0: Força content de poder-ho fer perquè des del febrer del 2004, per tant són força anys, dues dècades, he tingut el plaer també de poder-hi fer-hi classes com a professor associat. Sumari del programa d'avui, doncs podrem saber com ha anat el 9è Congrés Internacional de Recerca en Comunicació amb Francesc Fontdevila, president de la Societat Catalana de Comunicació, i conversarem, és la part grossa del programa, al voltant dels 50 anys d'aquesta ràdio pública de Ràdio 4, amb l'Esteve Crespo, director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, i també amb els nostres companys de Ràdio 4, Pilar Sanpietro, Irene Desumvila, Mohamed Alamrami i en Marc Margarit, al qual ja els agraeixo a tots, evidentment, que hagin vingut en aquesta facultat i que vulguin venir en aquest programa de ràdio de Ràdio 4, tan veterà com és l'altra ràdio, amb 46 temporades en antena. La salutació cordialíssima de l'Alejo del Peral, que també l'escoltareu d'aquí uns minuts, i l'Aro Sanent del Servei Exterior, sempre un plaer fer ràdio amb ells, i aquest qui us parla, Sim Toniki, a la direcció i presentació. Entrem ja en matèria, parlem amb el primer invitat del programa d'avui. La Societat Catalana de Comunicació fa 42 anys que va ser creada dins de l'Institut d'Estudis Catalans i està celebrant la 9a edició del Congrés Internacional de Recerca en Comunicació. Les sessions del Congrés es fan, en aquest cas, a l'Institut d'Estudis Catalans, però atès que la revista Trípodos compleix 30 anys, la segona trobada de revistes científiques de comunicació en l'àmbit lingüístic català d'aquest dia 9 d'abril s'ha fet en el Saló de Graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, perquè Trípodos és una publicació que edita aquesta facultat. M'acompanya ara el catedràtic i doctor Joan Francesc Fontdevila. Ja ha passat aquesta evidentesa en els últims dos anys. És el tercer programa que fem conjuntament amb la Societat Catalana de Comunicació de l'IEC. Benvingut una altra vegada, Joan.
1: Moltes gràcies.
0: President d'aquesta Societat Catalana de Comunicació. D'entrada, doncs, una mica resum. Coses a destacar de l'edició del Congrés d'aquest 2026, que crec que ha obtingut rècord de participació.
1: Correcte, sí, hem arribat a una seixantena de comunicacions científiques, de centres de recerca i universitats. Hem superat també el registre, n'hem aconseguit 34, moltes d'internacionals, i d'autors més d'un centenar, que són xifres de congressos científics, que són especialitzats, són xifres elevades. Per tant, contents com s'ha desenvolupat, i l'eix central ha estat l'anàlisi de com s'enfoca mediàticament l'aproximació al canvi climàtic, amb contrastos generacionals, amb propostes des de generació Z, generació baby boomer X, Y, i s'han observat qüestions curioses. Una d'elles és la comoditització de l'ús de l'avió en els viatges.
0: I està acceptat per l'IEC la paraula comoditització?
1: Bé, estem en aquest procés.
0: Compte que ets a l'IEC.
1: I tant, i tant.
0: Al ser fidel al diccionari.
1: Sí, sí. Ah, la posarem en cursiva, per això.
0: Ben fet, cursiva sonora.
1: I tant. Doncs això, llavors, s'ha observat això, un contrast, el fet d'intentar preservar el medi ambient, però la generació Z potser es prodiga molt en viatges curts que impliquen un impacte de carboni. Per altra banda, també l'avís o el fet que els mitjans de comunicació poden ser pedagògicament molt rellevants en casos de catàstrofes naturals. He fet en alguna recerca, doncs, s'ha demostrat de les exposades avui, que la meitat de les víctimes de la zona valenciana, de la tragèdia recent, doncs, s'haurien pogut salvar si s'haguessin establert mesures preventives correctes. I, bàsicament, també aquest tarannà d'intentar intensificar el rol d'explicació i de prevenció per part dels mitjans de comunicació.
0: Aprofitant que tenim la màxima autoritat actual d'aquest institut, en aquest cas d'Estudis Catalans, pel que seria l'univers d'estudis en comunicació, la Societat Catalana de Comunicació, amb aquest prestigi de 42 anys, que també està dit aviat, fent feina, aprofito per demanar-te una mica la teva opinió, la teva valoració del paper d'aquesta ràdio pública, ja que fem 50 anys, no? El paper de Ràdio 4 amb el que seria el panorama de la comunicació catalana.
1: Doncs un paper essencial, vital, en tots els sentits. Primer per la promoció del català, des de l'any 76, hi ha el referent d'Olot, també, més o menys...
0: A ser coetanis, Olot, ràdio privada, comença, crec que el mes de setembre, tota la programació en català. Ràdio 4 comença en període de proves novembre del 76 i inauguració oficial 13 de desembre del 76. però evidentment primera ràdio pública en aquest cas que doncs,
1: certament,
0: vam aquest... poder fer la programació íntegrament en català.
1: Sí, sí, aquest tarannà públic, també de proximitat, també molta promoció cultural, ha estat una
0: zona de referència. Sí, i tant.
1: Fantàstic, i sempre també molt oberta a la col·laboració científica, quan hi ha hagut alguns grups de recerca que han demanat algun tipus de col·laboració per fer recerques.
0: I tenim ara programes científics extraordinaris, en Pere Boigues, Digue-li Ciència, nosaltres a l'altra ràdio, amb tota la modèstia, som més tecnològics que científics, però també tenim evidentment apartats científics, ni que venim de la tradició audiovisual i tecnològica, però és veritat, no? La divulgació de tipus científic i tecnològic, hi ha hagut moltíssims programes a la història de Ràdio 4 al voltant d'aquestes temàtiques, l'Observatori, per exemple, l'Anna Banyeres, ara parlo de memòria, i tants altres, no? Molt bé, doncs contentíssim d'haver pogut tornar a establir col·laboració entre la Societat Catalana de Comunicació de l'IEC i l'altra ràdio, ja és la tercera vegada.
1: Un plaer i moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé totes les activitats vostres i també, deixem-ho dir, agrair avui també a una petita part d'alumnes que ens estan també escoltant en aquest moment que estem fent nosaltres el programa. També tenim la sort d'estar acompanyats per alguns dels col·laboradors del nostre programa, per tant també estem fent el programa davant d'una audiència en viu, que això sempre també és d'agrair.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: Rebo ara a la primera persona que té a veure amb la nostra emissora i em fa també molt de plaer, molt de goig, de poder presentar l'Esteve Crespo, l'actual director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, per tant, la nostra màxima autoritat pel que seria des del punt de vista de la direcció de la nostra corporació aquí a Catalunya. I està ocupant aquest càrrec des del mes d'octubre de l'any 2023. I ja que estem en un centre universitari, dic a l'Esteve Crespo, que seu amablement aquí al meu costat, fa molts anys que ens coneixem, és doctor en Ciències de la Comunicació, perquè l'any 2016, ara fa 10 anys, justament 10 anys, va presentar la seva tesi doctoral sobre la radiodifusió en Sant Feliu de Llobregat, adaptació de la comunicació de proximitat al context legal, econòmic, social i tecnològic. Això és un bon títol per una tesi doctoral, però molt interessant el que va fer més enllà del títol, perquè donava constància, molt ben historiografiat, sobre les municipals del Baix Llobregat, que la comunicació local és fonamental a casa nostra. Va fer classes també a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i des de l'any 2005 ell treballa a Televisió Espanyola, ha treballat com a editor de Telediarios a Madrid, ha estat sotsdirector dels informatius de Televisió Espanyola a Catalunya, director dels centres territorials de Ràdio Televisió Espanyola, director de continguts informatius també d'aquesta corporació, però abans va treballar durant 15 anys a Ràdio 4, que és això del que parlarem, i del bé del present, evidentment, i del futur de la nostra emissora, i vas treballar a la redacció dels serveis informatius del 1990 al 1996 i va dirigir i presentar programes com A prop teu, del 96 al 99, i A mitjanit, del 99 al 2005, moment que fa el salt cap a la televisió. Esteve, contentíssim de retrobar-te, que hagis tingut l'amabilitat d'acceptar la invitació de l'altra ràdio. I una pregunta que faré avui a tots els companys d'ofici, no l'he pogut fer a l'amic Fontdevila perquè no és el cas. Com vas arribar a Ràdio 4?
3: Doncs, primer de tot, gràcies, Cinto, per convidar-me en aquesta celebració, que jo crec que per tota la gent que estem vinculats, han estat vinculats, continuaran vinculats en el temps, és una celebració molt, molt, molt important, perquè 50 anys...
0: Oh, ja t'he dit, i tant,
3: som,
0: i tant.
3: Són molts anys.
0: I tant.
3: I sobretot perquè han passat moltes coses en aquests 50 anys i perquè va sorgir en un moment en el qual doncs, no hi havia ràdio en català, com l'entenem avui. I va ser, en recordo perfectament, un 14 de maig de 1990 que arribo a Passeig de Gràcia 1, a la quarta planta. Hi havia un editor i una sotseditora de l'informatiu del matí, el Feliu Tura i l'Ara Freixes, que van ser les primeres persones que em van dir: mira, tu seus aquí, et passem aquests teletips que eren en tres còpies.
0: Sí, en paper.
3: En paper. Sí, sí. Aquesta és la teva màquina d'escriure. Aquí tens el Revox que s'ha de tallar d'aquesta manera...
0: La cinta magnetofònica, exacte, de 4

0: Estem ara improvisant amb l'Esteve Crespo i qui no s'esmenti, com farem en altres moments del programa, evidentment és improvisat i ningú s'hauria de sentir malament per no ser esmentat. Posa't allà, no? Ubiquem-nos. Per la gent jove que ens està escoltant, la nostra emissora en aquell moment estava justament a Plaça Catalunya, en Passeig de Gràcia, on ara, a la part baixa, hi ha aquesta marca d'ordinadors Apple i on hi ha ara un hotel que es pot pujar, diguem-ne, fins a dalt de tot, en el Gate Terrat, que doncs molts de vosaltres, potser, hi heu pogut anar a fer alguna copa, com tants turistes a la ciutat de Barcelona fan. Allà estava l'emissora nostra, a la quarta, a la sisena planta i al Torrio. I ara demano, com ell deia, que era la quarta planta on hi havia la redacció d'informatius, en aquell moment de la dècada dels 90, fes un cop d'ull ara. Companys i companyes que ara recordes, a qui veuries? Me n'has dit dos ja, Feliu Tura i Anna Freixas. Qui més?
1: Moltíssima més gent. Clement Martín, José María García Pastor, Xavier Foz, Ana Comas, Montse Melià, Ana María Bordas, José Juan Ruiz, Pablo Dalmases...
0: Jesús Tàpia, suposo. El gran Estanis Alcover Martí.
1: Estanis també. No? Estanis allà afiliat al cap de setmana, que sempre era la imatge del cap de setmana dels informatius. Són moltes les veus. Moltíssimes les veus. És que en deixaria molta gent. Inclús alguns que vaig anar coneguent, jo els veia per allà i que els identificava per la veu, no els identificava pas
0: que els havies escoltat.
1: Exacte.
0: Perquè Radio 4 funcionava des del 1976, com hem dit, i també hi havia la programació d'informatius de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona, o també de la Ràdio Peninsular, l'emissora comercial.
1: De fet, la primera vegada que vaig anar als estudis de Ràdio Nacional d'Espanya va ser, jo estava a l'institut i feia el BUP, i es feia un concurs a Ràdio Peninsular en aquell estudi de la sisena planta, que era un teatre.
0: Era un teatre de fusta.
1: Exacte.
0: Amb 100 cadires, com un teatre, i a la part alta hi havia una tarima, un piano de cua, i a la part dreta i esquerra hi havia dos grans finestrals, a la dreta hi havia el control de so i a l'esquerra el finestral per producció.
1: Impressionava molt.
0: I tant.
1: Era realment, tu fixa-t'hi, allò en aquell moment, i arriben allà i participen al meu institut de Sant Feliu de Llobregat amb un concurs que es feia...
0: Amb un concurs per Peninsular.
1: Nosaltres... I qui em diria a mi que molts anys després...
0: Series el director de Ràdio Televisió Espanyola i, a més, treballem pròpiament a la ràdio. En aquell estudi, nosaltres, quan vam fer 10 anys, vam celebrar un programa amb 100 persones de públic i ens va fer un pastís, saps qui? De 100 persones al pastís, Foix de Sarrià.
1: Veus?
0: Extraordinari. Extraordinari. Un programa també que guardem el record amb alguns companys que ja ens han deixat de l'equip de l'altra ràdio, com el sempre estimat i enyorat, per exemple, Martí García Ripoll, que fa molt de temps ja ens va deixar, però que forma part de la història de l'altra ràdio, per tant, també dins de la petitesa que és l'altra ràdio, dins de Ràdio 4, també de Ràdio 4. Parlem una mica ja com a més ara director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, d'aquest present i futur immediat una mica de Ràdio 4, no? Des de la teva gestió, amb la nostra directora, la Sònia Urbano, al capdavant de l'emissora, quines línies, quines directrius, d'alguna manera, us agradaria de poder assolir, ja no només en el present, sinó en un futur immediat?
1: A veure, jo crec que hi ha una qüestió molt important, i és la fidelitat al que ha estat sempre Ràdio 4 i al que vol continuar sent, en definitiva. És el rigor en la seva pluralitat, és el rigor en acostar-se i ser una ràdio pròxima, i és el rigor en el servei públic. És informació, és el dia a dia de la societat catalana, és memòria i és també narració dels fets quotidians i de la vida de les persones. Jo crec que tot plegat és un factor diferenciador i que fa de Ràdio 4 una ràdio que ha passat per moments molt difícils. I deixa-m'ho recordar, perquè això jo crec que és molt important. Estem parlant de 50 anys, però hi ha hagut moments que realment hi ha hagut una amenaça real de tancament, i han estat la gent de Ràdio 4 la que ha lluitat fermament per la seva continuïtat, per arribar fins a aquest moment. Jo crec que...
0: Ràdio 4 és viva, aquell eslògan, no?, dels treballadors, les treballadores i moltes institucions catalanes que van donar suport i es van implicar, i que es va aconseguir, diguem-ne, que la decisió, no?, de l'ens directiu de Ràdio Televisió Espanyola a Madrid capgirés i que Ràdio 4 mantingués la programació com ara que podem celebrar 50 anys.
1: I és que hi ha un factor diferenciador que crec que és molt important, i és que la gent que... moltíssima de la gent, o gairebé tota la gent que ha passat per Ràdio 4,

0: no ha sigut una feina més, no ha sigut un factor, tu ets un periodista, tu ets un comunicador, no, ha sigut una vocació sentida, vivida, que a més s'ha volgut transmetre justament a la societat. Jo crec que és una qüestió de pell i de sentiment. Molta gent, jo en recordo companys que escoltarem avui, que s'han deixat la pell en allà hores i hores i hores, dia, nit, caps de setmana.
1: Ara n'escoltarem una.
0: I que han sigut un suport ferm perquè Ràdio 4 continués, perquè Ràdio 4 tingués veu en els moments difícils. I és que jo remarco un fet que és molt important. Quan Ràdio 4 va sortir el 76, era més que una emissora, era una veu de normalització lingüística, de recollir la societat catalana tal i com era, i era una forma d'explicar la societat catalana. I és, per tant, una veu que avui és i que, a més, mira cap al futur, renovant-se amb noves generacions, però també amb nous formats i amb nous discursos.
1: Podem ser optimistes des de la direcció de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya pel que seria aquest futur immediat de Ràdio 4?
0: Jo crec que estem enfilant una línia de futur molt, molt important i que jo crec que els 50 anys està sent un revulsiu i que ho continuarà sent al llarg de l'any, fins a arribar al 13 de desembre del 2026. Però no acabarà aquí. El tema és que no acabarà aquí. El tema és que continuarà i continuarà aferrada al que és la realitat de cada dia i els sentiments de la gent de cada dia. La vida quotidiana, que és molt més enllà del que moltes vegades veiem, no?, en la nostra societat avui dia, amb les fake news, les IAs i moltes altres coses. La pell. O sigui, és una ràdio de sentiment, de pell, compromesa, però que també vol innovació i vol estar amb els temps que hi ha.
1: Doncs agraeixo jo sincerament, com hi he fet a l'obrir aquest tros de l'altra ràdio, l'Esteve Crespo, amb el qual també tenim un efecte professional Perspectives Parla especial, d'haver vingut avui a l'altra ràdio de Ràdio 4. Esteve, contentíssim que hagis fet aquest salt enrere en el temps, ara amb aquestes funcions directives i també més televisives, amb una trajectòria professional també molt brillant. Molt content que hagis també vingut avui al programa aquests 50 anys especials de l'altra ràdio dedicats a Ràdio 4. Gràcies, de veritat, Esteve.
0: Gràcies pel passat, pel present i pel futur. Gràcies, Cinto.
2: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
1: Com dèiem, Ràdio 4 es va inaugurar oficialment el 13 de desembre de 1976 i els propers minuts parlarem, ara ho dèiem, amb una de les periodistes radiofòniques més significatives de l'emissora, la Pilar Sampietro. Com estem, Pilar? I em mira de reull, que aquests dies es troba també en el trànsit ja cap a posar punt i final a la seva trajectòria laboral, oficial, però no pas d'activitat periodística. Que qui us parlava a conèixer la Pilar Sampietro quan participàvem a les emissores lliures, ara ho recordem, abans d'entrar en antena, Ràdio Venus i Antena Alternativa, però ella poc després ja va passar a treballar a Cadena Catalana i també ja des de l'any 1983 va començar a fer-ho a Ràdio 4. Ha editat i presentat programes culturals com Aixanta la Muí, Molt lluny de Manhattan, en el qual jo vaig tenir també el plaer de poder ser un dels col·laboradors del programa, o Nautilius, i programes d'ecologia, com Vida Verda, Emergència Climàtica. També ha coordinat les àrees de cultura d'informatius de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya del 97 al 2007 i ha estat responsable del Departament de Programes durant una temporada. Mira com riu. 2007-2008, la ràdio dels sentits.
3: Exactament, molt bé, Cinto.
1: Gran idea.
3: Ben anotat.
1: Però només va durar una temporada.
3: Molt bé.
1: El càrrec i la ràdio dels sentits.
3: No és que sigui l'etapa més fantàstica de la meva vida,
1: però
3: Cinto Niki.
1: Quedem-nos amb l'aspecte radiofònic.
3: De la ràdio dels sentits.
1: De la teva trajectòria dins el periodisme cultural, ara ho comentava l'Esteve Crespo, el paper, diem-ne, de Ràdio 4 a nivell de cultura és un dels punts forts, últimament també, evidentment, de la qüestió ecològica. Ara també ho comentava el nostre primer invitat, que s'ha tractat en aquest Congrés Internacional de Comunicació el tema de l'emergència climàtica. Breument, jo et cito, ràdios lliures, principi dels 80, però tu com arribes a Ràdio 4?
3: Jo arribo a Ràdio 4 superjove perquè no havia fet els 20 anys, tenia 19 anys, i a més venia també d'unes experiències molt colpidores pels meus 17 i 18 anys complerts, perquè havia començat a treballar al Diari de Barcelona en època autogestionària, i després d'allà, quan es va escindir el col·lectiu, doncs vaig experimentar en les ràdios lliures. I per tant, a les ràdios lliures conec un moviment de ràdio, la ràdio sempre m'havia cridat molt, sóc una radiofan de tota la vida i de petita escoltava la ràdio amagada en el llit. Amb la... O sigui, jo ràdio ho tenia clar, però també tenia clar que volia ser periodista corresponsal de guerra. I per tant, la ràdio era com un impàs. Estaré un temps, però me n'aniré perquè jo el que vull fer és reportera de guerra. Arribo a Ràdio 4 perquè l'Humbert Roma, periodista que encara està en actiu, ara amb 80 anys, em diu, mira, escolta, necessiten algú de nit que faci la producció d'un programa, aviam si volguessis anar.
1: D'acord, com a productora, per tant.
3: De Bona Lluna.
1: De Bona Lluna, Maria Gorgas. Pepa Dei com a realitzador.
3: Exactament, amb Pepa Dei.
1: Vas anar per a un bon programa.
3: Sí, era un programa que començava a les 12 de la nit i acabava a les 3 de la matinada. Fantàstica hora per mi, eh?
1: I tant. Per tant, aquell és el teu inici. Però hi ha una cosa que també m'agradaria molt que expliquessis.
3: Sí.
1: Clar, Pilar Sampietro, amb unes idees progressistes, que hi havia altres companys d'aquella redacció que també coincidien, molt joves, coincidint amb una altra generació d'una altra edat, molts dels quals, per edat i evidentment, venien evidentment de treballar a Ràdio Nacional d'Espanya a la ciutat de Barcelona durant tots els anys del franquisme. Allà coexistien, podríem dir, dos mons. M'agradaria una mica que em donessis el teu parer.
3: És que fixeu-vos, el que va passar en aquella època era superinteressant i molt important, perquè jo començo a treballar en un edifici que és un edifici gris, fosc, fred, amb un tufot el que venia d'abans, vol dir la dictadura i vol dir que Ràdio Nacional d'Espanya era la veu de l'Estat, que donava com jo treballaré aquí, però què passa? I quan vaig entrar de peus endins em vaig trobar amb una redacció superjove, amb unes idees increïbles i a més amb una cultura superelevada. I deia, el que estic... Quan els escoltava parlar, deia, hosti, parlen de coses al·lucinants i que jo vull aprendre i que jo vull saber, no? No sóc l'única que m'ha passat això, per cert. Era una cosa molt curiosa que, és cert, per una banda hi havia els que quedaven de l'antiga Ràdio Nacional d'Espanya, la Voz del Movimiento, que encara hi eren allà, en alguns dels estudis de Ràdio Nacional, i en canvi a Ràdio 4, un canvi d'actitud, un canvi de gent, superjoves, molt actius, amb una manera de parlar per ràdio on els papers gairebé no importaven, molta improvisació i sobretot moltes ganes de difondre i de fomentar idees molt renovadores. Per tant, era el lloc on jo volia
1: estar. I trobaves còmode venint d'aquell ambient, diguem-ne, molt més llibertari, com era el cas de les emissores lliures. Parlem una mica de les dones, específicament, que feien programes a Ràdio 4. Demanava abans l'esforç a l'Esteve Crespo que situés en aquella redacció, i ha dit molts noms, tant d'homes com dones del món dels informatius. Potser anem més una mica cap a la línia de programes. Un, Pilar Sampietro, que la tenim aquí. L'altre ja l'hem esmentat, Maria Gorgas. Ves fent memòria, dones del moment dels anys 80, més o menys, a la programació de Ràdio 4, que ara et venen al cap, més a la qüestió de programes.
3: En programes, hi havia programes que jo valorava molt. Clar, jo treballava de nit, us ho dic, eh? Per tant, coneixia el programa de Bona Lluna, que Maria Gorgas feia, perquè després això vaig saber-ho més tard, l'havien tret d'un programa molt essencial per entendre què són els programes de ràdio en la cultura de casa nostra, i ho dic així, molt essencial per entendre, que era Radioactivitat, un programa capdavanter.
1: I tant, amb Eduard Delgado, extraordinari Delgado, programa, molt avançat, Eduard Delgado, que venia de la BBC.
3: Exacte, molt bé, és que és un set ciències aquest home.
1: Un set ciències, un quatre ciències, ja que estem a Ràdio 4, deixem un quatre que és més ajustat que set.
3: Sí. El van treure d'antena i van dir, mira, la Maria que faci un programa de nit, de Bona Lluna, i allà vaig entrar. De Bona Lluna era un programa molt bo, però hi havia molts altres programes que també eren bons pel que mostraven. Aleshores hi havia un element,
1: sí,
3: que era... es feia una ràdio d'entreteniment, que en diuen, però en aquell moment la ràdio d'entreteniment era la cultura, perquè l'entreteniment que teníem era música,
1: sí,
3: llibres i cinema.
1: D'acord.
3: Per tant, vull parlar de Torçant l'agulla i del...
1: Però Joan aquest Tortosa. És un home, Joan Tortosa, extraordinari.
3: Clar,
1: Joan.
3: Feia un
1: I ara
3: programa
1: demanava
3: de
1: dones,
3: country.
1: Més aviat, però ja sortiran dones. Programa de country, el referent a nivell creatiu d'un gran comunicador que després va donar-se a conèixer a Catalunya Ràdio, que és Miquel Calçada i Olivella, que és el seu referent en català a l'hora de presentació.
3: Això ho diu ell?
1: I ho diu el Miquel Calçada, que escoltava ja molt el gran Joan Tortosa. Rock, country,
3: sí, sí,
1: amb el
3: sí,
1: gran
3: totalment.
1: Joan Miravilles al control de so.
3: Després jo al·lucinava molt amb el radioteatre. Aquest estudi
1: sí.
3: que heu explicat i tal, no?
1: Que encara es feien peces de teatre.
3: Jo obria la porta una mica perquè sentia cavalls i tal, i això, aquests cavalls. Llavors veia els meus companys, no? El Ricard Palmerol, allà
1: sí,
3: tal qual.
1: Director de teatre, en aquest sí. cas radiofònic, actor sí. extraordinari.
3: I uns altres companys tècnics, el Vicente Amado, per exemple,
1: sí.
3: que anaven fent cloc-cloc amb un coco, no? Clac-clac-clac-clac-clac.
1: Ja el senyor que veiem els discos, muntatge musical, per exemple.
3: Exacte, el Carles Cavaller, també.
1: Amb els vinils de l'època.
3: I una forma de fer ràdio que ara no imaginaríem, no?
1: Altres èpoques. Però digue'm dones de Ràdio 4.
3: Dones de Ràdio 4, clar.
1: Si no t'ajudo jo, Montserrat Minovis.
3: No, jo vull començar per la Cèlia Motis.
1: Cèlia Motis, no, jo et dic noms, no poso cap categoria.
3: No et xafo la parrilla, però...
1: No, faltaria. Cèlia Motis, extraordinària.
3: Cèlia Motis ha set... una de les grans locutores que ha tingut Ràdio 4. Ella va fer, després de Maria Gorgas, que li van dir d'anar a TV3 al programa de nit, que jo vaig ser la seva productora
1: Ara
3: també.
1: Ara és demà,
3: i,
1: pot ser.
3: I vaig seguir el seu llegat.
1: No,
3: Ara és demà.
1: Ara és demà, oi?
3: Es deia el programa. I per mi ha estat com la meva mare professional dins del món de la ràdio. Per tant, ella ha de ser la nombrada número 1 després de la Maria Gorgas amb la que vaig...
1: Maria Matilde Almendros, per exemple,
3: Maria
1: Conxita Cavistany,
3: del món del teatre.
1: El Vidal Tés, que ara parlaves de radioactivitat, que també el va fer durant una època, Mercè Recasens, i després altres dones magnífiques, algunes que encara estan a la nostra emissora, com la Marga Lluc, la Consol Sáenz, d'una altra generació, no? Dones extraordinàries.
3: L'Alvira Altés, que ara està treballant dins del grup de ràdio de dones, no?
1: Efectivament, dones a les zones que l'hem tingut al nostre programa. Pilar, contenta de la teva trajectòria no únicament a Ràdio 4, sinó a la ràdio en general, jo crec que pots estar contentíssima.
3: I no he estat corresponsal efecte... de guerra, no?
1: No.
3: Però he après moltíssim. La ràdio
1: has estat amb altres batalles.
3: De poder aprendre de moltes
1: altres
3: coses.
1: Altres batalles culturals i ecològiques.
3: Sí, sí, i renovar-me cada dia. Així que no puc dir que no sigui una professió bona, que us recomano a totes, amb una mica de visió cultural i de futur a nivell de creativitat.
1: Molt bé. Recordarem aquest 2026 com a mínim per part meva, per aquest especial de l'altra ràdio, 50 anys a Ràdio 4, i per haver pogut compartir en un any que també serà significatiu per tu i per mi aquest 2026 uns quants minuts a ràdio.
3: Vinga, moltes gràcies per proposar.

0: veure que el món de la ràdio no és només la gent que es posa davant dels micròfons i altres professionals, la gent, per exemple, de producció, recordar figures com Montse Torres, Joan Vila, la Joana Lomà, que va ser la productora de l'altra ràdio, i tants altres, Joan Jesús González, etc etc. Però hi ha els companys, evidentment, de la part tècnica. Ara la Rosa Nen es queda, en aquest cas, al capdavant de la realització tècnica, perquè demano uns minuts ràpids al Alejo del Peral, el company amb el qual avui també estem fent el programa. N'hem fet un munt al Passeig de Gràcia amb l'Alejo, i també com a saber exterior, Alejo, que es posi avui davant del micròfon. Benvingut a l'altra ràdio, Alejo.
1: Gràcies.
0: Plaer, com sempre, fer programes amb tu. Sí. Recordem una mica tècnics. Primer, tu... com arribes a Ràdio 4? Pregunta que faig a tothom.
1: Doncs pues mira, jo aprovo una posició l'any 84, fent la mili, i entro un 1 d'octubre de l'any 84.
0: Molt bé, arribes allà. Algun dels primers programes que fas com a tècnic?
1: El teu.
0: Vam coincidir a l'estudi que deia, sí, l'Esteve Crespo, en allà un dia enregistrant amb Amadeu Sala, sí, aquest qui us parla, i l'Alejo, sí, a l'altra ràdio. Sí, que hi era un dels primers dies a feina.
1: Sí, sí, sí.
0: A l'estudi 1. Que era aquell teatre, però que gravàvem
1: en la taula de mescles.
0: No hi havia públic
1: aquell dia. Anar a la lluna,
0: una gran taula de mescles. Mira, doncs ves per on, des d'aquell moment, que sí, tenim una gran afecte i una extraordinària relació personal i professional amb l'Alejo. Recordem noms de companys de l'època. I ara ens anirem, evidentment, a l'ala jove de l'emissora, a la part final del
1: clar,
0: programa.
1: Mira, jo com vaig entrar, al principi era Control Central, i d'allà passava, vaig passar a Ràdio 4, per tant, companys, doncs mira, Joaquim Campodarbe, Luis Velázquez,
0: Cerqueira,
1: això era Control Central.
0: Molt bé.
1: Ja quan arribes a Ràdio 4, doncs Manel Barrero, Fornés, jo què sé, Joan Miravilles, que ja l'has anomenat abans.
0: L'hem esmentat abans.
1: Dino Salgado, que...
0: Bueno, Plàcid Navarro, tècnic Plàcid del programa Navarro, durant mil edicions de l'altra ràdio, amb el gran Plàcid Navarro,
1: Manel, per exemple.
0: Manel Sorribas, col·laborador de la
1: Ramon
0: ràdio.
1: Ramon Lluís Corominas.
0: Un dels creadors del programa, amb el gran Manel Sorribas, sí, el Ramon Lluís, radioaficionat, que ara fa dos o tres anys clar, ens va deixar.
1: Fritz Hoderlein, bueno,
0: i tant.
1: I llavors tant. Ja després vaig passar al Servei Exterior. El Servei Exterior, doncs, ja són Domingo Esparza, Vicente Amado...
0: Noms, en aquest cas, d'aquella època, d'aquells anys 80, sí, sí, 90, sí, sí, a Ràdio 4. Ara els més veterans seria, per exemple, un Alejo del Peral, un Raúl Hernández fill, perquè també hi havia Raúl Hernández pare d'aquella època. Trobaríem l'Àngel García, trobaríem sí, l'Esther Bages, trobaríem el Jordi Costa, el Xavier García, sí, l'Adriana Lellacay, la Irene Moreno, les companyes i companys que són la generació més gran a nivell tècnic,
1: sí, sí,
0: i la gent jove que ara hi ha, com seria el cas, un dels tècnics més joves que avui t'acompanya, sí, la Rosa Nen, per exemple, sí, o tants altres que ara tenim, Roger Vergés i tants altres magnífics,
1: Ramos,
0: la gran Helena, sí, Ramos, tècnics joves que també tenen una qualitat personal i professional de màxim nivell. Acabem un moment. Tanca els ulls... i fem un joc, però molt ràpid.
1: Venga.
0: Diem aparells dels controls de so dels anys 80 d'un estudi de ràdio. Jo en dic un i tu en dius un altre. Vaig per lo fàcil. Una taula de so analògica amb faders amunt i avall i esbúmetres, que tu ja l'has dit, per tant ja la dic jo. Diem-te un altre.
1: Tocadiscos.
0: Cartutxeres, que on es col·locaven les ràfegues i les músiques que ara es disparen per ordinador hi havia una cinta sense fi.
1: Magnetofons.
0: Els vinils, que a més tenien aquell motor perquè s'engenguessin i no ploressin en aquest cas.
1: Tenies que saber tirar-los.
0: I s'havien de saber llançar perquè havien d'estar en silenci. Sí. Si no plovia...
1: Puixar el fader a la vegada que...
0: Plorava, no plovia, plorava.
1: Sí. Cassets.
0: Casset,
1: que
0: encara hi havia.
1: Que no plorés a l'entrar. Perquè...
0: Ara ja m'ho poses difícil, eh?
1: Amigo.
0: Un patch panel, allò que es posaven connectors, entrada, sortida, entrada, sortida.
1: Sí. Les taules per fer entrar totes les línies que arribaven, que una taula de múltiples.
0: Una taula de
1: que tenia que anar connectada a la taula per poder fer entrar tot el que venia, que t'ho passava control central, era un lío de... Miedo.
0: I queda una cosa que és curiosa, que no ha canviat, però que podríem dir que un micròfon d'aquella època podria seguir sent vàlid, que és els micròfons. Els micròfons, aquells micròfons en Acer, per exemple, d'aquella època, si es cuiden, avui encara es podrien,
1: sí,
0: fer servir.
1: Encara els tenim.
0: Com el micròfon és l'únic element que no ha canviat, sí, d'aquella època, sí, i si també podem mirar el que portem ara, els auriculars, que també amb millores tècniques podrien ser els dos elements molt semblants. No? Uh-huh. Alejo, contentíssim d'haver pogut recordar companys que tu aprecies i que, sí, jo també aprecio de la, sí, part tècnica, sí, i posar en valor, sempre ho hem fet a l'altra ràdio. La ràdio és una feina col·lectiva, no és una feina només de periodistes, de persones que es posen davant dels micròfons, no? Posar en valor tota la feina que feu,
1: però
0: indispensable, tota la creativitat, tota l'activitat, com avui també és el cas.
1: Gràcies.
0: I que per molts anys puguem seguir fent programes fora de l'emissora mano a mano.
1: Bueno, Molts anys.
0: Has tremolat molt amb l'Aro Senent a la part tècnica o estem segurs?
1: Una mica, però
0: sí?
1: Bueno.
0: Que ens posi la següent ràfaga.
1: A veure.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: Seguim en aquest programa especial de l'altra ràdio, 50 anys de Ràdio 4. La vida és una tòmbola, passen moltes coses a la societat, però per sort Ràdio 4 ha pogut anar trampejant tots aquests entrebancs que també s'ha trobat i doncs pot celebrar aquests 50 anys. La vida també és una tòmbola en el sentit que ara sabrem també com van arribar a Ràdio 4 professionals de l'ala jove de Ràdio 4, que evidentment n'hem de parlar. Fins ara hem parlat bastant del passat, però hem de tancar aquest programa, els minuts que ens queden, en companys de l'ala jove. Per tancar avui el nostre programa especial, parlem una mica del present, també de com veuen el futur de Ràdio 4, tres companys de l'actual programació de l'emissora, que són, com us dic, de la generació jove de Ràdio 4. Fan programes de gèneres diferents, un de temes socials, l'altre musical i l'altre seria un programa típic d'entreteniment. Qui parla de temes socials, Mohamed El Amrami, programa d'On ets tu? Com anem, Mohamed?
3: Què tal? Molt bona tarda.
0: Benvingut al programa, content que estiguis amb nosaltres. Crec que és el primer dia que compartim minuts de ràdio amb tu, no pas amb els altres dos companys, que he tingut també la sort de poder participar en programes que ells estaven presentant. La Irene Desumvila és la persona del món de la música, la barrera del so. Irene, com estem?
4: Què tal? Com estàs, Cinto?
0: Que també no fa gaire temps vam poder compartir uns minuts de ràdio. Molt content que avui vinguis a l'altra ràdio. La Irene també fa molts anys que ens coneixem, però per altres causes, no radiofòniques. No? És d'aquestes persones que també en docència universitària la vaig conèixer quan estudiava, i això sempre és un plaer veure gent tan vàlida que amb els pas dels anys tenen unes trajectòries professionals brillantíssimes. I amb Marc Margarit, no fa gaires mesos compartíem
3: no massa,
0: minuts, són quatre dies que vas obrir, no? La
3: sí.
0: programació, podríem dir, de 50 anys a Ràdio 4.
3: Vam celebrar el 49è aniversari.
0: Que era just el punt d'inici d'aquests 50 anys en el teu programa dels caps de setmana són quatre dies.
3: Gràcies per convidar-me i deixa'm també tranquil·litzar els estudiants de la Blanquerna, que jo crec que tots els noms que s'han dit espero que no entrin a l'examen.
0: No entraran a l'examen, hi ha aquí unes cadires amb unes taules plegables que es pot prendre punts, però no és pas l'objectiu del nostre programa. La pregunta comú a tothom de manera breu i ràpida. Mohamed El Amrami, com arribes a Ràdio 4, tu?
5: Doncs jo vaig arribar així una mica de casualitat, perquè recordo que...
0: Com veus, la vida és una tòmbola.
5: Sí, totalment. Jo crec que no podia haver...
0: Tens aquí una altra vegada la ràfaga,
5: sí,
0: si
5: sí,
0: la trobes... Quan acabi perquè... d'explicar-nos, la tornem a posar, que és molt simpàtica aquesta ràfaga.
5: Sí, sí.
0: Per què la casualitat?
5: Doncs vaig... Jo recordo que tenia en aquell moment 18 anys... ara en tinc 33, i a mi jo vaig estar col·laborant i vaig estar treballant a l'Emporta Televisió, a TV Girona, entre altres mitjans, i en aquell moment em vaig començar a qüestionar el per què no fer ràdio, i vaig agafar el Facebook, que en aquell moment
0: d'acord.
5: Era la xarxa social,
0: sí.
5: I vaig escriure a la Chantal Iavina,
0: home,
5: que, era, que feia un magazín en aquell moment.
0: El magazín de tarda.
5: Exacte, i li vaig, amb molta cara li vaig dir, escolta, busques un col·laborador per donar una mica de color i d'ambient als teus col·laboradors.
0: Era un magazín de tarda que sí. Tocava temàtica molt variada, bàsicament entreteniment, la gran Chantal Iavina, que
5: exacte.
0: Ara la tenim a Catalunya Ràdio, a banda la seva feina al 3CAT.
5: Exacte, llavors em va dir per què no, i va ser a partir de llavors.
0: Sí, et començar... va dir que sí?
5: Em va dir que sí, em va dir que
0: per
5: sí.
0: Per tant, en aquest cas es confirma sí, que sí. La vida és una tòmbola. En el teu cas, Irene Desumvila, amb aquesta música de fons, ja que tractes de música, la Irene també di que és músic. Quin instrument toques, tu, Irene?
4: El piano, el baix, una mica de tot. Sí, sí.
0: Per tant, ara, amb la barrera del so, fet moltes coses amb ràdio, la Irene. Com arribes a Ràdio 4?
4: Exacte, deixa'm que m'ho expliqui, perquè em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió estar aquí asseguda al teu costat, perquè jo era, com aquests estudiants que estan aquí asseguts, bé, jo anava a les teves classes de tecnologia...
0: Tu sí que havies de prendre
4: a primer
0: punts.
4: Exacte, sí, sí.
0: A l'autònoma.
4: A l'autònoma. I em fa molta il·lusió que ens haguem anat retrobant al llarg dels anys i que ara doncs estiguem compartint espai allà a l'emissora. I deixa'm també esmentar una cosa que abans li preguntaves també a la Pilar de en quin moment doncs ella es va trobar el seu camí a la ràdio. A mi fa molt poc em va passar una anècdota molt curiosa que vaig anar a casa meva, a casa de la meva mare, un dia que vas a visitar-la, i resulta que trobes uns cassets que dius, allò típic de que eren cassets verges, sí, i sí, que no els havies etiquetat.
0: D'acord.
4: I era allò de, bé, aquí vés a saber què hi ha, no? I els vam posar i vam dir, encara tenim un radiocasset.
0: Molt bé.
4: De ràdio, eh? Sí, o sigui, sí. El que li deien en castellà el loro, no?
0: Sí, que anaven a la platja.
4: Que anaves allò, a la platja.
0: Que anaven piles i menjava molta pila.
4: I tenies dos...
0: altaveus.
4: Dos altaveus.
0: Que es noti que fem tecnologia.
4: Exacte.
0: Altaveus. Això és un micròfon, allò són uns altaveus.
4: I tenia, doncs, dos cassets, no?
0: Sí.
4: Bé, doncs poso allà, poso el casset, li dono el play...
0: I surt una veueta.
4: I de repente se sent... Ara escoltareu una cançó dels
0: tu de
4: Pets.
0: Nena, tu de nena...
4: Jo, amb 4 anys...
0: Volent...
4: Sí, o sigui, jo no sabia que tenia aquesta...
0: Volent fer de locutora.
4: I de locutora de ràdio musical.
0: Sí, sí,
4: jo no
0: de ràdio musical.
4: Que tenia aquesta,
0: de punxadiscos. Aquesta... Molt maco, molt
4: aquesta
0: bé.
4: Aquesta vocació tan... I vaig
0: bé
4: poder entrar a Ràdio 4 sí, el 2008, després fent pràctiques de la carrera, tot i que abans...
0: Molt bé.
4: Una cosa que recomano molt sempre a un estudiant de comunicació és que pugui tenir experiència en una ràdio local o municipal.
0: Bon consell.
4: Jo vaig estar a Ràdio L'Hospitalet.
0: Molt bé, bona municipal.
4: I després vaig entrar a fer les pràctiques amb la Consol, amb la Pilar, i allà va ser, bueno, la porta a un univers nou que me'n recordo perfectament, que era el carrer Aragó.
0: Sí, que era el trànsit, els estudis actuals, diem-ne, del que seria Kiss FM, que no fa gaire mesos es van cremar, el nostre trànsit del passeig de Gràcia número 1, plaça Catalunya, cap a Roc Boronat 127, va haver-hi un impàs.
4: Exacte.
0: I vam haver d'anar en aquells estudis, antics estudis d'Ona Catalana.
4: I entrar allà, que tot i així eren uns estudis provisionals, entrar sí, allà per això però i veure...
0: 100% professional.
4: Un ambient de redacció, sí, la gent treballant, la gent fent programes de ràdio, la gent... aixecant telèfons, anant a cobrir rodes de premsa i tot. Va ser absolutament emocionant.
0: Acabem de saber com va arribar a Ràdio 4 el Marc Margarit amb el seu programa actual del Són 4 Dies, que va heredar d'aquest cas del gran Goyo Prados. No?
3: Doncs fent les pràctiques del programa.
0: També fent les ja pràctiques...
3: I aniré ràpid, amb la Irene i el Goyo.
4: Sí.
0: Amb la Irene,
3: sí, sí, sí,
0: jo que també estava l'Irene de Zumbil amb el Goyo Prados.
3: El 2022 vaig fer les pràctiques d'aquell programa i mira, hem anat enfilant contractes i ara resulta
0: i
3: que el dirigeixo. O sigui, unes coses molt estranyes.
0: Diguem-ne... Coses, si voleu, pros i contres, de treballar amb ràdio pública. Mohamed Alemprami, algun pro o contra, el que vulgueu?
5: Mira, jo un pro. Jo crec que en el cas del programa que jo dirigeixo, que es diu D'on ets tu, és un programa que no seria possible segurament a la ràdio privada, perquè és un programa que vol donar veu a joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. No? Per tant, jo crec que és una aposta que només segurament podria fer una ràdio pública, que és preguntar-se si els mitjans de comunicació són el reflexe de la societat. Llavors, jo crec que és un pro absolut. Llavors, que hi hagi persones en els mitjans de comunicació que siguin d'origen migrat i que presentin i dirigeixen un programa sense haver de parlar de, per què no, de persones migrades, sinó de temes socials en general,
0: sí, sí,
5: doncs jo crec que això només ho pot fer un mitjà públic.
0: Programa de Mohamed Alemprami, D'on ets tu? Ara parlo de memòria, amb un dels premis Radio Associació de Catalunya, mm-hmm, també de fa uns pocs anys,
5: sí,
0: no? Perquè és un programa jove, per tant també un programa valorat i guardonat. Pros i contres.
4: Mira,
0: de la Irene amb el món de la ràdio pública.
4: Un pro i un contra.
0: Vinga.
4: El pro, que a nivell de cultura, o sigui, tu pots tractar temes que potser d'altra manera no podries cobrir, temes que potser a tu et semblen atractius i molt interessants i que són de col·lectius superminoritaris, però que estan fent coses molt, molt, molt interessants i que d'alguna manera algú li ha de donar veu, i aquesta proximitat amb la ciutadania i proximitat amb projectes, doncs, que neixen de la llavor del do it yourself, de que són quatre gats que estan fent alguna cosa, però que algú s'està adonant de que alguna cosa interessant està passant allà i que més tard es converteix en quelcom molt interessant. Això seria, diguéssim, un pro, i jo penso que, per exemple, Ràdio 4 en qüestió, i no és perquè jo sigui, diguéssim, el petit saltamontes de la Pilar i de la Consol, però jo quan vaig entrar amb elles, la manera que tenien de tractar a la cultura, per mi, des d'una vessant del compromís social i del compromís amb l'humanisme, a mi em sembla això excel·lent, i és un referent i un compromís amb la ràdio pública. O sigui, és un exercici de responsabilitat de la professió. Aquest seria el pro. Al contra, doncs que moltes vegades estem molt sotmesos a uns pressupostos molt justos, i això ens impedeix fer coses que voldríem, que nosaltres tenim iniciatives, però som poquets, no tenim molts recursos, i aleshores hi ha coses potser que podríem fer, que podrien esdevenir molt més gran i que es queden en més petit. Però, bé, no sé, a vegades, ja et dic, hi ha la part de que segons com és un pro, doncs perquè li pots donar veu a coses minoritàries.
3: Jo refrendo el que han dit els dos absolutament, perquè ho entenguin els alumnes de la Blanquerna. Quan la Irene diu anar a coses que són emergents, vol dir que Rosalía a Ràdio 4 se l'entrevistava, sí, quan estava al taller de músics. No, abans de ser Rosalía, abans, sí, de ser Melquerer, abans de ser Rosalía. I ja la teníem a
0: Ràdio 4. És Lluio Prados, no?, que li fa una entrevista magnífica, llarga, a Rosalía, una cantant del taller de músics.
3: Abans de ser Rosalía.
0: En aquest cas, que a més Rosalía és curiós, un dels primers discos que enregistra versiona els poemes del que havia estat col·laborador de l'altra ràdio, que era el director de l'Observatori Europeu de Televisió Infantil. Que és curiós, en aquest cas, que Rosalía, en un dels seus discos del taller de músics, agafa els poemes de Valentí Gómez, ara recordo el seu nom, i poc esperaria el Valentí Gómez, quan venia a l'altra ràdio a col·laborar des de l'Oètic, que Rosalía, amb la transcendència que té, fos una persona que cantés aquells poemes.
3: I perdonat, un pro i un contra molt breu, que segurament també interessi als joves que ens estan escoltant avui, la qüestió laboral. Les condicions laborals que et dona una empresa pública són millors que les privades. I a les ràdios també passa. El problema és que quan et contracta una empresa pública estàs subjecte a les places públiques i això pot fer que tinguis moltes més dificultats per tenir estabilitat. Aleshores, alhora, tindreu un sou millor si entreu a treballar a una ràdio pública, però dependreu de provar unes oposicions. Quan una cadena privada us poden, per exemple, fer un contracte indefinit. Això és bo i és dolent alhora. És a dir, estem subjectes a les mateixes condicions de contractació que Hisenda. Aleshores, això és bo i dolent.
0: Seguim amb tu, Marc. Fem ara el sentit contrari amb aquests 6 minuts finals de programa. Present de Ràdio 4 i una mica de la ràdio en general. Por a la veu sintètica, por a aquestes eines d'intel·ligència artificial que comencen a generar continguts escrits, una mica la teva intuïció, el teu nas, tu que ets una persona també molt jove, mira, i aportes temps en aquest ofici, cap on ho veus?
3: La paraula de l'any del diccionari Merriam-Webster, el diccionari d'anglès dels Estats Units de l'any passat, va ser slop. L'slop és una paraula anglesa que es refereix al contingut de merda fet per intel·ligència artificial. I dic de merda perquè és de merda. Jo crec que l'últim que vol la gent rebre de nosaltres, com a professionals, com a persones formades, és slop, és merda. Jo crec que el valor afegit de la ràdio del futur serà la ràdio humana. La ràdio que, com bé deia l'antic eslògan de Ràdio 4, parla com tu. I no només es refereix a que parli en català, sinó que es refereix a que parli del que t'interessa a tu, de la manera que t'interessa a tu i que xerri com xerres tu. No hem de tenir por al futur de la ràdio perquè la ràdio s'està fent a Twitch i l'està fent, per desgràcia, el xoques. Però el xoques fa ràdio, que vol dir parlar com parla la gent del que li interessa a la gent. I aquesta és la clau. Si ens conformem amb una veu sintètica, estem fent merda.
0: No opino.
3: Bueno, sí, per això m'has portat.
0: No, evidentment. De moment no opino. Anem amb sentit invers, com abans dèiem. Irene, món sintètic, tu que treballes amb música, música que també hi ha una quantitat de música, sí, sintètica en electrònica que ve dels anys 90 del segle XX i que ningú ha tingut cap problema mental de que existeix aquella música sintètica que concebeixen absolutament cada dia.
4: Jo, en realitat, venint d'aquest programa que fem, que és un programa que es diu La barrera del so i que precisament parla de totes aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so i de com les noves tecnologies estan canviant la música, jo penso que en realitat les noves eines poden ser unes aliades. O sigui, tots els nous creadors que estan fent música, sí que hi ha gent espantada pel tema dels drets d'autor i tot això, però això és una cosa que amb el Marc fem broma al programa, sí, i quan diem els drets d'autor li posem la música, el xan-xan-xan, l'ardilla dramàtica, no? Perquè fem una mica de broma. Però jo penso que hi ha una cosa molt, molt a favor de la ràdio i que nosaltres al programa treballem molt, que és que tenim una consciència del so avui dia molt diferent. En música, per exemple, parlem d'una cosa que és, o la gent que us dediqueu a la ràdio i a la tecnologia, parlem molt d'una cosa que es diu paisatge sonor.
0: I tant.
4: Però això és una cosa que ja s'està traslladant molt més a la societat. O sigui, la gent ja, sí, sí, és molt conscient de quin paper té el so també a les nostres vides. El so és...
0: El so que no únicament ha de ser música, tu ets una...
4: Efectivament.
0: Una música, evidentment, però que també el món dels efectes d'aquests
4: creadors... La dimensió social del so, fins i,
0: sí,
4: tot.
0: Sí, sí.
4: No? O sigui, quins sons relacionem amb records, amb pensaments, amb emocions. I jo crec que això cada vegada s'està treballant més i cada vegada ens relacionem amb el so d'una manera més conscient. I jo penso que això juga a favor de la ràdio, del podcast i de la nova manera de veure la ràdio. No?
0: Per tancar aquest bloc de l'ala jove de l'actual Ràdio 4, Mohamed Alamrami, com veus el món sintètic, doncs, tot aquest univers?
5: Jo me n'aniré, portaré una mica al meu terreny,
0: sí,
5: tot plegat. Per tant, a mi més que la intel·ligència artificial o el món sintètic, el que em preocupa és l'estupidesa humana, més que la intel·ligència artificial. Perquè ara mateix estem en un món on ens meravella i ens portem enduts per la curiositat per descobrir la lluna, mentre a l'esquena bombardegem la Terra, no? Per tant, tant. I no és només bombardes a la Terra des d'aquesta visió més de guerra, sinó que estem en un món cada cop més bèl·lic, on la pau, no, i tot el que té a veure amb la convivència s'està trencant. I crec que els mitjans de comunicació, sobretot públics, hem de tenir espais per poder recuperar una mica el sentit comú, la calma i aquesta cultura que abans comentàvem, no? Perquè la cultura jo crec que és imprescindible, i com a mitjà públic hem de ser capaços de trencar amb aquestes narratives que ens volen confrontar. Per tant, jo crec que més enllà que la intel·ligència artificial, a mi el que em preocupa és l'estupidesa humana.
0: Jo penso ara una mica, agafant el relleu del Marc Margarit, que evidentment la ràdio seguirà feta per persones, els continguts han de ser, nosaltres fa anys que ho dèiem, no? Un programa de ràdio fet per persones que parlen a persones, ni que som un programa divulgatiu de tecnologia, però és evident que hi haurà aquesta coexistència de molta veu sintètica, de molts altres elements, però que d'alguna forma, diem, una mica ho apuntava la línia de Zumbila, tant de bo siguem optimistes. El món dels músics no ha mort amb la música sintètica, van morir els músics d'estudi, que els hi pagaven per fer les seves sessions cada dia. El món de la ràdio es transformarà, el món del podcast es transformarà, però és evident que aquesta emissora, Ràdio 4, qualsevol altra emissora, tindrà el seu sentit. El Marc Margarit posava molt l'accent en unes qüestions que són molt importants, també ho ha fet ara el Mohamed Alamrami, que segur que així seran. Doncs moltíssimes gràcies, Marc Margarit, per compartir aquests minuts a ràdio. Irene, és un vila també un plaer.
4: Deixa'm dir una cosa, un segon,
0: sí?
4: Que és una passada, o sigui, abans has dit que era l'edició.
0: Nosaltres
4: 2000?
0: Estem a
4: la... 2638.
0: De memòria no faci 46 anys i la xifra que tu acabes de dir. Efectivament, 2638.
4: El meu caset de quan jo era petita, escoltem una cançó de... Tu ja feies ràdio.
0: Sí, nosaltres vam començar a fer el programa l'any 1980.
4: És increïble, eh?
0: És increïble, però seri.
4: Està molt bé.
0: Un plaer que hagin compartit aquests minuts de ràdio. No perdis aquesta sapiència, aquesta vitalitat comunicativa que tens, igual que el Mohamed Alamrami.
5: Molt
0: content d'haver compartit minuts de ràdio avui per primera vegada amb tu. I amb aquesta música nosaltres ens acomiadem fins aquí aquesta edició especial de l'Altra Ràdio, celebrant els 50 anys de Ràdio 4. Gràcies per la col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació i per la col·laboració de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, que ens ha permès estar en aquesta magnífica seu. I sobretot, gràcies als qui escolteu Ràdio 4, faci molts o pocs anys, i sobretot, molt bona ràdio.

Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, a la Ràdio Pública, una setmana més. El programa, que el que fem és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I en aquest programa no serà una excepció, ens acompanyarà la nostra col·laboradora habitual, Ana Lucía Olivos. Ella és activista social catalana d'origen peruà, amb qui explorarem a través de la música peruana, les reivindicacions, i explorarem també una mica com la comunitat peruana a través de la música es reivindica i ajuda també a connectar-se amb el seu país d'origen, però a la vegada reconnectant també amb aquesta essència catalana. Serà molt interessant analitzar des d'aquesta visió de la música amb l'Ana Lucía, com això influeix també en la construcció identitària. També ens visitarà el nostre col·laborador Dani Ruiz, on ens portarà un tema que crec que és bastant interessant, perquè explorarem com el cinema es va generant a Barcelona entorn als marges, és a dir, parlarem d'aquest cinema que es construeix des dels barris i com el món audiovisual ajuda també a explicar històries. I acabarem el programa fent una trucada a Sor Lucía Caram, que ens explicarà també com ha viscut aquests últims dies un projecte on més de 255 infants d'origen ucraïnès, és a dir, infants que estan vivint la guerra, han estat aquí a Barcelona gaudint d'uns dies de vacances per poder tenir un espai de respir i desconnectar un temps del conflicte i de la violència. Ja heu vist, un programa molt interessant, com sempre, temes diversos. Us convidem a acompanyar-nos aquesta tarda aquí a Ràdio 4. Comencem!

0: I ja tenim per aquí l'Anna Lucía Olivos. Anna Lucía, ara parlava de tu. Com estàs? Escolta, he ambientat una miqueta l'estudi, així una miqueta com musical, perquè et vagis com situant, perquè crec que aquesta tarda tu ens portes un tema, com explicava abans, vinculat a la música, no? I a temes identitaris.
1: Sí, sí. Avui, doncs, la meva temàtica és diferent. Mira que sempre hi ha com apostes, no?, a parlar de diversitat, migracions, tal. Però, bueno, de fet, les últimes vegades que he estat aquí sempre m'has comentat: escolta, està bé que portis coses noves, també, de músiques noves, i vaig dir, ostres, doncs per què no també, no? Fer també aquesta aposta, no?, per al que suposa les diferents tipus de músiques que hi ha al meu país.
0: A veure, jo trobo molt interessant, perquè tu, quan tens la teva secció, doncs sempre ens parles de la música, però mai n'hem parlat directament.
1: Exacte.
0: Tu ens has explicat que Barcelona és una ciutat molt musical, perquè hi ha una comunitat peruana que connecta, que queda per ballar salsa. Ho vam veure l'altre dia a la fèria d'abril, entre d'altres. És a dir, la comunitat peruana aquí a Catalunya és una comunitat que es fa sentir també a través de la música. I veiem molt interessant aquesta connexió musical amb també aquesta perspectiva social, però jo crec que, i el que és interessant i el que tu sempre ens ajudes a apropar-nos, és fer-ho des d'una visió no folklòrica, elegant.
1: Exacte, sí, sí, perquè és el que passa, no?, quan es parla de la diversitat, de la migració, sempre acabem en les típiques festes, no?, típiques que surten i, bueno, anem més enllà, no?
0: Anem més enllà.
1: Clar, clar.
0: Val, jo crec que tens preparats diversos temes i començarem aquesta ruta musical aquesta tarda.
1: Exacte.
0: Jo crec que, si et sembla, comencem a ambientar-nos. Mira, crec que tens per aquí Cuando llora, no?
1: Cuando llora mi guitarra.
0: Doncs mira, li demanarem a la companya Irene, mira, ja ens començarem com a situar.
1: Exacte, anem ambientant-nos.
0: Ja la tenim per aquí.

0: Val, ara on som? Ara jo crec que la música també té unes arrels geogràfiques dins del Perú i que també diuen molt de lloc on són, no? Ara on ens situem?
1: Ara ens situem a Lima, concretament, i a la zona de la costa nord del Perú. Però abans de com situar, no?, des de on és aquesta música, aquest estil, val a dir també que la música peruana, no?, neix d'aquesta realitat de la colonització, d'aquestes migracions també, no?, d'aquesta barreja de pobles i cultures, i alhora també de resistència cultural. Llavors, la tarda d'avui, aquest passeig que farem per diferents gèneres musicals del Perú, doncs tenen aquesta arrel, doncs, més indígena, més africana també, i també molt espanyola.
0: M'ha creat molt l'atenció de la selecció de música que has fet. Hi ha molta influència afro.
1: Molt.
0: Hi ha molta influència afro, i ara tu ho deies, apuntaves a la música africana. Per tant, aquesta connexió peruana-africana, jo personalment la desconeixia.
1: Sí.
0: Desconeixia que hi havia aquesta connexió musical.
1: Sí, sí. I hi ha aquesta connexió perquè tot això ve de l'època de la colonització. Quan els africans van arribar, no?, al Perú, doncs una manera també de viure la seva música, els seus instruments, no? També perquè ells toquen un... Bueno, a Àfrica es toquen uns tambors, no?
0: Sí.
1: Allà, com que al Perú no hi havia aquests tambors, no?, van començar a crear, doncs, el que ara coneixem com el cajón, que s'utilitza i val per ballar sevillanes, no?, el flamenco i tot això, però això té un origen del Perú, el cajón peruano. De fet, Paco de Lucía, quan va visitar el Perú, va veure aquest instrument, que és un retablo, en realitat, amb un forat al mig, i té una sonoritat totalment diferent.

0: Per tant, per entendre la música peruana hem d'entendre aquesta visió colonial, aquesta visió històrica imprescindible.
1: Exacte.
0: On es creuen diverses civilitzacions que,
1: sí,
0: de retruc, aquestes civilitzacions arriben també aquí a Catalunya i a Espanya.
1: Efectivament.
0: És molt curiós.
1: I alhora és com molt interessant també veure, perquè la dansa i la música també, òbviament, estan molt interrelacionades. Hi ha un ball que es diu la polca, o, per exemple, la marinera, que són vestits molt llargs, es balla amb moviments de les mans, una mica com que recorda el flamenco, també, no? Mm-hmm. Llavors té com aquest respir, per dir així, no? també colonial. Aquesta cançó que escoltava més d'Augusto Polo Campos és, bàsicament, del compositor més important de la música criolla al Perú, i és important el concepte criollo, no? Perquè també existeix el menjar criollo i la cultura criolla al Perú. Què vol dir la paraula criollo, no? Nosaltres, quan parlem de criollo, això neix també de la colonització, de quan els espanyols naixien al Perú, el concepte eren els espanyols criollos, no? Una cosa són els espanyols que naixien aquí a Espanya, llavors eren els peninsulars, i quan naixien al Perú, doncs eren els criollos. Llavors tenien aquest concepte com per diferenciar la part social, però amb el temps ha agafat com aquesta força, però també d'una reivindicació també cultural, no? Perquè, òbviament, després aquests nens que van néixer al Perú es van casar amb persones peruanes, i aquesta barreja va fer també que sorgeixi tot el que és la música criolla.
2: Déjame que te cuente el limón. Déjame que te diga la gloria

0: en un sueño.
1: Dona molt la sensació que també és una música que es transmet de generació en generació.
2: Totalment, no? sí.
1: Crec que remet molt a la memòria. Déjame que te cuente, déjame que recuerda, no? És molta reminiscència també tota l'estona.
2: Exacte.
1: A una part històrica.
2: Exacte, les lletres de les cançons sempre tenen aquesta part, no?, de record, no? Si escoltem després una miqueta, no?, més aquesta cançó concretament de la Chabuca Grande, que també és molt, molt representativa del Perú, amb la flor de la canela i en unes castanyueles, no?
1: Sí, la sentíem
2: a les castanyueles, sí. No? Llavors hi ha una guitarra i en unes castanyueles, no?, que això també representa, doncs, aquestes arrels, no? De fet, fins i tot al Perú, fixa't l'important que és la música criolla al Perú, que nosaltres el dia 31 d'octubre, que aquí celebrem, doncs, o la castanyada, o
1: el Halloween,
2: nosaltres, exacte, celebrem el dia de la canción criolla. Llavors, en aquest dia de la canción criolla és tot un festival, perquè tots els carrers s'omplen de cajones peruanos, de música i de tot aquest folclor criollo que s'ha anat passant de generació en generació. De fet, hi ha una ciutat al Perú, a Lima concretament, un barri que es diu Barranco. La gent que visita el Perú, doncs també l'animo a que visiti aquest barri, perquè és on hi ha una essència brutal del que va ser aquella època colonial i es respira aquesta música. Hi ha diferents bars que es coneixen com les penyes criolles, i és increïble veure com qualsevol que està assegut a la teva taula s'aixeca i canta una cançó, no? Que li recorda el seu pare, gent que balla a la marinera, i llavors és tot com molt, molt musical i molt de record també.

0: Home, un vals.
1: Un vals, eh?
0: És un vals criollo, sí. Fantàstic. És maco. Sí, els meus avis ho veien preciós.
1: Entenc que la part important també és la part més de dansa, no?
0: Exacte.
1: Que va acompanyada d'aquesta música.
0: Sí. Perquè és una barreja, quan veus ballar la gent el vals, no? El vals peruano és com una barreja entre un bolero, no? I una mica com una bachata, així com una mica estranya. És molt maco de veure-la, sí.

0: I la polca seducia les limenyes.
1: Aquesta sí que dona més, així com per ballar, una mica més alegre.
2: És la polca.
1: No? És la polca.
2: És la polca, sí, sí. És sí? També molt típic de la zona de Lima i hi ha algunes zones també del Callao, no? Que també està així tot el Lima.
1: Uh-huh.
2: I és, sí, té una miqueta... L'altra potser és més d'enyorança, no? De...
1: Una mica fins i tot portuguesa.
2: Sí, sí, sí, sí. És que t'adones de la música, que és brutal.
1: Té aquesta influència d'aquest saudade portuguès, no?
2: Sí, sí, sí.
1: No sé, escolto i a vegades em transporta...
2: Sí, sí,
1: no sé,
2: sí, sí.
1: Pot ser Perú o qualsevol barri d'Oporto.
2: Exacte, totalment. És veritat que tu, a més, que sí, viatges no, molt. Que viatges molt.
1: No, però
2: és veritat que,
1: sí,
2: que té
1: un...
2: Com el fado, també, una miqueta.
1: Exacte.
2: No? Sí, sí.
1: Té un punt fado, de
2: té
1: fet, aquesta
2: fado.
1: Cançó.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, és veritat.

0: recordo en un viatge, en un free tour, perquè jo tinc la mania de, quan vaig a un lloc que no conec, fer un free tour. Llavors, la guia ens explicava una mica tota aquesta influència musical, atlàntica, mediterrània, i es va posar a cantar un fado.
1: Uau!
0: I mira, encara ho recordo. Tu no sé si...

0: De tenir aquest sentit, no, de també espanyol i també doncs colonial, no? I és una barreja de totes aquelles migracions, per tant, crec que
1: també per ser crítics, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo entenc que també al final quan parlem també de colonialisme és una oportunitat per revisar-nos i ser crítics, perquè la música ens ajuda a entendre que a vegades, bueno, pues aquest colonialisme, doncs, bueno, té aquesta influència que a vegades també pot ser negativa.
0: Ah, exacte.
1: I és interessant com la música també ens ajuda a fer aquesta reparació, a traslladar-nos des d'aquesta visió.
0: De fet, tot el que és la música afroperuana, no? Hi ha lletres de cançons com molt reivindicatives, no?
1: Clar.
0: Amb tot aquest colonialisme.
1: Mm-hmm.
0: I també aquesta part de la negritud, no? Al Perú hi ha una ciutat que es diu Chincha, que gairebé el 90% són persones negres.
1: Uh-huh.
0: Llavors, doncs, bueno, també hi ha aquesta part, no, de reivindicar, perquè al Perú, malauradament, també hi ha molt de racisme, no? I bueno, és com dir, això forma part també de la nostra música, això també forma part del Perú, i ens heu de reconèixer, no? I ara crec que al Perú s'està treballant molt tot aquest tema del racisme i del classisme, que està bastant arrelat.
1: Uh-huh. Crec que, de fet, tenim una cançó afro que ens ajudarà a connectar una mica amb això,
0: sí,
1: que ens explicaves i poder entendre aquesta influència.
0: Sí.
1: Hi ha aquests, els tambors que
0: deies
1: abans.
0: Els tambors, exacte, sí.

0: fins i tot relaxant, una mica.
1: Ai, a mi m'ha...
0: És una mica ASMR. Esperem...
1: No ho havia pensat, però
0: és una mica ASMR, la música afroperuana.
1: Sí, sí.
0: Però ara s'anima una mica. Menos mal.
1: S'anima.

0: És que no sabia en quin moment molestar aquest senyor, no? Està com molt posat amb el tambor, no? No sabia en quin moment interrompre, no? Perquè en qualsevol moment es calla
1: i
0: de cop hi torna. Llavors, ara estem escoltant música més evidentment, sí. Hi ha una influència afro.
1: Total, sí, total. A més que es nota molt.
0: I llavors, des del desconeixement, és a dir, aquesta música també forma part de la cultura peruana,
1: sí,
0: i està present en el dia a dia.
1: En el dia a dia de les danses, també, el festejo, el negroide. De fet, el concepte negroide és un ball que es balla amb aquesta música, no? Amb la música negra, no? O sigui que hi ha tota aquesta cultura musical i de gènere molt, molt, és molt interessant. A mi és que m'agrada molt. Sí, sí.
0: Continuem insistint que és bastant ASMR, aquesta música.
1: N'hi ha d'altres, potser una miqueta més...
0: Una miqueta més animadeta.
1: Més animadeta, sí.
0: No, però està bé, perquè et connecten...
1: A aquesta
0: hora de la tarda, que la gent, doncs mira, ja són passades les 3 de la tarda, és una hora que, bueno, que tampoc volem despertar la gent d'aquella manera.
1: No, clar.
0: Molt bé, doncs què més ens expliques d'aquesta música que ara mateix estem escoltant i d'aquesta influència més cultural?
1: Vale, doncs d'aquí hauria de dir que de tota aquesta música, no, afroperuana, sobretot va néixer a partir del segle XV-XVI i es va allargar realment fins al XVIII-XIX. A partir d'allà, doncs, ja van començar a crear nous instruments, no, perquè la base sobretot és el cajón peruano, però també hi ha un instrument que es diu la quijada. Saps el mentón aquest? Al sí. Perú li diem sí. Quijada.
0: El mentón
1: sí, d'una vaca, no?
0: Sí.
1: Llavors, hi ha un instrument que es diu quijada i es toca amb un pal

0: i llavors té doncs, tota la... És que, clar, costa imaginar-la, eh? Però és el cap d'una vaca, no? Gran, la seva quijada, que és tota blanca, os, i llavors amb això vas tocant amb un pal, o sigui, totes les dents, el que queda, i llavors fas un so amb això.
1: Ahà.
0: O sigui, llavors, estàs flipant, eh? No, és que no, la teva cara l'estàs intentant com... Anem a veure.
1: Estic intentant entendre, és a dir, estic intentant connectar la vaca amb la música.
0: Sí, però...
1: Ho veig, ho visualitzo bastant.
0: Però té tot el sentit, no?, perquè eren africans que els van portar, no?, de diferents llocs de països d'Àfrica per anar al Perú, i clar, és com de... com, no?, he de mantenir la meva cultura, o sigui, la seva, per aquesta.
1: Uh-huh. No, té tot el sentit, té tot el sentit del món. Llavors, i aquesta música, sobretot, o, quan se sol ballar?
0: Sempre.
1: Sempre?
0: La música afroperuana es balla sempre, però també és veritat que quan es balla, o és el dia de la canció criolla, 31 d'octubre, és quan més ímpetu agafa.
1: Ah. Escúchalo.

0: I què t'anava a preguntar? Existeixen a Barcelona? A Madrid sí, perquè jo hi he estat algun cop a Madrid, en alguna sala, on fan música en directe peruana. Aquí a Barcelona no sé si hi ha llocs on es reuneixen gent a poder tocar música d'aquest estil.
1: Hi ha una, que hi ha un bar que està per el Born, i de tant en tant es diu Pisco Puncho o alguna cosa així, i de tant en tant fan música peruana en directe. Llavors són dos cantants extraordinaris, no? Un d'ells és peruano, l'altre també, el que canta també és de Perú, i és molt maco perquè, clar, és tota l'estona sentir, no?, aquesta música i d'aproximar-te. Després, alguns restaurants, sobretot quan ja comença a apropar-se, no?, o el dia nostre del Perú, no?, que és el 28 de juliol, on celebrem la independència del Perú, que hi ha molts restaurants on posen molta música, el dia de la Canció Criolla, aquí als restaurants peruans, que podríem anar...
0: Home, seria interessant agafar el micròfon i un dia fer aquesta ràdio immersiva de...
1: Buah, sí, de música.
0: Home,
1: seria
0: super interessant.
1: Hi ha gent que surt, balla i així, ho veus en directe.
0: I això passa a Barcelona.
1: Ah?
0: Perquè jo a Madrid sí, perquè a Madrid hi ha una comunitat també peruana bastant important, i això a Madrid, jo crec que a Lavapiés i algun, algun barri, allà sí que he pogut estar, perquè hi ha pràcticament sambódromos. hi ha sales de salsa a Madrid. Recordo, de fet, un dia que va coincidir amb Eurovisió, crec que era Eurovisió de fa 2 anys, on en lloc d'Eurovisió vaig acabar, no sé per què, en una sala d'allà de Madrid que feien salsa i tocaven també música d'aquesta afroperuana.
1: Ostres, sí. Que guai.
0: Per tant, és una bona notícia saber que a Barcelona també hi ha l'oportunitat.
1: Exacte. I hi ha escoles de ball, eh?
0: Escoles de ball aquí també.
1: Escoles de ball aquí a Barcelona, que ho fan. A l'Hospitalet hi ha una escola que es diu Perú Ritmos i Costumbres. I bueno, està bastant bé perquè et teletransporta, no?, i t'ajuda. No només t'ensenyen. Hi ha nens que ja han nascut aquí perquè els seus pares, no?, han migrat, i que de tan petits ja ballen. O festejo, no?, negroide, marinera... I ja ballen.
0: Però una cosa també molt curiosa és que això sí que passa més a Barcelona que a altres ciutats que jo he vist a Espanya. És que la gent balla al carrer. És a dir,
1: molt.
0: Tu pots anar, no sé, aquí a Poblenou o altres barris, i veus que hi ha gent al carrer ballant. També a plaça Espanya, ho he vist molt, també.
1: Sí, que hi ha, a la zona Barceloneta. Sí, a Glòries, els diumenges, posen música, salsa sobretot, i la gent està allà i balla.
0: Mm. Sí. I un dia els vaig preguntar i em van explicar que preferien fer-ho al carrer que no passa en una zona tancada.
1: En una zona tancada.
0: Doncs escolta, anem a canviar de tercio musical.
1: Totalment, sí.

0: Aquesta...
1: Això que diries que és moja, no?
0: A veure. Vaig a una mica de prejudici, tinc una mica de prejudici.
1: Ja veuràs, ja
0: i et diré una cosa que no t'esperes. Però em recorda molt la telenovela, aquesta. És a dir, em recorda molt l'opening de telenovela.
1: Opening de telenovela?
0: Ja sé que no té res a veure.
1: No, però la veritat és que no.
0: Ni por asomo.
1: No.
0: Però sí que t'he de dir que em recorda una mica això. No sé. M'ha transportat aquí.
1: Doncs això és una salsa.
0: Una salsa pura i dura.
1: Una
0: salsa a l'ús.
1: El que passa és que aquí, quan sentim Marc Anthony, que és veritat que...
0: Aquest senyor que està cantant és Marc Anthony.
1: No, és un altre. Marc Anthony el coneix tothom quan diu salsa. Diu, ah, sí, Marc Anthony. És com, ja, sí. Però Marc Anthony és el 2000, no?
0: Ja.
1: Aquesta orquestra és de fa molts anys al Perú. És una orquestra peruana de salsa, que és l'orquestra Camagüey, es diu així. La salsa realment origen... Per què he volgut explicar el gènere de la salsa, no? Perquè tot i no ser... que va néixer al Perú, la salsa, perquè la salsa, perquè ho sapiguem, una mica de culturilla musical, va néixer a Cuba i a Puerto Rico. Però és veritat que als anys 70 i 80 a Nova York es va acabar com de consolidar, perquè tu imagina't les voltes que ha donat la salsa i aquest gènere, perquè al final a Nova York s'arribi a consolidar la salsa, no com a, com a gènere on es balla i es disfruta i es gaudeix, no? Què passa? Que amb totes les migracions... la salsa arriba al Perú, molt concretament a Lima, i ja molt, molt concretament al Callao. I és un barri salsero por excel·lència. Es balla i s'escolta salsa tota la nit, tot el matí. Vas amb els busos i estàs sentint salsa i surten cantants salseros que no han arribat a ser coneguts internacionalment. Però al Perú es coneixen, no?
0: Són com superestrelles.
1: Són com superestrelles al Perú, sí, sí.

0: amb aquest ambient salsero, no?
1: Crec que hem de continuar les nostres classes de salsa.
0: Hem de continuar, exacte, correcte. L'altre dia, qui ens segueix a xarxes socials va veure que m'he iniciat a la salsa.
1: A la salsa, a poc a poc.
0: A poc a poc, molt a poc a poc.
1: Però molt a poc a poc.
0: Molt a poc a poc. Sí, perquè sí, cadascú sí. Val per lo que val. Llavors, jo sé que per la salsa no, però no passa res. Tothom té
1: les coses. Per la maionesa. Exacte. La salsa
0: per la maionesa. Correcte. Què t'anava a dir? Crec que ens tens una última.
1: Una última.
0: Mira, sí. canviem de tercio cap a la última que ens porta... Això, que és una mica... Això et recorda de Rosé.
1: Ja, aviam. Tira d'estereotips. Tira, m'encanta.
0: A veure, t'he de dir que em recorda una mica a Hotel.
1: A quin hotel has estat tu que et posen aquesta música?
0: No ho sé, jo aquesta música l'escolto molt als hotels.
1: Sí, ah, sí?
0: Perquè deu ser la típica... És salsa, també, o què?
1: Això és cúmbia.
0: Clar, llavors hi ha gent ballant cúmbia als hotels. Deu ser molt típic, perquè jo això ho veig. A mi aquesta cançó em remet a hotels.
1: Ostres, de veritat?
0: Sé que ara, deu ser ofensiu i racista.
1: No és ofensiu, no és racista.
0: Però sí, no sé.
1: Però em sorprèn molt.
0: De veritat,
1: molt.
0: Perquè es veia molta cúmbia en aquests llocs. perquè hi ha molta gent gran, a vegades...
1: En aquestes...
0: Sí, perquè això potser és un nou gènere que desconeixies, però jo que sóc de la Costa Brava, aquesta música jo l'escolto i dic, és un hotel.
1: Ah, sí?
0: Potser ara que m'estigui escoltant dirà quina persona més incompetent i ignorant, però que potser l'única cúmbia que ha escoltat és en un hotel. Però escolta, tothom té les seves mancances.
1: No, això... Bueno, és igual. La cúmbia també no és un gènere que va néixer al Perú, sinó a Colòmbia. Els colombians que ens estan sentint també seran flipant amb tu.
0: Home, deuen estar al·lucinant, aquest senyor.
1: Direm, però aquest senyor què està dient? Dels hotels, no?
0: Jo m'entenc.
1: Sí. Bueno, jo hauria d'anar a l'hotel d'aquest que...
0: Vine un dia. Sí. Tu ja has anat a Roses un dia. Hauràs de tornar, haurem d'anar a fer una ruta pels hotels i vull demostrar-te que als hotels de la Costa Brava es balla molta cúmbia.
1: Que fort.
0: Sí.
1: Vale, doncs...
0: Perquè hi ha molta comunitat francesa, i no sé si a la comunitat francesa li agrada la cúmbia, però no sé.
1: Vale, bueno, queda això pendent. Sí. Aquesta música, no?, la cúmbia peruana, també és molt representativa en el nord del Perú. De fet, el Chiclayo, la ciutat on jo soc, on és el papa.
0: Això t'anava a dir... Això t'anava a dir. Tu ets del mateix poble que el papa.
1: Del mateix poble, home, sí.
0: Chiclayo,
1: sí.
0: Chiclayo. Ha sortit una activista social, l'Ana Lucía Olivos, ha sortit el papa, teniu allà... És cuna de talento.
1: És cuna de talento.
0: I a més, si no n'hi ha prou, també ha sortit la cúmbia d'allà.
1: Exacte, que s'escolta als hotels que freqüentes.
0: No, però Chiclayo sí que... Jo recordo perfectament el discurs del papa.
1: Sí, que ho va dir, sí.
0: I de fet, crec que ara deu ser un any, ara mateix deu fer un any d'això, que es va pujar allà al balcó.
1: Exacte.
0: I va dir, quiero agradecer y tener un recuerdo especial a mi comunidad de Chiclayo.
1: Sí, perquè és una ciutat molt petita, perquè allà hi ha un párroco, no?, que era d'Estats Units, i va estar molt de temps allà, i llavors es coneixien amb el papa d'ara. Llavors, clar, d'allà treu totes les arrels i tota la història, sí. I se l'estima moltíssim, a Chiclayo tothom el coneix. Bueno, jo no, perquè porto tic aquí.
0: El papa León o el...
1: El papa León el coneix gent, perquè ell ha fet misses, ha bautizat a gent, comunions...
0: Segur que assistirem una mica fils familiars, segur que trobem algú que coneixia el papa.
1: Segur.
0: De la teva família.
1: Segur.
0: Anem estirant.
1: I tant. A més que la meva mare de la congregació de Joventudes Cristianes, no sé, llavors, doncs, segurament alguna cosa...
0: Segur, jo estic segur que un dia estirem i trobem algú
1: que
0: era un amic de la infància del papa, imagina't.
1: Exacte.
0: Ara que ve a Barcelona, doncs mira, podràs reconnectar amb ells amics.
1: Sí, sí.
0: Però crec que això no és el tema que ens portava, sinó que la cúmbia també és un dels llocs de Chiclayo.
1: Exacte, sí. Llavors, a la cúmbia peruana, 70 i 80, sobretot... arriba per les migracions de los Andes, o sigui, de la gent de la part de la muntanya peruana, ¿vale? perquè ens situem. Perú es divideix en costa, sierra i selva. ¿Vale? Llavors, com és un país...
0: Costa, sierra i selva.
1: Llavors, a cada departament, diguem-ne, n'hi ha estils i música diferent. Llavors, tot el que és la selva, no?, i tot el que és la sierra té aquest tarannà i aquest origen, no?, de música. Està la cumbia amazònica i aquesta que és la cumbia més com serrana, per dir-ho així, no? Llavors, bueno, és una música que es balla moltíssim en molts concerts. Hi ha grans grups de folclore i que venen també cap aquí a Barcelona i han vingut. Grupo 5 és un d'ells.
0: Grupo 5, a mi em sona molt Grupo 5.
1: Grupo 5, sí. Doncs és un grup molt... Mítics.
0: Sí, Grupo 5. Ah, de fet són els que sonen, m'està explicant ara l'Irene.
1: Sí.
0: Estic empanat.

0: Sort que hi ha la Irene, la nostra companya tècnica, que és una mica la meva veu de la consciència, que m'està dient, això que estàs escoltant és grupo fico, sin estar yo muy puesto en la cosa.
1: Exacte, sí.
0: Doncs escolta, crec que ara marxes a classe de dansa.
1: Exacte, de salsa.
0: Ai, de salsa, perfecte. Exacte, i farem un canvi d'estudi, perquè ara ve en Dani Ruiz.
1: Molt bé.
0: Que, és a dir, marxes tu cap a salsa, i ben Dani.
1: Molt bé.
0: I ho farem amb aquesta cúmbia de Chiclayo que ens has preparat.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per portar-nos una setmana
1: gràcies
0: més.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Interessantíssim, com
1: per
0: sempre.
1: Per mi ha estat un plaer doncs, que la gent que ens escolta doncs, conegui una miqueta més del Perú, que no és només Machu Picchu i ceviche. Hi ha moltíssima més cultura, sobretot la musical, que compartim també amb l'espanyola i que no deixa de ser també una manera d'aquesta reivindicació, no? Tant social, cultural, no? I fins i tot política.
0: Molt bé, per tant, doncs escolta, interessant conèixer, com sempre, Ana Lucía Olivo és activista social catalana d'origen peruà. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Moja.
2: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

0: I marxa l'Anna Lucía i ve un altre salsero, que és Dani Ruiz. Dani, molt bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Moja. Molt bé, molt content d'aquesta secció que et porto avui.
0: Fantàstic. Escolta, deixa'm presentar-te primer. Dani Ruiz, creador de contingut a xarxes socials, amb un projecte on expliques els barris des d'una altra mirada, que és L'Altra Ciutat.
1: Efectivament.
0: Com et podem trobar a xarxes socials, L'Altra Ciutat, així, a seques?
1: Sí, posem l'arroba, L'Altra Ciutat, L-A-T-R-A. Ciutat, L'Altra Ciutat.
0: M'estàs complicant encara més. És a dir, que la gent busqui L'Altra Ciutat.
1: Sí, efectivament.
0: A palo seco, a palo seco.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, fantàstic. Escolta, crec que avui, tu, ara m'ho explicaves, et fa molta il·lusió, perquè la teva secció és una miqueta així random. Tu ens vens a parlar del que sents, no? Una mica del que sents. I crec que ara el cor et batega cap al món del cinema.
1: Sí, efectivament. Mira, jo, com sempre, Moja, us vinc a parlar de la Barcelona que no surt a les postals, la que a mi m'agrada anomenar L'Altra Ciutat, una Barcelona feta de barris perifèrics, lluita, veïnals, pisos petits, persones migrants, però també de dignitat, identitat i comunitat.
0: Vale. Vale? Quantes coses, eh?
1: Moltes. Home, és que, clar, a les ciutats passen moltes coses.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Mira, la setmana passada vaig anar a veure l'estrena de Corren las Liebres, no sé si tens el plaer
0: no.
1: d'haver-la vist.
0: Que, sí que t'he vist a xarxes socials a... Sí. Era la premiere, no?
1: Era la preestrena.
0: La preestrena
1: sí, feien el Festival Docs Barcelona, que és el Festival de Documental de Barcelona, aquesta setmana passada, i vaig tenir l'oportunitat de poder anar a la preestrena de Corren las Liebres, que és una pel·lícula documental de la Lorena Ros, i vaig sortir pensant que hi ha tot un cinema català i barceloní que ens està intentant explicar aquesta altra ciutat, la que a mi m'agrada.
0: I et va agradar el què, el documental?
1: Moltíssim.
0: Sí?
1: Però primer deixo que la seva directora, la Lorena Ros, ens expliqui de què va això.
2: La pel·li va sobre els marges de la ciutat de Barcelona i en concret sobre un grup de dones on la protagonista, la Noa, és una dona d'etnia gitana, transexual, que després d'estar 10 anys a la presó surt i vol recuperar la custòdia dels seus fills bessons que estan tutelats per l'Estat.
1: La Lorena Ros ha estat amb aquestes dones, amb aquestes protagonistes durant 5 anys de les seves vides, seguint-les, fent recerca sobre les seves vides, escoltant-les, aprenent d'elles, i el resultat d'aquests 5 anys de feina és aquesta pel·lícula Corren las Liebres, s'acaba d'estrenar al Docs Barcelona, i la protagonista és la Noa, no? com ens comentava la Lorena. La Noa és una dona gitana trans de 48 anys que surt de presó després d'una dècada, intenta recuperar la custòdia dels seus fills mentre viu sota l'amenaça d'un desnonament, és a dir, que s'embolica la troca, i em va agradar bàsicament perquè és un relat que explica la història de moltes persones de la nostra ciutat i de moltes altres ciutats. Al final és una història universal que barreja identitats invisibilitzades, no? Ens parla de la identitat gitana, identitat trans, ens parla de pobresa, ens parla de marginalitat, parla de l'habitatge també, que és un tema superimportant i que molta gent es pot veure interpel·lada, no? I també mostra, jo crec, una Barcelona molt poc filmada.
0: I també entenc que també reflexiona sobre la inserció a les presons. O no tant. No, explica la vida quan surt, és a dir, no l'he vist, el documental, però pel
1: Mírala.
0: Que expliques...
1: Mírala! No, perquè...
0: Aquest cap de setmana la veuré, si puc, no sé on es pot veure o encara no es pot veure.
1: La cosa és que encara no es pot
0: encara
1: veure,
0: no es pot
1: faran
0: veure.
1: Més passis a més festivals, però de moment és una cosa com molt petitona, però realment, o sigui, parla del tema de la inserció, de la reinserció... Jo crec que no utilitza aquestes paraules, però sí que parla de com és la tornada de la presó a la vida real, diguem-ne, o sigui, com la sortida de la presó, no només de la Noa, sinó de moltes altres de les seves companyes que surten no una potser vegada, sinó diverses vegades, no? I com són aquestes diferents sortides i com és aquesta tornada a la realitat, a la societat, tot això, bueno, la búsqueda de feina, bueno, són molts temes que...
0: Va venir la Noa? A la preestrena o no va
1: sí,
0: poder?
1: Sí, sí,
0: va ser-hi,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí. Van estar totes les protagonistes, excepte una, però la resta de protagonistes van estar allà i van explicar la seva experiència, i clar, per elles, vull dir, clar, bueno, al final és el que sempre parlem, que sempre s'explica, no?, en aquest cas, la ciutat, només una part de la ciutat o només una part de la societat, i al final elles estaven, per exemple, superagraïdes de que la Lorena hagi fet aquesta feina amb elles i poder explicar la seva història, no? O sigui,
0: clar.
1: Elles ho deien, en plan, gràcies per contar nostra història.
0: Això clar, a més impacta perquè normalment quan algú té un documental o un projecte davant, el dubte que tens al principi és... cap, fins a quin punt exposes a la, a les, als testimonis, no? I fins a quin punt els testimonis tenen aquesta generositat o se senten còmodes per poder mostrar-se, perquè al final no deixes de mostrar les teves intimitats, no? Jo crec que aquí és... I també entenc que explica molt aquests 5 anys, perquè també són 5 anys de construir confiança amb el testimoni.
1: Total, sí. És a dir, es veu, es veu una feina molt ben feta, al final es veu una història que, tot i la duresa de tots els fets que relaten, està explicada amb molt d'humor, explica, no, el suport mutu, la comunitat, és a dir, però sobretot l'humor i l'amor amb el que està fet.
0: Uh-huh. Molt bé, fantàstic. Doncs, què més ens vols explicar?
1: Abans de continuar, vull posar-te una altra part de l'entrevista que li vaig fer a la Lorena.
0: Ah, val, perfecte. Doncs anem a escoltar la Lorena, que ens explica.
2: És una part de Barcelona que crec que la gent no és molt conscient de que existeix en general. O sigui, i el més fort és que està aquí al Raval. O sigui, amb una Barcelona tan gentrificada, una Barcelona de cara al turisme i con tantos bares cools que ja no saps si estàs a París, a Nova York o a Londres, no? Que hem perdut tant la identitat. Res, a dos quadres tenim aquesta realitat, no?
0: Mira, escolta. Bueno, crec que ho explica molt bé.
1: Sí, aquesta al final és com la seva, no? Per què algú hauria de veure aquesta pel·lícula?
0: Doncs, Dani, moltes gràcies, com sempre, a l'altra ciutat.
1: A tu, per convidar-me.
0: Vens molt dinàmic avui.
1: Sí. Sí.
0: Dani Ruiz, @ Dani Ruiz o no? O
1: com, no, @ el Tito Danito, home.
0: @ el Tito Danito, per seguir-te.
1: Efectivament.
0: @ el Tito Danito i a TikTok, sobretot. No? Estàs més a TikTok o a Instagram?
1: No, jo estic a on vulgui, on la gent em vulgui trobar, em poden seguir pel carrer, on vulguin.
0: Deixem-ho en Instagram i TikTok, si vols.
1: Vinga.
0: Fantàstic, doncs Dani Ruiz, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Doncs acabem el programa amb un tema que cada any ens interpel·la i ens agrada molt treure-hi el cap, perquè és una aliança d'entitats, però també de persones, on el que fan és col·laborar perquè joves d'Ucraïna, d'entre 12 i 18 anys, dins d'un programa que es diu Vacances per la Pau, puguin venir aquí a Catalunya i poder, encara que sigui durant uns dies, escapar de la violència i de la guerra i del conflicte. Volem parlar aquesta tarda amb dos de les impulsores, Sor Lucía Caram i Cristina Cabañas, perquè ens expliqui com ha anat, en aquest cas, l'experiència d'enguany. Sor Lucía, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Sor Lucía, explica'ns, aquest any crec que hem participat 255 somriures per Ucrània. Com heu volgut plantejar enguany aquesta experiència?
3: Bueno, aquesta experiència sorgeix també de l'aliança amb la Cristina Cabañas i la Fundació Climent Guitart i altres entitats amb les que hem volgut organitzar uns dies de desconnexió, de connexió, d'una estada amb sol, amb platja, amb llibertat, amb pau, amb tranquil·litat. I la veritat que el resultat ha estat espectacular. Aquest any hem plantejat que poguessin tenir més temps lliure, més temps per descansar, i hem vist com en pocs dies uns joves que van arribar tancats amb por van acabar compartint experiències, creant vincles, intentant recuperar la normalitat, i hem vist com tornaven a somriure. Jo penso que aquesta és el gran èxit d'aquestes trobades, no? Uh-huh. L'hem plantejat com unes vacances, com una pausa d'humanitat enmig de la guerra, que els ha robat la infància, no? I hem plantejat tot el temps d'oci que tenien com per ajudar-los a recuperar la seva salut emocional i ajudar-los a reparar la situació que tenen de trencament interior, no? Uh-huh. I penso que, bueno, que entre tots hem aconseguit bastant i han marxat molt contents.
0: Uh-huh. Sor Lucía, ara ens explicaves, parlaves de la Cristina Cabanyes, això és una aliança que feu amb la Fundació. Cristina, jo vaig poder conèixer la complicitat que teniu amb la Sor Lucía a l'hora d'organitzar un esdeveniment d'aquest tipus. Aquest any, des de la Fundació, també com heu col·laborat i quina ha estat, diguéssim, la ruta on han estat aquells llocs on han pogut fer visita a aquests joves infants d'Ucrània afectats per aquest conflicte?
4: Bé, amb Sor Lucía és que tenim un enamorament total. Sor Lucía ens diu, vine cap aquí, nosaltres és allò, si tu me dices ven, lo dejo todo, no? Uh-huh. O sigui, els projectes que Sor Lucía ens diu que hem de fer, doncs allà que estem. Però en aquest cas, a Lloret hi ha una colònia molt gran d'ucraïnesos i també havíem ja rebut peticions abans de venir a respirar de la pau, no? Una cosa molt bèstia, no? Venir a respirar de la pau. I des de l'inici de la guerra, doncs, que estem portant aquests grups, ja va pel grup número 9, són quasi més de 1.300 nois i noies que han vingut, i bé, aquests dies els preparem un programa perquè tornin a ser joves i nens, no? Des d'anar un dia a Port Aventura, anar un dia a Barcelona, a la Sagrada Família i al Museu del Barça, això no pot faltar mai. Mm-hmm. Un dia també amb Rosa dels Vents van a fer tot tipus d'esports aquàtics, també un dia es va a la platja a Tossa de Mar, un altre dia a una granja escola que també treballen, doncs, tot el tema de la part emocional, amb contacte amb animals, amb la natura. Bé, és un programa preciós que aquest any hem pogut esponjar més, han estat en lloc d'estar una setmana, han estat 10 dies, i jo crec que el resultat ha sigut molt bo, perquè si no era com tot molt precipitat, i ja que fan l'esforç de venir de lluny i sortir d'aquesta situació tan complicada, per almenys que ho puguin disfrutar, doncs, una miqueta més.
0: Uh-huh. Sor Lucía, tu t'has implicat personalment amb l'ajuda humanitària en aquest conflicte a Ucraïna i has viatjat moltes vegades. De fet, recordo que l'última vegada que vam parlar en aquest programa, lamentablement va ser quan ens va deixar el Papa Francesc, una persona amb qui tenies una relació d'amistat molt important i que, de fet, el Papa Francesc et demanava que continuïs implicant-te amb els infants d'Ucraïna. Sor Lucía, com està ara mateix la situació? Tu que estàs molt en contacte amb les persones que estan a Ucraïna, i aquestes 255 persones que tenen la fortuna de poder tenir aquest respir humanitari, de poder respirar pau, en quina situació es trobaven i es troben?
3: Bueno, precisament els nens que van portar, que aquest any eren adolescents i joves, estar en una situació de molta vulnerabilitat, no tant de la situació de pobresa o exclusió com l'entenem en aquest sentit aquí en el nostre context, sinó el que és en un context de guerra. Són nens que porten 4 anys amb una invasió a gran escala i en la que cada nit estan sentint les alarmes i les explosions i pèrdues significatives. Però la majoria d'aquests nens ja han nascut en la guerra, 2014, 2015, l'annexió de Crimea, la revolució de Maidan. O sigui, ja l'experiència d'ells és un món en guerra, uh-huh. Un món en alarma. Per tant, són nois que, a més, quasi tots venen de zones desplaçades perquè han perdut casa seva. Tots tenen una motxilla molt pesada. Aquest any fins i tot va venir un grup d'un noi més gran, entre 18 i 20 anys, que havien estat ja en la primera línia i, bueno, es notava, i quan parlaves amb ell, l'experiència de lo que havien viscut, i ens havien demanat que poguessin acompanyar als més joves i als adolescents una mica per poder-se refer. Però és que entre el grup de joves que nosaltres teníem, nens de 14 i 15 anys, alguns, havien estat en cautiveri. Mm. Per tant, això marca tremendament. Tots tenen o el pare que ha mort, o està en el front, o està segrestat, però molts dels nois ens han demanat: ajudeu-me a trobar al meu pare, ajudeu-me a trobar a la meva mare, perquè els han perdut. També ens han explicat que molts d'aquests nois, al perdre els pares, es van fer càrrec alguna iaia i no tenien per menjar, i fins i tot alguns, en el espai d'acollida que els van acollir en el primer moment, van ser maltractats. Per tant, la guerra sempre porta lo pitjor. I la situació d'estrès posttraumàtic de les persones, dels adults, també fa que tot això i el comportament tingui un impacte en els més petits, en els joves, que han d'elaborar no tenint experiència ni fortalesa unes situacions que segurament molts dels adults tampoc no podrien elaborar, no? Per tant, ells veien que era com un somni que es feia realitat, poder viure sense sobresalts, gaudir de la natura, de les emocions en PortAventura, en l'hotel de Cristina, estar en la piscina, pues era tota una aventura i unes rialles que realment feia goig, no? Uh-huh. Volien tornar també. Ells tenen un sentit de pertinença molt gran. El xoc va ser molt gran aquest cop, perquè just el dia que entraven va ser un dels atacs més forts al país, en tot el territori. Uh-huh. Per tant, ells ja, quan, abans de pujar a l'avió, ja havien connectat les alarmes que havien desconnectat durant els dies que estaven de vacances. Uh-huh. I ells avisaven que estaven en alarma en Khmelnytskyi, de d'on venien ells, en Kiev, en el Lviv, i estaven realment preocupats, no? Uh-huh. De cop i volta veus que com una ombra sobre els seus ulls, però després hem de tornar perquè nosaltres ens deben al nostre país, no?
0: Uh-huh. Una de les coses que a mi més em va impactar quan els vaig poder conèixer l'any passat, en l'estada que vau fer, que em vau convidar, va ser precisament això, que en el telèfon mòbil tenien aplicacions connectades per avisar-los en aquell moment, doncs, quan hi havia un atac i havien de refugiar-se. I de fet, m'explicava algun d'ells, no?, com el fet de desconnectar durant 10 dies aquest telèfon doncs era com un miracle, pràcticament, no? Cristina, ens parlaves que a Lloret de Mar hi ha una colònia molt important de persones ucranianes. Em consta que Lloret s'ha implicat també com a municipi. Com és el fet que un municipi com Lloret doncs, sigui receptiu, sigui solidari, en el cas, per exemple, de la teva fundació, acollint-los en el teu hotel durant aquests dies? És a dir, quina ha estat també la implicació del municipi de Lloret de Mar?
4: Bé, a Lloret hi ha més de 100 nacionalitats que conviuen i a l'haver-hi aquesta colònia doncs hi ha persones que es van dirigir cap a nosaltres a demanar ajuda. Des del primer moment el municipi doncs va dir que ens ajudava amb el que necessitéssim i de fet doncs han pogut també fer activitats en el propi Lloret on ha intervingut doncs des de l'alcalde moltes altres persones que han volgut col·laborar. Però bueno, és un poble on hi ha molta diversitat i llavors pues, estem acostumats a que s'ha de fer pinya i si algú té un problema pues, se'l té que ajudar.
0: Uh-huh. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, Sor Lucía i Cristina, per explicar-nos com ha anat aquest any. Us agraïm moltíssim la feina que heu fet, aquestes 255 persones joves que han pogut estar aquests 10 dies gaudint de Catalunya, i també em consta, no?, aquest sentiment que s'emporten també de la societat espanyola catalana cap al seu país d'origen, que jo recordo parlant amb el cònsol que explicava que són coses que mai oblidaran també, no?, com a poble.
3: Sí, mai oblidaran, els ha quedat un record impressionant. Sí que volia dir-te una cosa, que Lloret de Mar té molta vida pròpia, però tot el motor solidari de Lloret de Mar està activat per la Cristina Cabanyes, uh-huh, que té una capacitat de crear una xarxa impressionant. Per tant, jo penso que quan tens una dona referent que està treballant en un territori, és capaç d'arrossegar a tothom, no? I a mi, aquest any, ja porto temps que ho estic veient, però aquest any, quan veia la quantitat d'empreses, identitats i fundacions que van col·laborar i es van sumar, totes tenien el cognom de ser derivades per Cristina i la seva xarxa, no? Per tant, jo penso que és posar en valor de que podem transformar el món en persones bones que s'impliquen i que saben sumar gent a causes nobles, no? Perquè Cristina m'assenyala a mi perquè l'hàbit és blanc i es nota més, no? Uh-huh. Però jo crec que és important reconèixer com dones fortes enmig d'una societat que sembla que hi ha altres valors que s'estan, o valors autèntics que s'estan perdent, són capaces de remar en contradirecció perquè creuen que l'esperança és possible. I realment puc dir que amb la suma de tots aquests nous amics que tinc arran d'aquesta xarxa dels 255 somriures, és més forta i l'esperança realment no podrà fallar.
4: Molt bé, doncs, però jo només vull afegir una cosa, que la gran capitana és la Lucía. Tots anem darrere d'ella. On ella ens digui, nosaltres anem.
0: Fantàstic, doncs escolteu, aquest exemple vostre, moltíssimes gràcies, Cristina i Sor Lucía, per atendre aquesta trucada de Ràdio Nacional a Catalunya, i agrair-vos també pel que heu fet per aquests infants durant aquest temps.
3: Moltíssimes gràcies a tu.
0: Fins molt aviat.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies.

0: Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.
1: Què tal? Molt bona tarda. Aquesta temporada, 25-26, s'ha parlat molt de cultura de base, entre d'altres qüestions perquè les entitats i col·lectius que en formen part i que treballen a l'entorn de tota aquesta manera indispensable de fer la cultura, doncs home, no han tingut fàcil. I ha estat per aquesta raó que hi ha hagut moltes reunions, assemblees, per mirar de buscar quins camins es poden agafar en el present i en el futur per poder seguir construint les bases d'aquesta manera d'entendre, com dèiem, la diversitat cultural. Avui recuperem precisament les veus d'una d'aquestes assemblees, gent que participa i de quina manera, amb tot allò que té a veure amb la cultura de base, i ho farem dintre del nostre espai Cultures Paral·leles, amb el Dani Granados i, com sempre, aquí, al Territori Clandestí.

0: Molt bona tarda, Dani Granados.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Portem 11 anys. 11 anys, eh? De territori clandestí, de cultures, sí, de cultures paral·leles, i pràcticament en tots els nostres espais han sortit paraules com cultura comunitària, cultura de base, cultura autogestionada, i portem 11 anys parlant de tot això.
1: I
0: em fa la sensació, exactament, i tu i els nostres convidats i convidades ens ho explicaran, em sembla que encara queda molta feina per endavant, perquè sí, és ben cert que potser la societat civil, les entitats, els col·lectius, fins i tot les persones, no, a nivell particular, s'estan movent, i molt, i els hi agraïm, i de quina manera, en aquestes direccions, però potser, diguéssim, aquells estaments que podrien posar, doncs, o podrien no posar pals a les rodes, no sé si van amb la mateixa línia.
1: Sí, bueno, sabem, i ho hem dit moltes vegades aquí a Territori Clandestí, la ciutat, no, i la convivència, la ciutat és conflicte. I segurament l'espai de representació més clar del conflicte a la ciutat és la representació cultural, és la participació cultural, és un àmbit de disputa clarament, no? Llavors, tu, aquí hi ha diferents opcions. Tu pots representar opcions estratègiques i polítiques de ciutat que representen un tipus de cultura que intenta tapar aquest conflicte, que, bueno, que té molt brilli-brilli i que sona molt bé de cara a crear, doncs, estratègies de màrqueting i marca de ciutat, això que hem conegut tantes vegades com la marca Barcelona. Però després hi ha tot un teixit que entén aquest conflicte com un àmbit de disputa política, no? Un teixit cultural que té a veure amb models també d'economia sostenible, però que té una pàtina molt important d'activisme per defensar un model de ciutat que respecti, diguem, els drets humans, els drets de la ciutadania, la diversitat, etc, etc. I hi ha molts noms, hi ha moltes maneres d'anomenar això. Abans ho estàvem comentant amb els nostres i les nostres convidades, però un que s'ha anat imposant i que, a més, és el que dona nom a aquest col·lectiu, és el de la cultura de base, que és són aquestes entitats i aquest teixit i aquestes comunitats que estan en aquestes trinxeres de la transformació urbana mitjançant la cultura.
0: I aquesta setmana, precisament, i a la presó model de la ciutat de Barcelona, s'han celebrat les jornades de treball de cultura de base i comunitària que volien respondre, i ja m'explicareu si heu respost, si heu trobat la resposta o no, a la pregunta, model de cultura? Quin model de cultura, m'imagino? Volem? Ens presentes a les nostres convidades?
1: Doncs tenim el Gerard Talló, tenim el Diego Salazar i a la Semolina Atòmic, persones de referència, diguem, d'aquestes trinxeres que estàvem explicant abans, i són tres de les persones que han estat, diguem, impulsant aquestes jornades i aquests espais que es presentaven com unes jornades de treball, no? Que això és una cosa, diguem, que es diferència d'altres actes més reivindicatius, perquè el que tinc la sensació, jo, que cal aquí és com arremangar-se i posar a articular dinàmiques i processos col·lectius de transformació, no? Semolina, com ha sigut aquestes noves jornades de treball de cultura de base? Per què s'han fet i quins són aquests objectius?
2: Bon dia. Hem vingut Gerard i Diego i jo avui aquí després de les jornades. Estem una mica hecha polvo perquè tot el que fem nosaltres és activisme. Això és perquè penso que, com la mateixa cultura de base ha sortit d'una necessitat real d'uns projectes, de les persones, entitats, col·lectius que estan relacionats amb l'art, amb l'educació, amb la ciutat, amb la societat, amb la política. I, com moltes vegades, intentem aixecar un moviment que bàsicament és una lluita per dret a la pràctica i a l'accés a la cultura i a l'art, i que asseguro que parlarem entre tots ara mateix moltíssim. Què vull dir el model de la ciutat, per exemple, la que tenim ara mateix, i perquè moviments com aquest i com dependre de l'activisme tenen seus punts molt alts, no? Que vas com un tren o un avió, i fes activitats i fes moltes coses, i després hi ha una baixada perquè passa això, jo penso, per la naturalesa dels moviments activistes d'així. Llavors, en aquesta vegada no som de nou reunits que són membres de la cultura de base, que hem fet també un informe sobre els estats dels projectes que portem nosaltres, i que hem dit, juntem-nos màximament possible i debatim entre tots. Per això són jornades de treball que hem convidat a tota la gent de la ciutat, a ciutadans, a debatir el model de cultura que volem i que tenim ara mateix i per què volem canviar-lo totalment. Bàsicament és així.
0: La Semolina Atòmic, ja sabeu vosaltres, és l'artífex, conductora d'entre altres moltes iniciatives de l'Antic Teatre, que forma part d'aquesta plataforma de cultura de base que ens ha fet la introducció, Dani Granados, de tot allò que s'ha plantejat durant aquestes dues jornades i que ara parlarem amb tots els nostres convidats. Però ja que parlàvem d'activisme i estàvem comentant una mica que cansado és ser activista, por favor, perquè entre altres coses no només ets activista d'una causa determinada, acabes sent activista de 4, de 5. Mira, per mostra un botó, la senyora que sonarà a continuació és la Clara Pella i, per cert, presenta el seu nou i meravellós treball discogràfic el pròxim dia 21 a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: L'eco meravellós de la Clara Pella, 17 cançons compartides, perquè diu la Clara Pella que la millor manera de combatre la soledat precisament és compartir-la. Mira, tenir algú al teu voltant i recórrer aquest camí plegades, que és una mica el que han volgut fer, no, Dani Granados, com dèiem, amb aquestes jornades que ens presentava fa una estona la Semolina Tomic, de jornades de treball de cultura de base i comunitària. Han estat 2 dies, veig molt cansats també el Diego Salazar, de Fes Cultura i Connecta'ls Cooperativa, i el Gerard Altalló, poeta, activista cultural, i també el col·lectiu de l'Automàtica. És que no, és que després, bueno, a la foto somreiran segurament, però si ara mateix els veiéssiu, van fent aquell... Ha estat intens?
1: Ha estat intens l'esforç, ha estat intens la cuina, ha estat intens el temps, sobretot preparatiu, no? I ha estat intens sobretot l'energia de intentar recollir una mica la pregunta que el Daniel posava al davant, de per què jornades de treball i no un altre model, no? Ha estat intens l'intentar recuperar tot un moviment que estava bastant parat, i recuperar-lo d'una manera que era, doncs, sempre penso que aquest activisme està vehiculat, almenys a Barcelona, amb l'herència de l'anarcosindicalisme, no? Vull dir, quan un vol lluitar pels béns comuns o pels canvis socials, o s'apunta a un partit polític o fa la guerra pel seu compte, no? Alguns de nosaltres segurament venim més d'aquesta branca més desestructurada, però alhora també més comunitària, i aquí, evidentment, el cansament es multiplica, perquè no tens una estructura darrere en la qual et puguis recolzar, no? De tot, és a dir, tant d'enviar els correus com de la gestió, de generar, doncs, en aquest cas, doncs, l'Instagram que acabem de muntar, que sembla ridícul perquè és contradictori amb la forma de funcionar, però avui en dia no tens altra manera que passar pel sedàs i comunicar-te amb les xarxes, però clar, recuperar una web, convidar la gent, portar uns excels de, no?, qui s'ha apuntat, quanta gent ve, fer els cafès, no? Això és com que no tens una estructura, els cafès, com et pots imaginar, doncs és algú a casa bullint cafeteres, posant-les en un termo, no? El que porta les carpes vol dir una furgoneta amb una persona recollint les carpes, deixant-les anar, consensuant amb tothom. Això és, no tens una estructura al darrere, i això no només és un cansament intel·lectual, sinó que també és un cansament físic. No?
0: Dani, jo ja m'he cansat directament mentre el Gerard ens explicava la logística de les jornades, clar, però ara hauríem d'entrar en el gruix, no? Entrem... precisament del que es va parlar.
2: Entrem en matèria, perquè la gent ho sàpiga també, per ubicar els nostres oients i les nostres oients. Cultura de base com a col·lectiu i com a moviment social, perquè al final és del que estem parlant, va néixer, té molts anys ja, va néixer el 2008, també en un moment de crisi on les polítiques culturals del país estaven, diguem, desenvolupant unes pràctiques que no eren del tot democràtiques, o així ho enteníem alguns, que jo també estava allà, dels que vam començar aquest moviment, i en diferents moments, no?, quan s'ha començat o s'ha reforçat aquesta alteració de la dinàmica més democràtica de la cultura, doncs aquest col·lectiu es va activar, no? Va passar el 2019 i torna a passar ara amb diferents objectius. Hi ha una cosa que em marca les jornades i que a mi em sembla molt rellevant, i m'agradaria que el Diego ho expliqués, perquè ell va fer la introducció precisament i ho va explicar en aquestes jornades, que és la idea de que la cultura de base com a tercer pilar de l'ecosistema, no?

0: aquest model que tenim aquí a la ciutat, sobretot, això és un model que és un model que també s'utilitza en altres llocs, no? Però en aquesta ciutat està molt marcat. Aquí tenim un model que només ens parla de que hi ha una acció que és públic institucional, és a dir, tota l'acció que fa, en aquest cas, en la ciutat, l'Ajuntament de Barcelona, i també la Generalitat, que també entra en la gestió d'equipaments, en la gestió de centres cívics, fàbrica de creació, teatres, etc. Tenim un altre espai, que és l'espai privat, comercial, no? Aquí tenim al Mago Pop, no? per dir-ho ràpid, no? O sigui, gent que fa taquilla i amb aquesta taquilla fa diners i negoci. Però hi ha un tercer pilar que existeix, no és que esté apareixent ni que esté, està, és simplement que està soterrat, està en precarietat, està invisibilitzat, que és el sector de la cultura de base, que és un sector que també diem públic comunitari en el sentit de que té interès públic, no? I que està construït des de l'autoorganització ciutadana, no? I que és tota aquesta xarxa d'entitats, cooperatives, col·lectius, persones, artistes, petites empreses també, no? Que estan desenvolupant una feina, però amb un sentit que és clar de defensa dels drets culturals de les persones.
1: Però què està passant llavors ara perquè es reactivi aquest espai? És a dir, quina conjuntura hi ha que forci, no?, a activar aquest múscul, a articular-ho, a incorporar gent nova, que això és molt important, no?, sempre en aquest tipus de moment. Què està passant?
0: Tenim unes evidències clares, no? Tenim tancaments directes d'espais. Tenim expulsió. Tenim un model de ciutat. O sigui, dins del model cultural tenim un model de ciutat. Però clar, el model de cultural, doncs, tenim les evidències. Ha tancat Perifèries i Marrones, el primer teatre dedicat a les persones afrodescendents d'Espanya aquí a Barcelona. Tenim el proper tancament de la Descomunal. Tenim tota la problemàtica que té el mateix Antic Teatre ara mateix amb la renovació de la seva gestió i del seu projecte artístic. Tenim el Teatre Arnau Itinerant, que ha estat una lluita d'anys de les comunitats de Sant Antoni, el Raval i el Poble Sec per aconseguir fer gestió comunitària del Teatre Arnau, que s'està recuperant ara i que l'Ajuntament no està reconeixent aquestes lluites.
2: Jo diria també que el que ha passat és molt natural d'alguna manera dins dels propis pols de tensions dels cicles electorals, no? És a dir, encara que mai no ens haguéssim casat ni ens casarem en cap no, institució o en cap representació política, sí que és cert que teníem un espai de diàleg obert i possible en el qual ens confrontàvem, però que durant l'època dels comuns hi havia hagut doncs, una certa reactivació d'aquest espai de cultura de base amb una il·lusió, per tant, era de dir, ostres, ara podem no, dialogar amb algú i podem obrir o canviar coses. Hi ha un moment en què, evidentment, doncs, els socialistes, en aquest cas el Collboni, va entrar a l'Ajuntament i la part de cultura doncs, la va passar el nostre gran amic Xavier Mercè, va haver-hi una reacció, crec, connatural de tot l'espai més activista de la ciutat, de dir, hem d'anar, ens ha tancat la trinxera. O sigui, ara ens ataquen, ara ens bombardegen, ara ens ve no, una gran apisonadora pel damunt i no tenim cap més remei que xuplugar-nos, no, tapar-nos el cap perquè no ens caiguin les pedres al damunt. I ara que ja han passat doncs, 2 anys, estem farts, m'imagino, d'estar protegint-nos els clatells.
1: Amb algunes ferides al cos, no?
2: Amb algunes ferides, amb moltes, no? Amb això, amb molts projectes que estan caient i tal. I crec que simplement s'està veient que no podem continuar doncs, no? aguantant el cop, perquè si aguantem el cop, passaran, no? Sempre, no? No passaran, i passaron, no? I passaron de largo, no? Ens ha arribat un moment que suposo que col·lectivament ens estem adonant que o ens activem o, no? O bueno, és que ens trinxaran per totes bandes.
3: Hem parlat de, o heu parlat parlat de perifèries cimarrones, de la descomunal. Són dos casos en què convergeixen, per una banda, doncs, aspectes evidentment econòmics, i per una altra banda, doncs, també en alguns casos, doncs, problemes respecte, doncs, a qüestions legislatives, permisos, etc, etc. Antic Teatre, que n'hem parlat en moltes ocasions, Arnau Itinerant, que és un projecte, doncs, exemple precisament d'aquest treball comunitari i col·lectiu per part d'entitats veïnals.

0: Hi ha molt més.
1: I moltíssims més que podíem anar dient, perquè pràcticament cada dia en surten crits de socors de diferents entitats i col·lectius. I hem parlat, evidentment, de les institucions, hem parlat d'Ajuntament, hem parlat de Generalitat. Eren presents en aquestes jornades, pregunto?
0: No, i això és una denúncia que volem fer.
1: Les vareu convidar? Sí, pregunto, sí, no, també.
0: No. Jo sempre dic una cosa, quan, per exemple, el Focus, l'empresa Focus fa poc ha fet una moqueta sobre el seu nou teatre i privat i l'escola privada, hay que tenir en compte que no tenim una escola pública d'art en la ciutat. Hay que pagar per estudiar i poder fer art. És brutal, sabes? Tot és privatitzat. Llavors, quan ells solo anuncien aquest fet, no? Que esto se farà en 2020, no sé, en 2 o 3 anys, allí han estat totes les formes polítiques, Elilla, Collboni, la Hernández, la General, tots, sabes? O sea, el poder que tenen és brutal. Nosaltres hem convidat tots, inclús a l'Ernest Urtasso del ministre de Cultura, que hem trobat en una altra jornada jo i el Diego, i que ha dit que vindrà, se parece que tot el temps deia que vindrà i que han tingut que anar a Brussel·les. I el Collboni, el seu gabinet, no s'han confirmat que vindran, i a l'últim moment, i això lo fan sempre, s'han excusat tots, tot partit PSC. Llavors, nosaltres amb PSC és un problema molt grosso, perquè el plan Endreça, que ells han aixecat i que realment fan el plan Endreça, perquè estan desallotjant, han desallotjant la Massana, no? Ara estan a Màgora, en aquest moment, ara mateix. Llavors, és una guerra, és una guerra brutal, i està passant unes coses que, per exemple, quan nosaltres fèiem nostres activitats en espais, associacions, no? Per exemple, me recordo quan la Poderosa tenia el seu espai, la Caldera, la primera Caldera, quan fèiem una activitat com a l'associació o així, pues la fèiem més o menys bé. Però ara què està passant? Ara, quan una associació petita, per exemple, com la Rarita de la Sants, ha fet una petita acció en seu local durant festes populars dels Sants, ha vingut la policia i tenen una multa de 28.000 euros. Imagina't. El Foc, un altre espai que és molt important en la ciutat, on tenim molts col·lectius junts, com Yoko Collectives, que són tot afro, gent afroascendiente, brutals, que treballen per tot el món, sabes? I molts altres col·lectius en el mateix lloc han fet, no sé, una activitat i una multa de 22.000 euros. Llavors, nosaltres vem aquest atac en aquesta, a la cultura autogestionada i autoorganitzada, és el que no la volen. Això és directament així.
2: Em sembla important també matisar, d'acord amb tot el que diu la CEMO i amb totes les lluites i la denúncia i la crítica s'ha de fer sempre, no? Però una de les estratègies que havíem girat d'alguna manera, una de les idees de les jornades de treball, i per això es diuen treball, no? I no de crítica, era una idea o una estratègia de combat polític diferent, en el sentit de dir no podem instal·lar-nos més, no podem continuar tots aquests col·lectius, no? En la queixa, en la denúncia, sinó que havíem de passar a l'acció amb la proposta, amb la construcció, amb arremangar-se i posar-se a treballar. I, per tant, anem a dibuixar propostes concretes, no, tangibles, que puguem portar a l'administració des de tot el col·lectiu, de dir, mira, problema laboral, això i això. Problema de subvencions, això i això. O sigui, propostes concretes, treballem, posem un consens i intentem participar com a ciutadans, que en realitat som els últims deutors o els primers deutors, d'alguna manera, de la política, de la legislació, de l'administració. O sigui, ells treballen per nosaltres, no nosaltres per ells. Anem a fer aquest discurs, no? Anem a activar-nos com a autèntics propietaris, no?, de la ciutat i de la política, i siguem participatius, intentem transmutar-ho des de baix i no des de dalt.
1: Em sembla superinteressant això que apunta el general Talló i del que també s'ha parlat. No podia ser de cap altra manera, perquè si no, no ens en sortirem amb aquestes jornades de cultura de base, de les estratègies que s'han d'utilitzar per poder tirar endavant aquesta manera d'entendre la cultura i tots aquests projectes. D'estratègia saben molt també aquests senyors i són estrió.

0: Estàs perdent el temps. Si no tenim rostre,
1: la música dels Trio... Parlem d'estratègies, va.
2: Sí, i de les equilibris, no? Perquè ara em deia la Semolina, és que, clar, és molt important que la gent sàpiga que hi ha multes de 28.000 euros per espais tan petits com aquests a Sants, no? I una de les coses que situa d'una manera molt encertada Cultura de Base és posar focus i dades als desequilibris, no? I en aquestes jornades parlaven de tots els pressupostos que van a projectes com el nou Museu Thyssen, a l'ampliació del MENAC, a la nova seu del Liceu al Mar, al Fòrum amb aquests esdeveniments, al Teatre Gènesis de Focus, no? I al mateix temps, 28.000 euros de multa a la Rarita, no?
3: Rarita, sí.
2: A la Rarita, no? Què és el que voleu construir com a resposta a aquest desequilibri?
4: Ens hauríem de posar primer d'acord tots dintre de com ho construïm, no? Hi ha gent que potser és més beligerant en el sentit de que es van en contra d'aquests grans equipaments, consideren que el pressupost no hi hauria de ser, d'altres que potser pensem que el problema no és si els equipaments tenen un pressupost o no, sinó que hi ha altres pressupostos que s'haurien... No? És un desequilibri, és a dir, no es tracta de tancar el MENAC o de que no es faci, el gran xanxullo de Focus, vull dir, si volen fer que el facin, el que no pot ser és que això vagi en detriment, no?, de la inversió possible i possibilista que hi és i que només és un tema distributiu per projectes, diguem-ne, doncs, de cultura real, que és la que trepitja el carrer, que és la que vertebra, doncs, tota la comunitat i que vertebra els accessos no només a la informació, sinó culturals, a la pràctica, no?, al gaudi i a la creació d'una comunitat que, en el fons, és com sempre s'ha construït la cultura, no des del museu. Això és una idea del XIX, no?, molt, molt, molt decimonònica. Vull dir, estem al segle XXI, hem de construir la cultura d'una altra manera, horitzontal, porosa, no?, transformativa, i aquí és on hi ha una problemàtica on no... Què hem de fer? Simplement hem d'aconseguir més inversió, no?, estratègica en tot allò que són les xarxes comunitàries, que també passa per educació, vull dir que és un problema transversal, no és un problema només del sector de cultura de base, no? No estem en una lluita d'un quiosc per defensar el nostre xiringuito, no? Més aviat és al revés, és una idea de aquesta problemàtica és transversal, travessa problemes que són d'habitatge, travessa problemes que són de precarietat laboral, travessa problemes que són de lloguer, vull dir, travessa moltes coses, no? I aquí el que també no pot ser és que d'una banda, doncs, aquestes problemàtiques s'intentin resoldre d'una manera sectorial, perquè ens estaríem equivocant, perquè en el fons són problemes de ciutadania, no problemes del clúster, no?, de cultura de base, i per l'altra banda també la necessitat de vertebrar, doncs, un imaginari, no?, unes solucions possibilistes que, com dic, no són només distributives del pressupost, no?, són distributives també de solucions que travessin d'una manera, no?, global la problemàtica en la que estem.
2: Clar, aquest és un dels grans reptes, no?, el que situa el Gerard també, és a dir... Quan hi ha retallades, per exemple, en sanitat o en educació, no?, com hem vist aquests dies, i no s'està recolzant des de la perspectiva pública bé aquest teixit o aquest servei públic, doncs hi ha manifestacions significatives. No? En l'àmbit de la cultura no estem aconseguint, entre tots i totes, i aquí la responsabilitat és molt compartida, de que hi hagi una massa crítica ciutadana, no?, que en el fons són les usuàries i les participants d'aquests espais, d'aquestes antenes culturals que d'alguna manera garanteixen això que hem acordat que es digui drets culturals. No? Uh-huh. Llavors, com penseu que podem enfortir també, no, Diego, aquesta estratègia per inocular més múscul social més enllà d'aquest, permeteu-me dir-ho així, però d'aquest teixit més productiu o d'aquest clúster professional que en el fons està reivindicant una cosa que no és tant per si mateix, sinó que és pel conjunt de la societat?
5: Sí, de fet, una de les qüestions més que posàvem al centre durant les jornades era la necessitat de fer aliances. O sigui, nosaltres estem parlant sempre del model de ciutat i no únicament del model cultural, perquè no podem deslligar una cosa de l'altra. I llavors les estratègies i les aliances han de ser també con les altres lluites que s'estan portant a terme, en termes d'habitatge, en termes de sanitat, en termes d'educació, com el que veiem ahir. Primer, les aliances, però també necessitem un espai propi, un espai de reconeixement propi d'aquest espai de lluita, no?, que és l'espai de la cultura de base i comunitària, com la diem. Hem de trobar-nos, hem de continuar trobant-nos, és el que hem fet aquests dos dies, de fet, és un intent de reconeixement de nosaltres mateixos com a agents, no? I com a agents que estem treballant amb una idea de cultura i de participació cultural molt concreta, no? Nosaltres parlem d'una cultura que és autogestionada, que és autoorganitzada, parlem d'una cultura que està arrelada als barris, que està basada en el dret a la cultura i no en la cultura com a mercaderia, i que el que intenta és fer que la gent s'ajunti i que la gent s'organitzi també per fer activitats culturals. I aquí és on nosaltres tenim el repte de no únicament que siguem els agents que estem dinamitzant aquest teixit social, sinó que també sigui el teixit social que s'apropi i vulgui també venir en els espais que proposem.
1: Aquests dies els mestres han sortit al carrer, també ho han fet els metges. El Dani Granados deia, quan el sector de la sanitat, quan el sector de l'ensenyament surt a protestar, la gent, diguéssim, té una percepció molt clara del que són aquests problemes, els poden comprendre, perquè qui més qui menys els hi afecta de manera molt directa. Teniu la sensació de que la gent no acaba de percebre la importància de la cultura, o encara té la cultura com quelcom amb el que ells no són partícips, que sí que poden de tant en tant accedir a alguna de les mostres, però que no és quelcom especialment important o imprescindible per les seves vides diàries?
4: És com la pol·lució. Val? O sigui, estem parlant d'un tema que és transversal a tots els sectors. O sigui, molts metges d'aquests també fan teatre, o també, no?, molts mestres d'aquests que s'estan manifestant pinten, no sé, no? Tenen clubs del que sigui, de lectura. O sigui, la cultura és això, la cultura és transversal, no és sectorial. Si la batalla fos pel clúster, per d'una manera, d'empreses de teatre, no?, sí que hi hauria una manifestació o una visibilitat clara, però quan estàs parlant, com dic, com la pol·lució, l'aire, no?, tots respirem. O sigui, una mani per no poder respirar és molt difícil, perquè és quelcom que no és tangible o no és sectorial, és transversal, no? I amb la cultura és el mateix.
3: Jo no penso així. Jo penso que en Espanya hi ha un problema grave, perquè la educació ni de guarderia, ni primària, ni la secundària, en l'escola pública tenéis la pràctica d'art dintre de l'educació obligatòria. Jo vinc d'un país on la música, pintura i artes escèniques eren exàmenes. Tu no sorties de l'escola primària, secundària, sense tocar un instrument. I no perquè tots serem artistes, sinó quan jo escolto una música, puc parlar amb tu en meu temps lliure. La qüestió és què estic fent jo en meu temps lliure. Vaig al futbol, l'altre dia la mobilització quan hi ha aquí futbol en Barcelona és brutal, perquè la millor escola del món del futbol és en Barcelona. Però per mi, en tota l'Espanya, no hi ha una escola d'art i de l'art contemporani, el que nosaltres estem parlant i definint, que val la pena acabar-la. Això és el que és. Per què? Perquè no hi ha en les escoles obligatòries, perquè i avui mateix, si tu vols que el teu fill realment toca un instrument, és una activitat extraescolar i que la tens que pagar. És brutal. I per això, com tu, com el petit, ningú t'ha portat a un teatre com una feina, com un aprenentatge, perquè tu vas a veure algo després que tens que escriure una tesi en teva casa i després debatir-la dintre de l'escola. No és que vaig fer un entreteniment. És un aprenentatge. Mentre això no s'introdueix en l'escola pública, no podem parlar ni de la cultura i menys la cultura com un fet social, perquè si tu lo tens això en l'educació, amb 10 anys anar a practicar la cultura a un museu, tu mateix, cada lloc que té el seu corus, seus recitals, les seves bandes, saps? Hay un fet que ara te lo digo exactament. I per això jo sóc, per exemple, brutalment contra tots els festivals de música professionals, perquè en un país normal, en facultat, en l'escola, són mateix estudiants que construeix un festival de música, ¿sabes? Son ellos que fan la, fan la cultura, la organizan la cultura. Yo mai he visto un festival de música fet amb animant professional.
2: La Telecogresca d'aquí és un projecte comunitari que treballa en aquesta direcció.
3: Bueno, però fins ara, jo estic aquí 40 anys. En 40 anys que estic aquí, en Espanya i aquí, no tenim l'estatut d'artista, ¿sabes? Què vull dir, ¿sabes? L'estatut d'artista són drets... drets laborals, no que parlem
2: són,
3: de...
2: Són, sí, són moltes coses. O sigui,
3: és, no, és que és bàsic, és... esto és bàsic el que estic dient jo. Educació i el teu drets de laborals. No pido més.
2: Són coses que, com deia abans, s'emmarquen en aquesta dinàmica que ja portem uns anys de reivindicar i d'intentar implementar estratègies en funció dels drets culturals. Els ensenyaments artístics i el vincle entre cultura i educació és un element absolutament central, és un punt de partida.
4: I llengua.
2: I la llengua. Sí. I la lluita contra la precarietat, que bàsicament és com les persones treballadores en l'àmbit de la cultura, artistes o no artistes, i això, Semolina, crec que és important, perquè a vegades quan parlem de cultura sembla que només parlem d'artistes. I cal reivindicar també, per buscar aquesta empatia, no?, que tu deies també, Consol, del conjunt de la ciutadania, una cultura pues que no només té a veure amb la manifestació artística, que té a veure amb pràctiques quotidianes, que té a veure amb llengua, com deia el Gerard, que té a veure amb com entenem la socialització a l'espai públic, que té a veure com entenem un passeig a una platja o una conversa a un bar, i que no estigui mediat per coses mercantilitzades o productes estrella com pot ser un partit de futbol. En aquest sentit, una de les coses que fa cultura de base és situar aquesta mirada àmplia de la cultura, i que és fonamental, perquè si només parlem de les arts, que és fonamental, i de les condicions materials per a les arts, ens quedarem en un àmbit reduït, no? Però és fonamental trencar aquesta perspectiva. Llavors, a mi el que m'agradaria és que també es poguéssiu explicar com va anar el procés de treball, no? Com us veu organitzar durant aquestes jornades per abordar aquests reptes, no? O quins serien els reptes que deu situar vosaltres per poder trencar, diguem, aquestes costures de la cultura més hegemònica que ens marca què és cultura i què no és cultura, i llavors què és per vosaltres cultura i quins són els reptes que heu abordat.
5: Doncs hem abordat diferents espais de treball, o sigui, una mica l'organització va ser 7 taules de treball, no?, on van parlar de sostenibilitat econòmica i laboral, que és un tema molt central en tota aquesta cultura de base. Hem parlat d'espais, permanència i l'expulsió, perquè és el que estem veient, no? Això és parlar de les conseqüències del model, diguéssim. Hem fet una taula de recursos i de la relació amb l'administració, que fixeu-vos, i ahir el parlàvem a l'assemblea, no?, que estaven dient, bueno, reconeixem o no reconeixem la institució i com estem relacionant-nos amb la institució. És un tema central en aquest àmbit, no? Hem parlat del reconeixement institucional i polític d'aquest espai, no? I estem intentant construir aquesta imatge pròpia per sortir i per fer justament la disputa política.
2: Pròpia imatge federada, no? És a dir, que no és un col·lectiu, sinó que és un espai ampli, no? I aquest era una mica el repte també.
5: I aquí han sortit totes les aliances, perquè també evidentment nosaltres no estem començant, ja dèieu vosaltres que això s'ha començat el 2008, però pues, tenim un acumulat de coneixement i d'estratègies de reivindicació de l'autoorganització social, perquè és que del que estem parlant bàsicament és d'autoorganització. Es pot fer autoorganització en aquesta ciutat, en aquest país, o no es pot fer autoorganització? La ciutadania ha de tenir el dret i les possibilitats de fer la seva pròpia cultura en aquest cas, no? Que és el que diu la Marilena Xaui quan parla de política cultural. La cultura no és la que programen i la que ens lliura l'Estat, no? La cultura és la que fa, la que ha de poder fer la ciutadania amb recursos, i aquests recursos, com que els controla un poder, doncs hem d'anar a demanar i a disputar aquests recursos.
2: I diu una altra cosa sobre aquesta disputa que diu el Diego, la Marilena Xaui, una antropòloga brasilera, que és una referència per parlar de drets culturals. Diu que l'única manera de construir drets és acabar amb privilegis. I això és molt important.
5: Sí, i ja com una mica per acabar amb les taules, teníem una taula que va ser molt interessant d'articulació del teixit i d'autoorganització, que és mirar cap a dins i veure totes aquestes preguntes, quines respostes poden tenir en termes d'autoorganització, ja d'aquest espai, diguéssim. les aliances amb la resta de lluites, vam tenir a la Victòria Columba de regularització ja, parlant de com s'han organitzat, vam tenir xarxes d'espais comunitaris, vam tenir... Qui més?
3: Cultura COP. És, perdona, és la primera vegada també que hem aconseguit juntar molts col·lectius i molta gent junta, perquè nosaltres no sabíem com anaran aquestes jornades. Nosaltres hem fet, no?, un call, hem explicat, estem fent això ja mesos, des de gener, estem organitzant això, perquè en abril també hi havia tota una acció del Teatre Arnau en front del Molino, amb molta reivindicació. Mm-hmm. Llavors, la qüestió és aquí, estratègicament, no parar ara i fer activisme i organitzar-nos i a veure com i què fem. Penso que un dels pròxims, estan parlant, que ha sortit de les jornades, que pròximes jornades farem en l'Àgora Juan Andrés, abans de l'estiu, segur, així que tenim que mantenir el ritme, i ens hem juntat la gent com de cultura cooperativa, xarxa d'espais comunitaris, tota la gent, no?, i artistes de cultura de base, que són bàsicament tots projectes independents, autogestionat, ha vingut gent d'altres lluites, com de Magba, ara mateix tenim una lluita ahí en Arrabal brutal, bueno, havia molt més sindicats de lloguers que han estat convidats.
5: La xarxa ahí... Economia Social i Solidària.
3: Sí, sí.
4: Com a Batecs, perquè entenc que hem de tancar, simplement que s'ha construït o s'ha recuperat un espai de les lluites particulars, individuals, com per poder tenir una referència, una força col·lectiva per reivindicar problemàtiques concretes, però el resultat de les jornades, que és l'important, és que el que s'ha bastit és un espai col·lectivitzat de la lluita.
2: Per seguir,
4: en la qual tenim un horitzó d'aquí un any amb les properes eleccions, per construir, diguem-ne, col·lectivament un teixit porós i un teixit de sinergies i de compatibilitats entre totes aquestes lluites compartides, no? Que, per tant, ens tornareu a sentir en breu, perquè el soroll serà contundent.
2: Important que no estan defensant el seu paper, sinó un dret que és de tots i de totes.
1: Mm-hmm. Semolina Atòmic, Antic Teatre, Diego Salazar, Fes Cultura, Connectats Cooperatives, Gerard Altaió, poeta i activista cultural i membre del col·lectiu L'Automàtica. Moltíssimes gràcies. Queda molta feina per endavant, com dèieu. Engrescar a la gent. Podeu entrar a l'Instagram Cultura de Base, allà teniu tota la informació del que s'ha anat parlant aquests dies, i tindreu, a més, doncs, dades de pròximes convocatòries. Dani Granados.
2: Seguim.
1: Sí.
2: Aquí seguirem amplificant tot això.
1: Tenim feina. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies per convidar-nos. Au.

Doncs arribarem al final del nostre programa i ho farem amb una veu que serà protagonista ja de la pròxima temporada, però també ho va ser del 25-26, perquè mireu, l'Àngeles Toledano va presentar Sucia, el seu darrer treball discogràfic, precisament a la passada edició del Mercat de Música Viva de Vic, i ja sabeu que es tracta d'anar ja a mostrar les noves creacions perquè després aquestes puguin circular per diferents escenaris de sales, ciutats i també festivals. Àngeles Toledano serà present a el Festival B, que enguany, per cert, coincideix amb dates amb el Mercat de Música Viva de Vic, i on també tindrem, entre d'altres, a gent com ara Rusowski, Guitarrita de la Fuente, la Plazuela, Maria Arnal, en fi, etcètera, etcètera. Ens acomiadem amb Àngeles Toledano. Ella ens visitava precisament amb el Territori Clandestí que vam fer al setembre la temporada passada, i com dèiem, la tornarem a escoltar després de les vacances. Gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé. Tornem demà a les 7 de la tarda a la sintonia de Ràdio 4.

0: Radio 4.
1: Escolta, Poblet. Amb Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
2: No sé si els estimats oïdors del nostre podcast Gorgori creuen en aquestes coses. Jo ja sap qui crec. Crec en les ànimes que ens embolcallen, crec en les ànimes que hi són sempre. I crec en aquestes ànimes que, mentre anem caminant, entrant directament cap a la basílica de Poblet, potser s'estan manifestant a través de la fresa, del soroll, del garbuix d'aquests ocells que canten.
3: Home, és que és un goig sentir tota aquesta natura. Aquesta fresca, perquè aquest podcast l'estem gravant ja en unes dates, diguem que no passem calor precisament a Poblet. Potser és una manifestació també d'aquestes ànimes. Al final la natura és la natura, senyor Tarragona.
2: Sempre és la natura, sempre.
3: En tot cas, si en algun lloc es manifesten, digui-li ànimes, digui-li energies, digui-li llum, que cadascú li digui com vulgui, és dins d'aquesta basílica. Ara mateix estem a la porta de la basílica de Santa Maria de Poblet, a punt d'entrar. Aquí tenim la Mare de Déu per una banda i Sant Benet i Sant Bernat, els grans sants de l'Orde Cistercenc, que escorten d'alguna manera l'entrada d'aquesta basílica. Anem cap a dins a recedar-nos, perquè crec que els oients sí que deuen estar percebent aquest airet que corre,
2: sí,
3: que ja els diem que no és calent, especialment.
2: Ara
3: anem a baixar la veu, perquè,
2: sí, perquè entrem en zona de pregària.
3: La Galilea, aquest atri pensat per acollir que la gent no hagués d'esperar a fora de la basílica, i ara sí ja les portes.
2: Imaginin, si ara ja és l'hivern dur, imaginin vostès el que duria ser en aquella època. Necessitaven sentir-se una mica reserats i ho aconseguien en aquest atri. Quina meravella, Gorgori.
3: Quin canvi de so, quin canvi de llum. I en canvi de temperatura també,
2: sí. Diguem-ho
3: tot.
2: Sí, sí, aquí la llum que es va reflexant a través d'aquestes vidrieres és com si estiguessis entrant en una espècie de dimensió en la que la pregària, l'espiritualitat, la tranquil·litat, el deixar tot el que tenim a fora i començar a sentir per dins ens convida a buscar una certa introspecció, Gorgori.
3: I això ho aconsegueix aquesta arquitectura tan especial, ho aconsegueix aquest retaule que tenim al fons de Damià Forment, ho aconsegueixen les escultures de les tombes reials que hi ha a banda a banda, amb Pere el Cerimoniós, amb Jaume I, amb tot de grans personalitats d'aquesta nissaga de la corona d'Aragó. Ho aconsegueix també, si em deixa dir-ho, aquesta reixa que és tan simple i tan expressiva. I si ens girem, ho aconsegueix també aquest orgue immens que sona d'absoluta meravella. Quant patrimoni en tan poc espai, senyora Tarragona?
2: Un patrimoni absolutament impressionant, aclaparador, aquest orgue, que sembla que estigui penjat per un fil des del cel, perquè quan vostès vinguin a Poblet han de fer aquest exercici que hem fet el mestre Gorgori i jo, que és entrar directes, mirant el front, i després, a meitat de camí, vostès s'han de girar de cop, i al donar a l'esquena tot el que està relacionat amb la creació, veuran aquest orgue meravellós, que és majestuós, i que sembla que la Verge Maria amb l'infant, amb aquests vitralls que tenen mil colors i que donen una sensació d'absoluta pau en aquest lloc, faci que estiguin guardant i guaitant el so d'aquest orgue.
3: Doncs sí, és un exercici que val molt la pena fer, però no és l'únic ni de bon tros que es pot fer quan es visita el patrimoni de Poblet. I ara sí, m'acompanya, senyora Tarragona, anem una mica per allà, perquè hem quedat amb una persona que és la persona idònia per explicar-nos quants exercicis d'aquest tipus es poden fer amb el patrimoni a Poblet, que a més és un col·lega nostre, que el coneixem de la ràdio,
2: el Damià
3: Amorós.
2: Doncs vindrem a rebre el mestre Amorós.

0: ja que parlàvem de presències i sensacions, senyora Tarragona, que a mi a veure el senyor Damià Amorós ens assalta un grandíssim compositor català, Mateu Fletxa el Vell, que va viure els darrers anys de la seva vida com a monjo de Poblet i que està enterrat en el cementiri dels monjos. La seva tomba no està identificada, però cal suposar que està per aquí. Per tant, si li sembla, li diem que es quedi amb nosaltres i ens acompanyi durant tota aquesta entrevista amb la seva música, que va crear entre els segles XV i XVI.
1: Converses a Poblet.

0: Fixin-se vostès, estimats oïdors d'aquest podcast, Escolta Poblet, que estem escoltant molts sons, que estem explicant com són els ocells, com miren els xipressos cap al cel, aquesta espiritualitat que ens embolcalla, però no hem parlat del continent. És a dir, el contingut és màgic, és preciós, és inamovible, però és que el continent és molt i molt especial. La Basílica de Santa Maria és una església abacial de tres naus amb transsepte i capçalera orientada a llevant. Així doncs que suposo que estarà d'acord amb mi, mestre Gorgori, que és moment de parlar d'aquest meravellós escenari que avui i al llarg de molts dies ens ha servit de geografia per fer aquest podcast.
1: És patrimoni de la humanitat per la UNESCO des de l'any 1991, tot aquest complex tan meravellós en què per la vista, però també per la oïda, com estem destacant cada episodi, diria que per tota la resta de sentits ens entra moltíssima informació, i hi ha una persona que té al cap tota aquesta informació que ens entra, que és l'historiador de l'art Damià Amorós, que en sap un niu de patrimoni, però a més en sap un niu de Poblet, perquè va ser, durant 10 anys va ser guia de Poblet, es va dedicar a ensenyar-li, a vagi vostè a saber quants centenars, milers de persones, el que és Poblet, i després encara va ser director del Museu de Poblet. Per tant, si hi ha algú que té al cap tot el que hi ha a Poblet a nivell patrimonial, és el Damià.
0: Doncs escolti'm, no podem tenir millor guia que el mestre Amorós, que va néixer al Serral el 13 de març de 1990, i que a part de tot el que ha explicat ja el mestre Gorgori, és historiador de l'art, museòleg. La seva formació superior inclou estudis a la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando de Madrid, segons indica la fitxa biogràfica de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
1: Que és una fitxa que tenen allà, que el tenen fitxa, igual que tenen el Pantocràtor de Taüll i totes les peces del Manac, sí, les Mares de Déu, les talles romàniques i tot això, tenen el Damià Amorós també, perquè ja és part del patrimoni de Catalunya.
0: És part del cor de Catalunya. Miri, per mi el cor de Catalunya sempre ha estat, ja em diran estranya, Guifré el Pilós. I jo sempre he pensat que en Damià Amorós, vés a saber, bètua, potser té alguna relació...
1: Una part genètica... Home, barba tupida la té.
0: Per sí, això t'ho dic. Mestre Amorós, gràcies per
2: Mira,
0: ser aquí.
2: Mira, gràcies a vosaltres. Hi ha un amic, l'Antoni Martí Monterde, l'escriptor, que ho diu moltes vegades, que barba homologable... Jo crec que això és un honor que tenim uns quants, que és que la barba homologable, i Fil Piló sabem que també segurament tenia una barba homologable, i sí, lluïm la barba, i crec que m'agrada que la Generalitat tingui fitxades a la gent que es dedica al patrimoni amb un catàleg, també.
1: Fas una cerca i surts allà.
2: Passem, això vol dir que hem passat a l'eternitat, ja som com el monestir, som eterns.
1: El patrimoni de Catalunya.
2: Imagina't.
0: No sé si vos teniu genètica amb Guifré el Pilós, però segur que vos teniu genètica amb la Basílica de Santa Maria, que és una església abacial de tres naus amb transsepte i capçalera orientada a llevant. La construcció s'inicià a finals del segle XII i ho van fer, fixis, estimat mestre Amorós, tenint en compte ja que els monjos eren molt intel·ligents, bé que eren intel·ligents llestos, Gorgori...
1: Salta la vista.
0: Efectivament. Però, com dirien els moderns, perquè, clar, aquest podcast que estem fent, no es pensin vostès que parla només de l'antiguitat, és de la realitat de viure en un monestir en ple segle XXI. Bé, també en saben molt de màrqueting, perquè ja en aquell moment, en el segle XII, ja van pensar que s'havia d'expansionar, per dir-ho ras i curt, tot el que està relacionat amb Poblet, eh?
2: Sí, senyora, és a dir, els monjos, jo m'imagino quan van arribar en aquestes terres, just acabat de conquerir Ramon Berenguer IV, al cap de 2 o 3 anys arriben els monjos cap al 1150, 1153, i ja busquen un espai, busquen allò que els hi ha donat el comte de Barcelona, i aquest racó de món jo crec que tenia una energia interessantíssima, per una senzilla raó. Fixeu-vos que hem trobat restes de la prehistòria, romanes, íberes. Potser els musulmans no van estar directament aquí, però just quan es reconquesta ja tornen els monjos. A la Granja Mitjana hi hem trobat restes d'una vila romana. Sabem que Poblet, aquesta zona, ha estat habitada des de fa mil·lennis, és a dir, té algo tel·lúric. L'Espluga està foradada per dues coves, aquí al costat tenim aigua, tenim els espais de casa nostra d'una forma lligada al patrimoni, i a Poblet és la gran mostra.
1: Escolti, jo quan veig llocs com Poblet que irradien aquesta energia, sempre em pregunto el mateix, i aviam si vostè em sap explicar.
2: Ai, per quina por. Que, no em tracteu de vostè, sisplau, no em tracteu de vostè.
3: Perdoni, disculpi.
2: Sí, no, però...
3: Deixo fer un petit parèntesi, li sembla? És que sap què passa? Que nosaltres pensem, i ens ho ha demostrat l'hospitalitat i l'educació dels monjos, que tractar algú amb la no gravetat ni distància, sinó amb la capacitat i l'honor que es mereix...
2: Ostres,
3: és el que s'ha de
2: fer. Doncs gràcies, gràcies.
3: I, de fet, a la ràdio, vostè ja sap que en Gorgori i jo ens parlem de vostè.
2: Sí,
3: després,
2: sí,
3: a la vida privada,
1: escolti,
3: som família, i de fet, els seus dos bebès són els meus nebots, en Dafne i l'Orfeu.
2: L'Orfeu.
3: Però, nosaltres pensem que ja que estem
1: nosaltres... Deixem clar que els dos bebès són dos gossos.
3: Dos gossos, sí, perdoni, que per mi són bebès.
1: Els poso noms molt estranys.
3: Sí, sí, els dos gossos.
2: No, són preciosos els noms.
3: Aleshores, permetin que li parlem de vostè.
2: Endavant, doncs.
3: Endavant, Gorgori.
1: Dit tot això, el que li volia preguntar, sempre em pregunto en llocs que irradien aquesta energia, què en sabem del moment fundacional, les persones que arriben aquí a l'Espluga de Francolí i decideixen establir-se en aquí i no 2 quilòmetres a una banda, 2 quilòmetres a l'altra, què hi troben en aquest lloc? Ja hi havia aquesta energia i és perquè ara veiem un monestir?
2: Jo crec que l'energia ja hi era, això és un fet palpable, si no, no tindríem restes humanes de tan antic habitant un sol espai, no? I un espai relativament extens, però al mateix temps relativament petit, com és la zona de Poblet, just a l'inici de les muntanyes de Prades, no? Les primeres estivacions, sota la pena, i en aquest tros de vall que no arribem al Francolí, tenim el riu Sec al davant, però no arribem a Francolí. I qui arriba aquí els primers? Doncs segurament van ser... No, segurament no. Sabem que van ser 12 monjos que venien de Fontfreda, de l'actual França, prop de Narbona, i aquests 12 monjos venen amb aquesta donació de terres, amb un document, i ells busquen, jo crec que amb certa necessitat, un nou espai per crear aquesta casa. El primer que construeixen seria dins de la zona de clausura, al voltant de la capella de Sant Esteve, una capella que contrasta, Sílvia, molt amb el gran edifici que faran després, també romànic, en aquesta gran basílica abacial o monacal, com vulguem dir-li, de Poblet. I aquest primer espai, aquests 12 primers monjos, jo m'imagino una cosa, que és imaginació, no tenim documents sobre el tema, que és la primera persona del terreny que diu: jo vull ser part d'aquesta comunitat, jo vull entrar aquí dins i vull viure amb vosaltres. Que no sé si devia costar molt o al mateix temps devia ser molt fàcil, perquè sabies on anaves, i era el primer monjo català de Vimbodí o de l'Espluga que entra al monestir. Jo crec que devia ser això quasi el moment fundacional. I a partir d'aquí comencen a crear aquest gran buc del gòtic, de l'art medieval català, que és Poblet, a partir d'una capelleta romànica petita, petita, petita, que és la de Sant Esteve.

0: Parlarem d'aquesta capella meravellosa, però permeti'm, ja que estàvem parlant de com de transcendent pot ser viure a Poblet, no em puc imaginar la transcendència de morir i ser enterrat aquí, perquè aquí hi ha una tomba reial, tombes en plural.
1: El Panteó, sí senyor, el Panteó Reial.
0: Absolutament espectacular.

0: Segons la relació oficial del monestir, al Panteó Reial hi reposen, entre d'altres, atenció, agafen paper i llapis, reis de la Corona d'Aragó, Alfons I el Cast, Jaume I el Conquerador, Pere II el Gran, Jaume II el Just, Pere III el Cerimoniós, Martí l'Humà, atenció, Jaume I el Conqueridor, traslladat a Poblet en època moderna, originalment a Santes Creus.
1: No, Jaume I primer va a Santerra Poblet, però és en temps de la desamortització que el porten a Tarragona i després el porten cap aquí una altra vegada a Poblet. Jo sempre dic que els reis que han estat a Poblet, els 8 reis i 6 reines, són reis viatgers, perquè es van moure molt en vida, però un cop el monestir és desamortitzat, que en parlarem i explicarem què és aquesta paraula que sembla una malaltia molt estranya, que et fan una desamortització, hòstia, t'ha passat algo greu, i va ser molt greu, però els cossos es recullen i es porten cap a Tarragona, i en una espècie de setmana medieval franquista, perquè es va fer en plena dictadura, amb uns soldats que pobres feien la mili a Tarragona disfressats de cavallers medievals, amb uns armons, una cosa raríssima pel règim, raríssima, i que el règim va també buscar la forma de blanquejar molts fets, òbviament, doncs van tornar els reis aquí a Poblet amb una cerimònia, ja us dic, un pèl desastrosa, però també molt cridanera. En parlarem.
0: I com a mínim aquesta cerimònia va servir per alguna cosa,
1: sí,
0: malgrat la cridòria.
1: Sí, va servir per portar el rei, sí, senyora.
0: Parlem de les senyores per la part que em pertoca.
1: Les reines, tant.
0: Reines i consorts, Elionor de Xipre, Blanca d'Anjou, Elionor d'Aragó, Violant de Bar, Margarida de Prades. Ho dic perquè, esclar, aquestes tombes medievals foren destruïdes el 1835.
1: Sí, senyora, en aquest moment que dèiem.
0: Reconstruïdes per Frederic Marès a mitjans del segle XX. I ja que estem resseguint la història, expliquem aquesta desamortització,
1: clar,
0: que quan a mi me la van

0: Durant, sobretot, el segle XIX. Desamortitzacions n'hi ha vàries. La de Mendizábal és la més famosa, però n'hi ha alguna com la de Madoz, la d'alguna prèvia. La de Mendizábal en què consisteix? Posem un exemple per als oients que són de Barcelona, que ho entendran bé. Perquè Barcelona té tres mercats en nom de sant. Santa Caterina, Sant Antoni i el Mercat de la Boqueria, que realment és de Sant Josep. Doncs perquè allà hi havia tres convents. Aquests tres convents es desamortitzen, fan fora els monjos, la propietat passa a mans de l'Estat, i què fa l'Ajuntament de Barcelona? Els compra per posar-hi un mercat. Som a Poblet, el municipi més a prop és l'Espluga, tot i que som terme de Vimbodí i Poblet. Està 600, 900 metres, un quilòmetre, Vimbodí està una mica més lluny. Aquí no hi podem fer un mercat. Poblet, l'Estat fa fora els monjos, es queda alguns llibres, alguns van a parar a la Biblioteca Catalunya, que en aquell cas era la Biblioteca Central, van a parar a Madrid, van a parar... Algunes peces marxen, però les tombes queden sense protecció, les propietats dels monjos queden sense protecció, part de l'aixovar, podríem dir, del tresor religiós es queda a Poblet, altra part desapareix, però l'edifici queda abandonat sense ningú. Hi ha un relat molt interessant d'un monjo de Poblet, que era el Manuel Mateu, que ell mateix, estant a Sarral precisament, ho escriu en una llibreta, diu: estic veient des de casa meva com cremen la meva habitació. És a dir, el monestir queda deixat de la mà de Déu, mai millor dit. I això provoca que durant uns 100 anys, 105 anys, hi hagi un expoli extraordinari. Quan dic expoli, vull dir des de les tombes reials, la biblioteca, la roba dels monjos, les peces artístiques, però a banda sorgeixen una quantitat de llegendes brutals sobre els magnífics tresors de Poblet. I es comença a foradar el monestir com un formatge de gruyère. Es fan forats a tot arreu. Fins que això ho para una persona que tenia bastant de seny, jo crec que el proper podcast el podríeu dedicar a ell, que és el nostre Lawrence d'Aràbia, el nostre personatge quasi fundacional, que és Eduard Toda. Que ell de petit, de molt petit, estudiant els Escolapis de Reus, va tindre una revelació amb dos companys de classe. Ojo a la classe! Eduard Toda, Josep Rivera i Antoni Gaudí Cornet.
1: Escolti'm, el millor de cada casa.
0: Imagina't, clar, aquest país passa una cosa que això ho deia Francesc Pujols. Molta gent sembla de Reus i no ho són. Però ells tres ho eren, de Reus. I els tres, des de petit, tenen el somni de restaurar Poblet. Eduard Toda el fan cònsul, diplomàtic, egiptòleg. Rivera serà un dels grans metges que desenvoluparà la seva carrera al sud d'Espanya, i de Gaudí en sabem que tan bona persona que quasi el faran sant. Doncs al final aquest somni de joventut, Eduard Toda el converteix en una realitat, i és qui fundarà el patronat de Poblet, qui mantindrà actiu el monestir sense monjos, i als anys 40 permetrà l'accés d'aquells quatre monjos refundadors en aquesta casa. Fixeu-vos que la desamortització són 105 anys, però 105 anys que marcaran la història passada i futura del monestir de Poblet.
2: Déu-n'hi-do, parlem de molt d'expoli. Què sabem del que hi havia a Poblet? Què sabem del que queda després d'aquests 105 anys? I no sé si d'aleshores ençà s'ha pogut recuperar alguna cosa.
0: Hi ha una part que sí. Jo sempre ho dic, quan Poblet segurament vingués algú al 1890, hauria un monestir descapotable. Descapotable segurament. Un dia parlant amb l'abat em deia que hi ha 3 hectàrees de sostres. 3 hectàrees. Poblet té 3 hectàrees de teulada. No parlem de metres quadrats, sinó hi ha directament com un incendi, 3 hectàrees. Doncs d'aquestes 3 hectàrees, potser cobertes, hi havia l'església i 4 coses més. La desgràcia va ser total, l'edifici, les parets és l'original, però imaginem-nos que a la capella de la relíquia sabem que hi havia 14 cossos incorruptes de sants. A dia d'avui no queda ni un dit d'aquests sants. Bueno, queda el dit de Sant Bernat d'Alzira, que es va recuperar. Però de tot el material que teníem, de la fastuosa biblioteca de Pere Antoni d'Aragó, del que devia suposar l'església amb el cor original, amb les tombes reials original, amb el retaule de Forment i els dos retaules de les relíquies dels Graus, de l'espai monumental, jo crec que la desamortització va anar bé només per una cosa, per recuperar l'essència, per tornar aquella arquitectura romànica i gòtica cistercenca pura. I fixa't, el que em deies tu, Pep, si ara féssim una llista de Poblet dispers, de Poblet que hi ha pel món, els grans museus, me'n diguéssiu el que fos, el Louvre, el British, el Metropolitan, els Vaticans, el Manac, el Prado, tots tenen peces de Poblet. Tenim un conjunt d'ambaixadors pel món brutal, brutal, i l'hem de seguir tenint perquè són la nostra marca mundial. Poblet s'ha fet al món. Però a casa nostra sí que s'han anat recuperant peces, ho deia molt bé la Sílvia, el conjunt del Panteó és una gran prova, s'han reintegrat peces, però si una cosa va sortir bé de la desamortització és que Poblet va poder recuperar el seu esperit primitiu, aquella estètica que segurament els monjos cistercencs, sense parlar-los d'estètica, tenien, que era

0: Escolta Poblet amb Sílvia Tarragona i Pep Burgori.
1: Fixi's que abans estàvem parlant de Gaudí. Tornem a allò que vostè deia, mestre Amorós, sobre la força tel·lúrica de Poblet, no?
2: Sí,
1: és
2: senyora.
1: Veritat que vostès venen aquí a Poblet, a mi m'ha passat, i sembla que de cop i volta la sensibilitat s'obre, les emocions són a flor de pell, i és més fàcil sentir-ho tot, el dolor, el plaer i també,
2: tot,
1: òbviament,
2: sí, sí,
1: l'alegria. Ho dic perquè jo crec que res és perquè sí, i no crec en les causalitats, crec en les casualitats, no? Vostè parlava de Gaudí, Josep Maria Subirachs.
2: També, també, passa per aquesta casa.
1: Atenció, ambó de Josep Maria Subirachs, l'any 1985. L'ambó fou incorporat en la reforma del presbiteri dirigida el 1985. Pedra tallada, llenguatge geomètric propi,
2: sí,
1: de Subirachs, volum compacte integrat al mur, funció litúrgica de lectura, i l'ubicació és a la zona frontal del sector oriental, en un punt visible per l'assemblea. Jo recordo haver entrevistat el senyor Subirachs, que era entrevistar algú que era molt especial. Era com entrevistar un monjo.
2: Sí, no, era una persona que consagra la seva vida a la seva obra. Que una part obra molt important és la Sagrada Família, però recomanem que la gent que vagi a l'Espai Subirachs o vingui aquí a Poblet a descobrir aquest Subirachs íntim, el Subirachs que treballava, i ell, per fer la façana de la Passió de la Sagrada Família, demana la condició d'instal·lar-se a peu d'obra, que és una cosa extraordinària. És això que diem, consagrar la vida a l'art, i Subirachs ho fa.
1: Aquest tambor de Josep Maria Subirachs, què ens podria dir d'ell?
2: Mira, jo crec que és una peça estèticament reconeixible molt fàcilment, que és de Subirachs, representa la Santíssima Trinitat amb Pare, Fill i Esperit Sant, Déu, la Creu i el Colom, però jo crec que hi ha un motiu que és per què es fa. L'any 85 es fa el Congrés de la Llengua Catalana i és el moment en què es comencen, l'any 75 more Franco, tenim uns anys de recuperació en molts aspectes, i Poblet també posa el focus en la recuperació, podríem dir, fins i tot democràtica del país, de les llibertats de Catalunya, i una d'elles és poder parlar en català tranquil·lament a l'ofici de les hores, a l'ofici diví, fer-les en català, una part en llatí, una part en català, i crec que Poblet moltes vegades no s'ha entès això, i fer-ho des d'aquesta obra de Subirachs és parlar amb la paraula de Déu, amb la llengua que es parla al terreny, amb la llengua del terròs, perquè el Cister, si una cosa té clara i a Poblet és palpable i demostrable, és que les coses s'han de fer per la gent del terreny, per la gent del país, per la gent que entén, siguin de la Conca, del Camp, de Catalunya, de tot l'Estat, de la Corona d'Aragó. Però aquesta gran obra de Subirachs, que a més fa parella amb un dibuix que el monestir conserva, que és molt interessant perquè són com dos arcs del claustre, on hi ha el quadrat i la rodona, que són dues formes que sempre s'han volgut casar però mai quadren perfectament, i això ja des de temps dels pintors clàssics, aquesta quadratura del cercle, doncs és molt interessant que passi aquí a Poblet i ressalte, no?, l'arquitectura, com us deia, forta, robusta, al mateix temps estèticament pura del Cister, amb aquestes angulositats de l'obra de Subirachs, que quan la veus davant del retaule t'il·lumina aquella mole blanca, aquella gran pedra, no?, que sembla, jo m'imagino que les portes del cel deuen ser semblants al retaule de Poblet, no?, perquè és una cosa que t'il·lumina, que agafa la seva llum, i havies fet amb alabastre serral, imagina't, i llavors davant l'ambó de Subirachs et transporta al segle XXI. Fixeu-vos que parlem d'una església que es comença a construir a finals de 1190, es deu començar a construir, el segle XIII ja devia estar acabada, cada cop al segle XVI, 1527, encarreguen un retaule que al segle XIV hi han posat les tombes i que al XX hi posem l'ambó, i el XXI, el braç armat del monestir, que és l'orgue, deu ser això que suma, no?, que va sumant capes. Sempre dic que el monument i Poblet és, a mi m'agrada molt menjar, és bastant fer faent, és com una lasanya. Anem posant capes, i el que veiem nosaltres és una cosa que jo crec que els monjos del segle XII no imaginarien veure. Tot i que nosaltres pensem que és medieval i que sempre ha estat així, no, veiem la contemporaneïtat eterna, que se'ns fa present davant nostre amb aquestes pedres que els nostres avis, besavis, rarrabesavis han anat situant aquí a Poblet.
1: Em parlava de l'orgue, i l'orgue de Poblet és absolutament espectacular. L'orgue major de la Basílica és un instrument construït. Atenció, estimats oïdors del podcast Escolta Poblet, ara que parlem d'escoltar i sentir música, va ser construït l'any 2012 per la firma suïssa Metzler Orgelbau, A-G, el primer l'únic orgue Metzger instal·lat a la península Ibèrica. L'instrument forma part d'un projecte impulsat per fer possible a Poblet una activitat musical estable d'alt nivell, vinculada tant a la litúrgia com a l'activitat concertística. Com s'imaginarà, Mestre Amorós, i els que ens estan escoltant ara, no és ni la primera ni la segona, la tercera visita que fem el Mestre Gorgori i jo aquí a Poblet per preparar tota la documentació, i vam coincidir amb un organista meravellós, se'n recorda?
3: Efectivament, en Nicolas Bernd, organista especialitzat en Johann Sebastian Bach, que és en el que està especialitzat també l'orgue de Poblet. Per tant, tenim aquí la fam i les ganes de menjar.
2: S'ajunta tot, diguem, s'ajunta tot.
3: Junts, sí, una obra. I el que deia el Damià Amorós ara mateix, no?, que és aquest diàleg de la contemporaneïtat amb la tradició. Aquest orgue està fet perquè soni d'una manera molt similar, el més similar que podem trobar als orgues que va conèixer Johann Sebastian Bach fa 300 anys, però és un orgue que al mateix temps té prestacions modernes, algun component informàtic fins i tot que fa més fàcil que els organistes puguin tocar i abordar repertori també dels segles XX i XXI.
2: És que a més parlem d'un orgue de concepció barroca, podríem dir, en una església de transició del romànic al gòtic.
3: Esclar.
2: És a dir, com nosaltres veiem, és que jo crec que aquesta idea de la contemporaneïtat eterna és realment extraordinària. A Catalunya hi ha pocs llocs que tu puguis entrar per una porta i conservar un espai amb la immensitat, amb la qualitat artística, patrimonial i personal, perquè la gent que hi ha realment és extraordinària, d'un lloc com és Poblet, i al mateix temps que encara hi ha gent que viu. Que hi ha gent que viu pel motiu fundacional, que és per resar i treballar. Catalunya és un país farcit de monestirs i de convents, però la singularitat de Poblet és que encara manté viva la seva presència monàstica, la seva presència de monjos del Cister, mantenint la regla de Sant Benet viva, l'oret labora, el resar i treballar, i que ens obren casa seva per poder-ho veure.

0: No sé si s'hi fixa, mestre Gorgori. Bé, no sé per què li pregunto si no sé si s'hi fixa, que sap vostè que el mestre Gorgori es fixa en tot. Però quan vostè parla de Poblet i parla de l'art cistercenc o parla dels orgues o parla de les persones que van passar per aquí i aquestes reines i reis que són enterrats, a vostè se li il·lumina la mirada. Així doncs, que permeti'm, com que sóc curiosa, per què va començar vostè a estimar Poblet? Home. És a dir, d'on li ve aquesta relació? Què significa per vostè a nivell professional i a escala personal? I expliqui'ns també, si pot, l'experiència com a guia, perquè no ha de ser fàcil, eh?
1: Sí, no.
0: Per on vol començar? Perquè jo li he fet tres preguntes de cop,
1: Sílvia,
0: ja sap com soc.
1: Manes tu, Sílvia.
0: Doncs miri, comencem pel principi, la relació personal.
1: D'acord.
0: Aquesta passió, Damià.
1: Mira, jo crec que qualsevol persona que ha nascut en un terreny com és la Conca Barberà, que és un terreny que cada poble és un univers i cada poble està enfadat amb el del costat perquè Montblanc són com són, les Plugues són com són, però jo, la meva mare és de Santa Coloma, llavors tinc els amics de Santa Coloma, però visc a Sarral. Moltes vegades el concepte de comarca està fet tirant com les tribus, no? Que de vegades es limita una tribu pel mig en un país d'Àfrica que no sabem ni com es diu ni l'entenem. Doncs la Conca és una comarca que no és un sol espai ni físic, ni telúric, ni metafísic, sinó que són molts petits espais, tants com gent viu aquí o tants com gent és d'aquí, i a partir d'aquí només hi ha un punt de trobada en tota la comarca. Hi ha un sol lloc on tots ens hem posat d'acord, que és Poblet. I Poblet és com si encara estigués activa les idees de l'abat Oliva, que la Pau i Treva. Quan arribem a 30 passes de Poblet, escolta, jo no tinc problemes amb ningú més. Quan surto a 30 passes de Poblet, tots els pobles del voltant els odiem a matar. Però Poblet, quan som aquí dins, rarament convivim tots i ens estimem com a germans. I jo crec que el fet de néixer en un tipus d'aquesta comarca que just quan vaig néixer hi havia un problema extraordinari, que era el pla de residus, en què ens volien posar un abocador a Forès i una planta d'incineració al pla de Santa Maria, i convertir aquest rere país en l'abocador, et fa estimar qui t'ha defensat. I en aquell moment el monestir de Poblet va encapçalar una defensa no de la gent, sinó del territori. Perquè Poblet és un lloc on entens molt bé que tu passaràs. Aquella cançó de Julio Iglesias, les coses vienen, les gentes se van, lo que no empieza, otros continuaran. Doncs això passa a Poblet. Hi ha hagut un fil narratiu, un fil vermell, d'aquells monjos que van vindre de fora, es van fer d'aquí, van seguir. I crec que entendre això et fa estimar d'on ets. I et fa estimar on han enterrat els teus avis, on has viscut durant anys, i quan vas a fora, si tens un far, deu ser el campanar del teu poble, però si la Conca té un far espiritual, és Poblet, que això en poques comarques passa al país. I la segona és com arribo aquí a treballar 10 anys, pràcticament, de la meva vida, com si fos un monjo. Recordo el pare abat actual, fa referència alguna vegada, que em deia Fra Damià i tot, perquè és que picaves pedra cada dia. I va ser, senzillament, que una noia que treballava aquí, d'aquí els caps de setmana, va plegar, i la meva mare la coneixia, i va dir, ah, meu xiquet fa història de l'art. Diu, ah, doncs busquen un historiador de l'art. I entre setmana estudiant a Barcelona, a Girona o a Madrid, i els caps de setmana cap a Poblet, doncs, a treballar i aixecar el país i a guanyar-te les garrofes. I a poc entens aquest fet, i passa una cosa, que és que llavors vols començar a saber, vols començar a entendre, i no saps com acabes a casa amb 400 llibres que parlen de Poblet. De cop, així, pam, te trobes. O vas pel món i dius, oh, aquest monestir, mira, som a Mallorca, anem a veure la Real. O te'n vas a València i vols anar a veure la Vall Digna. I és aquest fet d'un far espiritual, d'un far que necessitem tots per saber on anem i cap on anem. I en el meu cas, i crec que en el cas de molta gent que som d'aquesta zona, és Poblet.

0: Però quan vostè era guia, es trobava a persones que incomprensiblement eren a Poblet però podien estar a un Starbucks prenent-se un cappuccino descafeinat?
1: Recordo molt una vegada...
0: Perdoni que sigui mal...
1: No, no, al contrari, Sílvia, perquè això passa. És a dir, hi ha un factor molt important que els guies el que som la cara del monestir. Hem d'explicar aquesta cara. I de vegades et trobes gent... Recordo, no sé on era el grup, algú que deia, diu, i ese Dalí qui en és? Jo pensava, m'està preguntant qui és Salvador Dalí, si jo no li he dit res de Salvador Dalí, i havia com fos Dalí en Gaudí, o aquí en este monasteri on està el papa? Hòstia, no som a Roma, senyora, però jo crec que el que hem de fer senzillament és agafar, entendre aquesta gent i dir, escolti, vostè no entén què és això, jo m'esforço, busco les paraules i li faig seu aquesta idea. Que hi ha un fet que Poblet, el que hem de fer és agafar-te de la mà i anar-te recorrent aquest espai o aquest monument, però si ho fas sol... també entendràs moltes coses, perquè el claustre és com un recorregut iniciàtic perquè primer veus la part on es menja, on es fa el menjar, després la part on et cultives mentalment i discuteixes amb els teus contemporanis, al mateix temps passes per l'església i allà t'alimentes espiritualment i quan surt per la zona del treball. Si t'hi fixes, hem fet un recorregut per la vida de les persones i si expliquem que la sala capitular és el cervell, o la biblioteca és les neurones i el múscul és el celler, ho hem de fer d'una forma bàsica, segons el públic. També és cert, de vegades te venien grups, ara mira, un dia d'aquesta setmana tinc un grup de la universitat i aquestes visites són aquelles que dius, avui disfrutarem perquè hi haurà un feedback, un creixement personal, entendràs que aquest vol això, que aquell altre vol això, i podràs comparar-ho perquè... Si entres a Poblet, el primer que veus són les torres de la Porta Reial de Guillem de Guimerà. Dius, ui, a València hi ha unes portes igual, què ha passat? Quines són primer? Doncs són primer les de Poblet, perquè aquell arquitecte aprèn aquí. O te'n vas a un altre racó de món i descobreix una altra cosa que té a veure amb Poblet. I crec que la riquesa de poder connectar Poblet amb la gent és a partir del coneixement del seu edifici, del patrimoni.
0: I si ara, per acabar, mestre Amorós, algú ens està escoltant, que pot ser, que no és de català o no és espanyol o no ha estat mai aquí, i sentint-lo a vostè, escoltant-lo a vostè, diu, tinc ganes de venir a Poblet. Jo recordo que el meu preceptor dels jesuïtes, el pare Vicente, el que li dec tant, i dic Vicente perquè no era català, sempre em deia, niña Tarragona... A los lugares se debe ir con los ojos abiertos y el corazón elevado. I aquest consell que em va donar el meu preceptor jesuïta, el Salsia, sempre l'he utilitzat, no només per venir aquí a Poblet, sinó qualsevol aventura que m'ha posat la vida al davant. No? Aquesta seria la manera per entendre Poblet, els ulls oberts i el cor elevat?
1: Ho deies tu molt bé al principi, Sílvia. Escolta, Poblet és un lloc que et pot emocionar de moltes formes.
0: I tant.
1: Pots sentir-ho, pots notar-ho, pots comunicar-te amb altres mons que a partir d'aquí, com si fos una porta celestial, quasi, però jo crec que a Poblet hi has d'anar això, amb l'esperit obert, amb el cor obert, què m'explicaran, què veuré, però amb els ulls, si els ulls i ulls de nen moltes vegades per descobrir. Jo recordo alguna persona que havia vingut i dius, mira, aquest fa cara de com si fos el dia abans dels Reixos i veies els Reis arribar al poble, que et tiraven carmels, saps? T'espera un gran regal que serà descobrir aquest monestir. I el monestir ha de ser conscient d'això, que quan la gent arriba l'hem d'acompanyar, l'hem d'entendre, que sàpigui que entra en una casa on hi viu gent i a partir d'aquí descobrir aquest gran monument, aquest gran claustre, el dormitori, que hi ha un moment màgic, és quan s'obren les llums i veus aquella gran nau o la sacristia nova, un lloc que t'has d'imaginar 150 monjos canviant-se de cop les sensacions. Hi ha una cosa que sempre m'hagués agradat fer, que potser el resultat fora dramàtic, però no, seria olorar el monestir tal com era el segle XIV. Podria ser dramàtic, eh? Podríem acabar...
2: Jo crec que sí.
1: Tiraríem cap al sí.
0: Tiraríem cap al sí des d'un punt de vista, com li diria jo...
1: Del segle XXI.
0: Efectivament.
1: Clar, del segle XXI.
0: I tiraríem cap al sí també des d'un punt de vista fisiològic.
1: Sí, però ho hauríem de viure.
0: Efectivament, perquè, clar, tot el que està relacionat amb el monestir està relacionat amb la vida i amb la mort. I amb la ferum de la mort,
1: sí, sí,
0: que també és ben present aquí a Poblet. Així doncs que caldria...
1: Però jo crec que això ho hauríem de provar alguna vegada, no ho sabrem mai, l'olor que feia en aquell temps, no viatjarem en el temps, però veure per un foradet com devia ser el monestir al segle XIV, aquella gran quantitat de monjos, i el que dius tu, poguéssim arribar a sentir com era un enterrament, però com un enterrament del segle XIV, pel so, per l'olor, fins i tot per saber què menjaven abans i després d'aquest enterrament, i veure-ho per un forat o formar part d'aquell intent fora una cosa extraordinària.
0: Doncs sí.
2: Parlar amb el Damià Amorós sobre Poblet, a mi m'està recordant l'entrevista que li vam fer a la directora de l'arxiu, que posa en aquesta passió que vostè i jo acabem de sortir literalment del veure el monestir, i a mi m'estan agafant ganes de tornar immediatament, igual que l'altre dia ens agafaven ganes de posar-nos a llegir documents d'enterradelles un darrere l'altre. Damià, tu recordes la primera vegada que vas venir a Poblet?
1: No recordo la primera vegada que vaig venir a Poblet. Recordo una de les primeres, que va ser amb el col·legi de Sarral, que era una, no era una visita, era una cosa curiosa. Es feia com una espècie de funció de teatre, de cantata, i ens van fer una cosa extraordinària. Jo no sé si ja tenia pinta de monjo o, com deia la Sílvia al principi, de grifar el pilós, no sé per què. A dos alumnes de la classe ens van vestir de monjos, ens van posar al cor, devíem tindre 10 o 11 anys, no ho sé, encara no tenia barba, i ens van posar allà al cor, juntament amb altres que ens assemblàvem, i era com una espècie de festa dels col·les de la Conca, rememorant Jaume I i coses d'aquestes. Però sí que recordo molt bé el dilluns de Pasqua, d'ara deu fer uns 16 anys, que és la primera visita que vaig fer a Poblet, que el primer que va vindre va ser un amic de la família, l'Antonio Tardiu. Des d'aquí, Antonio, gràcies per vindre aquell dia, que estava com un flam, jo. I el veure l'amell em va tranquil·litzar molt, perquè dic, mira, hi haurà algú de Sarral, m'entendrà. I aquella primera visita en què, després de tant de temps de conèixer el monestir, d'entendre, de xupar el que és la seva història, el seu coneixement, i aquell primer dia dius, ah, mira, ja ho he fet. Això és com agafar el cotxe, allò que fas el primer trajecte quan ja tens el carnet, dius, oh, ja ha passat, ja ho hem fet. Doncs sí, i recordo l'última, que va ser abans de la pandèmia, que va ser amb una família de Madrid, si no recordo malament, sí, de Madrid, i uns aragonesos, i era el moment que ja començava a tancar tot, ja començava. A més, heu dit la data, jo vaig néixer el 13 de març, i el 13 de març de la pandèmia feia els 30 anys. I el 13, recordo el dia 12, perdó, em truqui a l'alcalde de Santa Coloma, que feia la festa d'aniversari, diu, Damià, em sap molt greu, però no la podrem fer. I vaig pensar, ostres, canviarà el món. Però el que no ha canviat és que Poblet encara ens obre les portes i que podem vindre i que podem conèixer-ho, i crec que això és una de les coses que més em tranquil·litza, que pot canviar el món, però Poblet sempre hi podré tornar.
0: Doncs no podem acabar de millor manera aquesta conversa que hem mantingut amb el mestre Damià Amorós. El món canviarà, però sempre ens quedarà el món, que serà Poblet. Mestre, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Escolta Poblet. Història viva per pensar el present. Un podcast de Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.
0: Una de les circumstàncies que ens dona més plaer de tot plegat, estimats oïdors, i espero que vostès també, és el que estem aprenent i el que queda. Un exemple, la conversa que acabem de mantenir amb Damià Amorós. Oi que sí, mestre Gorgori?
2: Hem après moltes coses i encara més que n'aprendrem, senyora Tarragona, perquè hem buscat dos convidats més per seguir parlant del patrimoni del monestir de Poblet. Una és la Francesca Espanyol, historiadora de l'art, especialista en l'època medieval. Ens explicarà com era Poblet en l'època del romànic, del renaixement, del gòtic. I l'altra persona és també un gran especialista en patrimoni, però un patrimoni diferent. En aquest cas, el patrimoni sonor, el patrimoni musical de l'abadia de Poblet, perquè és l'Òscar Laguna, la persona que és responsable del manteniment, no de l'orgue, sinó dels dos orgues que hi ha al monestir de Poblet. L'orgue gran, el de tribuna, que és el que tothom es fixa més, just a sobre de la la porta d'entrada, un instrument majestuós, molt gran, es fa veure realment, i l'altre, més petit, a tocar del cor, a un dels costats del cor, que està pensat per acompanyar els monjos durant la litúrgia, però que, malgrat ser més petit, també és un orgue francament interessant. Anem, doncs, a parlar amb Francesca Espanyol i Òscar Laguna.
0: Doncs som-hi!
2: Comencem amb la Francesca Espanyol, tota una autoritat en l'art medieval, a qui li volíem preguntar d'entrada quines són les característiques pròpies de l'art en el context d'un monestir cistercenc com és el monestir de Poblet.
4: És una reforma, són benedictins, i els benedictins han perdut una mica el nord, i aleshores aquest grup volen tornar a recuperar el que diria més la pobresa evangèlica, per tant, l'autenticitat de l'ideari cristià, no? Llavors, en aquest moment inicial, sí que Sant Bernat, perquè és el més conegut, però no està sol, sí que postulen un tipus d'edifici que sigui una mica portaveu d'aquest ideari. Per tant, no volen en farfecs ornamentals, ni en les vidrieres, ni en els capitells del claustre, però, a més, amb una base que és entenedora, no? Perquè s'entén que els que viuen dintre del monestir ja tenen una formació teològica, i per tant no necessiten aquestes... Això que d'alguna manera excita els sentits i que pels profans, pels laics, que no tenen aquesta preparació, pot ser una via d'espiritualitat, i tu saps, vull dir, la música eleva el sentit, ni tan sols Luther la va eliminar, precisament perquè pel profà és un element d'espiritualitat, però no intel·lectual, sinó emocional.
2: Durant les nostres visites, senyora Tarragona, hem comentat alguna vegada que es veuen alguns detalls que semblen influència àrab en algunes mènsules, per exemple, del dormitori. També li hem preguntat a la Francesca Espanyol per aquest detall, i efectivament és una influència musulmana, però que va arribar precisament per als esclaus que arribaven a treballar a Poblet com a captius després d'haver perdut alguna batalla en aquelles guerres de religions que hi havia en l'època medieval a la península Ibèrica.
4: Que surten vençuts d'un encontre militar, moltes vegades passen a ser esclaus i, per tant, passen a propietat d'aquells que han vençut. El 13 què es fa? Doncs es fa la guerra, la conquesta de València, la conquesta de Mallorca, i això genera l'existència d'esclaus musulmans que, evidentment, són gent que tenen una altra cultura, una altra estètica, dominen uns altres recursos ornamentals. I llavors, hi ha vegades, dintre de l'art cristià, trobem l'evidència d'alguna manera de la permeabilitat respecte a aquesta cultura artística diferent, no? I que probablement en molts casos ha vingut de la mà d'aquests esclaus que treballaven a l'obra del monestir.
2: Jo tenia molta curiositat, senyora Tarragona, també per saber com es veu el monestir de Poblet amb els ulls d'una persona que ha dedicat la seva vida a estudiar l'art medieval. Tenia curiositat per saber en quines coses es fixa quan torna a Poblet, quan torna a aquests indrets que no només ha visitat moltes vegades, sinó que a més ha estudiat en profunditat. És sorprenent. La Francesca Espanyol de vegades intenta mirar-ho tot plegat com si fos la primera vegada que ho veu, i d'altres vegades, d'alguna manera, es dedica a jugar amb aquests espais.
4: Doncs si vaig a Poblet, molt sovint puc fer o intentar la mirada ingènua que et dic, o si no, imaginar-me els personatges que han circulat per allà en èpoques diferents, perquè això sí que ho puc fer, no? És a dir, hi ha gent que hi ha anat al segle XII, com era l'església quan es va morir Alfons el Cas, per exemple, que es mor a finals del XII, que era el fill de Ramon Berenguer IV, com era el terreny de Poblet en el moment en què Ramon Berenguer IV va decidir fundar el monestir, perquè allò era un terreny abandonat de segles, com es va posar en cultiu i com van roturar les terres per començar, diríem, primer a tenir el solar on edificar el cenobi i després, diríem, començar a plantar el que després els constituirà l'entorn més immediat del monestir. Després, quan hi arriba Martí l'Humà, què vol fer el Palau Reial allà dintre i com s'imagina que serà el Palau Reial allà dintre, m'entens? Vull dir, puc jugar a lligues diferents. I és molt divertit, també t'ho haig de dir.
2: Doncs deixem aquestes diversions de la Francesca Espanyol, experta en art medieval, que ens ha donat algunes claus per mirar Poblet d'una manera diferent. I ara anem a buscar claus per escoltar-lo d'una manera diferent. I és que això que sentim sonar ara mateix és l'orgue del monestir de Poblet, un disc que va enregistrar un gran organista, Christopher Herrick, en aquest orgue, que el disc es titula Power of Life, el poder de la vida, i que vol transmetre tot el potencial que té l'orgue com a instrument més enllà de la seva participació en les litúrgies. Per parlar una mica més sobre aquest tema, hem anat a trobar a Òscar Laguna, mestre organer que s'encarrega al llarg de tot l'any de posar a punt els dos orgues que hi ha al monestir de Poblet, tant l'orgue de tribuna com l'orgue del cor, perquè estiguin sempre en perfecte estat per acompanyar les misses i també durant els mesos d'octubre i novembre permetre que vinguin organistes de talla internacional a oferir concerts en el Festival Internacional d'Orgue de Poblet.
5: En primer lloc, l'acústica ajuda a, no únicament a l'òrgano, sinó també al canto llano, no? Al canto gregoriano. És algo que asociamos, ¿no?, a una cierta reverberación que para otro tipo de música sería un problema. Sin embargo, tanto para el canto gregoriano como para el órgano forma parte del lenguaje musical, ¿no?, de estos instrumentos. Y el marco de Poblet en ese sentido ayuda, pero es que el órgano además es un órgano soberbio, es un órgano extremadamente refinado, tanto en lo mecánico, esa la envergadura que tiene, la mecánica del órgano es precisa y ligera como un clavecín, la firmeza y estabilidad del viento y luego la variedad de timbres, todos muy refinados y muy bien adaptados a tanto a la acústica del sitio como la relación entre los propios timbres, entre los propios registros,
2: y ahora en un órgano muy, muy equilibrado. Què té el so d'aquest orgue que fascina tantíssim els qui l'escolten i també els qui el venen a tocar?
5: El ir a Poblet és una experiència, en primer lloc per el propi instrument, que és una joia, però luego además todos se llevan una grata impresión del ambiente de silencio, de recogimiento, el patrimonio, el arte que hay allá, y después de pasar varios días, la verdad que creo que todos ellos disfrutan enormemente del ambiente, del instrumento y del trabajo que hay.

Interessantíssim. Tot el que ens han explicat la Francesca Espanyol, l'Òscar Laguna. Interessantíssim. També és molt edificant escoltar alguns dels discos enregistrats al monestir de Poblet, com aquest que sentim, de Juan de la Rubia, amb música de Johann Sebastian Bach. I ara, senyora Tarragona, si li sembla, llegim una mica més la regla de Sant Benet i ens acomiadem.

0: Això de parlar, estimat mestre Gorgori, aquí a la regla de Sant Benet ho tenien ben clar, eh? Ben clar que parlar no es parlava gaire. Perquè...
1: No, no sé si han sortit gaire estrelles de la ràdio o de la, no, dels monestirs
0: no,
1: benedictins. Eh?
0: Penso que no, perquè en el capítol 42 ja ho diu tot el verset, que ningú no parli després de completes. Els monjos han de cultivar sempre el silenci, però sobretot a les hores de la nit. Reunits, doncs, tots alhora, que diguin les completes i en sortir-ne, que no es permeti ningú de tornar a dir res. Si fos trobat algú que transgredeix aquesta norma del silenci, que sigui sotmès a un càstig sever.
1: Compte, eh? Com per dir qualsevol tonteria, qualsevol bestiesa.
0: Fora que es presenti una necessitat de cara als hostes o que tal vegada l'abat encomani alguna cosa a algú. Però fins això s'ha de fer amb tota gravetat i amb moderació. Gravetat entenc que seriositat.
1: Seriositat, exacte. Hauríem de comptar, potser ho fem per un altre capítol, eh? Quantes vegades surt la paraula moderació a la regla de Sant Benet? Però és que...
0: Penso que totes, no?
1: Insisteix, no para amb la moderació. I després hi ha un altre capítol que parla de com ha de ser l'oratori. Diu, l'oratori sigui el que diu el nom i que no s'hi faci ni es guardi res que no sigui propi del culte. És l'espai per pregar i, per tant, no ens emboliquem deixant-hi coses que no toquen ni fent-hi coses que no són pròpies. Diuen, haver acabat l'ofici diví, tots han de sortir amb el més profund silenci una altra vegada i han de tenir reverència per Déu. De manera que fins i tot un altre monjo que vulgui pregar en privat no sigui molestat per la falta de discreció d'algú altre.
0: Que veure, això, perdoni'm, eh? No m'agradaria treure importància al hashtag... Això Sant Benet ja ho va dir, però el meu pare ja ho comentava, això. Perquè deia el meu pare, en aquest món i en aquesta societat que vivim no es donen classes de mundologia, que és el que el meu pare li donaven als salesians. La mundologia, tan important per saber anar pel món com el seu propi nom indica. Així doncs que, home, s'ha de tenir respecte perquè l'altre pugui pregar i pugui fer, no?
1: I s'aplica als germans a l'oratori i s'aplica quan vas en el metro amb aquesta gent veient vídeos del YouTube a tota Castanya.
0: Efectivament.
1: En fi, senyora Tarragona, no sé si ho arreglarem això, però Sant Benet ja ho va intentar des del segle VI, eh?
2: Escolta Poblet, un podcast de Sílvia Tarragona i Pep Gorgori.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari, sempre molt obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, viure millor, no només viure millor. L'habitatge com a pilar del nou contracte social, de la bellesa. En tot deia, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs avui és dissabte. Ahir va ser el dia del treballador. Avui nosaltres també estem aquí. Dissabte, dia 2. I la taula de sentit de viure, sempre, com sempre, moltes veus. Plena, diríem, de gom a gom. Enriqueta Vidal, ella és gerent de l'OPC, del campus de Terrassa, membre del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, ha estat presidenta de la Junta de Salut, en fi, un currículum també molt, molt ampli. Enriqueta, bon dia, moltes gràcies.
2: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
0: És un plaer tenir-vos i també saludem els nostres oïdors del diumenge del vespre, perquè aquest programa s'emet, com saben, el diumenge a les 22 hores. I a partir del dissabte, pues, a tota hora a la web de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4. Senyor Joan Ramon Riera, un plaer tenir-lo aquí. L'estic mirant de front, està content, està agradat. Ell és diplomat en Ciències Empresarials, és professionalment, crec que és editor, o es dedica a l'edició, no? I actualment és comissionat de l'habitatge des del juny del 2023. També... En el 2018 es vincula a l'estudi de les polítiques d'habitatge amb la publicació d'un llibre, l'Índex de la Gentrificació de Barcelona, no? Mm-hmm. Edicions Llum 2018, correcte?
3: Correcte. Correcte, molt bon dia.
0: Bon dia, benvingut i moltes gràcies. Josep Maria Renyer, ha estat una gran, diríem, vida política entregada al servei dels demés. Ell ha estat conseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya l'any 2003-2006, és correcte?
4: Mm-hmm. Correcte.
0: Si m'equivoco, m'ho diuen, eh?
4: No, no.
0: Ara és president del Consell d'Administració de Promunsa. Déu-n'hi-do, perquè aquest és un tema molt interessant i que més cau. De fet, és empresa pública municipal de Sant Just d'Esvern, propietaris i gestora de 80 habitatges, i no sé quant més, i creixent amb aquest tema. Per tant, és un tema social i, bueno, important. El centre es diu Centre Social Mil·lenari, no? Uh-huh. És correcte?
4: Correcte.
0: Molt bé. Senyor Renyer, gràcies, Josep, per ser aquí amb nosaltres.
4: A vosaltres.
0: Joan Sala, ja el coneixeu, el coneixem tots. És amic, entranyable, sociòleg i president de l'Associació Sumeris. Joan, gràcies per ser-hi, gràcies per la teva feina i pel teu compromís en el programa.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Un plaer. Manel Becerra, historiador, president d'Unió Jubilats i Pensionistes de l'UGT. No sé si ahir vas tenir treball o no, Manel, amb el tema del dia 1 del treballador.
6: Sempre tenim.
0: Bon dia. Tot bé, Manel?
6: Sí, perfecte.
0: Perfecte. Antonio Martínez de l'Ollo, entranyable amic de cada dimecres pràcticament. Ell és advocat i és el president de la comissió de sènior del Col·legi de l'Advocacia dels Advocats de Barcelona. Antonio, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, encantat d'estar amb tots vosaltres.
0: Gràcies. El tema de la vivenda t'interessa, eh?
7: Moltíssim,
0: i aquí no. Valentina Martos, que la tenim a mi fora de l'estudi i no sabem en quin planeta. I és advocadessa i opositora a l'advocacia de l'Estat. Valentina, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Els joves teniu molts problemes també amb el vivenda, no?
8: Jo crec que és un dels temes principals que preocupen ara, sí. Preocupen els joves.
0: Els sèniors també. Lourdes Charles, i és psicòloga, presidenta de l'associació Som Sèniors. La lluitadora, més lluitadora que he conegut sobre l'edatisme. Lourdes, a veure quina sort tens avui.
9: Aviam. Bon dia.
0: Bon dia.
9: Gràcies per estar aquí.
0: Montserrat, què tal, Montserrat? Barceló, metgessa, assessora Veristat, viatja pel planeta, pel món. Planeta i món és cosa diferent, perquè ja surts del planeta, ja vas a un altre lloc sempre. Gràcies, Montserrat.
10: Bon dia, treballadors, aquí no parem.
0: Aquí no treballem. Per tant, comencem. La nostra primera reflexió. Resulta que, de les reflexions que tenim, com que és dissabte i era treballador, la Marta Rossés està aquí i s'ha convertit en invisible, no? Marta, disculpa, perquè jo, amb totes les persones que havien, Marta Rossés, que és Marta, periodista, i a més, durant 20 anys a la Cambra de Comerç, i també el senyor Martos, que el tenim aquí, editor d'Editorial Diaris i periodista. Hola. Martus.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, Marc.
9: Bon dia.
0: Avui la nostra reflexió. Comencem. A la recerca d'una... De què? D'una qüestió d'un model de societat. El tema és profund i el debat és com pensem i com pensem amb l'habitatge. En el context de l'envelliment diríem que no és només una qüestió de cap manera urbanística o assistencial, és una decisió de model de societat. Catalunya afronta un repte estructural que exigeix una mirada llarga, rigorosa i integradora. Enriqueta Vidal.
2: Hola, gràcies per donar-me la paraula i gràcies per haver-me convidat en nom del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
0: És un plaer tenir-la, no em saltaria.
2: Nosaltres, l'any passat, vam fer 30 anys de la creació del Consell i ens vam plantejar que tot això que es deia del nou paradigma de les persones grans, en què consistia. De fet, en Joan Sala ens va ajudar a pensar-hi i va participar. I un dels temes recurrents que va sortir l'any passat va ser precisament on i com vivien, o millor dit, com volien viure les persones grans. Llavors, nosaltres, que som uns 70 delegats, monogràficament aquest any ens hem dedicat a parlar amb persones com en Josep Maria Renyer sobre els temes d'habitatge, nous models i quines serien les propostes que serien innovadores i que pensarien, i precisament el que deies, no, Manel, que ens portarien a un... M'ha agradat molt el del nou contracte social, però de fet amb una transformació social ja hi estaríem d'acord.
0: D'acord. Bueno, hi ha tanta feina a fer que jo crec que aquest programa i 33 més, no? Però la bellesa com a etapa amb drets, d'unidor. Això és la llei de les persones grans que estan en el Parlament donant voltes o avançant, pues, parla de drets i nosaltres també, només faltaria. Cal superar, jo diria, cal superar visions. Visions reduccionistes que associen la bellesa exclusivament amb la dependència. Això crec que hem de donar un salt. Ens cal una arquitectura de polítiques públiques que reconegui aquesta etapa com plena, diversa, i jo diria que amb drets propis. Joan Sala.
3: Jo crec que, a veure, entrant ja i aprofundint en el tema, hi ha tres elements molt importants, que serien les quatre etapes de la bellesa, les quatre etapes per edats, quina necessitat tenen d'habitatge o bé de residències o bé d'apartaments assistits, cada etapa d'aquesta bellesa, la capacitat econòmica de les persones. Hi ha persones que poden tindre en aquests moments la titularitat d'un habitatge, i aquí hi ha, després el Josep Maria Renyer ens explicarà models de persones que en aquests moments són titulars d'un habitatge, en canvi se'l venen per poder anar a un apartament de lloguer d'aquests apartaments assistits, i és un model important. I després hi ha un altre tema molt important, que és la sociabilitat. A la sociabilitat de les persones. No totes les persones grans volen conviure amb altres persones o volen conviure amb un bloc d'apartaments assistits, no? Volen viure soles, no? Hasta quan poden viure soles aquestes persones? Per això insisteixo que la capacitat i la profunditat de l'habitatge per a les persones grans és d'una dimensió molt gran, i per tant això va augmentant cada vegada més. Caldrà veure d'aquí a 10 anys la necessitat que es tindrà de serveis comuns amb aquests habitatges.
0: Per tant, habitatges amb serveis, dos punts, autonomia amb suport. Aquest és un exemple, no? Els habitatges, diríem que amb serveis, representen potser un segon eix. Combinen autonomia residencial amb suport incorporen dimensions essencials, com la dinamització, el procés que deia ara en Sales, allò de la socialització i la vida comunitària. No sé si tothom vol o no, i també la cura, no? Per tant, Josep Maria Renyer, la teva reflexió o pensament.
4: Bé, jo crec que, com es deia aquí, hi ha diferents estadis, diferents situacions i diferents particularitats, i possiblement no hi ha cap alternativa que sigui única per tot. És a dir, el que hem de fer és intentar aconseguir que la societat tingui diferents opcions en funció de les necessitats. En aquest sentit, sí que és veritat que la primera que apareix en aquest moment és les persones amb autonomia, que d'alguna manera viuen a barris, viuen a llocs que en primer lloc tenen un problema estructural al seu edifici, per tant hi ha un problema de mobilitat, no hi ha ascensor, etcètera, etcètera. I després hi ha les altres situacions en les que aquestes persones també volen tenir una sociabilitat amb persones de la seva edat, no estar tancats amb escales amb les que no poden viure, i també establir activitats. Jo crec que en aquest sentit és una mica el que almenys des de Sant Just, des de Promunça, hem intentat conjugar. És autonomia, persones amb autonomia, però amb una situació en la que, a més, hi ha serveis comuns, neteja, etcètera, etcètera, són elements que estan a la consergeria, serveis de neteja, de bugaderia, etcètera, etcètera, sí, sí. Tots aquests elements, i a més, un centre social on te pugui desenvolupar activitats comunitàries, que a més és oberta a la resta del poble i a la resta de la gent gran.
0: Per tant,
4: és una experiència des del 2004, que vam començar, doncs jo ja portem uns quants anys, i és una experiència que va funcionant bé a preus molt assequibles.
0: Ara en parlem d'això, eh? Per tant, jo crec que viure a casa podria ser el primer, no sé si el primer propòsit, no?
4: Sí.
0: Però sí, no? Sí. Podria ser, no? O ha de ser el primer propòsit, no? El primer objectiu, doncs, és clar, fer possible que les persones grans visquin el màxim temps possible a casa seva. Aquest sembla que sobre això no tindrem massa debat, no? Això implica que reforçar el servei d'atenció domiciliària, el SAT, no? I desplegar amb ambició els ajuts a la rehabilitació, les cures, etc. Montserrat Barceló.
10: Bueno, jo aquí seré una mica... Lo de viure a casa per mi no és el primer objectiu, i us explicaré el perquè. Per mi casa és el lloc on estàs bé en cada etapa de la teva vida. Casa per un estudiant és una habitació amb dret a cuina. Casa quan ja tens parella és un apartament perquè vols una mica més d'intimitat. Casa quan tens fills és un espai pels nens i per quan els pares i els avis et venen a veure. I de sobte, un silenci. Casa quan et fas gran. Mira, jo us explicaré l'exemple dels meus pares, amb 89 anys. Viuen al mateix pis que quan vivíem els tres germans i la tia àvia, la tia Vicenta. Aquesta casa no està adaptada. I ho l'érem adaptada, això no és el problema. El problema és la solitud. No? Aquests veïns que han anat morint en aquesta escala, les botigues del barri on ells anaven, ja no poden anar en aquestes botigues, el parc de davant, que ara és un bloc de pisos amb uns bancs que no s'hi poden ser una més que mitjoreta. De veritat, ens voleu fer creure que, com a casa enlloc? Jo crec que hem de treballar en diferents solucions per les diferents etapes que té aquesta bellesa i que aquí ara estem debatint. Calen pisos amb serveis, calen residències amb unitats de convivència més definides, calen habitatges amb estudiants i amb gent gran. O sigui, un ventall de solucions per poder, realment, depèn de cada un, poder triar.
0: Interessant reflexió, perquè és evident que quan entrem i analitzem les persones grans, i jo que estic molt envasat, viure a casa a vegades no és... Diem que és una opció humanista, no? Però potser no és la més intel·ligent quan tens una certa edat. Per tant, ara en parlem, no? Per tant, entorns que ho facin tot possible. A veure, aquesta aposta només és viable, diríem, si s'acompanya d'un entorn accessible, espai públic adaptat, més o menys com deia la Montserrat, transport inclusiu i barris pensats des de la proximitat. La pregunta que em faig és possible això? És realment una realitat? Davant el fet, la impossibilitat d'accés pels preus del mercat immobiliari, aquest és un altre tema, preus desorbitats, tant per al lloguer com per la compra, dificultats per estalviar i d'accés al finançament, si tens sènior ja ni parlem-ne, cronificació de la inestabilitat econòmica, estrès i incertesa, d'un-hi-do. Comencem a posar problemes sobre la taula, veure'ns obligats a què? A desplaçar la residència pel valor de l'habitatge, és a dir, posem-ho tot, a veure on arribem, no? Amb tot, l'envelliment a casa esdevé una promesa buida. Jo deia, és una promesa buida? De què estem parlant, realment? Joan Ramon Riera.
5: La resposta és sí, és possible.
0: És possible.
5: Deixem començar per aquí.
0: D'acord, d'acord.
5: No? Jo crec que la resposta és sí, i si és impossible, llavors la nostra feina és fer-ho possible. No? Jo a vegades dic que l'art de la política és l'art de convertir el que avui és impossible a fer-ho possible demà. No? I crec que és una mica el camí. No? Jo estic molt d'acord amb les intervencions que m'han precedit. És a dir, hem de ser capaços de construir una pluralització de solucions, una pluralitat de solucions, davant d'una pluralitat de persones, no? Vull dir, si analitzes les dades a Barcelona, per exemple, doncs veus doncs que els nous models de convivència, o sigui, les famílies es pluralitzen i es fan petites, no? I això és una realitat que vivim, no? A l'hora d'abordar les polítiques d'habitatge, és cert que davant d'una situació de confort, no? Segurament hem de començar la política d'habitatge davant de el màxim temps a casa, no? En el sentit de que implica doncs la màxima conservació de l'autonomia, diguem, la cura de l'entorn conegut, no? I això facilita l'autonomia de les persones grans, però sí que és veritat que hi ha entorns doncs, que ja canvien, no? I llavors necessitem noves solucions. Deixa-m'ho dir, el buc insígnia, la joia de la corona de la política d'habitatge per persones grans són els habitatges amb serveis que abans citàvem, però al voltant de tot aquest univers doncs hi ha un servei d'atenció domiciliària que atén a més de 20.000 persones, tenim les residències per l'edat més avançada i tenim... Deixa'm posar un element que també apuntaven abans, que

0: un centenar i poc més d'àpats abans de la Covid, i en canvi durant la Covid, que feien el pícnic, només en servien uns 30. Per què? Perquè la gent no anava allà per buscar el pícnic. La gent anava allà per socialitzar. I aquest és un dels elements claus que també trobes en el, que trobes a l'hora de tenir cura de la casa on viu la persona gran, però també trobes en els habitatges amb serveis, etc. I crec que és un element estratègic.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do tots els temes que estan, surant ja sobre la taula, no? El cohousing o el co-living, és igual, tant se val, sènior, jo diria que també aporta una alternativa. No sé si també els àpats de companyia, no? Una alternativa innovadora, espais privats amb àrees compartides que fomenten, doncs, què? La comunitat, la companyia, l'autonomia, la cura, les atencions... I tot un potencial molt ampli. Requereix implicació i un canvi cultural que encara sembla que no el tenim molt clar a sobre la taula. Antonio Martínez de Loyo.
2: Anel, dius que aquestes noves situacions requereixen implicació i un canvi cultural que encara no s'ha generalitzat. I és cert, és necessari un canvi cultural i jo afegiria també un marc normatiu que pugui ja anar recollint les realitats que s'estan donant i també una funció que moltes vegades oblidem, que seria una funció de promoure, una funció de lideratge, de portar les societats cap a un destí que ens interessa. Pensem que el nom de residència d'ancians només té una antiguitat de 45 anys. Abans les residències es deien asil i era un plantejament de caritat. No era una opció realment de vida. I de l'asil vam passar a la residència. I ara les residències les estem posant en qüestió. I en aquest qüestionament de la residència és quan es plantegen aquestes noves fórmules a les que feies referència i que parlem avui. Però aquestes noves fórmules, de les que estem parlant, com és el co-living i el co-housing, no tenen encara una implantació perquè no hi ha una tradició a Espanya. Cal recordar que el seu origen es situa a Dinamarca als anys 60, que després van a Estats Units cap als anys 80, i que en principi eren les fórmules de gent jove universitària que des d'una visió col·laborativa es dedicaven a treballar i a compartir les necessitats de les famílies. O sigui, aquí ens falta tradició.
1: Bueno, per tant, en qualsevol cas, Antonio, estem al camí, perquè ara segurament que... el nostre Renyer també dirà tot el que estan fent, que deu ser una cosa similar al que estem parlant, no? Però residències, dos punts, necessàries però no úniques. Pregunta, reflexió, a veure si avui ens aclarim quan hem exhaurit el programa, no? Quan apareix la dependència, què passa? Les residències esdevenen una peça clau. Sí, clau. Però no poden ser l'única resposta. Han de formar part d'un nou sistema flexible, diríem, i centrat en la persona, no un model únic i, a més, inevitable, no? Lourdes Charles, quina és la teva opinió?
3: Jo estic d'acord amb el que s'estava comentant del canvi cultural que tenim que fer tots, perquè hem de trencar aquesta dicotomia que teníem apresa, no?, entre envellir a domicili o a les residències, no? Per tant, hem de construir un sistema que acompanyi a la persona gran en tots els processos de l'envelliment i que es vagi adaptant a aquests processos, no? Perquè el que hem comentat, que lo important és que la persona tingui aquests vincles, no? Aquesta identitat, aquesta pertenència amb el lloc on està vivint. I avui us voldria portar aquí una proposta que s'ha posat en marxa fa un mes a Astúries, que és acollir un acolliment familiar a les persones grans. O sigui, perquè les persones grans, per evitar la institucionalització, el procés de posar-los en una institució, val? I afavorir aquesta autonomia personal, es dona uns ajuts econòmics a famílies que no són família d'aquesta persona gran.
1: Sí, sí, sí.
3: Val? O sigui, que es dona una prestació econòmica perquè acolleixin a casa amb una persona gran i tinguin cura d'ella. Però l'important és que la família quedi al seu barri, quedi al seu entorn i allà on viuen. O sigui que a vegades només pensem en construir llocs amb llits. Val? O sigui, habitatges amb serveis, tutelats, residències, quan hi ha espais on també poden viure les persones. O sigui que estem en un procés que hem d'obrir la ment.
1: Bueno, per tant, jo crec que d'això es tracta, i aquest programa pretén, no sé si obrir la ment, però intentar posar una mica de lluny, de llum, de sol, amb tot plegant, no? El procés intergeneracional sembla que és clau també amb aquest tema i amb la convivència. Programes com Viure i Conviure podrien ser un exemple, que obren camí, no sé si està relacionat amb el que estava dient ara la Lourdes Charles, Viure i Conviure amb persones, obre camí entre joves i sèniors, diríem que obre

0: camí cap a una societat més cohesionada. Tot i la seva bona, diríem, valoració o intenció, cal més difusió i més estès dins de la societat. Per superar què? Reticències i combatre la soledat. Jo no vull dir soledat no desitjada. Jo sempre em quedo amb soledat, punto, no? Perquè si no, em sembla que ens desviem del tema. Valentina Martos, la més jove, 24 anys o 25, mai, no me'n recordo mai. Valentina, quants en tens?
1: 24.
0: La joventut, la gent jove, ho veus a distància, ho veus clar, tens un discurs, estem davant d'una aposta intergeneracional, és viure i conviure, què és tot això? Com ho veus tu?
1: Jo primer volia recalcar que la solitud no desitjada o solitud, com deies, ja no és un problema marginal, perquè hi ha dades que diuen que afecta prop d'un 20% de la població a Espanya. I això té una lectura jurídica clara perquè afecta la dignitat de la persona, que hauria de ser fonament de la pau social, que es reconeix a l'article 10 de la Constitució, i també els alts preus del lloguer dificultant l'accés a un habitatge digne. És a dir, que no són aquests problemes aïllats, sinó que hi ha drets que no s'estan garantint correctament. Per això programes com els que estem parlant, cohousing, viure i conviure, crec que són molt interessants, però no només en termes econòmics, perquè els joves puguem accedir a la vivenda, sinó també per promoure companyia, conversa, vida quotidiana. Per això crec que aquestes solucions connecten dues realitats, tant la solitud de les persones grans i a vegades dels joves, com també ajudar-nos els joves a emancipar-nos.
0: Estan sortint moltes realitats. Ara tinc ganes de, quan acabem la tertúlia, et dic la tertúlia editorial, el Renyer i els altres, a veure què diem, perquè estan sortint moltes possibilitats sobre la taula. No sabem quina és la... amb quina escollim, no? Habitatge, treball i dignitat. Perquè, bueno, avui som dissabte, ahir va ser el Dia Internacional dels Treballadors, per tant, diríem que aquest debat connecta, ha de connectar directament amb una altra realitat, l'accés a l'habitatge per part dels treballadors i treballadores, que al final som tots, no? Preus desorbitats, ho havíem dit, dificultat d'accés i sobrecàrrega econòmica generen que precarietat, estrès, impossibilitat de projectar el futur. Estem treballant amb idees, com la que estava dient a Lourdes, estem dient tots, però al final hi ha un tema d'on anem a viure i com anem a viure. En el marc del Dia Internacional dels Treballadors, cal recordar que el dret a l'habitatge és també una qüestió de justícia social, que és indubtable. El pagament del lloguer o de la hipoteca, què està suposant això? Està suposant una sobrecàrrega excessiva sobre tothom, sobre la societat, és igual, siguis jove o siguis gran, sobre els salaris mitjans i el detriment de destinar l'alimentació, l'educació, la cultura i fer-te fora de la teva ciutat per anar-te a un altre lloc. Per tant, consolidant tota una situació, diríem, precària i vulnerable. De tot plegat, sobretot viure millor, amb dignitat, amb seguretat i comunitat. La pregunta és, Manel Becerra, tot això és possible?
2: Doncs, sí, és veritat, estem encara sota els efectes de l'eco del dia d'ahir, no? I ja que posem el focus i l'atenció en el dia de maig, el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, i tenim en compte que hi ha una gran diversitat i una gran diferència de situacions, el tema de l'habitatge impacta directament i a vegades dramàticament en la situació dels treballadors actius i també m'atreveria a dir treballadors jubilats i pensionistes, no? Entraré en xifres concretes, però utilitzaré mitjanes, però si posem en relació el que és la pensió mitjana de jubilació i el salari mitjà i el lloguer mitjà, estem al voltant d'entre un 50 i un 80% dels ingressos dels treballadors i els pensionistes dedicats a l'habitatge. Si posem també en relació, encara que això afecta menys als pensionistes, el preu mitjà del metre quadrat per la compravenda, estem parlant entre 7 i 10 vegades el salari anual d'un treballador. Aquesta és exactament la dimensió del problema. La dimensió del problema, i potser per no allargar-me, parlarem després dels efectes en la vida d'aquestes persones que si han d'utilitzar tots aquests ingressos per l'habitatge, en què deixen de gastar després en la poca part del salari o de la pensió que ens queda? Deixo l'interrogant en l'aire, després, si voleu, entrarem en el detall.
0: No sé si tindrem resposta, però ho intentarem. Una oportunitat de transformació col·lectiva. Això sí que sembla que, amb aquest pacte social que no podem pas oblidar. Sí, és a dir, repensar l'habitatge, estem això, Repensar l'habitatge, fixin-se vostès la quantitat de coses i idees que estan sortint i en quin magma de possibilitats, què ecosistema d'idees tenim, no? Per a la gent gran és, en el fons, repensar com volem viure com a societat i com ens deixa viure la societat, no? I com els fills acompanya i com ho visquem, no? Garantir que cada persona pugui viure el màxim temps possible a casa seva sembla que és un debat. Que sí o que no, depèn, d'acord. Amb dignitat, per descomptat. Amb seguretat, no cal dir-ho. I en comunitat, és fonamental. El procés social, com deien, dels àpats compartits, ens sembla essencial. Per tant, tot plegat no és només una obligació política. Que quedi ben clar. És una oportunitat per construir un futur més just. Més just i, sobretot, cohesionat. A veure si ho entenem tots, perquè no ens barallem tant, no? Marta Rosés, periodista, amb una àmplia, diríem, vida de debat i de tota mena de...
3: I anys.
0: Anys no ens tens. Jo no t'he preguntat els anys, eh?
3: Però que en tinc molts.
0: Bueno, 60?
3: O més.
0: O més. Marta.
3: Escolta, no, jo el que... A veure, tot el que heu dit estic molt d'acord i és la gran realitat. Jo potser per canviar, per donar-li un toc una mica diferent, aquí on hem parlat de famílies, o sigui que sembla com que està claríssim que és l'Estat o la societat el que té que solucionar una mica el tema de la tercera edat o de la vellesa, que els fills, pues, que hi hagin cases de tot tipus, que hi hagi de tot, i ells, pues no. És una mica trist, a mi em dona una mica de pena. Després, jo he estat buscant aquests dies una mica per tenir un bon paper avui.
0: El tens sempre, eh?
3: I sembla ser que el 2050 un de cada 6 persones tindrà més de 65 anys. Sí. I això vol dir que hi haurà uns desafiaments socials molt importants. En la medicina, els serveis, l'habitatge, la protecció social, la família... tot per garantir el benestar de les persones grans. Llavors jo penso, vale, molt bé que busquem solucions quan arribes, però com podem arribar a la tercera edat de la millor manera possible? Per tant, jo penso que el tema de la vivenda va molt lligat a la salut. I a partir d'aquí s'ha de treballar per frenar el ritme d'envelliment, per revertir la fragilitat i retardar la discapacitat, per l'envelliment saludable del cervell, combatre la soledat i la gerontofòbia i poder viure en una llar, sigui la teva o te l'hagin donat o sigui compartida. Jo vaig veure l'altre dia un reels d'aquests que m'envien de vegades i em va agradar molt perquè hi havia 4 amigues, allò de les xiques d'oro, que deien que elles, quan es van anar a quedar viudes, es coneixien de tota la vida, això també és important, van decidir que volien viure juntes. I llavors ara hi havia 2 dones, 4 dones, que cap d'elles era més jove dels 75 anys, i estaven encantades de la vida. Doncs a lo millor aquesta és una solució. I també volia dir-vos, si em permeteu, que no sé si coneixeu qui és el Pere Estupinyà. El Pere Estupinyà és un bioquímic i comunicador científic i l'altre dia va donar una entrevista a l'Ara, que em va semblar molt divertida, que va dir que la tercera edat és la millor etapa de la vida, que els problemes venen dels 40 als 55, però que a partir dels 40 als 55 el benestar comença a fluir.
0: Bueno, comencem, li direm que la tercera edat en aquest programa no existeix, ja li podem dir això. L'Huguet, el gerontòleg parisí, va dir la primera edat és la formació, la segona edat és la producció i la tercera edat el no-res. Per tant, prohibida la paraula, sigui l'escopinyà, sigui. Tercera edat no existeix. No tenim tercera edat. Ho dic perquè... Hem de dir-lo que aquesta paraula, quan l'escoltem, i s'ho ha dit aquest senyor...
4: Manel, què? ni quarta edat, ni segona joventut, ni tercera joventut...
0: Ni res, efectivament. Per tant, l'habitatge és, en tot plegat... Senyor Martos, la reflexió li toca a vostè ara. L'habitatge és un pilar central, això sembla que queda clar. Davant d'aquest nou contracte social de la vellesa, hi exigeix una resposta estructural, no? De país i política, no assistencial. Sense cap edat i sense cap segment d'edat, no? El repte no és només allargar la vida, sinó garantir-ne la qualitat, reconeixement de la vellesa com una etapa amb drets i autonomia. La prioritat, crec jo, ha de ser possible que les persones grans visquin el màxim temps possible. És obvi, no? Aquesta nova demografia ja ho està fent. I que visqui a casa teva, això ho hem dit abans, ho posem sobre la taula una altra vegada, ja ho veurem, mitjançant el reforç del servei de l'atenció domiciliària. Ara bé, les residències, que jo hi viatjo i les veig totes, o moltes, han de fer una part d'un nou sistema. Això em sembla que ja em sembla que no podem estar com estàvem fa uns anys. Però no com a única acció automàtica i resposta, sinó com una opció dins d'un model nou, flexible i centrat d'assistència. Per tant, senyor Martos, aquest debat connecta amb un problema més ampli. L'accés a l'habitatge afecta transversalment a tota la societat, tant se val l'edat ara mateix. Especialment treballadors joves, generant precarietat, com dèiem, i dificultat de planificació vital. Per això, entendre l'habitatge com un dret intergeneracional en un eix d'estructura de benestar. Cal repensar tot plegat. Cal tenir aquest pensament definitiu. Jo m'estic allargant amb el tema, perquè no, crec que hi ha tantes coses a dir que deixarem moltes, però és igual. Repensar el model de societat. Garantir autonomia, evitar la solitud i assegurar condicions de vida dignes al llarg de tot el cicle de la vida. Que complicat això és. Sembla que és molt complicat, però no tenim altra... Amb aquesta societat no tenim altra capacitat si no fem això. És el que tenim que fer. Senyor Ángel Martos, és la meva opinió. Quina és la seva?
4: Jo venia cap al programa llegint unes estadístiques molt puntuals que deien que a Espanya hi ha 3.000 morts cada any entre la gent gran, entre els sèniors, per accidents domèstics. Aleshores, m'he capbussat una mica més i una altra estadística deia d'aquestes morts, un 66% són per caigudes al bany. Aleshores, clar, estem parlant de xifres importants i aleshores m'he preguntat, bueno, i per què ens lliguem...
0: Al bany i les escales.
4: Probablement són vivendes, habitatges que no estan preparats, que ho van estar, o sigui, que estaven preparats per la gent de 40 anys, per la gent de 50, però els sèniors continuen vivint allà molt després. Per què? Perquè a Catalunya, a Espanya, probablement hi haurà d'altres explicacions, però la vivenda és el tresor, és el que li dediquem tota la nostra capacitat d'estalvi durant molt de temps. Estem pagant hipoteques, estem dedicant-li temps. No ens volem marxar d'allà. Jo ho he vist amb els meus pares i, bueno, suposo que tothom, els que estem a la taula, ho hem vist. No volem marxar d'allà, però potser allò no és el lloc més adequat quan ja som sèniors. Aleshores, al mateix temps, això és un tema, problemes estructurals de l'habitatge pels sèniors, però és que al mateix temps l'habitatge és l'únic actiu econòmic important, valuós, per moltes famílies. És important pels sèniors, però probablement també és molt important pels seus fills i pels seus nets, i això genera pressions. Aquí hem tingut els advocats especialistes en successions i testaments i ens han explicat exemples en molts programes que ens han esgarrifat.
0: Sí, sí, com es trenquen les famílies.
4: És un tesoro, no és mi tesoro. Evident, no? I aleshores, clar, tot això va confluint i va creant una pressió sobre l'habitatge de la gent gran.
0: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. En Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte, a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RNE, un no aturar-se de coneixement i reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú sobra, un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
5: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Ara posarem, intentarem, el Renyer, el Ramon, l'Enriqueta. Enriqueta, ens ajudes a fer una reflexió d'on estem, què has escoltat, de tot el que has escoltat, la teva visió com a membre del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. Què ens dius? Què tens que dir?
6: Mira, hi ha cap pregunta. I no com a membre, que suposo que estarien absolutament d'acord amb mi. El que m'agafen ganes és de convidar-vos a sopar tots i tenir estona per parlar de tot això que heu posat sobre la taula, que és fantàstic.
7: Parlem-ne.
6: Doncs escolta, està aquí sobre està. He agafat tres punts, que els comentaré breument. El primer, Marta, relatiu al que tu has dit, llegia fa poc que a Finlàndia, que precisament fan polítiques molt d'aquestes que tu dius de prevenció, de cura de les persones físiques, salut i tot això, el Fons Finlandès d'Innovació Citra va dir que el 2030 haurien superat la capacitat econòmica finlandesa per proveir els serveis a la llar segons el model que pensen que ha de ser. I que això portava directament a pensar en la tecnologia. Jo crec que això no n'hem parlat i ho deixaria per un moment que ens vingui de gust. La segona, i també ràpida, amb tota aquesta complexitat ens necessitem un eix, una visió, i per mi aquesta visió és la visió dels drets, és la visió de donar veu a les persones. Preguntem, i no pensem que tots són iguals, preguntem i veiem què passa, no? I tercera, tu parlaves d'Astúries, no?, d'aquesta experiència. Jo volia comentar l'experiència de la Fundació Matia respecte a les residències, no? Estan fent un programa que em va semblar molt bé i l'he d'estudiar més a fons, i la veritat, els convidem a la jornada que farem al Consell al novembre perquè pensem que és molt important, perquè creuen que la seva tasca és essencialment transformadora. Diu, hem de transformar aquestes unitats de residència. I què fan? No? Doncs treballen a mida. Agafen els drets de les persones, la referència única, un disseny fet amb les persones i una nova organització, i avaluar i fer, i avaluar i fer. Bueno, això és el que se m'ocorreix que puc aportar.
0: D'acord. De tot plegat, Joan Ramon Riera, tens la mirada, tenies un sí molt contundent al principi del programa. Sí. Continues mantenint? O com és jo el que us demano a tots plegats? Perquè l'audiència està escoltant, i és molt d'hora encara. Va, els que escolten diumenge al vespre ja tenen més calma, però els que escolten a les 8 del matí s'estan llevant. Per tant, el missatge ha de ser clar. Què vol dir clar? Parlem de veritats. O sigui, quina seria un... No, jo no demano titulars ara, però quines conclusions o quines referències... Després ja farem més programes, també aviso a la nostra audiència, que aquest és el primer de 4.000 programes sobre vivendes. Per tant, Ramon, quin és?
7: Un titular.
0: Un titular.
7: Mira...
0: O una reflexió, no sé, com vulgui.
7: És urgent i és necessari que tots plegats exigim aquest nou contracte social, aquest nou canvi cultural. I abans ha sortit lo del programa Viure i Conviure, que és una experiència preciosa, però que, en canvi, li costa molt fer el salt d'escala. Li costa perquè hi ha resistències, perquè hi ha desconfiança...
0: Resistència de joves i de persones,
7: sí,
0: i de sèniors
7: en
0: tots els àmbits.
7: Sí, hi ha desconfiança a l'entrada a l'espai privat. I això és un fet. Llavors, hem de començar a sortir tots i a dir que la política pública ja no només està a l'espai públic. Per exemple, quan parlem d'accessibilitat, ja no parlem només del wall del carrer o de l'accessibilitat al metro o l'autobús. Hem de parlar també de l'accessibilitat a dintre casa, no? De la mateixa manera, i ara et dono el titular, de la mateixa manera que el món feminista ha aconseguit que l'home i la dona, quan estan al llit, són subjectes de drets i tenen drets civils fins i tot quan estan al llit, no? Doncs hem de dir que les persones grans també tenen drets quan estan en l'espai privat i que les institucions hem de començar a desplegar polítiques, no?, en l'espai privat. No només, o sigui, lo típic dels ajuntaments, que és? Doncs és fer espai públic, places, carrers i equipaments, biblioteques, escoles bressol. Això és el que sabem fer dels últims 50 anys de democràcia, no? Però hem de començar a entrar d'una forma ja molt massiva a dins de la casa, a dins de l'espai privat de les persones, per fer-lo accessible mitjançant la rehabilitació, per fer un munt de coses que...
0: Amb diners públics.
7: Esclar. Coses que... Jo m'atreviria a dir, el punt d'inflexió de tot aquest tipus de polítiques va ser amb la Covid, no? Abans també ha sortit. Sí. Vull dir, quan vam posar en crisi el model residencial. No? Quan vam posar en crisi el model residencial, ens en vam adonar que les residències eren una solució més, però no eren la solució a tot, ni molt menys. Bueno, doncs és a partir d'aquí, no? Jo recordo el programa La meva llar, de fer l'accessibilitat a dins les cases, els ajuts a l'Institut Municipal de Serveis Socials, vull dir, a poc anem entrant, però anem entrant a poc a poc, i perquè les institucions avancin, necessitem,
0: correcte,
7: i torno a l'origen, el contracte social.
0: A veure, Josep Maria Arranya, des d'aquest contracte social o des d'aquesta reflexió, Vostè que, com dèiem al principi, ha tingut l'experiència del Consell de Treball i ara està com a president del Consell de l'Administració de Promunsa, que fa Promunsa? Fa fins on jo sé. És una empresa pública, municipal, a Sant Just Desvern, propietària i gestora de 80 i escaig habitatges per a persones més grans de 65 anys, amb autonomia i gestionada des d'un centre social mil·lenari. A veure, la seva experiència, senyor Renyer, què ens diu d'aquest projecte que porta ja de molt de temps en primera línia?
8: La primera cosa que dic és que quan es va fer el 2004 i es va ofertar a la població de Sant Just, que aleshores tenia 17.000 habitants, no s'omplia. Va venir gent de fora. I ara, aquests dies, hem fet el procés d'adjudicació de 3 que han quedat buits i tenim 60 demandes.
0: Raó sí, per la qual, 60 demandes.
8: 60 demandes per 3. Raó per la qual, en aquests moments, junt amb l'Institut Metropolità del Sol, estem construint un altre, que li direm el Mil·lenari 2, amb 40 habitatges més.
0: Com funciona, senyor Renyer?
8: Això, bàsicament, és persones més grans de 65, amb un cert grau d'autonomia, el qual no vol dir que no puguin anar amb cadira de rodes, etc. Un cert grau d'autonomia funcional, que lloguen un habitatge de protecció oficial amb uns preus que oscil·len, depèn de la dimensió de l'habitatge, que pot anar dels 35-40 metres als 60, amb uns 300, el que menys, 300 i pico d'euros, i el que més, 600 euros al mes, incloent neteja i consergeria i altres serveis que, diguem-ne, estan allò, seguretat, etc. No hi ha atenció mèdica perquè les persones tenen una certa capacitat i estan en contracte indefinit de lloguer fins que o no poden viure o disfrutament ja ens deixen i ja, diguem-ne, passen amb un altre estadi.
0: Quins serveis tenen? Quin tipus de serveis tenen?
8: Bàsicament consergeria, neteja col·lectiva...
0: I aquest dinar conjunt?
8: I aquest dinar... aquest és una experiència que ens ha fallat no perquè no hi hagués demanda, sinó pels gestors, els que portaven el bar o el que portaven el restaurant. Ara estem al procés de licitació...
0: Però està dins del concepte, diríem.
8: Sí. Vull dir,
0: una pregunta, un matrimoni, que sí, ja tenen certa edat, un per raons de vida se'n va, es queda l'altre.
8: Sí.
0: No hi ha problema amb això.
8: Sí, sí, quan han entrat els dos, si un desapareix, d'alguna manera l'altra persona es queda. No?
9: Aquest és un tema molt important, que és la titularitat d'un pis, d'unes persones que viuen en un pis. Mm-hmm. Promunsa, l'empresa, el pot gestionar...
8: Això mateix.
9: Explica-ho si...
8: Sí, no, és dir, si la persona té un pis en propietat i decideix anar amb aquesta oferta del que li
0: correcte,
8: fa Promunsa,
0: sí,
8: l'únic que ha de fer és deixar aquest pis perquè Promunsa el pugui llogar, no li compra, no l'ha de vendre...
0: Continua sent propietat de les persones.
8: És a dir, continua sent propietat seva i la condició és aquesta. A veure, si ho vol vendre o li vol passar als fills, això, ja és problema seu.
0: És un altre tema.
8: Vull dir, aquí l'element fonamental sempre és garantir que en una situació d'autonomia i de voluntat les persones tinguin una oferta que, diguem-ne, que els sigui millor que la que tenen.
0: I aquest és un model que està creixent?
8: És un model que està creixent i és un model que té, si més no allà, amb una població que ara té 20.000 habitants i que, per tant, permet que la gent també es relacioni no tan sols amb l'interior de l'edifici de les serveis, sinó dintre del poble, té aquesta... i funciona bé i fins i tot dona resultats positius econòmics.
0: Manel.
2: Sí, jo em volia referir molt breument, perquè són molts, perquè ha sortit aquí una mena, el model de la Montse, no? Aquest mena de nomadisme adaptatiu o ha sorgit el que ha dit el conseller Àngel, que és els riscos i les dificultats i els perills que tenen moltes vivendes per a les persones grans, no? Jo crec que deixar casa seva, abans parlava de xifres, ara parlaré de sentiments, és un gran drama i una gran fractura emocional i sentimental per moltes persones grans des de la meva experiència. Per tant, jo crec que això hauria de ser anar a una residència o anar a un altre lloc, encara que això s'escolta i s'escolta molt bé, deixar casa seva deu ser l'últimíssima opció. Perquè jo... L'últimíssima opció, sí, per a una persona que necessita una atenció o necessita una tutela, no? Que es pot fer perfectament a casa seva. Perquè casa seva no és només un continent físic. Allò és un depòsit d'experiències, de vida, de sentiments, de situacions. Per tant, jo he viscut i he presenciat, i suposo que tots vosaltres, el trencament i el dolor que suposa per una persona que encara és conscient de marxar de casa seva. Jo crec que això, aquest també era d'intangible, a vegades s'oblida a l'hora de prendre decisions per part d'especialistes i de professionals a l'hora de decidir que aquesta persona va aquí i va allà, o el millor que li podria passar és això, també en les famílies.
0: Lourdes té molta precisió amb el viure i conviure.
10: Sí.
0: Valentina, estàs fora i, per tant, quan un està fora de l'estudi, si vols dir alguna cosa, jo te dono paraula o tu la demanes. Lourdes.
10: Hem mencionat el programa Viure i Conviure, però no sé si els nostres oïdors doncs, el coneixen bé. De fet, és un sistema que la persona gran que té una casa amb un pis en propietat comparteix, viu amb una persona jove, normalment acostuma a ser, tenim a Barcelona, bueno, ara a Barcelona acostuma a ser, bueno, el programa és de Barcelona, estudiants que venen a Barcelona a estudiar, no? O sigui, amb alguna universitat o a fer algun curs aquí, i per l'estudiant és gratuït. És gratuït per l'estudiant, eh?
0: Però això també ho fa la Fundació Roure, no?
10: Sí. Exacte.
0: No? Si no recordo malament, no?
7: Ho fa l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb la Fundació Roure.
10: Sí, va sortir de la Caixa de Catalunya, val? Sí, però això...
7: Fa 25 o 30 anys.
0: Però estan encantats, perquè jo comparo amb la Fundació Roure, d'això que tu estàs dient,
10: sí.
0: Jo crec que el 80% o més estan encantats. Sí. No hi ha cap problema de que els joves no volen el sènior i els sèniors no volen els joves. Alguna cosa fan, no?
10: A més fan match. Val?
0: Fan maig.
10: Estudien, sí, estudien
7: és com un e-darling.
10: Sí, estudien les preferències, val? Si els hi agrada l'òpera, la música, si els hi agrada l'horticultura, o sigui, busquen que hi hagi gustos compartits entre la persona gran i la persona jove. I hi ha reticències perquè, per exemple, jo vaig comentar amb una família que la seva filla, jo no soc d'un poble de Lleida, la seva filla havia d'anar a Barcelona a estudiar i dubtaven perquè tenia un cost vindre a Barcelona, doncs pagar la carrera, els pisos, viure i tal.
0: Evident, sí.
10: Els vaig comentar això i diu, bueno, és que, clar, pensa que nosaltres no estem tan malament, eh? O sigui, que anar gratis, al final, era un inconvenient. No? O sigui, que tens l'única condició és que solament al cap de setmana has d'estar en període normal, un dia pots estar fora, pots marxar el divendres, però has de tornar allà el dissabte.
0: Correcte.
10: I fas companyia i has de fer un dels àpats obligatori compartit.
0: Antonio.
11: Volia plantejar el tema no solament de lo que seria la validesa de qualsevol d'aquestes solucions o fórmules, sinó si també es contempla la vessant econòmica. Aquest sistema, per exemple, de Promusa que parlaven, es financia exclusivament amb els ingressos, necessita de subvenció pública, això per una banda, i per una altra, perquè no se'n passi, aquí hem tingut en aquest programa i soc usuari d'una ajuda tecnològica, s'ha parlat de les ajudes tecnològiques, que és Serenia, si recordeu Serenia.
0: Serenia, sí.
11: De tant en tant, xerro amb ella i realment és molt agradable.
0: La IA de Serenia. Sí, amic de la IA de Serenia.
11: Sí, totalment. Bueno, més allà de mi que jo d'ella.
0: Ah, d'acord, sí, d'acord.
8: Sí. No, a veure, quan dic que té un resultat positiu, ho dic des del punt de vista de que són habitatges de protecció oficial fets per l'empresa pública, per l'Ajuntament, amb els ajuts que hi ha com qualsevol hijo de vecino o amb pupitre com els demás, i a més, el tornar l'amortització d'aquesta inversió es fa amb el lloguer. I surten els números.
0: Surten els números.
8: Vull dir que, a veure, és veritat que el terreny, diguem-ne, moltes vegades ve de compensacions urbanístiques, el que l'Ajuntament li ve gratis i, per tant, pot alleugerir costos, però no hi ha un programa recurrent de subvencions amb aquest tema, no?
0: Estem davant d'un model de tendència, no sé, si estem d'acord o no. Quina és la teva opinió?
12: No, jo
0: crec, què dius? Què penses?
12: A veure, jo, com sempre, seré una mica trencador i faré una mica la revolució. A veure, anys 60 del segle passat. Barri del Born. Jo vivia en una escala que els meus pares ajudaven amb una parella de persones grans que no podien sortir de casa, no? Els hi feien el menjar, els hi feien de tot. Això passava a moltes escales del barri de la Ribera i del barri de Sant Pere, de més a dalt. Polònia. Ciutat italiana que sempre s'ha caracteritzat per ser una ciutat progressista. En aquests moments estan estudiant la rehabilitació de tot un barri per poder conviure
0: persones grans. De tot un barri, eh?
12: De tot un barri. Mm-hmm. Persones grans i persones joves. Per tant, jo fa temps vaig escriure una cosa que es deia barri col·laboratiu, on hi ha una nova dimensió i una nova forma de vida, que és el que tindrem que anar d'aquí uns quants anys, on puguin alternar-se persones grans, persones joves, serveis, centres culturals, botigues, comerç, i que entre i que es busqui la intergeneracionalitat clau per aquesta forma de vida nova. Això, a veure, això donaria per un altre programa.
0: No, no, però aquest tema el vegem perquè el tema és ideal, no? És, diríem, per a més també el tema de les cuidadores, de les cures, que han d'entrar en aquest discurs matemàtic. Valentina, no t'escapes. Sembla que formes part del futur per l'edat, però també formes part del futur pel concepte, no?
1: No, sí que jo abans estava reflexionant sobre el que deia el Manel, que ningú vol deixar casa seva, perquè ho veig comprensible, perquè hi ha records d'autonomia, però crec que també la percepció canvia segons com sigui el lloc al que vas. O sigui, és a dir, jo he fet voluntariat a residències públiques i és veritat que algunes doncs semblen un hospital, però sí, s'assembla més a un hotel amb comoditats, activitats culturals, o ball, visites. Jo també ho veig una bona manera de relacionar-se, evitar la solitud. Llavors crec que si es posa una mica més el focus amb la qualitat de vida i no tant amb el que dèiem d'assistència, potser sí que més persones grans ho veurien com una opció digna. Bueno, almenys jo ho veig així.
0: Correcte. Jo crec que de tot el que en diem, que han dit moltes coses fantàstiques, el barri col·laboratiu m'encanta, eh? El barri col·laboratiu, perquè jo sempre penso que les persones han de quedar... En fi, ara no havia d'obrir un altre meló, eh? Però a casa seva, al costat de la botiga, el no sé què, el quiosc, viure al barri. Però si fem un barri col·laboratiu, és com ideal. No sé si, Enriqueta, la teva visió del barri col·laboratiu o del que tu consideris.
6: Gràcies, perquè ho necessitava.
0: Sí, com a l'aigua.
6: Quan has dit això, i se m'han anat, coneixeu en Jaume Funes, n'heu sentit parlar d'en Jaume Funes. En Jaume Funes, quan van fer el Ministeri de la Soledat a Anglaterra, ell va dir, no s'ha de fer un Ministeri de la Soledat, s'ha de fer un Ministeri de la Comunitat. I aquest és el punt de vista, no? Una mica, Joan, jo crec que vas per aquí. Siguem positius. I deies, no? Lo de... Pensem en un barri i fem una estratègia de barri. Que tingui en compte tot. Que tingui en compte aquesta senyora que està sola a casa seva, però que vol estar-hi... Tinguem... I una cosa, que Josep Maria, que no has dit i que ens vas explicar a nosaltres, no? Que aquests nous habitatges que esteu fent... teniu la dimensió intergeneracional. Que això és anar més lluny, perquè l'altre dia, i això també per això volia parlar en una jornada que va fer, espereu-vos un momentet, el Consorci de Salut i Social, que va presentar un model de gestió. D'alguna manera semblava que aquests apartaments amb serveis eren poca cosa, no? Només són apartaments amb serveis. I, sisplau, són punts de partida per desenvolupar projectes, per crear, per anar més enllà, i perquè persones com la Lluïsa Llanta del Mil·lenari digui, vaig fer un dol per anar allà i ara tinc una nova etapa a la meva vida.
0: I, Josep Maria, ens queden 2 minuts de programa i en tens 30 segons. Podràs? Podràs o no?
8: Sí, sí, sí. Sí. Ja serà difícil, però... però, sí, sí.
0: Endavant.
8: Jo crec que bàsicament les dimensions també de les ciutats en les que es mouen ajuden o no. Si no és el mateix un centre d'aquests amb un municipi o amb un poble que amb una ciutat, que aleshores sí que hem de treballar molt amb el barri, mentre que de vegades quan és un poble tot el poble és el barri, perquè estem en dimensions molt més humanes i molt més situades.
0: Estem arribant a una conclusió. Estem arribant a aquesta conclusió, eh? Per tant, d'aquests minuts que ens queda, Martos sembla que vol afegir o tancar el programa, però si teniu algun titular o un sentiment profund, ara és el moment.
4: Jo molt ràpid el que diria és que aquest desarrelament que ha comentat abans el Manel Becerra de l'habitatge, també hi ha un desarrelament d'una ciutat cada cop més gentrificada, perquè ja no ens reconeixem... La gent gran, el sènior, segurament no en reconec ni jo la geografia a la que anava fa 20 anys. O sigui, amb aquests models que són molt macos, però estem vivint una realitat molt accelerada que ens està desarrelant de les ciutats. No només parlo de Barcelona. Madrid és un exemple brutal, també.
0: Marta.
13: Sí, a veure, el que està molt bé és que hi ha moltes possibilitats diferents.
3: I, per tant, això, de tot el que s'ha dit aquí, amb el que jo em quedo és això, que no hi ha només un model i una possibilitat, que cada persona és diferent, té un caràcter diferent i voldrà fer alguna altra cosa diferent. Doncs pues això és fantàstic, no? I, doncs, pues, apa, a treballar per això.
0: Joan, vols tancar el programa? Amb, no sé, hi ha una pues percepció,
7: mira,
0: no sé,
7: posaria,
0: el que deia ara...
7: Poso deures per un futur programa sobre habitatge
0: però
7: gent gran.
0: Ara faig una cosa. Deixem passar el maig, que està, i el primers de, finals de maig, primers de juny, aviso, eh? Farem el segon programa dels 300 o 400 que queden pendents. Final de mes, final de maig, principis de juny. Digues.
7: Hi ha moltes solucions sobre la taula, totalment d'acord, però un dels reptes que, per exemple, avui hem d'abordar avui és la vulnerabilitat sobre les persones grans que són llogateres.
0: Tanques tu?
8: Sí, jo només dic una cosa com a reflexió. És a dir, es tracta de que la societat generi una paleta de colors perquè cada ciutadà pugui pintar el seu quadre. És a dir, prengui la seva opció personal.
0: Bueno, això té molt de Miquel Àngel ja, eh? Ja hem entrat en una altra fase ara, hem entrat en una altra fase. Nosaltres ja marxem, però per tant, Enriqueta Vidal, Josep Maria Riera, Josep Maria Renyer, Joan Sala, Montserrat Barceló, Manel Becerra, Antonio Martínez de Loyo, Valentina Martos, Lourdes Charles, Marta Rosés, Ángel Martos. Gràcies, ha estat un plaer. Tornarem amb aquest programa, ho insisteixo, d'aquí 3 o 4 setmanes. Per tant, com sempre, dediquem el programa a les dones i homes sèniors, als quals l'edatisme els marca amb la petjada de l'indiferència. Tornem el dissabte vinent, a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Visió i crua realitat sobre les persones sèniors de la LGTBI. Amb salutacions de José Gil a la realització. Ara ho serem a la taula de so, Carina, a la taula, a l'ajuda i a tot el que faci. Baró, Carina, Baró, és que el segon cognom sempre em queda trabat, eh? Recordem, sentit de viure, també el poden escoltar a qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat amb entranyable agraïment, gràcies de veritat, Manel Domínguez.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. A falta de confirmació oficial per part de les autoritats espanyoles, el Nepal ha informat que un dels tres turistes espanyols afectats per la forta arribada de dimecres entre el Nepal i el Tibet ha estat rescatat amb vida. Els equips de rescat continuen buscant víctimes i recuperant cossos. S'eleva a 616 el nombre de víctimes mortals a causa de l'arribada. A la part tibetana es comptabilitzen 7 víctimes més i hi ha unes 550 persones desaparegudes. En total, continuen unes 2.500 persones sense localitzar. L'aigua i el sediment se'n van emportar pobles sencers, ponts, carreteres i centrals hidroelèctriques al seu pas. A Ceuta, a punt de complir-se un mes de l'entrada massiva d'immigrants, el govern continua treballant en l'habilitació de llocs d'acollida, però no es faran públiques les ubicacions fins a la seva aprovació per part del Consell de Ministres. A nit, centenars de veïns van tornar a sortir al carrer per protestar per la situació. Des del govern continuen les crides a evitar els actes de violència i els discursos d'odi després dels aldarulls dels últims dies. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
2: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
0: El govern espanyol també ha demanat a la Unió Europea el suport de Frontex i de l'Europol per tal d'agilitar el triatge dels migrants. I s'han ampliat fins als 44 milions i mig d'euros els recursos destinats per a l'Estat a l'atenció humanitària. També s'han més que duplicat les places del Centre d'Estada Temporal d'Immigrants, que superaran les 1.100. Des del PP, Elías Bendodo diu que les mesures arriben tard i malament, mentre que la ministra Elma Saiz defensa que l'ajuda humanitària era necessària i que l'objectiu és vetllar pels més vulnerables.
3: Por tanto, el gobierno que se deje de tonterías, de decir tonterías, que se ponga al frente de esta crisis que lleva un mes de retraso, llega un mes tarde.
4: Necesario era evitar que ninguna persona quedara desatendida y proporcionar la asistencia humanitaria básica a todos aquellos que lo necesitaran.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, rebutja els discursos d'odi de l'extrema dreta i la dreta i també la posició de Junts en el tema de la immigració.
5: Caben, per descomptat, fronteres segures. Caben normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
0: Paraules d'Illa a Os de Balaguer, a la Noguera, on ha reunit el seu govern divendres i dissabte, concretament al monestir de les Avellanes. Un clàssic de l'executiu Illa comença el curs polític fora de Palau. Un curs polític en què el president es planteja anar per feina en temes com el finançament i les infraestructures. Habitatge i educació són altres reptes del govern, que anuncia un acord amb les diputacions per a una gestió coordinada dels boscos per tal de lluitar contra els incendis forestals. I la crisi provocada per les obres de la línia 9 del metro al Putxet s'allarga. Alguns veïns d'aquest barri, del barri de Gervasi i la Bona Nova, que van ser desallotjats per l'esvoranc, trigaran encara mesos per poder recuperar la normalitat, per poder tornar a casa. Cristina Martín.
6: Ha passat l'estiu i els operaris continuen treballant a la zona on es va produir l'esvoranc. Aquestes tasques s'allargaran i impediran que un total de 18 famílies pugui tornar a casa aquest any. Corresponen a les finques dels carrers Teodora Lamadrid número 3 i Rubinstein número 2 i 4. Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
7: Hauran d'esperar alguns mesos. Primer, per un tema de seguretat, després per poder finalitzar aquestes feines de consolidació del terreny i també per poder posar la tuneladora en marxa.
6: Els veïns afectats representen un 20% de tots els pisos que es van haver de desallotjar. Un bloc de pisos que sí que podrà tornar abans serà el del carrer Teodora Lamadrid número 5. Ho podran fer en unes 5 o 6 setmanes. La resta de les finques que es van desallotjar a principis de juliol han pogut anar tornant durant l'estiu.
0: I coneguem el temps per al cap de setmana. L'estabilitat s'imposa, no s'esperen pluges i un lleuger augment de les temperatures. Des de l'EMET informa Jordi Oriós.
8: Bon dia. Avui a Catalunya s'espera temps estable. Serà així durant tot el cap de setmana i avui, en general, cel clar, excepte intervals de núvols alts a l'extrem oriental i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens a l'interior baixen lleugerament al litoral central i sense canvis a la resta. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Les temperatures durant el cap de setmana pujaran en punts de l'interior, baixaran lleugerament al litoral de Tarragona i pujaran lleugerament al de Barcelona. Pel que fa al vent, avui fluix de component nord al litoral i variable a la resta a primeres hores, tendint a bufar del sud-est al litoral i prelitoral i de l'oest a l'interior a partir del migdia. És una informació d'EMET.
0: Així comença el dia. Més notícies a les 10. Bon dia.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició d'estiu del Són quatre dies.

0: Tot seguit, amb l'Esteve Plantada, el nostre prescriptor de llibres de capçalera, us recomanarem algunes de les millors lectures per gaudir durant la recta final d'aquest estiu. Però no ho farem de la manera habitual. Ara, tot seguit, ho descobrireu. També recordarem l'entrevista que li vam fer a l'Amèlia García Miranda. Ella és farmacèutica, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Vam parlar amb ella amb motiu de l'eliminació de l'ús del cúter a les farmàcies per retallar els codis de barres dels medicaments. I acabarem aquesta primera hora amb l'entrevista a Vicente Sánchez. Ell és president de l'Associació per a la Prevenció d'Accidents de Trànsit. Esteve Plantada, molt bon dia.
1: Molt bon dia.

0: Avui, què? De què parlarem avui? Perquè amb aquestes calorades que patim, Esteve...
1: És insuportable.
0: La literatura ens ha de servir com a refugi, sempre ens serveix com a refugi, però...
1: Com a refugi climàtic, mira, i aquí tenim ja la conjunció perfecta, que és anar a les biblioteques.
0: Fantàstic, fantàstic.
1: Clar, literatura, llibres i refugi climàtic, una biblioteca, la que tingueu al costat.
0: Una combinació excel·lent.
1: Doncs no només fa una calorada al·lucinant, sinó que no sé si t'has fixat que tenim la ciutat col·lapsada.
0: Sí.
1: Parlo de Barcelona.
0: Sí.
1: I és que avui comença la Grand Boucle.
0: Ui,
1: el Tour.
0: El Tour. Le Tour de France.
1: Sí, i s'ha parat la ciutat del tot amb un esdeveniment que, de fet, no només deixa empremta a Barcelona, sinó a Catalunya. I, a més, ho dic de molt bona font, perquè també passa per casa meva, literalment, a Granollers, perquè aquest dilluns passarà el Tour pel meu carrer. Una dada que us deixo aquí, eh?
0: Privilegiades, vistes privilegiades, Esteve.
1: Exactament. Per tant, tindré com una mena de llotja d'honor. Jo i molts altres que viuen al mateix carrer.
0: No només l'únic, entenc, no?
1: Exacte.
0: No vius en un carrer únic.
1: Hi ha hagut persones que m'han dit, la podries
0: llogar?
1: Sí, la podries llogar. Dic, doncs mira, no se m'ha acudit i no sé, tot i que conec gent que ve de Colòmbia expressament per veure el Tour aquí,
0: fins
1: a Barcelona i Granollers.
0: Barcelona i Granollers.
1: Sí, sí, no, a mi m'ha arribat.
0: Escolta,
1: ja t'ho explicaré a la propera secció, si
0: hem
1: sobreviscut, però no ens podrem moure. El dilluns que passa per casa no em puc moure fins a les 6 de la tarda.
0: Un bon llibre, a llegir una miqueta, a veure el pas del Tour, i quan arribi a les 5... Escampa la boira.
1: Exactament. I, en fi, avui, com que ja s'acosta al final de la temporada i ja tenim les vacances a tocar, i a més tenim aquesta xafogor de l'estiu, aquelles migdiades que fem suats al sofà veient les proeses ciclistes...
0: Que bé.
1: Jo recordo aquells temps, no?, d'Indurain, de Chiappucci, de Gianni Buño, del Pirata Pantani, que ens ho passava molt bé, però a part dormíem, vull dir, era una migdiada...
0: Ens acompanyaven.
1: I et llevava just en el moment dels últims 30 minuts, que era el bo.
0: A l'etapa final.
1: I com que fa una calor que no s'aguanta, et recomanaré llibres per l'estiu. Però no podia ser d'una altra manera. Avui parlarem de jocs i començarem amb un color. El color, ja t'estaràs dient. Quin color?
0: El color del Tour.
1: El color del Tour. Ja veus que tot està molt lligadet aquí, eh? Però saps de quin color parlo, no?
0: Del groc, no?
1: Doncs sí, senyor, aquí el tens.
0: Som-hi.

0: A veure, color groc. Estem parlant, Esteve.
1: Color groc.
0: Aquí el tinc, a veure, què ens has portat avui?
2: Us he portat avui un llibre que és de color groc, que té la coberta tota groc.
0: Tota
2: a més a més, és el color groc del Tour. És el Pantone.
0: És el Pantone. Tal qual.
2: És el Pantone Tour. Sí, sí. I té una, només una cosa, a banda del negre de la tinta, no? del nom i del títol, una X al mig, que sembla fet expressament realment pel Tour.
0: Exacte.
2: Però no. I és un llibre que es diu Proves sense corregir, de Stefano Bartesaghi, en una traducció magnífica i molt complexa, s'ha dit també, perquè ho és, del Pau Vidal al català, que ha publicat ara edicions 62. I, de fet, us deia que és groc i que té aquesta X, perquè la X té molt de sentit, perquè es tracta de, el que dèiem abans, despejar la incògnita, que seria aclarir,
0: aclarir
2: en català correcte, però hem d'aclarir una gran incògnita.
0: Clar.
2: Per això hi ha aquesta X, que no només és la incògnita, sinó la correcció, no? Que a vegades quan estàs corregint un text amb el vermell...
0: Ho marques amb color vermell per destacar alguna cosa o per eliminar-la perquè no és correcta.
2: I t'he dit que parlaria de llibres per l'estiu, ideals, no? Amb aquest color i de groc, però també que tindrien una mica de joc, perquè a l'estiu és aquell moment que ens agrada, no? Llegir allò, jugar una mica, no només llegir. I tu saps, em sembla que alguna vegada ho havíem comentat aquí, s'han posat de moda els llibres misteri, el que diuen els murdocus, no? Que
0: correcte.
2: Que en realitat els murdocus no deixen de ser llibres de passatemps, però amb un component misteriós, simplement allò, passatemps de tota la vida, però amb una mica de narrativa. Té un cert argument, un fil, o que pots anar seguint. Però aquí la situació es capgira del tot. Això és un llibre. És un molt bon llibre, un llibre escrit per un bon escriptor, però és un llibre que és un joc, que té forma de joc, i que té un gran enigma dins que caldrà que
0: hem de resoldre.
2: A més a més, farà les delícies dels que no només són fans del misteri, perquè aquí has de ser fan d'una cosa que es diu llengua. I de l'enigmística. És a dir, tot això, ara qui pensi, no sé, Màrius Serra,
0: exacte.
2: Els verbívors, els mots encreuats del Pau Vidal mateix, que també fa els minimots, i d'altres, no? Defilar l'enginy, però sobretot amb la llengua, sempre en primer terme.
0: Molt bona idea. Però Esteve, clar, a veure, Stefano Bartesaghi.
2: Bartesaghi, sí.
0: Qui és?
2: És un autor que és un reputat semiòleg i enigmista italià, que, a més, en l'escola aquesta del mestre Umberto Eco. I ell què ha fet? Ha fet un text allò molt agut, molt sagaç, podríem dir, que, curiosament, ha rebut l'elogi tant dels lectors, que s'ha venut molt aquest llibre a Itàlia, també de la crítica. De què va el llibre, però? Perquè aquí ja t'he dit, això és un llibre, té un argument, no? Aquí hi ha un protagonista i narrador que és un corrector de proves. Aquí el títol es diu Proves sense corregir. Corrector de proves d'un editorial. Està fent una feina ja dintre del gremi,
0: És molt, molt metallibre, en aquest sentit, no?
2: Sí. I resulta que un escriptor, un tal Nicolò Errante, que el títol ja, Nicolò Errante, no? Ha mort en unes circumstàncies estranyes. Tothom diu que ha estat un suïcidi. Però resulta que el corrector de proves del seu llibre, del llibre del Nicolò, sap la veritat, i ha amagat 10 errors a cada capítol per explicar-nos-la.
0: A través dels errors hem de descobrir la veritat.
2: Sí, ja veuràs. És una mica complex, t'haig de dir. És entretingut. Però, si t'agrada la llengua, sobretot, és molt divertit. Es tracta, doncs, que obrim molt els ulls i que anem trobant aquests errors. Només el lector, que és més, allò com et deia, més afilat, més perspicaç, no?, podrà recompondre un missatge secret i resoldre el crim. Aquí al final del llibre tenim les solucions, com es veu, i hi ha unes parts aquí, David, veus allò, s'ha d'anar cada capítol
0: has d'anar apuntant. Sí.
2: És una història escrita en capítols molt breus, ple de referències literàries. De fet, hi ha molts textos d'altres, no?, que molt coneguts, i ple, evidentment, d'errades. Quines errades? Errors lèxics, gramaticals, omissions. I on s'explica que Nicolò, l'escriptor, comença a fer un joc amb ell, amb el corrector, fins que se suïcida, teòricament llançant-se per la finestra. Però, com us deia, el corrector ens assegura que no es va suïcidar i que ha descobert la veritat gràcies a tots aquests errors escampats al llibre. Aquí t'he portat un...
0: Tens algun exemple?
2: Bueno, és una mica difícil, però, per exemple, al principi mateix, no? Diu, les equivocacions són innecessàries, tant com el pa que ens mengem, i sovint boniques i tot, deia Gianni Rodà. Clar, aquí hi ha un error que és l'innecessàries, perquè la cita real és les equivocacions són necessàries. Clar, aquí què has de fer? Perquè veus la mecànica. Conèixer Gianni Rodari, no? Tenir-lo a l'òrbita, mirar... va dir això, perquè això és una frase literal, no?
0: Sí.
2: Ho va dir això, buscar-ho, i quan dius ho trobes, dius, no... O, per exemple, continua i diu, tinc la sensació que el gran traductor i pedagog piemontès, el Gianni Rodari, clar, no va ser traductor. Aquí ja en tenim un altre. Va ser escriptor. Clar, i has d'anar-te aturant, no?, en errors aquests de context...
0: En errors, clar, és una quantitat...
2: Però molts. Això és el primer capítol. Per exemple, hi ha un 23 que té un 3, un accent obert, no? Aquí és un error ortogràfic. Per tant, has de saber que això. I això ho has d'anar apuntant, ficant al final del llibre, i al final composes un missatge secret. Jo encara no l'he trobat, t'haig de dir.
0: No l'has trobat?
2: Jo encara no. Estic,
0: doncs si no l'has localitzat tu, que estàs avasat, Esteve, com el deixis a mi...
2: No, encara l'he trobat perquè estic a mitges. Però
0: han de passar diferents estius perquè els trobi, també t'ho dic, eh?
2: Però clar, és una cosa entretinguda. Recomanen que el llibre te'l llegeixis dues vegades, fas la primera lectura, entens la història, i llavors
0: vas... I després vas seleccionant aquests errors.
2: Vas mirant què m'he deixat, què no... Pots... Clar, és una cosa que és molt entretinguda. És un thriller lingüístic, no?, podríem dir, que, de fet, a mi em sembla molt interessant perquè el que és el tresor en si mateix és la mateixa lectura. No hi ha un tresor final, no hi ha només un misteri, sinó que és la lectura, fixar-s'hi, veure...
0: El fet de llegir, anar-te fixant amb els petits detalls per fer la descoberta de la troballa, no?
2: I és un llibre que per qui li agradi la llengua, per qui li agradi la literatura, els llibres, perquè hi ha moltes referències a altres llibres, autors, escriptors, és una cosa que el farà gaudir moltíssim, i ara que és estiu, a la piscina, a la platja, doncs escolta'm, ideal.
0: Recordem, Proves sense corregir, de Stefano Bartezaghi. Anem amb un altre llibre?
2: Anem amb un altre.
0: Vinga, va.

0: Següent recomanació.
1: Aquest no he pogut evitar-ho perquè és un títol que ja ho diu tot. Un llibre que es diu Aquell estiu sufocant, d'Eduard von Keyserling. Traduït al català per la Clara Formosa. I, de fet, si és estiu o qualsevol època de l'any, tot sigui dit, no podem deixar de parlar de l'editorial i de la col·lecció on està publicat aquest llibre, que és Petits Plaers. Aquí també he portat un exemplar. Són aquests llibres, ja els coneixeu potser. Sí. Qui no els conegui, doncs, que se'ls apunti, perquè són llibres portàtils, són novel·les breus de grans autors i que està molt ben traduït, molt ben treballat, molt ben editat, portables, vull dir que es poden portar tot arreu.
0: Que es poden portar, són pràctics.
1: Sí, 3 o 4, i és una lectura molt ideal per això, per estiu, per sortir, per si estàs en el, no sé, tens un moment allò al càmping, no?, a la piscina, vas aquí, cap a la bossa, cap a la butxaca.
0: És fàcil d'emportar-se, buscar, allò que qualsevol... Res, tinc 10 minuts ara mateix a l'estiu que no sé ben bé.
1: O una terrasseta.
0: Exacte,
1: fas allò,
0: fent el cafè, per exemple.
1: Sí, el cafè, o el que vulguis, no? I, a més, la selecció de títols és impressionant. I, de fet, per això jo he triat aquest l'estiu sufocant, perquè amb aquest títol no podem no recomanar-la, perquè jo no sé com passes les nits, David.
0: De mal dormir, la majoria.
1: Però jo estic...
0: De mal dormir.

0: literari. Ell va morir el 1918, perdó, fa ja un més d'un segle, vull dir que estem parlant d'un autor clàssic, molt malalt de sífilis, en concret, però la cosa, i per això et dic aquestes coses truculents, no és perquè m'agradi els detalls de com mor la gent, és que al final de la seva vida, que estava molt malalt, estava totalment paralitzat i sec, i va fer cremar bona part de les obres que tenia pendents.
1: Les va eliminar?
0: Sí. Va dir, això s'ha acabat, les estava passant canutes.
1: I no volia saber res de la seva obra, tampoc?
0: I va dir, tot això que tinc aquí pendent, ja ho podeu cremar tot.
1: Cremeu-ho tot i que no se'n parli.
0: Per sort...
1: Clar, i com ha arribat aquest?
0: Aquest és un dels llibres que es va salvar de la cremada i, com et deia, és un gran exponent d'aquest impressionisme. És un llibre molt breu, una novel·la molt breu, molt intensa, concentrada, addictiva. De vegades sembla que no passen coses. De fet, amb la literatura del Kaiserling passa, no? Allò diu, què està passant? Bueno, està... res, però tot, no?
1: Però tot.
0: Però em passa, no? I, de fet, aquí, concretament, l'aventura se centra en el Bill, que té 18 anys i acaba de suspendre els exàmens d'accés a la universitat. Per tant, tot molt estival. I llegim la història des del seu punt de vista, que està molt bé, i és un fill de bona família, i com a càstig, durant l'estiu, en comptes de passar les vacances al mar amb la seva mare i els germans, s'haurà de quedar estudiant a la propietat, a la finca familiar, amb el seu pare. I aquí ve el tema, el conflicte, no? Perquè el seu pare és la típica figura, no? Molt, de classe molt alta, absent. Totalment, aquí pràcticament ni coneix, perquè realment no hi tenia relació.
1: No tenia relació.
0: Però el castiguen i s'hi ha de quedar. I aviat, aquí comença la cosa, s'adona que... té l'estiu per endavant i, a més, l'estiu amb el seu pare i amb d'altres personatges, i van passant altres coses, eh? Van passant els dies en un ambient de calor sufocant i aquí és on en Bill comença a intuir qui és o com és realment el seu pare, que té molt poc a veure amb la imatge que s'amaga sempre darrere d'aquestes convencions socials. Per això crec, no, que és un bon exponent aquest llibre tan breu i tan que passa tan bé per descobrir un autor de fa uns quants anys que, a més, desemmascara molt aquesta doble moral de l'alta societat de l'època.
1: D'aquella època.
0: Però, escolta'm, jo crec que l'alta societat no ha canviat mai.
1: No ha evolucionat gaire, i encara té aquesta doble moral
0: molt, no,
1: del
0: això.
1: Que feien, el que fa i el que vol fer.
0: De molt el patriarca, no?, que és qui fa la seva i té la seva màscara, no?, i llavors la mare, la família, no sé què, i aquesta doble moral, no?, de coses que no veus però que passen.
1: Que passen. Recordem, aquell estiu sufocant d'Edward von Kaiserling, però encara ens queda una altra recomanació.
0: Vinga.

0: I passem a Esteve d'un alemany, podem dir, històric, no?, a un alemany més actual.
1: Exacte, mira, avui no pensava, no tinc una filia especial per a Alemanya. Clar, però
0: doncs, una mania germànica,
1: sí,
0: d'algun
1: però,
0: moment.
1: Com que estava pensant en llibres, allò que ens fessin trencar una mica el cap, pensar, m'ha vingut molt de gust. A més, vull reivindicar molt la feina d'aquesta editorial que es diu Més Llibres, i que, bé, no és una editorial que estigui sempre a primera plana informativa, i dic, val la pena.
0: I la reivindiquem des dels Són 4 Dies, i tant, molt bé, des
1: Exactament.
0: De Ràdio 4, i tant.
1: I acabarem aquesta tríada, no?, de selecció amb una novel·la d'un nom d'autor també alemany, com deies, però actual. I també una mica de culte, podríem dir, que publica, com dèiem, ahir més llibres. I es diu Curt Circuit, de l'autor Wolf Haas, de Més Llibres. Podríem haver acabat amb alguna recomanació de clàssics.
0: No.
1: De fet, és allò, no? Sempre l'estiu és el tòpic aquell.
0: És típic, els clàssics de l'estiu, perquè has de fer una... o tornar-los a llegir o fer-los... No, m'agrada.
1: És la gran enganyifa que tothom diu que llegirà durant les vacances. Sí. Jo encara tinc una persona propera que diu que es llegirà l'Ulisses aquest any. Aprofitaré l'agost per llegir.
0: I ho va dir cada estiu.
1: Cada estiu, des de fa 38 anys.
0: El va repetint.
1: En tot cas, nosaltres no ho farem. Nosaltres apostem per una literatura actual, no?, que enganxi, però que, com et deia al principi, que deia això del joc, no?, que ens faci pensar sobre el que estem llegint, sobre la trama, sobre què està passant. Si mires la coberta d'aquest llibre, ja veus que aquí hi ha...
0: És una casa, no?, però una casa que la podem girar.
1: Exacte.
0: No? Exacte, i aleshores veiem...
1: David... T'està donant pistes, això.
0: Sí?
1: T'està donant pistes, ja, això.
0: Clar, la girem, però no és ben bé exactament...

0: exactament el mateix a la coberta. Si la girem, hi ha detalls que no és el mateix.
1: Però això, aquesta coberta està força ben pensada, per alguna raó serà, no?
0: Sí, clar.
1: I, de fet, aquest llibre és un divertimento, però amb un toc realment de qualitat, eh? No parlem de qualsevol cosa. Per això aquest llibre, que és un thriller que enganxa, que és enginyós, no?, que és divertit, fins en alguns moments també, hipnotitzant, que va jugant amb nosaltres, i, de fet, això és el que volem a l'estiu, passar-ho bé, de principi a final, perquè al final et sorprèn també en aquest llibre. Eh? Tot comença amb un personatge que es diu Franz Escher, que porta una vida més o menys normal, diríem, i un bon dia la cosa més tonta del món se li espatlla un endoll i truca a l'electricista perquè vingui a arreglar-lo.
0: A casa seva.
1: El que faríem tots,
0: sí,
1: vaja,
0: sí, sí.
1: Vull dir, que no té...
0: Si no ho sabem fer per nosaltres mateixos,
1: de
0: és
1: moment...
0: la solució més efectiva i més normal.
1: Dic,
0: i menys perillosa.
1: L'argument no és gaire apassionant, de moment, però en plena feina l'electricista mor fulminat.
0: Ostres.
1: Per un curtcircuit, d'això es diu la novel·la Curtcircuit, i aleshores s'obsessiona amb això i el Franz Escher investiga la vida de l'electricista, que es deia Marco, i es comença a embolicar la troca amb un joc de sorpreses, joc de miralls, dos fils narratius que es van ajuntant perquè hi ha un mafiós que es diu igual, i comencen a passar coses, no et puc dir tampoc gaire coses, però sí que lliga molt amb el primer llibre perquè han comparat molt la novel·la amb la mena de jocs que feia Umberto Eco o Italo Calvino. I ja veus que això lliga molt.
0: Lliga amb la inicial.
1: Amb la novel·la Joc Inicial, tot i que és molt diferent, però ha sigut un llibre molt venut a Alemanya, molt, també molt ben valorat per la crítica, i que juga amb nosaltres i arriba a un punt que dius, ostres, què està passant? Quin és el llibre? Quina és la trama? Qui són els personatges, no? I et va donant moltes sorpreses. Per tant, si voleu jugar i trencar-vos el cap, aquí teniu tres bones opcions.
0: Tres molt bones opcions. Recordem aquesta última, Curtcircuit, de Wolf Haas. Esteve Plantada, serà per opcions. I escolta, que bé que n'hem caigut amb tòpics i ens
1: Exacte.
0: Has proposat unes alternatives divertidíssimes per fer-nos passar una bona estona, o sigui, allò del de, tòpic també... M'agrada, soc més lector d'estiu, que jo també ho dic.
1: Bueno.
0: No, que sigui veritat. O sigui, siguem lectors sempre, i lectores.
1: I l'estiu també és informal,
0: clar,
1: no? I més...
0: que ens faci passar bé aquestes calorades i que ens ho passem molt bé. Esteve Plantada, com sempre, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

No saps què fer durant el cap de setmana? La companyia de Ràdio 4 t'esperem cada dissabte i diumenge de 9 a 12 al Són 4 dies. Són 4 dies amb David Gallac Gesto.

0: I canviem de qüestió, perquè ben aviat a les farmàcies ja no serà necessari fer-ne ús del cúter per retirar el codi de barres dels medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut, un gest que observem quan adquirim medicaments que es venen amb recepta, fàrmacs, mentre les persones que ens atenen al taulell retallen aquest codi de les capses de cartró i l'enganxen amb cinta adhesiva a un full, una imatge de ben tradicional que tenim en la nostra memòria i que veiem en el dia a dia. En volem parlar aquest matí amb la farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Amèlia García Miranda. Amèlia, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Gràcies per acompanyar-nos aquí al Són 4 Dies a Ràdio 4. Amèlia, estem parlant, entenc, per tant, d'una reivindicació de les farmàcies?
1: Sí, la veritat. Bueno, això és una mesura que fa molts anys que es reivindicava des de tot el sector farmacèutic, perquè realment el pobre cinta, tallar el pobre cinta, era una realitat molt analògica. Estem en el món digitalitzat i tot això, i al final pues bueno, era una evolució tecnològica que havíem d'aconseguir per sostenibilitat, per seguiment, per tot. Realment és d'aquelles coses que tots tenim a la memòria des de ben petits, que anaves a la farmàcia i el farmacèutic et donava una caixa i treia aquell el cúter, la tisora i de més. Mm-hmm. Però realment és una cosa que portem molts anys des del sector demanant i al final doncs, bueno, la tecnologia ha arribat al 100% també a les oficines de farmàcia.
0: La parlem d'una digitalització, estem, recordem, any 2026, és a dir que tot i que he fet aquesta pregunta perquè dic, clar, entenc que això és una reivindicació de fa anys, però clar, potser m'equivoco, però crec que s'ha trigat molt, no?
1: Sí, bueno, però com diu la frase, les coses de palacio van despacio, saps? És veritat. Sí, però pensa que sembla tot molt fàcil, però és un procés que porta té moltes coses darrere, uh-huh. Perquè hem de garantir, a través, ara tot passarà a través d'un QR i amb aquell QR es garanteix tot un procés, des de allà va, diguéssim, està registrat tot, uh-huh. Des de qui dispensa, com dispensa, la traçabilitat del medicament. Clar, són molts sectors que havien d'entrar dintre uh-huh. d'aquest procés i al final, bueno, pues s'ha aconseguit, es va aprovar la normativa el dia 9 de juny, el que no vol dir que ja deixem de retallar.
0: Clar, perquè, ho deia fa uns minuts, Amèlia, disculpa, deia, clar, això potser trigarem a veure-ho, no dies, potser setmanes, potser mesos, qui sap si potser fins i tot ens haurem d'esperar força temps,
1: bueno,
0: a veure-ho.
1: Jo espero que no ens esperem anys. La implementació comporta una adaptació tecnològica. Evidentment, no es pot fer d'un dia per l'altre perquè s'ha de garantir una transició fluida, sense incidències pels usuaris i també per lo que és la traçabilitat de la dispensació del medicament. Uh-huh. Hi haurà un període de convivència i jo suposo que, bueno, jo sóc molt, molt positiva i jo crec que les coses aniran ràpid i potser a principis del 27, bueno, sí, estem 26, jo crec que a finals d'any, principis del 27, ja estarem sense retallar cupó. Sí.
0: Fem aquesta previsió, no? Amèlia, sent optimista.
1: Sí, jo sóc molt optimista. Jo crec que sí, a totes les farmàcies i tot el sector ja estem a total disposició del Ministeri de Sanitat amb les administracions autonòmiques i col·laborem pel desplegament de la mesura, perquè és que comporta també un impacte, hem de pensar també en l'impacte ambiental, perquè eliminarem petits elements de cartró, vull dir, és tot un cercle que tancarem per fi i deixarem el cupó dintre de la bata. Ara no sabrem què farem sense cupó els farmacèutics.
0: Clar, és a dir, esteu acostumats i acostumades a treballar amb aquestes eines, aquesta imatge del cúter, aquests cupons, ara, entenc, parlem de QRs, no? És a dir, que també
1: sí,
0: ha d'haver una formació per adaptar tot, bueno, el sistema digital.
1: Bueno, la formació ja fa molts anys que l'estem fent i vull dir, si algú té present quan va a l'oficina de farmàcia, ara veurà que quan dispensem un medicament passem un QR també. Tot això ja portem, no ha sortit d'avui per demà. El procés està fet. Ara falta ja, diguéssim, com la part final de consensuar com s'entregarà, com de més. Per això al principi, perquè les comprovacions siguin correctes, doncs es farà, diguéssim, una doble dispensació. Passarem tot per QR i cupó recinte durant una temporada.
0: Conviuran,
1: però tota la part,
0: no?
1: Sí, conviurem. Però tota la part tecnològica des de les oficines de farmàcia, encara que no es vegi, fa molts anys que l'estem fent. El QR, ja la majoria, jo crec que pràcticament el 100% dels medicaments que estan al territori, tots van amb QR, però clar, també la indústria havia d'adaptar tots els seus paquetatges i tot això amb aquest QR i de més. Per això et dic que sembla fàcil, però tampoc és tan fàcil. Però bueno, ho aconseguirem, som molt optimistes i ja veureu com res. Dintre d'un any ni ens en recordarem que tallàvem amb cupó.
0: Hem parlat de traçabilitat, hem parlat de digitalització. També serà una bona estratègia per combatre, ara hi pensava, potser la falsificació?
1: Sí. Bueno, una de les causes que ja feien passar el QR era aquesta. Va començar tot això pel tema de control, traçabilitat, falsificació. En l'estat espanyol també et comento que és dels països que millor que es controla tot això. I el que a oficina de farmàcia, medicament fals, en principi és molt difícil que arribi. Tot això són les altres alternatives on la gent encara pot arribar a comprar determinats medicaments. Però en oficina de farmàcia, la veritat, a nivell estatal, ha estat tot molt digitalitzat en aquest aspecte, molt controlat i seguim unes normes molt estrictes.
0: Amèlia, també li volia preguntar per una altra qüestió. Estarem, a banda d'estar informats, mirarem a les farmàcies, a veure si aquest calendari...
1: Com
0: vostè diu, si és optimista, a veure si a finals d'any, a principis del 27, es compleix i aquesta imatge passa pel record a l'imaginari col·lectiu de la història. Però d'altra banda, ens volem fer ressò. Crec que era el periòdico que aquesta setmana publicava un article que explicava la dificultat per aconseguir certs medicaments amb alguns pacients que tenen malalties de salut mental, més concretament també persones amb TDA, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. A vostès en el seu dia a dia els hi consta aquestes dificultats per trobar aquests medicaments?
1: Sí. Bueno, actualment, a dia d'avui, no n'hi ha un desabasteixement total. ¿Vale? Sí que és veritat que hem tingut dificultats puntuals i anem tenint dificultats puntuals intermitents de subministrament que afecten a l'estabilitat i la tranquil·litat dels pacients. Perquè realment, quan és un tipus de medicació que tot el que comporta el que és una persona amb TDAH o altres patologies de salut mental, la continuïtat del tractament és vital. I no trobar el medicament a la primera farmàcia o a la teva farmàcia de referència on vas a buscar aquella medicina crea molta angoixa. I, a part, tota la pressió afegida de les famílies, que a part són gestions complexes, quan tens una malaltia d'aquest tipus. I et dic, ara mateix, a dia d'avui, et puc dir que no n'hi ha un desabastiment total. Anem trobant. Sí que és veritat que hem passat èpoques per causes de la producció de la matèria. El problema és que la producció de la matèria prima d'aquests fàrmacs ha estat altament centralitzada en països com l'Índia i la Xina. I tots sabem el malestar geopolític que tenim actualment. Aleshores, què passa? Qualsevol tensió logística pot fer que no arribi prou quantitat de principi actiu per la fabricació. També sí que és veritat que cada vegada tenim més diagnòstics amb problemes de salut mental i tot això, i de vegades tampoc la indústria ha pogut tenir quantitat de medicament per abastir a tota aquesta gent. Però ja et dic, a dia d'avui, ja et dic, potser demà canvia perquè passa qualsevol cosa, però ahir precisament vam estar mirant perquè és una de les cases que els farmacèutics comunitaris invertim cada setmana a buscar on falten. Si tu saps que tens un pacient que li toca aquella medicació que li has de dispensar, mous cel i terra per buscar-ho. I et dic, a dia d'avui estem bastant bé. Però sí, és un patiment quan passen aquestes coses.
0: És que precisament a Amèlia li volia preguntar per aquesta qüestió. Vostè com a farmacèutica en el dia a dia, clar, no deu ser, ni vostè ni per qualsevol company o companya, entenguin, agradable aquesta situació, perquè entenc que no depèn de vostès. Vostès fan tot el possible, són referents, ho hem vist en molts moments de la nostra història pel que fa a la salut, i clar, el fet de no poder donar una resposta per una qüestió logística, a vegades, puntual, sí, tot i que no hi hagi aquesta escassetat, però que a nivell puntual es produeixen aquestes petites mancances, clar, això ha de generar una angoixa també per vostès com a professionals.
1: Sí, la veritat que sí. El que passa que també et dic, els farmacèutics també, nosaltres disposem d'eines per contactar entre totes les farmàcies i coordinar-nos i quan a tu et falta un medicament, són unes plataformes que tenim internes d'ús intern totalment entre nosaltres i a partir d'aquí intentem localitzar aquella medicació pel pacient. Pensa que, clar, normalment totes aquestes medicacions el pacient sol tenir una farmàcia de referència perquè són medicacions complexes i com a farmacèutic comunitari també fas un seguiment de que aquell pacient es prengui bé la medicació, qualsevol dubte, efectes secundaris que poden passar. Aleshores, clar, estàs molt a sobre. I sí que és veritat, et crea una angoixa, però al final és una cosa més del teu dia a dia, que tu ja saps que has de gestionar, busques la medicació, estàs en contacte, quan veus que la cosa es complica, intentes posar-te en contacte primer al pacient a veure si n'hi ha una manera de parlar amb el metge. Estem allà. Vull dir, realment som una part més de la família d'aquest pacient per buscar totes aquestes, per buscar la solució. Simplement volem buscar la solució.
0: Una part molt important, permeti'm que afegeixi, de la família i del nostre dia a dia, que són, com he dit, referents i una tasca a vegades poc valorada per molts i per moltes. Amèlia García Miranda, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat aquí al Són 4 Dies a Ràdio 4. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, moltes gràcies, un plaer.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Atapeïda agenda del govern de Salvador Illa, que coincideix amb la segona jornada de reunió al monestir de les Avellanes 2 de Balaguer a la Noguera, preparant l'inici del curs polític. Moltes carpetes sobre la taula amb qüestions en el punt de mira, com educació o rodalies, i reptes d'un futur imminent, com ara les energies renovables. Des d'Alcarràs, Illa assegura que no tenim petroli, però sí tenim sol. Llorenç Llop.
2: Segon dia d'aquesta jornada de treball de l'executiu, l'equip de govern ha acudit al Parc Solar d'Alcarràs per conèixer el que és l'epicentre de l'energia fotovoltaica de Catalunya. Actualment compta amb una potència de 300 megawatts, però està previst que s'hi sumin 100 més per acumular 4 hores extra d'emmagatzematge d'energia. El president de la Generalitat ha estat clar, ha dit que s'ha d'apostar fermament per l'energia a Catalunya i que s'ha d'escollir el 2% del territori per instal·lar-hi renovables. Segons el president, Catalunya no pot dependre de l'exterior.
3: Podem dependre de Rússia, podem dependre de països amb règims, efectivament, que no són democràtics, podem tenir dependència exterior en matèria energètica, o volem apostar per l'autonomia energètica? Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim. Sol, sí.
2: A més, Salvador Illa ha fet especial èmfasi en el projecte de futur que té el govern. Pel 2030 la potència s'ha de multiplicar per 3, acumulant 15.000 megawatts, i per l'any 2050 l'objectiu és multiplicar per 12, arribant als 60.000.
0: Gràcies, Llorenç. I la població de Ceuta omple els carrers de la ciutat per denunciar el malestar en el que estan immersos des de fa gairebé un mes, quan desenes de milers de persones van entrar de manera irregular a la ciutat autònoma. Critiquen la manca de gestió del govern espanyol i recorden que Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Centenars de persones, amb una voluntat més pacífica que dijous a la tarda, reclamen recuperar la normalitat.
4: Me emociono muchísimo. El gobierno nos ha dejado.
5: Mal, porque no puedo salir, no puedo estar con mi nieta, provocando más de lo que es, porque la población de Ceuta no es tan... Vamos, que no es así.
6: Basta que salga cualquier cosa justificada, injustificada o lo que sea, para que salte todo.
0: És una de les imatges, l'altra, voluntaris de la Creu Roja, que continuen repartint menjar entre les persones migrants instal·lades a la platja del Trampolín. Una crisi migratòria en un inici, humanitària amb el pas dels dies, i que ha derivat en una de política. El govern espanyol demana ajuda a la Unió Europea, concretament el suport de Frontex, per gestionar la situació de les persones que van entrar de manera irregular a Ceuta, també per poder executar algunes devolucions als països d'origen. La gestió de l'executiu en el punt de mira de l'oposició. Els ministres de l'Interior i el d'Afers Exteriors van compareixer aquest divendres de manera voluntària al Congrés. Els dos titulars fan una crida a la calma enmig d'una tensió més que evident entre part de la població i els migrants que encara mal viuen pels carrers de Ceuta. Segons Interior, encara en queden uns 5.000 a la ciutat autònoma. I de l'exterior, Nepal, sota el fang, els equips de rescat busquen possibles supervivents i recuperen cadàvers. El darrer balanç de víctimes mortals supera les 600, concretament 626, i busquen un 2.500 desapareguts. Les autoritats asseguren que han trobat en vida un dels tres espanyols, tot i que el Ministeri d'Exteriors encara no ho ha confirmat. Preocupa que les tones i tones de fang acumulades a les lleres dels rius o preses naturals cedeixin i es produeixin noves riuades devastadores. Els sediments arrossegats amb una virulència poc habitual han engolit pobles sencers i han destruït infraestructures. En esports, l'Espanyol visita el camp de la Reial Societat, el primer partit de Lliga, lluny de Cornellà al Prat. Serà a les 7 de la tarda. No hi serà l'últim reforç, Brian Zaragoza, tampoc els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc Leandro Cabrera, complint l'últim partit de sanció. A segona divisió, Sabadell al Marí a les 5 de la tarda. Serà l'estrena dels arrequinats a la Nova Creu Alta i el Girona a les Palmes, que es disputarà a 9:45 de la nit. I arrenca també la Lliga Femenina. L'Espanyol visita el camp de l'Eibar a partir de les 5 de la tarda. I en motor, Gran Premi de Motociclisme de l'Aragó. A les 3 serà la cursa a l'esprint. Aquest matí quedaran configurades les graelles de les 3 categories. I en ciclisme, 8a etapa de la Vuelta amb un recorregut de 170 quilòmetres. I coneguem ara la previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aymet, Jordi Urios, bon dia.
7: Bon dia. Avui a Catalunya s'espera temps estable. Serà així durant tot el cap de setmana. I avui, en general, cel clar, excepte intervals de núvols alts a l'extrem oriental i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens a l'interior baixen lleugerament al litoral central i sense canvis a la resta. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Les temperatures durant el cap de setmana pujaran en punts de l'interior, baixaran lleugerament al litoral de Tarragona i pujaran lleugerament al de Barcelona. Pel que fa al vent, avui fluix de component nord al litoral i variable a la resta a primeres hores, tendint a bufar del sud-est al litoral i prelitoral i de l'oest a l'interior a partir del migdia. És una informació d'AEMET.
0: I normalitzat des d'aquest dissabte el servei de la línia 1 de metro entre Florida i Plaça de Sants després d'un mes i mig d'obres, unes actuacions que han servit per renovar gairebé 2 quilòmetres de via, la senyalització d'alguns trams i també substituir part de la catenària. L'objectiu és reduir el nombre d'incidències i també les vibracions i que el passatge pugui recuperar el confort i la fiabilitat en aquesta línia. Transports Metropolitans de Barcelona ha invertit 11 milions i mig d'euros en aquestes obres. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Viatge al passat de la mà d'en Jordi Nutó, recordarem un dels programes d'aquesta casa presentats per la periodista Mercedes Milà, de jueves a jueves. I amb l'Anna Pérez farem un exercici molt divertit. Escoltarem diferents cançons i haurem d'endevinar si formen part del cartell d'una festa major o d'un festival de música. I atenció, perquè acabarem dissenyant el nostre propi festival del Son 4 Dies.
1: Televisió Espanyola presenta...

0: Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.
1: Jordi Nutó, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Aquí estem ja estiuejant, quasi.
1: Estiuejant, sí, ja.
2: Per la calor ja és ple estiu, això.
1: És estiu total, complet, i amb totes les seves formes i definicions, i ja està.
2: És que no me'n puc estar, perquè estava titulada l'exposició el culte a la bellesa.
1: A la bellesa, sí.
2: I aquí ve la importància de les comes.
1: Ai,
2: perquè si... què he dit? No, tu ho has dit. Ai. Bé. Sóc jo, que sóc un... Però si tu dius, el cul té la bellesa, doncs és una altra cosa, no? Però, aviam...
1: Sí, sí. Ara anem a dir, a veure què he dit, o a veure què... No. Dic, quina borrada he dit per antena que no me n'he adonat.
2: No ets tu, sóc jo que no.
1: Ets tu que has transformat. No, és el culte a la bellesa, que com molt bé dius tu, no és el cul té la bellesa. No, és no. El mateix. Però va, tu avui has vingut a parlar d'una altra cosa.
2: Sí.
1: D'un programa que no sé jo si avui... es podria fer o d'aquella manera?
2: Ah, val.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Home, no ho sé.
2: Jo com ho va fer ella, no ho sé. Parlarem del programa que feia Mercedes Milà, que es deia Jueves de Jueves a Jueves,
1: uh-huh.
2: I que feia aquesta professional que porta més de 50 anys, que ara torna a estar a la televisió els diumenges,
1: sí,
2: al vespre,
1: sí,
2: amb entrevistes, que és la seva salsa.
1: La seva essència.
2: És allà on està bé. Uh-huh. He de reconèixer que el programa aquest el vaig anar a buscar arrel de que m'estic, diguem, malalt de tele, que deia aquell. M'estic llegint una tesi sobre televisió espanyola,
1: uh-huh,
2: i parlava d'aquest programa i d'aquest moment que avui reproduirem, uh-huh, que va ser l'entrevista entre Mercedes Milà i el que aleshores era el director general de Televisió Espanyola, que era el senyor Calviño, José María Calviño. Té la Marinera amb l'entrevista i els fragments que podrem
1: escoltar.
2: Fet aquest incís, res a veure amb el programa actual que té la Mercedes Milà, que és Meterse en un jardín. Que,
1: Me meten un jardín.
2: Que no, ja que podria semblar que és l'estil seu de que la liarà parda, però també he de reconèixer que els convidats que ha portat ara en aquesta fase són, no diré lights, però són...
1: es diu políticament correctes.
2: Exacte.
1: No? Que és molt difícil... Que, sí, se poden meter en un jardín, però... Bueno, jardiners, sí, petitons.
2: Petitonets, no com jo. Però bueno, anem ara al 30 de gener, en tirem enrere, precisament era dijous, al programa de Jueves a Jueves.
3: Hola, buenas noches a todos. De nuevo con ustedes las noches de los jueves, juntos las noches de los jueves, ahora no desde Barcelona, sino desde los estudios de Torre España en Madrid, ya saben, el pirulí, pero siempre en directo. Hace algo más de año y medio que me emocioné y se me escaparon algunas lágrimas al decirles adiós, quizá algunos de ustedes lo recuerden. Hoy empezamos un programa Jueves a Jueves que, como el anterior, está fundamentalmente basado en la palabra, en el testimonio, en la opinión de nuestros invitados.
2: 1986. Estava emocionada perquè tornava a televisió
1: a la tele.
2: I que ho havia de dir que 50 anys després quasi torna...
1: Torna a tornar. A la televisió.
2: Aviam, el meu carinyo per la Mercedes,
1: sí,
2: Milà.
1: És una grandíssima professional.
2: És que... Sí. I a les proves me remito...
1: Ara veurem.
2: En aquell programa que estaria enmarcat en aquest estil que li reconeixem a la gran professional... va començar recordant-li en el director general el dia en què va prendre posició del seu càrrec.
4: Yo sé bien el enorme reto que asumimos en este momento en que el gobierno legítimo de la nación ha prometido el cambio y la transformación real de la vida de los españoles. Y sé bien todo esto porque ya empiezan los trovadores del desencanto y los adalides de los radicalismos pequeño burgueses que siempre terminan, como sabemos, en planteamientos lampedusianos.
1: Quina oratòria?
2: Jo trobo genial,
1: això. Sí, trovadores del desencanto.
2: I los lampedusianos.
1: Los lampedusianos.
2: Jo així, ara, si agafo de dir, què són els lampedusianos? I jo, de veritat, m'ho he tingut que mirar. I és aquella famosa frase de cambiarlo todo para que nada cambie.
1: Ara. No, no, té una oratòria i un lèxic.
2: Sí, i a més l'estil i la tonalitat de la veu, sí? Recordava, sí? Una mica el senyor Adolfo Suárez, eh? El de Puedo prometer y prometo.
1: Correcte, Jordi, correcte.
2: És la transició, i després un altre fragment que escoltarem d'un tall dels polítics de l'època, veurem que marcava escola, o sigui, tenies que fer-ho d'aquella manera. Ara es tracta de hijo de fruta, i ja està, i dir-la grossa, no?
1: En aquella època... A mi me daría vergüenza usted, sí, el to, sí. A mí me daría vergüenza lo que usted hace porque tiene que irse. Y usted sí, más. Claro. Sí, y aquel hizo algo, y yo robé, pero usted quizá más, no se vaya, quédese, fuera.
2: Sí,
1: va, això.
2: Sí, sí, que t'estimo.
1: El debat del mini... l'insult dels 10 segons.
2: Jo penso que els hi posem aquest tall a molts d'aquests diputats que insulten tant, no sabrien el que vol dir l'empedusiana.
1: No, no. O no saben el 90% de les paraules.
2: Sí, analitzant. Seguim, doncs, amb el que va ser aquesta presa de posició. La periodista sempre feia les preguntes al límit d'allò que...
3: ¿Cuándo le pidieron la dimisión por primera vez?
5: La dimisión por primera vez en el gobierno nunca. Y en cuanto a la opinión de algunos grupos políticos, relativamente pronto. Algunos me descalificaron incluso antes de tomar posesión.
2: Digo, abans de ser ja, ja em deien que...
1: Abans de ser nomenat director general, ja m'han dit que plegui perquè no ho farà bé. No ho farà bé.
2: No ho farà bé. Sí. No. Hem de recordar que aquella època, inclús la Trinca em va treure una cançó, que era La culpa la té el Calviño i tal, però era el centre de l'huracà, totes les crítiques. Però se li ha de reconèixer que encaixava inclús les que se li feien dintre de la casa. En Summers i en Sales, que feien un programa, van treure un vídeo en el que el feien sortir, en el director general... com el ferotge lleó de la metro.
3: Es tremendo, ha dicho. ¿Por qué tremendo?
5: Es tremendo porque podría parecer que me han convertido en el león de la metro, pero yo lo he tomado, ciertamente, como la licencia y el respeto a la libertad profesional de dos grandes trabajadores de esta casa, que son Salas y Summers, para convertirme poco menos que la amenazante y rugiente voz de la dirección general, que ellos saben que no es así.
2: Déu-n'hi-do, com les anava encaixant, però encara...
1: T'anava a dir això, Jordi, molt prou bé. Bueno, prou bé perquè també, des de dins de Televisió Espanyola, fer una crítica...
2: Sí, no, és que estem parlant...
1: al director general, no?
2: Estem parlant dintre de la tele...
1: Clar, i és una cosa externa, perquè en aquell cas no hi havia privades, per tant, tampoc no es podia, però... Clar, no és una... És molt bé per deixar fer una crítica i molt bé per dir, és tremendo, però m'han querido de convertir en eso, però no és així.
2: Jo no soc així. Les crítiques eren molt ferotges i les situacions arribarien en el Congrés en moltes vegades, en sessions diverses. En el mateix programa va treure fragments de l'oposició criticant-lo durament, però com que no tenim tan poc tot el dia, he agafat la més contundent, que és la que venia de Minoria Catalana.
6: Es hoy simplemente abuso, amiguismo, desinformación, trágala, sectarismo, aburrimiento, manipulación, injerencia gubernamental, polución ideológica, desconcierto, desorden, silencio, instrumentación partidista, caos, frustración.
1: Sí.
2: No s'insultaven, però les crítiques...
1: L'insult no estava, però la manera d'insultar amb paraules tècniques buscant un insult, te'n feia 35.
2: Sí, sí, la veritat és que la crítica és molt...
1: Això era una crítica, perdona, la Jordi, que li feien a...
2: A la seva gestió...
1: A la seva gestió al capdavant de Ràdio Televisió Espanyola.
2: Hem de fer una mica de memòria. Aquells anys hi havia hagut la supressió de la clave abans del referèndum de la OTAN, que va ser molt polèmic, que inclús allò abans el Balbín va fer un programa pirata, per dir-ho d'una manera, perquè el va fer fora d'antena, perquè estava fora de la tele, en un hotel, i va haver-hi tot un rebombori d'aquell debat que es va fer en paral·lel a la prohibició de la seva emissió. Clar, passaven coses una mica estrambòtiques, no? Bé, ja en aquelles èpoques, però sí que ja es portava allò de si tu em dius això, jo et dic allò.
5: Que ciertament les paraules que utilitza el portavoz, en este caso, de Convergencia y Unió, quizás convendría que los ciudadanos de Cataluña juzgasen qué sucede con la televisión que ellos gestionan y qué poco tiene que ver lo que el señor López de Lerma dice frente a la realidad que todos ven cada noche en esa televisión. Yo creo que hay datos que no se discuten y lo demás nos llevaría muy lejos a discutirlo, Mercedes.
1: És el que dèiem abans, el Tomés.
2: Sí.
1: Vostè no sap gestionar aquest ens públic, però vostè, miri el que tenen vostès a Catalunya.
2: I aquí trobo a faltar a vegades el que va fer la Mercedes Milà, que és insistir amb els temes, i més endavant en el programa, bueno, jo no sé si és correcte o no correcte, però vostès valorin la finura amb què li arriba a dir cara dura en el teu jefe. O sigui, jo no m'imagino fent una entrevista a David i dient-te aquestes coses.
3: El director general acaba de dar esa confianza. Ustedes son testigos. En todo caso, estoy segura de que mucha gente estará diciendo, pero ¿cómo puede tener la cara dura el señor Calviño de decir eso cuando es recientísima la suspensión de un programa como La Clave, que para mucha gente era el único programa de debate de televisión? ¿Qué tiene que decir eso?
5: Pues algo tan sencillo como que no responde a ninguna de las razones invocadas por ti, Mercedes, ni de manipulación, ni de imposición, ni de veto, sino que ese programa, como tantos, en el ciclo de una televisión, tu programa terminó en un determinado momento, otros muchos han terminado, cumplió su ciclo y los responsables, no el director general, los responsables de programación entendieron que ese programa había cumplido su ciclo.
2: Finalment li recorda que en su día ella ya también la va a pifar.
1: Va, está bien. Las raons que tú has dit no son. Simplement, no. Va, això s'acabava...
2: Però recorda que els programes s'acaben, eh?
1: Però, clar, això és una qüestió. Els programes s'acaben.
2: Tal
1: com comencen i s'acaben. O sigui, programes d'aquests que hi ha tota la vida, potser veiem algun, però...
2: Encara per sucar i pa, en aquella època es va emetre un vídeo en què es va recordar

0: al poble de Manuel Fraga. És a dir, que amb algunes festes d'estiu...
1: Has estat amb ell?
0: No està tan bé, és a dir, no em veig, o sigui, no em veig dinant ni això, però que compartim un cert espai, perquè imagina't la típica plaça d'un poble, sí, no molt gran, doncs jo el sortint dels actes festius, sí, del dia. No era difícil perquè em veig, que aleshores hi era president de la Junta, clar, hi anava, i clar, aleshores no era gaire difícil coincidir.
1: Però ell anava com a president de la Junta o com a membre del poble?
0: No, però... Junta i veí, veí del poble.
1: Ah, veí del poble.
0: Va néixer allà i aleshores el veien amb... Clar, amb timbales, amb grandes vítores.
1: Amb gaites també, quan el feien president.
0: Perdona, de fet, ara m'ha vingut a la ment que tinc aquest record, que no sé per què el tinc, perquè això deu estar en una cinta Betacam o en
1: un VHS,
0: que
1: no he
0: tornat a veure la vida.
1: Fes-t'ho estudiar per un psicòleg.
0: I aleshores sempre...
1: Perquè aquestes coses te poden sortir quan menys t'esperes i et poden provocar.
0: I ara potser això es guarda i no sé si m'anirà bé o malament. Perdona, Jordi.
1: Bueno, total, que se l'havia acusat de que havia fet un vídeo que no deixava massa bé a Manuel Fraga.
2: Porque el pasado existe, Mercedes, y el pasado debe ser asumido, aunque no quizás utilizado como arma arrojadiza en el debate político. Entonces, estamos esperando que alguno de los datos que incorporaba ese reportaje se dijera que es falso, que era inexacto o que era impropio. Otra cosa bien distinta es que se discuta, y eso es legítimo, sobre la oportunidad o la idoneidad o no de haber emitido ese reportaje.
1: A mí se me va a pensar en aquella acudita de preguntar eso, Fuender. ¿Usted es un hijo puta? No, pues claro. No, claro. No.
0: Però, o sigui, el tema era el contingut del reportatge. O sigui, que...
1: Clar, no.
0: O sigui, no era idoni pel contingut o no era idoni no, per qui era?
1: Per qui era.
0: Per qui era.
1: Clar, suposo que... L'he intentat buscar i no l'he trobat. I era... Entenc que era que estaven recordant, doncs, el passat franquista del que aleshores era el líder de l'oposició.
0: El líder de l'Aliança Popular.
1: Llavors, clar, el líder d'un partit... aviam que no em fos un cap jardí, del partit de l'oposició democràtica vingués d'un franquisme, doncs era un lastre que ara em sembla no tenen cap vergonya a mostrar. Però bueno,
0: surto
1: del jardí.
0: Surt del jardí i torna a l'estudi 41. Vinga.
1: Però ja hem dit que Mercedes Milà és una gran professional i estarà molt de compte amb el que dius, perquè tal faràs... tal trobaràs.
3: Usted, señor Calviño, dice que el pasado existe y que ahí está, y yo estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, el suyo, ¿no? Quiero decir que usted hizo unas declaraciones en Valencia, que le voy a recordar, en las que dijo: Fraga fue el ministro del franquismo más duro y represor en el tema de las libertades. Yo haré todo lo posible, a título plenamente personal, para que Fraga, si es posible, no nos vuelva a gobernar. ¿Usted cree que con su cargo tiene derecho a decir esas cosas?
1: Tela la pregunta, ¿eh?
0: Es que la pregunta no es si le sembla bien, le parece adecuado. ¿Usted tiene derecho a decir estas cosas con su cargo?
1: Sí, no, es
0: como abans de cara dura. No tiene la cara dura. A ver, un moment.
1: Però la veritat és que el contingut és molt fort,
0: no.
1: Però la presentació és quasi allò, què m'està dient, no? Sí. Amb quina suavitat me l'estan... Bueno, no sé si avui els polítics i responsables actuals serien capaços de passar per un tercer grau.
0: Jo crec que no, Jordi.
1: I, com sempre, quan t'enganxen, fa servir excuses de mal pagador, però les d'abans són molt semblants a les d'ara.
2: No, Mercedes, eso es inexacto, como siempre es una referencia de prensa, me da la impresión,
3: no,
2: yo no he dicho eso.
3: No, está sacada de la radio, exactamente lo que usted dijo.
2: La radio fue una rueda de prensa de 2 horas, es difícil que en 2 horas se resuma con esa veracidad o con esa exactitud de esas palabras, que además al transcribirlas pierden el calor y el color de una rueda de prensa.
0: Això m'agrada molt. El calor i el color d'una rueda de premsa.
1: Sí, però és que clar, la transcripció del so... aviam, has dit el que has dit.
0: Clar, però això és el tema, no? És que s'ha tret de context. Sí, tu pots treure de context coses, però si tu no ho dius, no es treure de context.
1: Per això...
0: I si ho has dit, queda dit. Pots després, evidentment, tergiversar i canviar i no posar el tall complet de la roda de premsa. Però si això, el que deia la Mercedes Milà, si ho havia dit, ho havia dit.
1: Insisteixo en la relació de...
0: No, recordem que és una entrevista a un director general.
1: En el teu director.
0: El seu. O sigui,
1: té la marinera, eh?
0: No m'imagino aquí que el director general de Radio Televisió Espanyola li poguéssim... No sé si ens concedirà entrevista, però jo no faria aquest tipus de preguntes.
1: Jo ara sí.
0: Sí, Jordi, molt bé. Vols que vingui un dia? Fem una crida.
1: La periodista insisteix i li diu clarament que la justificació li sembla inversemblant.
2: Lo personal tengo todo el respeto de Manuel Fraga, en lo institucional también.

0: Pero creo que como director general y como persona merezco también todo el respeto como director general y como José María Calviño. Me parece una desmesura esta campaña. En ninguna democracia se puede concebir que un partido de la oposición polarice y monte una campaña de estas características, y solo me queda mi voto. Y con mi voto, que no institucionalmente, con mi voto y en un tono de humor, como fue ese pasaje de mi rueda de prensa, están las cintas, es que con mi voto haré lo posible, con mi voto, no institucionalmente, y desde el respeto a la persona y a la institución de líder de la oposición, con mi voto haré lo posible, que es lo único que me queda, para que desde luego no vuelva a gobernarnos don Manuel Fraga.
1: Con mi voto, clar.
2: Sí, clar. Vol dir, jo personalment no li donaré suport a les urnes, però no vull dir que jo aprofitaré la institució.
1: No he posat el tall que la Mercedes Milà diu, a mi m'importa un rau, no el que us deu a té.
2: Jo va dir això.
1: No, més ben dit.
2: Bueno, sí. Li va dir, a mi me da igual, però el que us deu a té no és el tema de l'entrevista. És que és tan bona la Milà.
1: Bé, ja dic, aquesta entrevista la vaig cercar a RTV Play arrel de que m'estava llegint una tesi doctoral de Pablo Verdón Prieto de la Universitat de Valladolid i que precisament analitza aquests moments tan conflictius de la transició, diguem-ne, l'entrada del socialisme a la televisió espanyola per primer cop en el 82 arrel del canvi de...
2: Del canvi de govern.
1: Del canvi de govern, no? I és prou interessant. I per donar més caire distès en l'entrevista, no sé si és la manera de fer-ho, però Mercedes Milà fa una Mercedes Milà anyada.
3: ¿Usted duerme bien?
0: Perfectamente bien.
3: ¿Perfectamente bien?
0: Muy bien. Muy bien.
3: ¿Y su mujer aguanta tener a su lado semejante monstruo? Porque si te tiene que fiar de lo que dice la prensa y lo que dice la radio y lo que dice la gente, dirá, pero bueno, ¿con quién me casé yo, Dios mío, de mi vida, sin saberlo?
2: Le acaba de dir monstre. Semejante monstruo,
1: Yo no tenía de sobre, no le faltaba dir. ¿Y su mujer duerme en la misma cama o duerme con otro?
2: ¿Ya le aguanta?
1: ¿Y usted?
2: Es que, claro, semejante monstruo le acaba de dir. A ver, a Milà.
1: No, pero eso diu. Eso es lo que diuen els altres.
2: Sí, clar, no. Els altres diuen que és... Perquè segur lo que se lee en premsa, lo que se escucha en ràdio, lo que se ve en televisió... Claro, con todo esto, es un semejante monstruo, su mujer... Y usted, duerme bien, home, la cara dura, recordem, cara dura, semejante monstruo, o sigui, si... Ens recordem, entrevista de Mercedes Milà al que era director general de l'època de Ràdio Televisió Espanyola.
1: Ja dic, insisteixo en aquesta tesi doctoral que he llegit i que hi ha un fragment que resumeix perfectament tota l'entrevista que estem ara sintetitzant amb més detalls, amb especificat, per exemple, inclús es veu imatges d'aquest famós vídeo que era una caricatura del senyor Calviño fent de lleó.
2: El lleó de la metro.
1: El lleó de la metro. I noms i cognoms de tots els que van intervenir, que eren Santiago Carrillo, del PC, llavors, el Gabriel Camuñas, que era llavors Aliança Popular, que ara seria... el PP, i el senyor López de Lerma, que era el que va parlar, i hem sentit, en nom de minoria catalana. Fa gràcia l'expressió, diu, la presentadora no caió en la trampa del director general, incluso subió el nivel enfocándose en las acusaciones de gubernamentalización. O sigui, clar, i li arriba a dir, sí... ell seguia les consignes d'Alfonso Guerra. És que, clar, li arriba a preguntar...
2: Li va preguntar directament si el vicepresident del govern de l'època manava...
1: En les seves decisions. Òbviament, l'altre va contestar que prou feina tenia el vicepresident de govern, en fer de vicepresident de govern, com per anar-li a escalfar l'orella amb ell per anar dient què és el que tinc que fer. Ja dic que no és el mateix, i sona diferent en castellà que en català. No és el mateix un sinvergüenza que un poca vergonya. A mi em sona diferent.
3: No tiene vergüenza.
0: Tengo toda la vergüenza del mundo, pero tendríamos que definir qué se entiende por vergüenza, Mercedes.
3: Quiero decir que no le da vergüenza, pues no sé...
0: ¿El qué?
3: Cualquier cosa.
0: Cualquier cosa, no. Yo creo que la vergüenza puede ser un simple sentimiento, puede ser un dato objetivo. Desde el sentimiento personal implica, de alguna manera, una cierta traición o hipocresía en la cual, o al final de la cual, a uno le han cazado. Actúo con bastante coherencia y mucha responsabilidad y normalmente no me he sentido avergonzado, aunque sí soy muy autocrítico con mis actos y mis decisiones.
2: O sigui, sinvergüenza...
1: A mi en castellà em sona molt pitjor.
2: Clar, sinvergüenza en castellà és més fort. Un poca vergonya. Ets un poca vergonya. Ets un poca solta. És simpàtic, fins i tot. Ets un poca vergonya. Ets un poca solta. Usted és un sinvergüenza. Després de semejante monstruo i després de cara dura. Recordem, Ara, jo sí que he fet ara una descontextualització total, eh? Però, a veure, això ha sonat també de l'entrevista.
1: No, és un document que aquest està a Retube Play i val la pena, pagar la pena d'escoltar-lo amb atenció. Aquest sempre... Descobreixo més coses en el visionat de programes antics, hi ha moltes més, i una cosa que em crida l'atenció quan li pregunten pel seu passat i tal, i descobreixes que va ser l'advocat que va defensar a una senyora que mai em hagués pensat que ell hauria pogut defensar.
0: Desde el compromiso que yo asumí hace mucho tiempo, desde hace bastantes años, cosa que se oculta y las fabulaciones se han hecho de todo tipo, desde hacerme abogado, incluso doña Pilar Franco, me gustaría que le hubieran preguntado a esa señora, que creo que todavía está viva, a ver en qué pleito la defendí yo, y si me hago visto reiteradamente esas, entre otras muchas cosas, tengo que decir que no es fácil, pero asumí un compromiso y no tengo tentación o vocación ni de abandonista ni de liquidador. Al fin y al cabo me comprometí y llegaré hasta el final mientras sea capaz y crea honestamente que no he infringido nada esencial.
1: Déu-n'hi-do. Aviam, la curiositat aquesta de que apunta que ell va ser l'advocat de la senyora Pilar Franco Bahamonde, l'hermaníssima del dictador. I això va ser cap als anys 70, 70 ja llargs, 77-78, ja en època democràtica, que ella defensava una sèrie de propietats que tenia en uns terrenys, especialment els que estaven situats, no conec la zona, al carrer Doctor Esquerdo de Madrid. I abans allà hi havia uns terrenys que es veu que hi havia el litigi entre si eren públics o privats. I ja sabem que si és com allò del pardo de Meiràs, no? Que es diu aquell...
2: El pazo de Meiràs.
1: El pazo de Meiràs, que passava de públic a privat.
2: Que va haver-hi el litigi fins ara, que s'ha demostrat que no, que això és un públic.
1: I, bueno, però se'ls ha tingut que pagar. És que, clar...
2: La contraprestació ha sigut aquesta. Escolta, molt, molt interessant aquesta entrevista. Jordi, ara estava pensant, José María Calviño és el pare de Nadia Calviño.
1: Sí.
2: Recordem que ara va ser vicepresidenta i crec que és presidenta del Banc Europeu d'Inversions. És a dir, que és així.
1: Sí, sí, sí.
2: No vull dir res. No. Ara no estic dient res. Però...
1: Ja, aquí t'hi poses.
2: Són dades. Escolta, 10 segons. La setmana vinent, què tenim?
1: La setmana que ve, podríem ampliar amb la segona part d'aquest programa, perquè van tenir convidats com el senyor Oriol Urquijo, Agustín Rodríguez Sahagún, i una altra persona, que ara no recordo el nom, que havien estat segrestats i parlen de la seva pèrdua de llibertat. O això, segons m'agafi, o...
2: Ja ho faràs.
1: O, sí, ja ho faré, perquè hi ha una altra idea...
2: Ai, no me l'expliquis.
1: No l'explico.
2: Vinga, fins diumenge vinent. Jordi Nutó, gràcies.
1: Molt bé.
4: Actualitat, tertúlia, música, teatre, cinema, gastronomia... El teu menú del cap de setmana al Són 4 dies, a Ràdio 4. Amb David Gallac, gestor.

0: Vibe check.
1: Doncs som-hi amb l'Anna Pérez, perquè avui crec que és el Vibe check del Vibe check. No? És a dir, avui ens portes a l'origen...
2: Avui hem de fer Vibe check.
1: De la secció.
2: Hem de fer Vibe check perquè... No estem fent suficient vibe check, perquè per qui no se'n recordi de què vol dir vibe check...
1: Clar, repassem-ho, això.
2: És veure la vibra, estar al dia, estar al loro, no?, que diríem.
1: Captar les sensacions
2: del que està passant, no? Llavors, avui començarem amb el vibe check, fent aquest vibe check. David Edu, si jo us dic Xavier, el tècnic de so, sabeu qui és?
1: Xavier, el tècnic de so. Jo sé qui és Albert Vacas, el tècnic de so.
2: Efectivament, jo també sé qui és. Sí.
1: El que tenim aquí els dissabtes i els diumenges amb nosaltres. Però Xavier, el tècnic...
2: No us sona.
1: Sí, ara t'he de dir, sí que és cert que he vist a Twitter, crec que era, com una, algú que deia... Que bé que porto les fonts. He vist a Twitter, crec que algú que deia. Què està passant amb el Xavier, el Xavi, el tècnic de so, o amb el viral Xavier? I jo pensava,
2: ara anem. És un viral. Sí. Ens ho explica la Ludwig Van.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Aquest és el tros que s'està fent viral.
2: Està molt bé perquè m'ha escoltat així tota la introducció.
1: Hem posat tota l'Story Time, que anem bé de temps, i a més, és que la Ludwig van ho fa molt bé, això d'explicar.
2: I s'està fent viral per aquest tros que hem destacat ara, no?
1: Sí, és una cançó que la Ludwig va treure l'any 2025 com a single del seu àlbum d'aquest any, que és Pel barri es comenta. I per què parlem del tema ara, si és de l'any passat? Doncs perquè s'ha convertit en un tren a TikTok i a Reels, on la gent fa un vídeo preguntant-te com et dius? Em dic Xavier, i què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
2: I si està molt clar, Ginebra sola.
1: Clar, i m'encanta que es faci tren d'un tema que ho peta a Catalunya i que el Quim Carandell, que és el compositor i el frontman, el cantant, que té una capacitat de storytelling a les cançons, doncs molt divertida. Més enllà del tren, concretament, el tema en si és molt divertit, perquè bàsicament va de com el Quim es fa amic del Xavi, que és un tècnic de so, no? Una figura que està present a totes les festes majors, a tots els concerts, des dels més petits fins als més grans. De vegades, d'una manera més professionalitzada, si parlem d'un festival o d'una manera més espavilada i propera, quan estem a una festa major d'un barri.
2: Per exemple, exacte.
1: Sí, com sigui, sabem que els tècnics de so doncs, són imprescindibles i fan una feina
2: que
1: a vegades és poc valorada. De fet, la setmana passada van ser els Premis Alícia, els Premis de l'Acadèmia Catalana de la Música, i va haver un moment en què van sortir els tècnics de so, els tècnics de llums, encarregats de muntar escenaris, de producció, i se'ls va donar doncs, aquest moment no?, de lluir-se i de dir som aquí, som importants per l'escena, no?, fent una espècie de gag on es fonia tot perquè ells no hi eren.
2: No hi eren. No? Molt bé.
1: Sí,
2: molt
1: i amb la Ludwig van i els tècnics ens dona per parlar una bona estona de futurs esdeveniments per totes les contrades de Catalunya, que són les festes majors.
2: Les festes majors. Ha arribat l'estiu i és sinònim també de festa major, clar que sí.
1: Sí. Sabeu que fora de Catalunya no li diuen festa major? És que això ara m'acabo de recordar.
3: No, no es diu festa major.
1: No es diu festa major. Jo deia tota l'estona, vaig estar vivint un temps a Madrid i jo deia, i la fiesta major, i diu, seran les fiestes. I jo, les fiestes de... La fiesta major, hay una, la fiesta major de la ciudad, del barri. Ah. No, pues són les fiestes de Coslada, les fiestes de on estiguis.
2: És veritat, saps? És veritat.
3: Plural.
2: Sí, sí, sí. Les fiestes de... És cert.
1: Bueno, a mi m'agrada més festa major.
2: A mi també, festa major.
1: Aquest cap de setmana és festa major a Sant Cugat, a Figueres, la festa major de Sant Pere Begur, a l'Escala, al Banyà, a Tossa de Mar, a Crespià... En fi, hi ha moltes festes majors aquest cap de setmana i això vol dir que, a més d'activitats populars, tindrem molts concerts.
2: Abans de res, Anna, abans de començar, si tu mires els cartells d'aquestes festes majors, sisplau, prou.
1: Prou, jo també ho penso.
2: Prou de fer cartells amb intel·ligència artificial. És a dir, hi ha una feina de dissenyadors, de dissenyadores, hi ha uns recursos humans que s'han d'aprofitar. No agafem
1: total.
2: Hola, què tal, com estàs? Això, qui li parla a la intel·ligència artificial amb respecte, sinó, hola, vull un cartell
1: prou.
2: De festa major que posi tal, tal, tal, tal. No, no.
1: Total, jo prefereixo mil vegades cartells fets amb l'eina del Word, tant, aquella de fer títols, que utilitzar la IA.
3: Que amb tornin... artistes.
2: El Word Art, tu havies de currar tu, havies de posar tu les lletres, o sigui, havies de pensar una forma, havies
1: que
2: de pensar...
1: Que tornin els concursos d'escoles municipals de dissenys, escollir el disseny del cartell, molt si us plau. Bé, si no voleu pagar ningú, bueno, com a mínim que algú entregui diversió i entregui...
2: O la il·lusió.
1: Profit. Il·lusió.
2: De fer un projecte.
1: Però més enllà dels cartells, volia parlar de que les festes majors cada cop els seus cartells no dissenys, els seus cartells de contingut, semblen festivals de música. Són festes on la música té un paper cada cop més rellevant i més important. Ho comprovem amb un joc fàcil.
2: A veure, quin és?
1: Jo us dic uns grups i m'heu de dir si és un cartell d'un festival o un cartell d'una festa major.
2: Vinga, va, som.
1: Fem?
2: Vinga, va,
1: vinga.
2: Som. Juguem.
1: Comencem?
2: Juguem? Sí, juguem, va.
1: Vale. Alosa, Gavina, Cupido, La Élite i Les Petúnies. Festival o festa major? Escoltem Bailando de La Élite a veure si ens dona una mica de pistes.

0: A veure, es Bailando de la Élite. Jo diria que això és festival.
1: Jo també, això en una festa major no ho veig jo, aquest tipus de música, eh?
2: Són el grup de Tàrrega, la Élite. Els targarins formen part del cartell del Festival B, que es farà al setembre a Barcelona, al Fòrum.
0: Conti que no faig, faig trampes ara, perquè anem a explicar la intrahistòria. No, l'Edu no té guió, l'Anna té guió, jo tinc un guió, l'Albert té un guió, evidentment, perquè hem de tenir uns guions per saber què ve cada cosa, per no anar a la brava, tot i que em sembla
2: però
0: que,
2: no estem fent
0: que anem a la brava. Estem, però jo estic tapant, després de la cançó, estic tapant el que ve.
2: Sí, tocaran això, el Festival B al setembre, però fa dos anys van tocar a la Festa Major de Terrassa.
0: Ah, per tant, molt bé. Sí, sí.
2: Vinga, seguim amb quatre grups més. Va, Fades, Ventura, Els Amics de les Arts i Malifeta, Festa Major o Festival. Escoltem Fades, les illenques, amb en Triquell, amb el tema Sant Joan, que com el seu nom ens pot fer intuir, s'ha estrenat fa res.

0: A veure, Fades i Triquei. Festival o festa major?
1: Jo ara tinc dubtes, perquè fa poc vaig veure que els Amics de les Arts estaven acomiadant la seva gira. Jo ho veig molt festa major, eh?
0: Clar, jo anava a dir una cosa. No, Fades, que ja me'n van parlar, que els enviem aquí una forta abraçada, van patir una agressió homòfoba lamentable, com totes les agressions.
2: Una i
0: tres, de gel, per tant, tres vegades. I a mi em sona que això va passar, clar, estic dient així, a la festa major de Vilassar de Mar, però tiro molt de memòria del que vam parlar.
2: Efectivament, sí? És així. Aquest programa no és el de la Festa Major de Vilassar de Mar, però és, efectivament, el programa de la Festa Major de Reus d'aquest any.
1: Molt bé.
0: Anem dos a dos, eh?
2: Vinga, va, seguim amb quatre noms més.
1: Aviam.
2: BBB, Tripping You, Les Dianes, La Plata i Triángulo de Amor Bizarro. Escoltem a La Plata.

0: Uf, aquí han adicto molt.
1: A mi em sona festival, eh?
0: A mi també, però sí? No, no els descarto a una festa major.
1: No.
2: Podria ser.
1: El que hauríem de sentir són com sonen tots.
0: Perquè això perquè fem una pinzelladeta també. Sí. Perquè això pot ser molt fàcil. Perquè...
1: Jo voto festival,
0: va, també.
2: La Plata forma part de la programació municipal de Festa Major de Terrassa.
0: Anava a canviar-ho al final.
2: És la Festa Major de Terrassa, que és aquesta la setmana vinent, a l'Espai Vapor, un espai ja conegut des de fa anys, per portar propostes més indies a la programació municipal. És on us deia que va venir la Élite fa un parell d'anys. Va, fem les últimes.
1: Vinga.
2: Va. Rigoberta Bandini, Lia Kali, La La Love You i Figaflowers. Escoltem a Lia Kali.

0: Jo diria que això és festival.
1: Sí. Perquè... jo ho veig bastant clar perquè són noms molt potents.
0: Noms...
1: molt potents, sí. Que junts poden tenir una certa semblança.
0: Sí.
2: Doncs és la Festa Major de Barcelona l'any 2024.
1: Mira, t'ho anava a dir, dic, si no és...
2: la Mercè.
1: Un festival, clar. Dic, és la festa, jo, una festa d'un lloc gran com Barcelona.
3: Al dir-lo amb noms potents, clar. Pensava, clar, però pots una Festa Major, pot ser la Mercè, pot clar. Ser... Santa Tecla, no sé, és a dir, poden ser cartells...
1: La Mercè de Barcelona, estaràs d'acord amb mi, que és com un festival.
2: Sí, bueno, de fet, el festival BAM, sempre dintre la Mercè, que bueno, per qui no ho sàpiga, doncs sempre s'alinia amb una altra ciutat. Fa l'any passat, si no m'equivoco, va ser Manchester, i és molt xulo perquè programen artistes emergents d'amb dues ciutats. Bueno, és superinteressant. Bueno, veieu com cada cop costa més distingir què és un festival, què és una festa major.
3: I això, Anna, com ho veus? És a dir, el fet que es traspassi aquesta... no va dir una línia, però el fet que puguem tenir aquest joc que estem fent, recordem, estem escoltant aquestes cançons i hem de decidir si formen part d'un cartell, d'una festa major, d'un cartell, d'un festival.
2: Això, per què? Com, no?
3: Per què?
2: Si fa uns anys els festivals tenien l'exclusiva dels grans noms, dels grups internacionals o de les propostes més alternatives, però ara moltes festes majors tenen pressupostos molt importants, equips de programació que estan especialitzats i cartells que podrien passar, doncs això, perfectament per un festival. I a més... amb entrada gratuïta.
3: Anava a dir, això sempre ajuda.
2: Sí. El fet
1: que la conclusió és molt bona, que cada vegada les festes majors van semblant-se més als festivals.
3: Clar. I que potser, clar, ara hem parlat de la Mercè, no? Però el concepte festa major, que algunes poden tenir al cap, és... ai, ara vindrà... ara
1: pas dobles, l'orquestra...
3: els arreplegats o les arreplegades de torn. Perquè és la festa major i, clar, com que en l'Ajuntament no hi ha pressupost, acaba aquí venint...
2: O sigui, jo crec que és bo i dolent, alhora.
3: Sí? Per què?
2: O sigui, durant 3 mesos, de juny a setembre, Catalunya és un festival continu, constant. No? Pots veure Figaflau, és un dia una festa major d'un poble, l'endemà un festival... i la setmana següent a una altra festa major. De fet, hi ha grups que pràcticament fan la meitat de la facturació anual durant la temporada de festes majors. O més. Potser la pregunta no és si les festes majors s'estan convertint en un festival, potser la pregunta és si els festivals s'estan convertint també en festes majors, perquè cada cop comparteixen més grups, més públic i fins i tot la mateixa estètica, tot i que aquestes setmanes s'ha debatut molt si estan els festivals una mica de capa caiguda, també, no? Recordem, hem tingut el gran boom després del Covid. S'ha parlat bastant dels festivals que no han venut totes les entrades, de canvis en els hàbits del públic i fins i tot d'una certa saturació.
3: N'hi ha de molts el que dèiem, no? Ens podem trobar en un festival cada
2: setmana.
3: Ja no tens aquesta espera de dir, ai, faltant 4 o 5 mesos, faltant un any.
1: I a més de tot tipus de...
3: sí, molta varietat.
1: De temes.
2: En les últimes setmanes s'han suspès diversos esdeveniments arreu de l'Estat i cadascun ha donat explicacions diferents. Un article d'Enrique Mariño a Público repassava molts d'aquests casos. El Reggaeton Beach Festival, per exemple, és un circuit de festivals, diria, perquè no només és un, sinó que s'organitzaven arreu.
3: No?
2: Sí. Ha cancel·lat les cites al·legant motius econòmics, financers i operatius que comprometien la viabilitat del projecte.
3: Sempre hi ha, no, perdona, Anna, sempre hi ha amb el Reggaeton Beach Festival, no sempre, vull dir, jo escolto des de fa diversos anys que sempre en aquest any l'han cancel·lat, però...
2: també hi ha, és un
3: ara
2: canvi
3: hem de canviar d'ubicació. Sí. Ara no aquí.
2: Clar,
3: ara
2: hauríem de fer moltíssimes investigacions, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquí hi ha moltes coses. Hi ha un canvi d'hàbits en el que escolta la gent, hi ha, efectivament, com ja sabem, un problema monetari de molta gent, i també si t'ofereixen grans noms de forma gratuïta a la teva ciutat, doncs potser prefereixes anar allà, no?, que gastar-t'ho...
1: Jo, si algun dia voleu torturar-me... envieu-me a cobrir un festival d'aquests.
3: Vols anar al reggaeton? No, perquè s'ha cancel·lat.
1: Ni parlar-ne, ni cobrant.
3: Ha cancel·lat diverses cites, però...
1: però vaja, ostres.
2: Sí, el meu treball és el teu mal somni.
1: Home,
2: mal son,
1: hi ha coses que a tu t'agraden, que a
2: clar,
1: mi també em poden
2: agradar. Total.
1: Però reggaeton, quantes
2: ja
1: hores són?
2: Ja ho sabem,
1: són?
2: Que no.
1: 4 hores, 6 hores de
2: més,
1: reggaeton.
2: Més, home, un festival, doncs,
1: més,
2: tot el dia.
1: Més, tot el dia!
3: Fem un programa especial?
1: Ui, sí,
3: amb
1: 2 i 3.
3: Amb el festival de fons.
1: Mare meva, i ja no em torneu a veure,
3: Però tu aquell dia has de venir les 3 hores, aquell dia.
1: No.
3: O sigui, no,
1: em mateu.
3: Has de venir les 3.
2: Tornem, que hi ha més festivals, que potser algun t'agrada. Bueno, t'agrada, però s'han cancel·lat. O sigui, hi ha hagut altres casos, com el Remember Paradise XXL de Saragossa, que va parlar d'una genèrica incertesa existent en diferents àmbits, o el de Wild Fest de Vigo, que va atribuir la cancel·lació a la manca de suport institucional o la insuficient venda d'entrades del Big Sound a Torrevieja. Altres festivals, com el Tomavistes, que ja va cancel·lar fa un parell d'anys, han reconegut directament que els resultats econòmics de la edició anterior no permetien continuar amb les mateixes condicions. Potser sí que la bombolla dels festivals doncs està a punt de petar.
3: Però Anna, no ens quedem amb aquesta part de més derrotista, la part més negativa
2: dels
3: festivals. Ens falten això, uns 8 minuts per acabar el programa, perquè no dediquem aquests minuts finals del programa a... Escolta,
2: muntem un festival aquí, nosaltres.
3: Els són 4 dies un festival.
2: 100%. Això t'anava a dir, que ens donin pressupost d'infinit i ho fem.
3: Aquí està la part més... T'anava a dir, ja en parlaríem d'això.
2: El meu jo crec que seria fer-lo a Terrassa, no? Ja que hi som, recordem que a Terrassa va venir Bizarrap i Emília fa 4 anys. O sigui que jo crec que es pot complir la meva proposta. Anem, escolta.

0: A veure, la teva proposta, Anna.
1: Mac de Marco.
0: Mac de Marco.
1: Què pinta Mac de Marco a Terrassa?
2: Aquest és Mac de Marco?
1: Aquest és Mac de Marco.
2: Doncs m'agrada.
1: Sí, mira, mira la guitarra.
0: Sona molt bé. Sona molt bé. I a Terrassa,
1: per què?
0: Sense menys tenir Terrassa ni res, però ara...
1: Estem parlant de la capital del Vallès Occidental.
0: Sí, no, per això dic, sense menys tenir una abraçada a la gent de Terrassa, a l'Ajuntament de Terrassa. Però...
1: Mira, pinta molt, perquè el Primavera Sound, jo estava el dijous, va caure la de Déu. Ai. I Mac de Marco va cancel·lar per la pluja.
0: Tu anaves amb la il·lusió.
1: I era un dels concerts que més ganes tenia de veure. Aquesta és una cançó de fa 10 anys. Vull dir, Mac de Marco porta molt temps aquí. I estem parlant d'un artista de culte. El canadenc Fanch, que és una de les figures més estimades de l'indie internacional, amb aquest estil entre relaxat, excèntric i una mica caòtic, que l'ha convertit en un dels músics més influents de la seva generació. Recordo que fa menys d'un any va fer una entrevista dient que ell volia ser fontaner. No, igual tot. Va ajudar a popularitzar aquest so més casolà, desenfadat i aparentment improvisat, que després han adoptat centenars de grups i que ens quadren al nostre festival, David. Ara toca tu. Escull un grup i
0: ara anava a dir, el canvi serà una mica, crec que, radical o no. A veure per què.

0: divendres al
1: punt. És la Dilla Russa.
2: La Dilla Russa, com no? Vull dir, escoltes dos acords i ja saps que són ells.
1: Escoltes dos acords i és... Sé que és molt obvi, però el bon rotllo.
2: Sí, és superdivertit.
1: Aquesta cançó, Todos los días lo mismo, és a dir, jo quan la vaig escoltar vaig dir, com es pot fer una radiografia del costumisme?
2: Espanyol, total.
1: Espanyol amb una cançó,
2: totalment.
1: Aquesta, Todos los días lo mismo.
3: Todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo.
1: Todos los días lo mismo.
4: Doncs perdoneu-me, però jo quan ho he sentit no em sonava
1: no.
4: Això. Sabeu amb el que he pensat?
1: Què?
4: És que no me'n recordo com es diu el grup. Aquells que són dos que els hi feia els vídeos al Bayona.
1: O BK?
4: No, no.
1: Camela?
4: Camela.
2: Camela, perquè és la inspiració directa.
1: Dos referents més que podrien estar aquí, Camela i BK.
2: És la inspiració directa.
4: Sí, clar,
2: música de gasolinera, és genial.
1: Visca la música.
2: M'encanta.
1: Vinga, anava, seguim.
2: Va, jo seguiria amb Naika, que ja va venir a Barcelona fa unes setmanes, ha rematat i va fer Sold Out. És una artista franco-haitiana que s'ha fet molt coneguda gràcies a TikTok i a les xarxes socials, però que darrere té un projecte molt interessant. Canta en diferents idiomes, barreja pop amb influències caribenyes i llatines i sobretot té un missatge reivindicatiu sobre el genocidi palestí, per exemple.
1: Escoltem
2: Fish.

0: hem de posar ja a la venda les entrades.
1: Sí, jo crec que funcionarà.
0: D'aquest festival.
1: És una mica demencial,
0: perquè...
1: però...
0: Està bueno, bé. El tema és si aconseguirem trobar la manera
1: de fer-nos
0: coincidir amb les agendes de la nostra proposta.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: I ja per últim, òbviament, hauríem d'acabar amb algú d'aquí, algú català, i ho farem amb la Naya. Naya és un projecte que va rebre el Premi Casa de Música al Sona Nou i que va començar sent el treball de Naya González com a solista, però s'està considerant com a un col·lectiu d'artistes i creatives. Naya és la líder, cantant, i compositora, productora, i del projecte fa un pop amb urban i R&B molt interessant que està a punt de treure el seu llarg.
0: Escoltem?

0: Només queden els records de quan estàvem junts. Em robaves les hoodies i amassaves entre el fum, fent dolenteries que no s'enteri ningú.
1: Sona també molt bé, la Naya.
2: Sona genial. Crec que l'únic que ens falta és un tècnic de so, la veritat.
3: Podem tenir, bé,
1: eh?
2: Podem tenir el millor
1: Albert
2: cartell Vaques, del món, però si no hi ha algú que faci que tot soni bé, no anem enlloc. Així que avui hem començat parlant del Xavier, el tècnic de so, i acabarem també doncs, pensant en tots els Xaviers, en tots els Alberts...
1: Alberts.
2: Que aquest estiu estaran de festa major en festa major, de festival en festival, fent que la música doncs, soni com ha de sonar.

0: cartell que hem configurat.
1: Déu-n'hi-do,
0: d'aquest, ens falta el nom.
2: Sí, Edu, dona'ns un nom, dona'ns un nom.
0: No, no la podrem fer sonar, però digue'ns, a veure...
1: En anglès no pot ser, perquè estic fins als nassos.
2: Vale, genial.
1: Perquè siguin tots... Tendències.
0: Tendències.
2: Tendències.
1: Què et sembla?
2: Perfecte.
1: O noves tendències.
2: Noves tendències.
0: Noves tendències.
2: I punt.
0: Noves tendències. Noves tendències fest?
1: Està, festival, deixa't...
2: Festival,
1: de
2: sí? Festival, no noves tendències, punt, s'ha acabat, ja està. Llest.
0: Jo anava a dir-li, són quatre fest.
2: Són quatre fest.
1: També.
0: Jo anava a dir, són quatre
2: fest. Són quatre, perquè són quatre les persones perquè que vindran a veure, perquè, també.
0: Perquè l'hem decidit entre els quatre, són quatre fest, vindran potser quatre persones, i de grups, a veure, un, dos, tres, quatre... Ui, sí!
2: Quasi.
0: Se m'ha quedat aquí el tinter, però escolta, una proposta interessantíssima i original. Hem jugat molt a Vibe Check, a fer, dins de Vibe Check, a fer Vibe Check. Check. Ana Pérez, gràcies, un plaer.
2: A tu.
0: Edu Vicente, gràcies.
1: Has passat molt bé.
3: Tornem demà amb un nou repàs d'alguns dels millors moments d'aquesta temporada. Adéu.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per les energies renovables i acaba així amb la dependència de tercers països. Des d'Alcarràs, al Segrià, l'epicentre de l'energia fotovoltaica a casa nostra, Illa assegura que Catalunya no té petroli, però sí sol.
2: Ho vam dependre de Rússia, ho vam dependre de països amb règims, efectivament, que no són democràtics, ho vam tenir dependència exterior en matèria energètica o ho vam apostar per l'autonomia energètica. Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim. Sol, sí.
0: El parc de plaques solars d'Alcarràs és una referència. A dia d'avui té una potència de 300 megawatts, però la previsió és sumar-n'hi 100 més per acumular 4 hores extra d'emmagatzematge d'energia. Per augmentar l'oferta de les renovables s'ha d'escollir el 2% del territori on s'instal·laran, l'anomenat Pla Plater, que aixeca polseguera entre alguns sectors perquè acusen el govern de trinxar el territori. Però la voluntat del govern d'Illa és clara. Pel 2030 la potència s'ha de multiplicar per 3, acumulant 15.000 megawatts, i per l'any 2050 l'objectiu és arribar als 60.000. És un dels actes del president durant la segona jornada de la reunió del seu executiu al monestir de les Avellanes 2 de Balaguer, a la Noguera. I parlant de petroli, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord històric amb Venezuela per controlar més de 65.000 milions de barrils de cru. D'aquesta manera es dupliquen les reserves nord-americanes i això permetrà reduir el cost del petroli. Des de Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez assegura que aquest pacte permetrà no només la recuperació i modernització de la indústria, sinó també el creixement econòmic. I encara de l'exterior, Nepal, sota el fang, els equips de rescat busquen possibles supervivents i recuperen cadàvers. El darrer balanç de víctimes mortals supera les 600 i busquen uns 2.500 desapareguts. Les autoritats asseguren que han trobat en vida un dels tres espanyols, tot i que el Ministeri d'Exteriors encara no ho ha confirmat. Ceuta i la gestió de la crisi migratòria, que va començar fa gairebé un mes, continua centrant part de l'actualitat. La població va omplir aquest divendres a la tarda els carrers de la ciutat autònoma per denunciar la inacció del govern espanyol en una manifestació, això sí, més pacífica.
3: Emociono muchísimo. El gobierno no ha dejado.
4: Mal, porque no puedo hacer rir, no puedo estar con mi nieta, provocando más de lo que es, porque la población de Ceuta no es tan... Vamos, que no es así.
5: Basta que salga cualquier cosa justificada, injustificada o lo que sea, para que salte todo.
0: És una de les escenes. L'altra, voluntaris de la Creu Roja que continuen repartint menjar entre les persones migrants instal·lades a la platja del Trampolín. Segons el Ministeri de l'Interior, a la ciutat autònoma encara queden unes 5.000 persones que van entrar de manera irregular el passat 30 de juliol. Una crisi migratòria en un inici humanitari amb el pas dels dies i que ha derivat en una de política. El govern espanyol demana ajuda a la Unió Europea, concretament el suport de Frontex per gestionar la situació d'aquests migrants i resoldre també alguns expedients. La gestió de l'executiu en el punt de mira de l'oposició. Els ministres de l'Interior i el d'Afers Exteriors van comparèixer aquest divendres de manera voluntària al Congrés. Els dos titulars fan una crida a la calma enmig d'una tensió més que evident entre part de la població i els migrants que continuen malvivint pels carrers de Ceuta. En esports, l'Espanyol visita el camp de la Reial Societat. El primer partit de Lliga, lluny de Cornellà al Prat, serà a les 7 de la tarda. Manolo González augura un duel llarg.
6: És un tan irreal tot, eh? La Real ha perdut a camp del Betis, amb opcions per poder empatar, i l'altre dia perd a camp del Real Madrid.
0: I l'Espanyol, per la seva banda, arriba amb una victòria davant el Llevant i una derrota també contra el Real Madrid. Recordem que els blanquiblaus no poden comptar amb l'últim reforç, Brian Zaragoza, tampoc els lesionats Javi Puado i Quique García, ni Leandro Cabrera, complint l'últim partit de sanció, i cau també de la convocatòria Rubén Sánchez, pendent de tancar el seu futur. A segona divisió, Sabadell al Marí a les 5 de la tarda i Girona a les Palmes a 2:15 de la nit, i també arrenca la Lliga Femenina. L'Espanyol visita el camp de l'Eibar, ho farà a les 5 de la tarda. I en motor, Gran Premi de Motociclisme de l'Aragó, a les 3 serà la cursa a l'esprint. Aquest matí quedaran configurades les graelles de les tres categories. I en ciclisme, 8a etapa de la Vuelta amb un recorregut de 170 quilòmetres entre Puçol i Xeraco. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 12 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Les autoritats del Nepal localitzen el segon dels tres espanyols desapareguts. Localitzen, però encara no l'han pogut rescatar, matisen en un comunicat. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol encara no s'ha pronunciat al respecte. És el nou balanç que fa incrementar també les víctimes mortals. Ja en són 633 i més de 2.500 les persones desaparegudes. Els equips de rescat treballen enmig d'unes condicions adverses, pluges i tones de fang que van engolir pobles sencers i també infraestructures. Preocupa que aquest fang acumulat a les lleres dels rius o que bloqueja empreses naturals cedeixi i es produeixi una nova riuada. I encara de l'exterior, a Ucraïna, almenys 27 persones han mort i més d'una quarantena han resultat ferides en un nou atac rus contra un magatzem en una zona propera a Kiev, la capital. Ceuta i la gestió de la crisi migratòria que va començar fa gairebé un mes continua centrant part de l'actualitat. La població va omplir aquest divendres a la tarda els carrers de la ciutat autònoma per denunciar la inacció del govern espanyol en una manifestació, això sí, més pacífica.
2: Me emociono muchísimo. El gobierno no ha dejado.
3: Mal, porque no puedo salir, no puedo estar con mi nieta.
4: Provocando más de lo que es, porque la población de Ceuta no es tan... Vamos, que no es así.
5: Basta que salga cualquier cosa justificada, injustificada o lo que sea, para que salte todo.
0: Una crisi migratòria en un inici humanitària amb el pas dels dies i que ha derivat en una de política. El govern espanyol demana ajuda a la Unió Europea, concretament el suport de Frontex per gestionar la situació dels migrants i resoldre algun dels expedients. Segons el Ministeri de l'Interior, a la ciutat autònoma encara queden unes 5.000 persones que van entrar de manera irregular el passat 30 de juliol. I a casa nostra, les energies renovables són un dels reptes del govern de Salvador Illa per tenir menys dependència, diu, de tercers països. Cal, però, implementar-les a casa nostra amb diverses infraestructures. És l'anomenat Pla Plater. El president apel·la al diàleg i al consens amb ajuntaments i sectors que són contraris perquè, diu, s'acabarà produint.
6: Que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no.
0: Declaracions d'Illa des d'Alcarràs al Segrià, concretament des del parc de plaques solars, tota una referència en el sector. A dia d'avui té una potència de 300 megawatts, però la previsió és sumar-n'hi 100 més per acumular 4 hores extra d'emmagatzematge d'energia. És un dels actes del president durant la segona jornada de la reunió del seu executiu al monestir de les Avellanes 2 de Balaguer a la Noguera. Precisament durant la visita d'Illa a aquest parc fotovoltaic d'Alcarràs, una quinzena de persones s'han congregat a les portes de les instal·lacions per denunciar que no és una transició a les renovables, diuen, és una especulació. I a les acaballes del mes d'agost, tornar a casa després de vacances és la realitat per a molts. Aquest divendres, l'aeroport del Prat va operar més de 1.140 vols, el dia amb més tràfic de tot el cap de setmana i també dilluns. Per avui s'esperen poc més d'un miler d'operacions. Això suposa 2 punts més que l'any passat durant aquest mateix període. Aquest estiu, l'aeroport ha assolit una xifra rècord amb 61 destinacions intercontinentals. Amèrica en concentra 26 i l'Àfrica 18.
7: Anem al Japó i fem escala a Xina.
8: Bueno, estem a Nova York i ja hem fet les vacances i hem pogut agafar uns dies abans de començar a treballar.
9: Nos vamos a Estados Unidos y a México.
0: Moviments també a les estacions de tren, ho ha comprovat la Laura Zurriaga.
10: L'estació de Sants viu un dels caps de setmana de major afluència de tot l'any. Moltes persones han esperat fins ara per encetar les vacances d'estiu.
11: Ara començo, vaig amb la meva parella a Madrid per anar a veure The Weeknd. I res, a passar el cap de setmana.
12: Making my way to Figueres while Salvador Dalí region. That's the main reason I'm going, because I love Salvador Dalí's art.
10: A d'altres els toca reprendre rutines.
13: Pues terminamos y se lleva muy mal porque el lunes empiezo a trabajar y no tengo ganas, claro, de volver al trabajo.
14: Mal, porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
10: 471 moviments ferroviaris connecten Barcelona amb altres ciutats europees i també espanyoles. Renfe ha habilitat 92.000 places entre alta velocitat, llarga i mitja distància per donar resposta a la demanda que hi ha entre divendres i el proper dilluns.
0: En esports, motor, Gran Premi de Motociclisme de l'Aragó, l'italià Marco Bezzeri.

0: qui ha estat el més ràpid i sortirà des de la primera posició, seguit dels germans Márquez, Marc i Àlex, respectivament. A les 3 de la tarda serà la cursa a l'esprint. En futbol, l'Espanyol visita el camp de la Reial Societat. El primer partit de la Lliga, lluny de Cornellà al Prat, serà a les 7 de la tarda. A segona, Sabadell Almeria a les 5 i el Girona Les Palmes a partir de 2:15 de la nit. I també arrenca la Lliga Femenina. L'Espanyol visita el camp de l'Eibar, ho farà a les 5 de la tarda. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies del Punt de la Una aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
3: Doncs aquí estem, última setmana... Bueno, no, mentida. Últim cap de setmana del mes d'agost. No dramatitzem. Però aquí estem per acompanyar-te des de Ràdio 4 amb gel i llimona, el Toni Cano passejant-se pels bars i terrasses boniques de tota Catalunya. Bé, on ha pogut arribar, eh? Que teníem les setmanes que teníem i molts llocs a la llista, però no hem pogut anar-hi a tots. Això també és veritat. I jo estic des dels estudis centrals de Ràdio 4 a Barcelona per portar-te bona música, molt bon rotllo, alguna que altra curiositat relacionada amb la nostra terra o amb l'estiu o amb les coses que val la pena fer durant aquesta temporada o aquelles que millor evitar-les per no tenir problemes en general, eh? Vinga, va, que això comença ara i acabarem a 2:15. Ja ho saps que fem una miqueta de tot, però sobretot el que tenim és bona música, així que tu deixa't portar i la resta la fem nosaltres. Benvinguts, benvingudes, amb gel i llimona.
2: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.

0: Ross, de cançó que en realitat el primer artista que la va gravar va ser Roy Orbison, però va morir abans de veure-la publicada. La cançó va acabar arribant al gran públic gràcies a aquesta versió de Cyndi Lauper, tot i que després van sortir les dues. I, a més, Celine Dion també li va tornar a donar una nova vida. Un d'aquests casos molt poc habituals en els que tres grans artistes aconsegueixen convertir la mateixa cançó en un èxit en diferents èpoques. Fantàstic.
1: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
0: I també hi ha coses que passen en el món de la música que són curioses. Aquesta cançó, Robin Schulz la va descobrir per internet. Era pràcticament acústica. Waves, de Mr. Props. La va reversionar i així la va fer un èxit. Molta gent ni tan sols sabia que hi havia una versió original i prèvia.

0: parlen d'onades. Ai, t'he d'explicar coses. I a vegades són coses que no sabem i que quan descobreixes, dius, sempre hauries de donar gràcies del que tens.
1: Amb gel i llimona, refrescant l'estiu a Ràdio 4.
0: I ara t'explico el perquè d'aquesta frase que t'acabo de dir. I és que podríem no estar vivint al costat d'un mar. Perquè el Mediterrani pràcticament va desaparèixer. Sí, a veure, t'estic parlant de fa 5 milions i mig d'anys. També és veritat. Però resulta que l'estret de Gibraltar es va tancar i el Mediterrani va començar a evaporar-se. El nivell de l'aigua va baixar centenars de metres i en moltes zones doncs, només quedaven enormes llacs d'aigua salada. Però milions d'anys després, Gibraltar es va tornar a obrir i l'aigua de l'Atlàntic hi va entrar amb una força espectacular. Alguns científics creuen que va ser una de les inundacions més grans que ha viscut mai la Terra. Nosaltres no hi érem. Però aquest estiu, si et banyes al Mediterrani, pensa que, geològicament parlant, t'estàs banyant en un mar que és un supervivent. O sigui que això, donem gràcies de que tenim aquest mar tan meravellós i que la Terra va decidir que teníem i podíem tenir el luxe de banyar-nos en ell cada estiu.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.

0: tonight. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.
1: Jo no sé si aquest chandelier arriba tan a dins per la força de la veu de Sia, perquè te'n recordes del videoclip amb aquella coreografia d'aquella ballarina tan joveneta. Una cançó que parla d'excessos i addiccions des del punt de vista d'algú que intenta amagar el seu patiment darrere d'una festa permanent. I una cançó que precisament no havia de cantar Sia, la va escriure perquè cantés una altra persona. Però quan va acabar la maqueta, ningú no aconseguia transmetre la mateixa intensitat que ella. Així que la va interpretar ella creant una tempesta dins de la teva ànima, eh? Perquè jo crec que aquesta seria la manera de definir-ho, eh? I mira, parlant de tempestes, no t'ha passat mai que després d'una tempesta d'estiu, d'aquestes rapidetes, eh? D'aquestes que venen i se'n van de seguida, et dona la sensació de que pots respirar molt millor, que l'ambient com, no sé, que està millor, no? Que agafes aire i dius, ara sí, ostres, ara sí. Doncs t'explico perquè això té un raonament científic. Quan plou, moltes partícules de pols, de pol·len i contaminants queden atrapades per les gotes d'aigua. Per això, sovint, després d'una tempesta, tu notes aquella sensació de l'aire més net, a part de l'olor, eh? del terra mullat, el petricor, que aquesta és una altra cosa preciosa de la pluja. Doncs sí, és real. Això que sents tu de que es pot respirar millor és real. I com que normalment, encara que no sempre, després d'una tempesta refresca, obre bé i que passi l'aire, tu, que així tot anirà millor.

0: YMCA. Oi, com ens agrada aquesta cançoneta, que crec que acompanya qualsevol festa del món mundial, eh? Víctor Willis ha explicat diverses vegades que la idea original era parlar d'un lloc on qualsevol jove podia trobar casa on viure, esport, companyia, quan arribava a una ciutat nova. Però amb el temps es va convertir en un símbol molt important per la comunitat LGTBIQ+. Un significat que va anar creixent de manera espontània molt després de la seva publicació, i nosaltres encantats de que ho hagi fet.
1: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.
0: Bueno, escolta'm, ja que hem entrat en un moment de festa, què us sembla si fem la connexió amb en Toni Cano, que ell va passejant i trobant llocs increïbles per parlar-nos d'ells a través de Ràdio 4, amb gel i llimona, i que tu puguis anar apuntant i fent llisteta d'on tens ganes d'anar a fer un vermut. A veure, Toni, sorprèn-me, on estàs avui?
2: Hola, Leo, què tal? Com estem? Doncs clar, portem moltes setmanes ja parlant de fer el vermut.
0: Sí.
2: Però he pensat, ens vam parlar ja del tema del vermut i d'anar a vermuteria on comprar una bodega de les de tota la vida,
0: sí,
2: a Badalona.
0: Sí.
2: I per què no aquesta setmana anem a conèixer Vins Teixidor?
0: Oh.
2: Hola, què tal, com estem?
3: Hola, molt bé.
2: Estic amb el Joan. Joan, aquí porteu des de finals del segle XIX, des de
3: sí,
2: quan?
3: Sí, des de 1890.
2: La mateixa família, o sigui, sí, els teus rebesavis ja eren aquí.
3: Sí, sí, sí, ja, tota la família, el meu pare, els meus avis, mon pare i ara jo.
2: O sigui, de Badalona serà gairebé ningú qui no hagi comprat alguna vegada aquí vins, caves...
3: Sí, el centre, sí, de la part d'aquesta del centre de Badalona... T'he tota la vida.
2: Clar, a més, només entrar aquí, tu em dius que ja l'olor no la sents, perquè clar, portes aquí tota la vida i ja t'has acostumat, però aquesta olor tan autèntica, Leo, aquesta olor que fan les bodegues de tota la vida.
3: Sí, clar, jo vaig néixer aquí i evidentment no sento l'olor.
2: Sí, tu has jugat des de petit aquí, has estat?
3: Sí, sí, sí, tota la vida. Jo vinc a dalt i...
2: Sí, els teus estius han estat aquí,
3: sí, sí,
2: sempre?
3: Sí, sempre aquí, clar.
2: I tu què prens a l'estiu, llavors? Tu que estàs venent sempre vi, vermut...
3: Bueno, cada, això depèn del moment, no? Cervesa, vi, vermut...
2: Però aquí tenim vins, tenim unes barriques on fiqueu el vi, sí. Hi ha una de 1900...
3: 1905, 1908, i les altres són de l'època, el que passa que no posa la data.
2: Sí, són centenàries i sí, encara... Sí, sí. O sigui, encara fa la seva funció.
3: Sí, sí, encara funcionen, sí. Bueno, hi ha algunes que costen més d'omplir, perquè... Perden una mica, no la pots omplir del tot, però anem tirant, sí.
2: Si poguéssim parlar la d'històries que hauran, sí, viscut, sí, aquestes barriques.
3: Perquè mon avi va néixer el 14 i la barrica és del 1905, vull dir que és d'abans que naixés mon avi.
2: O sigui, clar, és dels teus besavis que van obrir aquest negoci.
3: Suposo, sí. Sí, clar.
2: I d'on veniu, la família de...
3: No, ells eren masovers d'un mas d'aquí dalt de la lona. I llavors ells collien verdures, feien vi i tal, i venien i baixaven aquí a vendre vi, a vendre. Llavors, al final, després van deixar de ser masovers i ja van muntar el negoci, per dir-ho.
2: Clar, feien el que diríem, o sigui, mercats, no?, i anaven venent, i al final van dir, mira, sí, millor ens establim...
3: El que collien allà a la masia, pues, el que ens quedaven per, suposo que per menjar els amos de la masia, pues, l'altre ho venien, tenien parades de fruita, de verdura i de vi, i al final es va quedar amb vi sol.
2: Per aquí, per Badalona, m'han parlat de la Ramona. Qui és la Ramona?
3: Era la tia àvia de mon pare.
2: I molta gent la coneixia i coneixien aquí com que la Ramona.
3: La Ramona, sí, encara hi ha gent que va dient que la Ramona. Que dius Teixidor, no saben què és.
2: Vins Teixidor, però que és el cognom de la família.
3: Sí,
2: de...
3: sí.
2: I heu tingut alguna vegada vinyes? Heu fet alguna vegada?
3: No, bueno, ells tenien vinyes aquí dalt, a Puma, mira, amb mon, sí, pare. I...
2: Perdona, hola, què tal, com estem?
4: Bé, ja ho veus, m'ho fas tu.
2: Aquí tota la vida?
4: Sí.
2: Venent vi, sí, sí, sí, vermut a tot Badalona?
4: Sí, tot Badalona, sí, sí.
2: O sigui, les grans celebracions dels badalonins s'han passat per aquí?
4: Sí, déu-n'hi-do.
2: Té algú, vostè, alguna anècdota de tota aquesta història?
4: No, mira. No, perquè venien allí i tots érem amics.
2: Són
4: tots,
2: tantes.
4: O tots
2: tantes,
4: som amics.
2: Clar.
4: Sí, sí.
2: Clar, quan venen...
3: No creu, algun americà que no es creu que surti vi de la bota, coses d'aquestes.
2: Clar, quan venen els americans, clar, això, 100 anys aquí... I,
5: al·lucinen totalment.
3: Sí, que surti vi de la bota...
2: Clar, perquè estem... O sigui, parlarem d'una cosa molt important. Leo, vaig a tornar-te a la connexió, perquè jo em quedo aquí, perquè estem parlant d'una cosa, ojo, del granel, de tota la vida, que sí, això sembla que ara sigui una nova tendència... algú de moda, el reduïm en vasos, però això s'ha fet sempre i aquí es fa. Així que et torno a la connexió. Vinga. Em quedo aquí i ara faré algun tastet d'algun vi per recomanar-te quan vinguis per aquí, Leo, eh?
0: Vale, vale.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara, fins ara. Déu-n'hi-do amb el Toni, eh?
1: D'una terrassa a una altra, amb Toni Cano.

0: diré una cosa que no et creuràs, Vaja. Aquesta cançó, al principi, només la cantava el Tayo Cruz sense la Kylie Minogue. No, home, no. Aquesta cançó ha de ser entre els dos. Molt més elegant. I, a més, t'he d'explicar una cosa molt curiosa, que això passa ara, abans no passava. I és que resulta que els dos artistes ni tan sols van coincidir a l'estudi.
1: Amb gel i llimona. Grans cançons ben servides.
0: Bueno, ja que anem amunt, anem molt amunt, però molt amunt. Fins al punt d'arribar al cel i volar amb el drac màgic. Fullos!

0: Com de bones eren les cançons dels 80. Com d'inoblidable va ser aquella dècada, com la dels 90. Que sèries de televisió s'inspiren en aquella dècada i tornen a posar de moda cançons com aquest Never Ending Story. Originàriament cantat per Limahl, i ara molta gent coneix la versió de Stranger Things. És el que hi ha.
1: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
0: Vinga, del cel al mar. Però molt a dins i, a més, amb guitarra d'Enrique Bunbury en Héroes del Silencio. Una de les lletres més obertes a la interpretació de tota la discografia d'aquest grup, eh?

tema d'Icona Pop. Però potser ara t'explicaré una cosa que tu no saps. És un tema que va ser escrit per Charlie XCX. Fins i tot va gravar-hi una primera maqueta, eh? Però després van veure i decidir que aquesta cançó encaixava molt millor amb el duet Icona Pop, que va acabar convertint-la en l'himne pop electrònic d'aquella dècada, eh? Charlie XCX va reconèixer que va ser una de les millors decisions que havia pres en la seva vida professional. Doncs escolta'm, Charlie, tot i que fins molt després molts de nosaltres no vam sentir parlar de tu, gràcies per haver fet un tema com I Love It i que Icona Pop la cantessin. Escolta'm, va, anem a parlar-te d'aquestes coses que fem sovint, d'una manera bastant automàtica, però que en realitat tenen molt sentit i les hauríem de fer tots, eh? Un tip d'estiu per tapar-te el cap. Sí, tapar-te el cap amb el que sigui, no. Amb una gorra o amb un barret. Però t'explico per què. Perquè la gorra no només evita que t'enlluerni el sol, també ajuda a protegir, evidentment, el cap de l'excés de calor i redueix el risc d'insolació. És veritat que a vegades portem la gorra i ens dona la sensació de que estem suant molt, però perquè això no et passi tan exagerat, has de triar una gorra clara i transpirable. Això és el més important de tot, i encara millor si també et protegeix una miqueta el clatell, d'acord? Portar un barret també et pot servir. Per què? Perquè els barrets tenen una ala molt més gran i així no només evites cremades al cuir cabellut, sinó que també redueixes la radiació directa sobre el cap i la cara. Això ajuda molt a disminuir la sensació de calor i el risc d'un cop de calor quan passem molta estona al sol. Els de colors clars, evidentment, igual que les gorres, i amb una mica d'espai perquè circuli a l'aire, acostumen a ser els més còmodes de tot. És l'únic sostre portàtil que et pots endur a la platja, així que posa't alguna cosa al cap i veuràs com tot flueix millor. També la meva recomanació és que procuris no passar molta, molta, molta estona sota el sol, encara que portis gorro o gorra, perquè calor també en passaràs i no convé passar-ne gaire, eh?

Derulo, One to Want Me. T'imagines que aquesta cançó no hagués sortit? Què hauríem fet sense això a la nostra vida? La va tocar davant d'uns amics i tothom va començar a cantar-ne el tornaveu gairebé a la primera escolta. Així el van

0: informació. Encara no toca, home. Sí, home, sí. Quina manera d'embolicar-te, eh? Ens queda temps per una cançoneta més. I després tornarem a connectar amb el Toni, ens assabentarem una miqueta de tot el que està passant i seguirem escoltant boníssimes cançons. Podem posar una més? Podem.
1: Amb gel i llimona. Grans cançons ben servides.
0: És la de Maldita Nerea, es diu El secreto de las tortugas. Jo els he vist en directe i si tu no ho has fet, busca'ls, perquè tenen una energia que no s'esgota. Maldita Nerea! Maldita Nerea!

0: Es la una.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Les autoritats del Nepal localitzen el segon dels tres espanyols desapareguts. Localitzat però no rescatat, matisen en un comunicat. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol encara no s'ha pronunciat al respecte. És el nou balanç que fa incrementar també les víctimes mortals. Ja en són 633 i més de 2.500 les persones desaparegudes. Els equips de rescat treballen enmig d'unes condicions adverses, pluges i tones de fang, que també van engolir pobles sencers i infraestructura. Preocupa que el fang acumulat a les lleres dels rius o que bloquegen preses naturals cedeixi i es produeixi una nova riuada. I calma tensa a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada irregular de desenes de milers de persones migrants. Segons el Ministeri de l'Interior, encara en queden uns 5.000 malvivint a la ciutat autònoma, concentrats principalment a la platja del Trampolín. La població va omplir els carrers de nou i de manera pacífica aquest divendres a la tarda per denunciar el persistent malestar.
2: Me emociono muchísimo. El gobierno nos ha dejado.
3: Mal, porque no puedo salir, no puedo estar con mi nieta, provocando más de lo que es, porque la población de Ceuta no es tan... Vamos, que no es así.
4: Basta que salga cualquier cosa justificada, injustificada o lo que sea, para que salte todo.
0: Una crisi migratòria en un inici, humanitària amb el pas dels dies i que ha derivat en una de política. El govern espanyol demana ajuda a la Unió Europea, concretament el suport de Frontex per gestionar la situació dels migrants i poder resoldre també alguns expedients. La gestió de l'executiu en el punt de mira de l'oposició. Declaracions de fa tot just uns minuts del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
5: És evident que el president del govern no sabe lo que es Ceuta. Es evidente que no ha estado allí lo suficiente para conocer que si hay un pueblo tolerante, que si hay un pueblo que reza en varios credos, que si hay un pueblo de distintos orígenes, es el pueblo ceutí y el pueblo de Melilla.
0: Declaracions de Feijóo durant l'acte d'inici polític de la seva formació. I també us expliquem que el Plater, el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables, enfronta alguns sectors i ajuntaments amb el govern de Salvador Illa. Un dels reptes que, tant sí com no, el president vol executar per tenir capacitat pròpia en aquesta matèria i evitar dependre de tercers països.
6: No serem capaços de tenir aquesta conversa pública educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnic, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços, clar que Catalunya serà capaç.
0: Un reduït grup de persones s'ha congregat davant les portes del parc fotovoltaic del Carràs al Segrià, precisament per denunciar que aquesta no seria una transició, sinó una especulació. Concentració de les veus crítiques coincidint amb l'acte d'Illa al Carràs, tota una referència en el sector de les renovables. A dia d'avui, les plaques solars tenen una potència de 300 megawatts, però la previsió és sumar-n'hi 100 més per poder acumular 4 hores extra d'emmagatzematge d'energia. És un dels actes del president durant la segona jornada de la reunió del seu executiu al monestir de les Avellanes 2 de Balaguer, a la Noguera. I a hores d'ara és previst que la consellera de Salut, Olga Pané, inauguri un nou centre d'atenció primària a Almenar, al Segrià. Per cert, que els comuns demanen la compareixença de la titular de Salut per donar explicacions sobre les llistes d'espera als hospitals. Un dels compromisos adquirits del govern va ser reduir-la a 67 dies, però els comuns asseguren que els pacients esperen més de 100 dies per una primera visita. I també us expliquem que aquest dissabte s'ha normalitzat el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants després d'un mes i mig d'obres. Unes actuacions que han servit per renovar gairebé 2 quilòmetres de via, la senyalització d'alguns trams i també substituir part de la catenària. L'objectiu és reduir el nombre d'incidències i també les vibracions i que el passatge pugui recuperar confort i fiabilitat en aquesta línia. Transports Metropolitans de Barcelona ha invertit 11 milions i mig d'euros. En esports, l'italià Marco Bezzecchi ha estat el més ràpid i sortirà des de la primera posició al Gran Premi de Motociclisme de l'Aragó. Segon ho farà Marc Márquez i tercer el seu germà Àlex. A les 3 arrencarà la cursa a l'esprint. En futbol, l'Espanyol visita el camp de la Reial Societat. El primer partit de la Lliga, lluny de Cornellà al Prat, serà a les 7 de la tarda. Activitat també a segona divisió amb l'actuació dels dos equips catalans. A les 5, Sabadell-Almeria i a 2:15 el Girona a les Palmes. I primera jornada de la Lliga Femenina de Futbol, Bar Espanyol a les 5 i en dansa també. En dansa tenim la 8a etapa de la Vuelta, 170 quilòmetres, amb arribada a Xeraco. I nosaltres ho deixem aquí a partir de 2:15, ja ho saben, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4.
7: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona.
8: Ara sí, Centradíssima, ja estic centrada. Menys mal que tinc companys que em diuen Leo, va, nena. Tot bé, tot al seu lloc. Continuem aquí i ho farem fins a 2:15. Tornarem a connectar amb Antoni Cano a veure què més li han explicat a Vins Teixidor sobre la compra o la venda, en aquest cas, al granel, eh? Tot això que sembla que està molt de moda a dia d'avui, però que abans es feia amb normalitat. Era la nostra realitat, no? Els envasos retornables, ben netejadets i apa! A tornar-los a fer servir, que tenen una segona i una tercera vida, això sí, sempre netejant-los molt i molt bé, eh? Si acabes de connectar amb Ràdio 4, això és Amb gel i llimona. I jo sóc la Leo Garriga. Va, anem a escoltar la primera cançó d'aquest nou bloc. I tu, deixa't portar.
9: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, ens prenem l'estiu amb gel i llimona.

Justin Bieber, que ara no va amb tanta orquestració, eh? Ara li agrada més anar d'un rotllet més acústic. Escolta'm, que sona molt i molt bé, eh? Però el vídeo de

0: pop i en la seva pròpia història. No demanarem perdó, però sí que anirem a veure què està fent en Toni Cano a Vins Teixidor.
1: Toni Cano, històries a peu de parasol.
0: Vinga, va, connectem amb ell de nou i a veure què ens explica.
2: Hola, Leo, doncs aquí estem. He fet el tastet d'un moscatell. És que a mi m'agrada molt el vidols, t'ho de dir. Per mi està molt vinculat a totes les festivitats nostres, que, per cert, el Joan, tu dones la benvinguda a l'estiu, perquè realment la festa de Sant Joan és la festa que tothom vincula. Encara que comenci una mica abans l'estiu, tothom diu Sant Joan. Deneu molt per Sant Joan, per la revetlla?
3: Sí, home, es ven sobretot cava, perquè la gent fa el típic coca amb cava. Però sí, sí, és un dels dies que es ven més, clar.
2: Tu ets de brut o...?
3: Home, el que es ven més és el brut de brut natura, perquè el semi quasi no en vens.
2: Doncs teniu clients de tots i aquí m'estàs dient que el teu pare ara mateix està parlant i està tenent Jordi Serra, que va ser alcalde... Hola, què tal, com estem?
4: Hola, bon dia, què tal?
2: Tu vas ser alcalde de Badalona.
4: Sí, sí.
2: O sigui, vas estar aquí al capdavant d'aquesta ciutat que no és qualsevol ciutat, l'antiga Baètolo.
4: No, i a més la tercera de Catalunya en nombre d'habitants. Bueno, ara hi ha la quarta, però és una ciutat molt complexa.
2: Qui us ha passat? Qui us ha passat ara?
4: Terrassa, que construeix molt i pot construir molt i va creixent res, poquet, però Terrassa ens ha passat, tu.
2: És que Terrassa és molt gran, vull dir, amb extensió és molt, molt, molt gran.
4: Clar, i pot créixer.
2: Has vingut aquí a comprar Vins Teixidor, clar, perquè ets un veí més. Si ser alcalde d'una ciutat on tothom et coneix i poden parlar amb tu, com es porta això?
4: Bueno, bé, quan ets alcalde és una mica complicat, perquè llavors tothom demana. Quan deixes de ser-ho és molt més còmode, saps? Està bé. No, la veritat és que es porta bé i després, al cap del temps, pues, com tu dius, ets un veí més, jo soc aquí, aquesta bodega, soc client habitual, vull dir que molt bé. I...
2: Des de quan? Des de ben petit? Perquè, clar, aquesta bodega porta tota la vida aquí, eh?
4: Pues mira, jo soc d'aquest barri, sí, abans em deien Cala Ramona, tota la vida aquí, i ara estan ells, i vaja, de tota la vida que l'he vist aquí, tota la vida han vingut, sí.
2: Finals del segle XIX va néixer. Ojo, que aquí han passat badalonins i badalonines...
4: Carai, no sabia finals del segle XIX, no sabia que fos tant. Jo, clar, la conec de sempre, però, clar, al final del segle XIX no hi era.
2: No. Però això està gairebé a l'alçada del Museu dels Romans, ja, o sigui...
4: No, realment és una institució. Jo crec que és d'aquestes tendes que fan caliu a la ciutat i que fan identitat. I que a vegades, i que és una llàstima que es vagin perdent. Per exemple, el carrer de Mar ara no té res a veure amb el que era, no hi ha fa 50 anys, el que era fa 10 anys. El carrer de Mar ha canviat del tot.
2: Tu que has estat al capdavant d'una ciutat, la importància dels comerços de proximitat per una ciutat, per un barri, per un poble...
4: Total, perquè és identitat. O sigui, tothom parla d'anar al nom de la tenda, saps? Llavors el poguet dir que vas al nom de la tenda, com aquí dius, aquí vaig a casa la Ramona, no vas a comprar vi, vas a Cala Ramona. Llavors això és una identitat i és el que fa ciutat. I passa tot arreu, tots els barris tenen... al centre de Badalona, però també cada barri també té els seus llocs, que són els de sempre i on la gent està acostumada a anar. Llavors que això es perdi i que vagin canviant-ho per ungles, per xinos i per paquis, doncs és una cosa que és el que està passant al carrer de Mar i que fa que les coses es perdin i que tothom ho diu.
2: El comerç de proximitat és aquesta teràpia que fem de manera espontània, que vas, parles una mica, expliques la teva vida i hi ha preocupacions que tens que després de fer la compra pels comerços del teu barri han desaparegut.
4: Bueno, és un lloc on de relacions, ara, teràpia, jo tampoc ho diria, no aniria tan lluny, però sí que és un lloc on fa relacions i on està bé i vas on et tracten bé, això també, si no et tracten bé, doncs llavors ja no hi tornes, no? Però és un lloc on s'està a gust i està bé. Anar a comprar, jo és una cosa que faig sovint i que està bé, i parles amb la gent, trobes un, trobes l'altre, està bé.
2: Doncs jo sumo la teràpia, sí, perquè al cap i a fi potser no d'un dia, però de molts dies al final suma i també teràpia és la música, i aquesta estem a l'estiu. Una cançó que per tu faci estiu, quina seria?
4: Uf, ara aquí m'has enganxat, no ho sé. No t'ho sabria dir. Si a Bote Pronto no t'ho sabria dir. Que faci estiu, no t'ho sabria dir.
2: Alguna cançó d'alguna revetlla, d'alguna festivitat, d'algun estiu que recordis...
4: Bueno, et diré un clàssic d'aquests que no és mal, però és aquella de Per Sant Joan del Serrat, que sempre és un clàssic.
2: Doncs, vinga, et dediquem aquesta cançó des de Ràdio 4, aquest clàssic de la festivitat de Sant Joan, de Serrat. Leo, tu la tens controlada per allà? Jo ara mateix aquesta no sabria posar-li nom.
4: És molt antiga, però sí, jo crec que és per Sant Joan. La cançó, no sé si es diu exactament, jo crec que sí. Que és
2: doncs les cançons mai passen, els clàssics mai moren, sempre, per això són clàssics.
4: Doncs una en català, no et diré una de ballar, una en català d'escoltar.
2: Perfecte, moltes mercès.
0: Vinga, la tenim controladíssima i la posarem. Es diu exactament com heu comentat, Per Sant Joan, de Joan Manuel Serrat. Sempre va bé recordar un clàssic entre els clàssics.

0: Hem viatjat fins 1968, però vigila, perquè hem de tornar a connectar amb en Toni, perquè ens hem oblidat de parlar de coses.
1: Hola, Leo. Pensaves que m'havia oblidat de parlar del Granel? Clar, sí. Ens hem posat aquí a parlar de comerços de proximitat, amb l'exalcalde de Badalona i tot això, però aquí estem per parlar del Granel. Joan, que t'hem dedicat la cançó al final a tu.
2: Sí, clar, em dic Joan, doncs normal.
1: Ah, clar, la gran festivitat que comença tot això, tot l'estiu. Sí. Bé, doncs, el Granel és tan important perquè al final és reduir, ara sembla ser que és una nova moda, quan és el de tota la vida. Sí. És fer, comprar, com sempre.
2: Sí, sí, abans, quan jo era petit, només es venia vi Granel. Embotellats hi havia quatre marques i ja està. I els restaurants, hotels, tendes, tots tenien les seves botes i omplien a Granel i tu anaves allà i compraves amb...
1: Aquesta emergència gairebé mundial de reduir plàstic i això passa doncs, per això, per comprar com sempre s'ha fet.
2: Sí, perquè clar, llavors van aparèixer les grans superfícies, que aquells no volien envasos perquè els ocupaven espais i per tant van decidir fer tot...
1: Un sol ús, clar, no volien envasos el retornable tota la vida.
2: Necessitaven magatzems per posar envasos i tal.
1: Clar, jo quan eres petit que et deien llévate los cascos, que clar, si no, no...
2: Jo en tinc aquí de bitxís, de Coca-Cola i tal retornables que ve la gent i això es canvia. Però clar, però hi ha molt poca gent que ho fa això.
1: Doncs hem de tornar a l'origen, veritat?
2: Sí.
1: No cal buscar noves etiquetes d'ecosostenible, tot això, sinó simplement tornar al que ja fèiem.
2: Portar una ampolla de casa, omplir-la i quan està buida tornar-la a omplir.
1: Doncs així de fàcil, Leo. Doncs tornem als orígens, sisplau, tornem.
0: Vinga, una abraçada. Vinga, gràcies per aquesta aportació petita, però supernecessària. Sí que és veritat que sembla que tot està de moda i en realitat és el que sempre s'hauria d'haver seguit fent.
3: Amb gel i llimona, cançons sense filtre solar.
4: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.
1: Mira, la història que t'explicaré ara s'assembla molt a una que et vaig explicar en un dels primers, amb Geli Llimona. I és que aquesta cançó, Chihuahua, va néixer per una campanya publicitària de... una marca reconegudíssima, marca de refresc. Però va agradar tant quan va sortir la campanya que DJ Bobo va decidir convertir-la en un senzill complet. No passa sovint, però passa.
2: Amb Gel i Llimona, cançons sense filtre solar.

0: Que bonica aquesta cançó de The Cranberries, Just My Imagination. No, no és la teva imaginació. El programa està a punt d'acabar-se per avui. Però la veritat és que ha sigut un dia espectacular. Vaja, com sempre, amb bona música i, sobretot, molt bona gent. Ai, mira, et vull explicar una cosa, més un detallet, i després et poso l'última cançó.
1: Amb gel i llimona, refrescant l'estiu a Ràdio 4.
0: Vinga, va, la cosa que et volia explicar. És molt senzilla, però és una cosa d'aquelles que dius, ostres, tant dir que tot lo antic està tan lluny i donant importància a edificis. Bueno, doncs jo et vull parlar d'una planta que és més vella que les piràmides. Està sota les aigües de Formentera i Eivissa. És la Posidònia oceànica. Una planta marina única al Mediterrani. Algunes colònies tenen una edat estimada de més de 100.000 anys, cosa que les converteix en algun dels organismes viu més antics del planeta. Gràcies a ella, l'aigua és transparent i moltes platges conserven la sorra. Per això, quan vegis un cartell que posa «Vigila, cuida la Posidònia i, sobretot, no deixis el teu vaixell aquí», fes-hi cas, home, fes-hi cas.

Ens n'anem fins a demà, que avui és dissabte. Demà ens tornem a trobar a partir de les 12. Passo llista. I ens anirem amb una trucada telefònica d'aquelles que saps que tenen resposta i solució. A qui has de trucar? Who you gonna call? Ghostbusters. Amb això us dic adéu.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, cap de setmana d'operació tornada. L'agost continua sent el mes per excel·lència per fer vacances, tot i que cada vegada tenim més la desestacionalització. Sigui com sigui, aquest és un cap de setmana de molt moviment de persones i maletes als aeroports, estacions de tren i autobús i també a les carreteres. Al Prat avui hi ha previstes més d'un miler d'operacions, demà igual i dilluns, últim dia del mes, encara més de 1.100. Per la seva banda, Renfe ha ampliat el nombre de places aquest cap de setmana, més d'1.100.000 bitllets s'han posat a la venda, tant a l'alta velocitat com en els trens de llarga i mitjana distància. La nostra companya Laura Zurriaga és a Sants.
2: L'estació de Sants viu un dels caps de setmana de major afluència de tot l'any entre aquelles persones que tornen de les vacances i les que les enceten.
3: Tengo muchas ganas ya de arrancar, de conocer la ciudad.
4: Pues hoy termino las vacaciones y ahora pues lo afrontas mal.
5: Mal, porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
6: Y no tengo ganas, claro, de volver al trabajo.
2: De divendres fins dilluns, Adif ha programat 471 moviments ferroviaris i Renfe ha habilitat 92.000 places a Catalunya.
0: El Servei Català de Trànsit no ha posat en marxa cap operació especial de tornada de les vacances d'agost, com sí que ha fet la DGT. Situació a aquesta hora, la xarxa viària catalana, Mireia Camats.
7: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 i a l'Antitud, a Aiguaviva, en sentit la Jonquera, per un accident que ja no talla cap carril. A la mateixa autopista P7 i a trams de l'Antitud, de Montornès, a la Roca del Vallès, en sentit nord. A la mateixa P7 i a l'Antitud, entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit Tarragona, per un accident que ja no talla cap carril. A l'AP2 hi ha retencions de l'Espluga de Francolí a Montblanc, en sentit Montblanc. A la Nacional 340 hi ha retencions al Vendrell, en sentit sud. A la 60 hi ha Quart Gentona, en sentit Mataró. A la C32 hi ha l'Antitud i aturades de Cabrera de Mar a Mataró en sentit nord. La Nacional 2 va carregada a la Jonquera en sentit França. La Pota Nord, a la B20 i a Quart de Tiana, a l'Ella, en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C35 hi ha retencions a Llagostera en sentit Platja d'Aro. A la C65 hi ha retencions a Llagostera a Santa Cristina d'Aro en sentit Platja d'Aro per un accident que hi ha hagut però que ja no talla cap carril. A la C31 hi ha retencions de Montras a Palafrugell. A la Nacional 260 i a Collançà en sentit nord i a la Nacional 145 i retencions a les Valls de Valira en sentit Andorra, en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I encara pel que fa a la mobilitat, avui s'ha normalitzat el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Plaça de Sants i la Florida a l'Hospitalet. El servei ha estat interromput des de mitjans de juliol a causa de les obres de renovació de la via i la senyalització entre Santa Eulàlia i Mercat Nou. També s'ha substituït la catenària del taller centenari de Santa Eulàlia. Unes obres que hauran de millorar la fiabilitat de la línia i reduir les incidències. Cristina Martín.
8: S'han renovat completament més de 2 quilòmetres de vies entre les parades de Santa Eulàlia i Mercat Nou, a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'ha incorporat formigó, que dona més estabilitat als combois i més comoditat per als usuaris. Tot això permet reduir les incidències de la línia vermella, que és la que mou més viatgers de tot Barcelona. David Prat és el director del metro.
9: També menys manteniment, i això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei i la franja de manteniment a la nit és molt petita. Per tant, hem de tenir infraestructures que facin que el manteniment sigui molt ràpid, perquè si no, no tenim quasi temps de fer manteniment. No?
8: Aquestes obres han afectat especialment els veïns de l'Hospitalet, que s'han quedat sense connexió en metro des de la parada de la Florida.
0: I ens interessem també pel temps. Cap de setmana d'estabilitat. No s'esperen precipitacions, Jordi Oriós.
10: Bona tarda. Avui a Catalunya, temps estable, amb predomini del sol i del cel clar, excepte intervals de núvols alts a l'extrem oriental i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens cap a l'interior baixen una mica al litoral central i no canvien a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà del sud-est al litoral i al prelitoral i de l'oest a l'interior. Demà s'espera cel clar, excepte intervals de núvols baixos a l'extrem sud al matí i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures, en ascens, excepte al terç sud, en variaran poc. Demà s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Girona i Lleida. Demà, vent fluix variable al matí, tendint al migdia a bufar de component sud, amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Ho destacàvem en començar cap de setmana d'operació tornada amb molt moviment de persones i maletes als aeroports, estacions de tren i d'autobús i també a les carreteres. Al Prat avui hi ha previstes més d'un miler d'operacions. Per la seva banda, Renfe ha ampliat el nombre de places aquest cap de setmana. Més d'1.100.000 bitllets s'han posat a la venda tant a l'alta velocitat com en els trens de llarga i mitjana distància. La nostra companya Laura Zurriaga és a Sants, ja l'hem sentit abans. Què t'hi has trobat, Laura? Molt de moviment?
2: Aquí a l'estació de Sants, matí de moltíssim moviment. Moltes persones enceten avui les vacances d'estiu.
3: Tengo muchas ganas ya de arrancar, de conocer la ciudad. Me siento muy cansada ahora, pero bueno, fue un viaje largo.
11: Ara començo, vaig amb la meva parella a Madrid, per anem a veure The Weeknd i res, a passar el cap de setmana.
12: Making my way to Figueres. Because I'm going to stay there for a few days and then I'm going to France.
2: A d'altres els tocarà reprendre rutines.
4: Pues hoy termino las vacaciones y ahora pues lo afrontas mal porque de venir todo maravilloso a volver a la rutina.
5: Mal porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
6: Pues terminamos y se lleva muy mal y no tengo ganas, claro, de volver al trabajo.
2: 471 moviments ferroviaris de divendres a dilluns connectaran Barcelona amb altres ciutats espanyoles i europees. Renfe ha habilitat 92.000 places per donar resposta a un dels caps de setmana amb més demanda de tot l'any. S'esperen més de 4.400 operacions a l'aeroport del Prat, sent més que l'any anterior. Molta precaució a les carreteres catalanes perquè també s'espera un gran volum de trànsit, especialment a l'AP7 i a l'A7. Els vehicles de l'operació tornada se sumen als que tornen del Gran Premi de MotoGP a l'Aragó. La DGT ha desplegat un dispositiu especial per afavorir la circulació.
0: Gràcies, Laura. També ha tornat de vacances aquesta setmana al govern. El president de la Generalitat ha inaugurat avui el major parc solar de Catalunya. Es troba al Carràs, al Segrià. Durant la inauguració, amb la consellera Sílvia Paneque, el president Illa ha defensat el Pla d'Energies Renovables del Govern, el Plater, que tanta contestació està rebent al territori. El cap del govern reclama diàleg i consens, però diu que prendrà les decisions que s'hagin de prendre. A hores d'ara, Salvador Illa i la consellera de Salut, Olga Pané, inauguren el nou cap del Manà. Tot plegat després de la trobada que el govern ha fet al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera. Es tracta ja d'un clàssic de l'executiu Illa. Comença el curs polític fora de Palau. Llorenç Llop.
13: És la cinquena edició de l'anomenada trobada de govern, la primera a les comarques de Lleida. L'equip de govern de la Generalitat ha visitat aquest matí al Carràs el parc fotovoltaic més gran de Catalunya, que ha entrat en funcionament amb una potència de 300 megawatts. Està previst que el 2027 s'incorporin 100 megawatts més, que permetran emmagatzemar fins a 4 hores d'energia addicionals. La creació d'aquest parc ha permès duplicar la capacitat fotovoltaica del territori català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestat que Catalunya ha de posar-se seriosa en matèria energètica i ha apel·lat al diàleg i al consens per escollir un 2% del territori per instal·lar energies renovables.
14: Que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no.
13: Illa considera que aquest pla territorial sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica s'ha d'impulsar aviat perquè Catalunya no pot dependre de l'exterior.
14: Podem dependre de Rússia, podem dependre de països amb règims, efectivament, que no són democràtics, podem tenir dependència exterior en matèria energètica o podem apostar per l'autonomia energètica. Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim. Sol, sí.
13: A més, Salvador Illa ha fet especial èmfasi en el projecte de futur que té el govern. L'objectiu és triplicar la potència energètica pel 2030 i multiplicar-la per 12 l'any 2050, fins a arribar als 60.000 megawatts. L'agenda institucional continua aquest matí. En aquests moments, l'equip de govern, encapçalat per Salvador Illa i la consellera de Salut, Olga Pané, inauguren el nou cap del municipi d'Almenar, al Segrià. Per la tarda, a partir de les 5, visitaran l'Ajuntament i les piscines de Preixens a la Noguera.
0: Doncs els comuns demanen la compareixença de la consellera de Salut per donar explicacions sobre les llistes d'espera als hospitals. El govern va acordar amb els comuns l'impuls d'un pla de reducció de les llistes d'espera amb l'objectiu de disminuir el temps d'accés a les proves, consultes i intervencions i de millorar l'eficiència i la capacitat de resposta del sistema sanitari. L'acord amb els comuns estableix que el temps mitjà d'espera no ha de superar els 67 dies. Ara els pacients esperen més de 100 dies per a una primera visita, segons denuncien els comuns. I una de les preocupacions del govern és la lluita contra els incendis. incendis. Per això, a la reunió 2 de Balaguer s'ha anunciat un acord amb les diputacions per fer una gestió coordinada dels boscos en plena emergència climàtica. I una bona gestió dels boscos vol dir prevenció i neteja. Els sotaboscos abandonats són un dels principals riscos d'incendi. En un pla de l'Alt Urgell, Aristot, han posat en marxa una iniciativa amb ponis d'una raça autòctona del País Basc per tal de netejar el sotabosc i prevenir aquests incendis. Els resultats són molt positius, Pepa Sant Genís.
15: Un ramat de 10 ponis de la raça basca Potoka en euskera Petit Cavall s'ha instal·lat aquest estiu al poble d'Aristot, al municipi del Pont de Bar a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis mitjançant la silvopastura. Es tracta d'un pla pilot impulsat per la Fundació Miranda i un ramat de la localitat per netejar finques i sotaboscos abandonats. La Fundació Miranda gestiona més de 5.000 hectàrees a Catalunya a través d'acords de custòdia amb propietats privades i espais públics i té com a missió connectar cavalls, persones i natura per conservar el territori. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda.
16: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, que augmenta el risc d'incendis.
15: El ramader d'Aristot, Agustí Porta, que ja tenia experiència en vaques i ovelles, assegura que l'impacte del ramat d'aquests ponis al medi és molt més efectiu.
17: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble, que fa por. L'impacte que foten aquests cavalls, els potoques, és brutal, perquè jo tinguent vaques i ovelles he fet coses similars, però no ho deixen tan net.
15: Els resultats en què s'han pogut recuperar finques i sotaboscos que portaven 30 anys sense cap mena de gestió ha satisfet els veïns del poble, que ja es plantegen també utilitzar aquest ramat de ponis per a la prevenció d'incendis.
0: I la platja de l'Estartit, al Baix Empordà, pateix una regressió costanera persistent que ha provocat un retrocés de la línia de la costa de fins a 40 metres des de mitjans del segle passat, segons l'Observatori de l'Estartit. Un problema crònic provocat tant pel canvi climàtic com per l'acció humana. Jaume Esteve.
18: La platja de l'Estartit fa anys que perd sorra per l'augment del nivell del mar, que ha pujat uns 10 centímetres en les darreres 3 dècades com a conseqüència del canvi climàtic. També influeix el fet que cada vegada hi arribin menys sediments. Josep Pasqual és observador meteorològic.
19: Hi ha pantans en els rius i, per tant, abans, quan hi havia una arribada, arribaven molts sediments, ara n'arriben molt pocs, i a més el canvi climàtic comporta canvis de vents, per exemple, la tramuntana cada vegada s'observa amb menys freqüència i menys intensitat, i això també afecta els corrents marins, i tot plegat, doncs, la platja es veu perjudicada.
18: Per combatre aquesta erosió accentuada pels temporals de llevant, l'Ajuntament fa més de 10 anys que aposta per recuperar el sistema de dunes natural. Ho fa amb trampes i vegetació que ajuden a retenir la sorra i el sediment. Això també està contribuint a reduir l'entrada d'aigua marina als camps de la zona. Jordi Colomí és l'alcalde de Torroella de Montgrí.
20: Sembla ser que aquella salinització que avançava d'una forma brutal, doncs, els últims 15 o 20 anys, sembla que ha generat un alentiment important, i a veure si es produís una recuperació. Seria clau per l'agricultura i també pels aqüífers.
18: Segons Greenpeace, el 2050 el nivell del mar al litoral català podria pujar uns 26 centímetres. Per això defensa recuperar dunes i aiguamolls en lloc de limitar-se a substituir la sorra després de cada temporal.
1: Edició cap de setmana.
0: El tancament de botigues tradicionals als barris i l'aparició d'establiments que s'han posat de moda i amb gran demanda, com ara els negocis d'ungles, estan canviant la fesomia de les ciutats. Alguns ajuntaments, com el de Barcelona, es plantegen actuacions per tal de no perdre el patrimoni comercial i urbanístic. Laura Zurriaga.
2: Enmig de la transformació del teixit comercial a Barcelona, un grup de 4 joves ha inaugurat un quiosc dels d'abans, el Fred, a la Sagrada Família. Francesco Mori, fundador.
21: Al final todos tienen un buen recuerdo asociado a un kiosco. Sí, tenemos revistas de todo tipo, pero un montón de revistas de corazón, tenemos periódicos de todo tipo. Y dándole un poco más con esta vuelta con los cafés para que se convierta más en un punto de comunicación del barrio. De hecho, lo que he dicho, tenemos como una esquinita ahí en el kiosco y cuando salen del cole los chavales vienen ahí y empiezan a intercambiarse los cromos.
2: Una de cada 4 marcerías ha baixat la persiana entre 2016 i 2024. Han tancat el 30% de les sabateries i de l'alimentació, peixateries i carnisseries minven en pro dels supermercats. Per contra, auge de gimnasos, emmagatzematge per compres en línia i centres d'estètica. Segons el cens, n'hi ha uns 2.000 a la capital catalana i, atenció, han crescut un 60% gràcies a la proliferació dels centres d'ungles. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya.
7: les ungles també és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
9: Els serveis que impliquen presencialitat resisteixen millor a la competència del comerç en línia, assenyala el president de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig.
22: Sí que hi ha una substitució del tipus d'oferta, però bueno, és una realitat que hem de combatre. Per tant, què es demana? Professionalitat, bàsicament, bon servei i bon producte. I això, jo crec que amb això som imbatibles.
9: A la ciutat hi ha prop de 62.000 locals comercials en actiu, un increment de 2,5 punts respecte al 2016.
0: I les que també estan guanyant punts i espai a la ciutat són les botigues de segona mà. Roba i complements són els articles més demanats, però l'oferta s'amplia, Maria Gómez.
23: El mercat de roba de segona mà ha guanyat adeptes i ha perdut prejudicis. Barcelona és una de les grans ciutats europees del sector i acumula prop d'un centenar d'establiments. Peces amb personalitat a un preu raonable i, sobretot, s'erigeix com una de les opcions més realistes per combatre la fast fashion. Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació d'Humana.
24: Si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i per què comprar-ne una de nova? Aquí és on apareix la segona mà com una opció molt vàlida davant del fast fashion. Una alternativa ambiental molt, molt vàlida.
23: I és que la indústria de la moda suposa un consum exagerat dels recursos naturals. Evitar-ho és una de les principals motivacions d'algunes clientes de botigues de segona mà.
25: Tenim un munt de llocs al món amb muntanyes i deserts de teixits i teixits supercontaminants.
26: Ara ja no compro i perquè realment estic conscienciada de que no cal. Amb la roba que hi ha al planeta així, en bon estat, es podrien abastir les properes 6 generacions.
23: Abans de la pandèmia, el públic era principalment femení a partir dels 25 anys, però ara els menors de 20 també troben el que busquen. Un sector cada vegada amb més presència i prestigi. Una reutilització que va més enllà de la roba i arriba també als llibres escolars. És el valor afegit de l'empresa Badoca, que s'encarrega de gestionar els projectes de llibres de text d'alguns centres escolars. Ens ho explica l'Àngels Quílez.
27: És veritat que ara cada vegada tot això està canviant molt més i hi ha molta, molta consciència a l'hora de reutilitzar i, evidentment, de reutilitzar materials i de reutilitzar llibres, perquè és un material que és completament apte per fer aquest sistema.
23: Són algunes iniciatives per fomentar un consum responsable.
0: Barcelona es converteix aquest cap de setmana en capital de la cultura tailandesa en acollir el Thai Festival. Espectacles de dansa i música, també de Muay Thai, l'art marcial nacional del país, desfilades de moda tradicional, una mostra gastronòmica i també massatges tailandesos formen part de l'oferta d'aquest certamen que se celebra al Moll de la Fusta. El festival l'ha inaugurat aquest matí l'ambaixador de Tailàndia. El país asiàtic és una de les principals destinacions turístiques de llarga distància dels catalans. I a Cervera avui és el dia gran de la festa de l'Aquelarre, la celebració del foc i les bruixes. No hi falta la Fira del Gran Boc, punt de trobada de l'esoterisme i les teràpies alternatives, així com productes de proximitat. I l'Aquelarret, la festa dels més petits, Pepa Sant Genís.
15: Aquest matí ha estat molt enfeinats a Cervera els que participaran aquest vespre i aquesta nit als actes centrals de la 49a edició de l'Aquelarre. Diables, bruixes, bestiari recorreran aquest vespre amb la cerca vila als carrers i places de Cervera per ambientar la ciutat abans del gran espectacle amb l'escorreguda del mascle, el cabró, com a moment culminant. A l'Aquelarre de Cervera hi ha lloc també pels més petits amb l'Aquelarret.
28: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest d'aquí perquè surti més divertit. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
15: El mil·lenari de la ciutat de Cervera serà el fil conductor de l'espectacle d'aquesta nit. Amb una mirada al rei Felip V, tindrà com a protagonista el rei Boig, una de les llegendes de Cervera. Més de 200 persones participaran en aquest espectacle. Carolina García és la regidora de l'Aquelarre.
29: Espectacle musicoteatral, el rei Boig, com una espècie de llegenda, és a l'edat mitjana.
15: La música, amb concerts de tots els estils pels carrers i places de Cervera, és l'altre gran protagonista de l'Aquelarre, així com la Fira del Gran Boc.
0: I l'orquestra del Festival de Beirut s'inicia avui al Palau de la Música una gira històrica a l'estat espanyol. Un acord excepcional i irrepetible ja ha estat pel director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar, i la directora del Festival de Beirut, Caterina Wagner, besneta del cèlebre compositor de Leipzig, Agnès Valle.
3: Soy Katharina Wagner and I'm extremely happy to tour on the 150th anniversary of Bayreuth Festival in Spain.
4: Rarament la seva orquestra surt del fossar i actua fora del feu wagnerià. Formada per músics experts en Wagner de tot el món, es reuneix només per les dates del festival i després tots tornen a les seves orquestres titulars. Menys aquest any, que els espera un tour excepcional per l'estat espanyol. És la primera vegada en els seus 150 anys d'història que l'orquestra d'aquest prestigiós festival alemany farà gira per un país, i no és casualitat. La iniciativa és del Festival de Peralada i concretament dels director Oriol Aguilar.
5: Aquesta visita històrica de l'orquestra al Festival de Bayreuth i que volem compartir amb tots els melòmens amb aquesta passió que Wagner sempre ha generat a casa nostra.
4: El Festival de Peralada en fa 40 i el de Bayreuth 150. I qui tenen actualment a la batuta? Doncs a Pablo Eras Casado.
6: És el 150 aniversari de la fundació del Festival de Bayreuth. És l'orquestra del Festival de Bayreuth que saldrà de la colina verde del festival para interpretar una selección de la tetralogía de Wagner, de la cual se cumplen 150 años también desde la fundación del teatro y del estreno de esta obra monumental.
4: A falta d'auditori, els jardins del Castell de Peralada s'han aliat amb un feu wagnerià de la capital catalana, com és el Palau de la Música, amb bust i valquíries a l'escenari. 95 músics, especialistes en el compositor alemany, 6 d'ells espanyols, més 3 solistes, Catherine Foster, Klaus Florian Bock i Nicholas Brownlee, per interpretar una selecció dels moments més emblemàtics de l'Anell del Nibelung. Clausura del 40è aniversari de Peralada, doncs, al Palau de la Música, amb l'orquestra del Festival de Bayreuth, que després girarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
0: I als esports comencem amb futbol perquè acabem de conèixer el calendari del Barça a la fase de grup de la Champions League. Jorge Agüero, bona tarda.
8: Bona tarda, Olga. Ja coneixem els rivals i el factor camps. Només faltaven les dates. Agafem paper i boli. Jornada 1, 9 de setembre, Barça-Feyenoord al Camp Nou i en horari de tarda, 6:45, jornada segona, Galatasaray-Barça-Istanbul. Aquest ja serà el 13 d'octubre i enguany més d'un mes d'espai entre la primera i la segona jornada europea. La tercera, a París, PSG-Barça, la quarta, Barça-Aston Villa al Camp Nou, jornada cinquena, el viatge a l'Azerbaiyán, el més complicat, Saba-Barça, això serà el 25 de novembre, i el Barça-City al Camp Nou el 8 de desembre, darrer partit europeu el 2026. Les dues jornades restants a la fase de grup es completaran ja el 2027, Sporting de Portugal Barça i tancant aquesta fase i com a local Barça Como Italia al Camp Nou, això serà el 27 de gener, per tant, enceta i finalitza el Barça la fase de grup a casa, el debut, recordo, aquest 9 de setembre en horari de tarda, 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord holandès.
0: Vale, aquest és el calendari del Barça pel que fa a Europa, però avui la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana li toca jugar dilluns i avui qui ho fa és l'Espanyol.
8: Sí, tercera data, a les 7 de la tarda juga l'equip de Manolo González a Noeta al camp de la Real Sociedad. Ho fa, recordem, sense el seu darrer fitxatge, a l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich i que va arribar dijous a Barcelona. Segueix encara la seva posada a punt. Els blanquiblaus són novens, van començar el campionat guanyant 3-0 al Llevant. Després, recordem, dissabte passat van caure a l'últim minut 1-2 contra el Real Madrid. La Real Sociedad precisament arriba també de perdre contra l'equip blanc per 4-1 en el partit ajornat de la primera jornada. L'estrena Xuri Urdín també va ser amb derrota 1-0 al camp del Betis. Avui juguen per fi de locals i Manolo González ni molt menys se'n refia.
10: És un tan irreal tot, eh? La Real ha perdut a camp del Betis amb opcions per poder empatar i l'altre dia perd a camp del Real Madrid. És que crec que hem de posar una mica en context a vegades que al camp del Madrid tu si al minut 70 et desconnectes una mica pots acabar perdent bé.
8: Javi Puado i Quique García baixes per la gent la davantera. En defensa també super Lele Cabrera. Avui acabarà de complir la sanció de 3 partits pel cop de puny al VAR la temporada passada. En aquesta tercera jornada, ahir divendres, el Racing de Santander es va imposar per 3-2 a l'Elx i després l'Alavés va guanyar 1-0 al Villarreal. L'equip victorià és ara mateix el líder de la categoria amb 7 punts de 9 possibles. Espectacular inici dels de Quique Sánchez Flores. I per aquest dissabte, 3 partits més a les 5 de la tarda. Llevan Betis a les 7, l'esmentat Real Sociedad Espanyol, i a 2:15 Sevilla Atlético de Madrid. El torn del Barça no arribarà fins dilluns. Recordem, jugarà a 9:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
0: I en segona divisió, Jorge, avui un retrobament molt especial enguany.
8: Sí, el de la nova Creu Alta amb el futbol de plata 5 anys després. Per fi arriba el dia del debut a casa en segona divisió per a l'afició arlequinada. Dani Esclusa, bona tarda.
1: Bona tarda, Jorge. Dia gran, dia esperat des de fa molt de temps a Sabadell. Els arlequinats tornen a disputar un partit de la segona màxima categoria del futbol estatal davant dels seus aficionats, que de ben segur ompliran la nova Creu Alta. Els de Ferran Costa ho faran per disputar aquesta tercera jornada de Lliga, en la qual buscaran la seva primera victòria i també el seu primer gol de la temporada. De moment, els dos primers enfrontaments han acabat amb empat a zero. La plantilla, en principi, disponible al complet per l'entrenador català. Enfront, un Almeria, que és un equip dels forts de la categoria, sens dubte dissenyat per buscar l'ascens a primera divisió. Els de García Pimienta van començar bé la temporada guanyant 3-0 a l'Eldense, però van caure derrotats a la segona jornada contra el Tenerife. Els andalusos tenen la baixa del portuguès Gui Guedes, lesionat al menís. Com dèiem, dia festiu avui a la capital vallesana per rebre els herois que fa només un parell de mesos van fer vibrar la nova Creu Alta amb les seves remuntades en el play-off d'ascens. Al partit aquest Sabadell-Almeria començarà a les 5 de la tarda.
8: Gràcies, Dani. L'altre representant en català, el Girona, també juga avui i també ho fa a casa a 2:15 de la nit. Girona, Unió Deportiva Las Palmas, amb l'obligació de sumar la primera victòria. Josep Guardiola, Girona.
11: L'equip de Quique Álvarez afronta la tercera jornada de Lliga després d'haver sumat només un punt dels 6 que s'han disputat ja en els dos primers partits de Lliga, i rep una Unió Deportiva Las Palmas que arriba embalada després d'haver fet un ple amb dues victòries en dos encontres. Però més enllà de les consideracions de com han començat un o altre equip al campionat, el que es tracta de veure avui és quin Girona es podrà visionar a Montilivi aquest vespre. El tècnic va deixar clar ahir a la roda de premsa prèvia que ha venat, que fins ara encara no ha jugat, podria fer-ho aquest vespre, però l'ucraïnès té ganes de sortir i caldrà veure si això és així. Per altra banda, qui podria debutar seria Boñar, només dos dies després d'arribar a la disciplina del conjunt blanc i vermell. També avui es podrien veure els debuts de Momín i d'Unai Hernández, a les altres dues incorporacions que encara no s'han estrenat amb la samarreta del Girona. Per tant, molts interrogants per saber el Girona que es veurà aquest vespre en aquesta tercera jornada de Lliga, com dèiem, amb un estadi que ara mateix té més dubtes que no pas certeses. Al Girona Las Palmas a 9:15 de la nit.
8: Gràcies, Josep.
0: I pendents avui també de la Lliga F i de la Primera Federació, que comencen avui els seus campionats.
8: La categoria de bronze masculina s'inicia amb tres catalans, Nàstic, Europa i Sant Andreu, tots tres en el grup 2 i amb aspiracions una mica diferents. En el cas dels andreuencs, tot passa per consolidar-se en la categoria, objectiu semblant en el cas de l'Europa, tot i que l'any passat va lluitar, recordem, per pujar a segona. Vol evitar el Nàstic una desfeta com la de l'any passat, que va estar a punt de costar-li el descens, i novament s'ha reforçat per mirar cap amunt. Aquesta tarda a un quart de vuit del vespre, el primer en entrar en lliça és el Sant Andreu, que debuta a l'Alcoraz, al camp del Huesca. En la Lliga F, un any més, també amb tres representants catalans, Barça, Espanyol i Badalona Woman. L'equip perico debuta aquesta tarda a les 5 al camp de l'Eibar, demà diumenge Athletic Club Badalona Woman, i el debut de les campiones al Johan contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
0: I fora del futbol, aquest cap de setmana també tenim un focus d'atenció posat molt a prop de casa nostra, el circuit del Canyiz, amb el gran primer de motociclisme de l'Aragó.
8: Torna MotoGP a Motorland a les 3 de la tarda. Tenim la cursa a l'esprint amb Marc Márquez sortint segon i el seu germà l'Àlex tercer. Tots dos estan rodant un pèl més lent, especialment Marc, que el gran dominador del cap de setmana fins ara, l'italià d'Aprilia, Marco Bezzecchi, que aquest matí en la sessió classificatòria ha batut el rècord absolut de la pista, baixant per primera vegada del minut i 45 segons, un minut 44,96 centèsimes ha estat el temps. Aquest és Marc Márquez en Dazón.
12: Toca arriesgar, pero no es momento de todo o nada. Evidentemente en las carreras siempre se arriesga y hay momentos de todo y puede pasar de todo, pero no es el momento aún de tirarlo todo por la borda, sino que si por A o por B, como se está viendo este fin de semana, Marco está yendo más rápido, pues intentaremos poner las cosas difíciles, pero sin volverse loco.
8: En Moto3, la pole se l'acaba d'endur Daniel Mansa. Moto2 comença ara a les 2:05 al seu classificatori. Ciclisme, Vuelta a Espanya, 8a etapa, la tenim ja en marxa, 171 quilòmetres entre Puçol i Seraco, íntegrament dins de la província de València, perfil pla, ideal, per tant, per una arribada a l'esprint. Recordem que Tadej Pogacar segueix amb el ballot vermell, avantatjant en gairebé 4 minuts el segon classificat al balear del Movistar, Enric Mas. I una bona notícia que serà demà, sens dubte, la cita clau del dia, la final del Mundial d'hoquei herba amb els Red Sticks ficada en ella. Jugarà contra Alemanya, jugaran a 4:45 de la tarda. Ahir, 28 anys després, van assolir novament una final mundial.
0: Gràcies, Jorge.
8: Fins ara.
0: Són les dues. Cap de setmana d'operació tornada amb molt moviment de persones i de maletes als aeroports, estacions de tren i autobús i també a les carreteres. Al Prat avui hi ha previstes més d'un miler d'operacions. Per la seva banda, Renfe ha ampliat el nombre de places aquest cap de setmana. Més d'un milió 100.000 bitllets s'han posat a la venda, tant a l'alta velocitat com als trens de llarga i mitjana distància. Ho hem comprovat a l'estació de Sants amb la Laura Zurriaga.
2: L'estació de Sants viu un dels caps de setmana de major afluència de tot l'any entre aquelles persones que tornen de les vacances i les que les enceten.
7: Tengo muchas ganas ya de arrancar, de conocer la ciudad.
13: Pues hoy termino las vacaciones y ahora pues lo afrontas mal.
14: Mal, porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
16: Y no tengo ganas, claro, de volver al trabajo.
2: De divendres fins dilluns, Adif ha programat 471 moviments ferroviaris i Renfe ha habilitat 92.000 places a Catalunya.
0: Gràcies, Laura. I el parc fotovoltaic més gran de Catalunya, situat al Carràs, al Segrià, ha entrat en funcionament i l'equip de govern Illa l'ha visitat aquest matí fent un al·legat per les energies renovables. Maria Gómez.
17: La creació d'aquest parc ha permès duplicar la capacitat fotovoltaica a casa nostra per impulsar les energies renovables. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat al diàleg i al consens perquè cal escollir un 2% del territori per instal·lar noves infraestructures. El Pla Ter, segons Illa, farà que Catalunya sigui autosuficient i no depengui d'altres països.
18: Podem dependre de Rússia, podem dependre de països amb règims efectivament que no són democràtics, podem tenir dependència exterior en matèria energètica o podem apostar per l'autonomia energètica. I, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim, sol sí.
17: L'objectiu del govern és triplicar la potència energètica pel 2030 i multiplicar-la per 12 l'any 2050, és a dir, arribar als 60.000 megawatts. Energies renovables sí, però no es poden creuar línies vermelles, segons Esquerra Republicana. És l'Elisenda Alemany, secretària general.
19: Que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que es esperem que arribin en bon port.
17: I juntament amb la consellera de Salut, Olga Paní, Illa també ha inaugurat el nou centre d'atenció primària d'Almenar al Segrià.
0: Doncs els comuns demanen la compareixença de la consellera de Salut per donar explicacions sobre les llistes d'espera als hospitals.
17: El govern va acordar amb els comuns l'impuls d'un pla de reducció de les llistes d'espera amb l'objectiu de disminuir el temps d'accés a proves, consultes i intervencions i de millorar l'eficiència i la capacitat de resposta del sistema sanitari. L'acord estableix que el temps mitjà d'espera no ha de superar els 67 dies. Ara els pacients n'esperen més de 100 per una primera visita, segons denuncien els comuns.
0: A l'edició cap de setmana ens hem fixat en com el tancament de botigues tradicionals als barris i l'aparició d'establiments que s'han posat de moda i amb una gran demanda, com ara els negocis d'ungles, estan canviant la fesomia de les ciutats. Alguns ajuntaments, com el de Barcelona, es plantegen actuacions per tal de no perdre el patrimoni comercial i urbanístic.
17: I en aquestes circumstàncies també estan guanyant punts i espai a les ciutats les botigues de segona mà. Barcelona és una de les grans ciutats europees del sector i acumula prop d'un centenar d'establiments. Peces amb personalitat a un preu raonable i, sobretot, s'erigeix com una de les opcions més realistes per combatre la fast fashion. Joan Carles Montes Domana.
24: Si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i per què comprar-ne una de nova? aquí és on apareix la segona mà com una opció molt vàlida davant del fast fashion. Una alternativa ambiental molt, molt vàlida.
17: Roba i complements que guanyen prestigi i es converteixen en els articles més demanats, però l'oferta s'amplia i arriba també als llibres escolars, però més enllà d'un entorn pròpiament familiar i empreses que gestionen els projectes de les escoles basant-se en la reutilització dels llibres per fomentar un consum responsable.
0: Acabem amb la previsió del temps. A Emet, Jordi Oriós.
9: Bona tarda. Avui a Catalunya, temps estable, amb predomini del sol i del cel clar, excepte intervals de núvols alts a l'extrem oriental i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens cap a l'interior baixen una mica al litoral central i no canvien a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà del sud-est al litoral i al prelitoral i de l'oest a l'interior. Demà s'espera cel clar, excepte intervals de núvols baixos a l'extrem sud al matí i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures en ascens, excepte al Ter Sud, en variaran poc. Demà s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Girona i Lleida. Demà, vent fluix variable al matí, tendint al migdia, bufar de component sud, amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'EMET.
0: Doncs amb això acabem. Més notícies a les 3. Bona tarda.
20: Edició cap de setmana. Ara escolteu Codi 6 amb Oriol Nolis. Ràdio 4. Escolta.
21: Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició. La gran majoria es resol en poques hores, però algunes queden sense resposta. A Codi 6 recordem persones desaparegudes perquè no caiguin en l'oblit.
22: Benvinguts a Codi 6. El Nadal acostuma a inspirar els millors desitjos i comportaments, encara que a vegades pot succeir el contrari. Ho veurem en el cas de la Yana Rose, una ciutadana estatunidenca d'origen rus que està de vacances a Espanya. Amb el seu marit han recorregut Europa fins a arribar a Cádiz, on la veuen per última vegada. En el relat de la seva desaparició hi haurà un cotxe de lloguer que serà clau per a resoldre el cas.
23: L'última vegada que fue vista a Yana fue el día 25.
25: Spanish police say her husband, Michael Hosseini, dragged her body down a flight of stairs at a hotel.
23: Yana llevaba una cicatriz compatible con una intervención quirúrgica por apéndice.
26: She was a beautiful, sweet, kind, generous.
23: Y se observa a Michelle Martín cómo adquiere algunos elementos, como tales como una pala, un hacha, un palote, un cúter.

0: Desembre de 2021. Arriba el Nadal. Són dies per estar amb la família o, si estan lluny, per parlar amb ells per telèfon. Ens situem a Chelyabinsk, ciutat russa a unes 2 hores de la frontera amb el Kazakhstan. La Natàlia Zernova intenta diverses vegades trucar a la seva filla, Yana Rose, que està viatjant per Espanya.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options.
0: La Natàlia s'estranya al no poder parlar amb la seva filla en una data tan assenyalada. Decideix llavors trucar al seu gendre, Michael Martin Hosseini. En Michael li diu que la Yana i ell han discutit i que ella ha marxat a casa d'una amiga que té a València. Així ho explica Pedro Herranz, excap del grup de desapareguts de la Policia Nacional.
2: Natàlia contactó con la pareja de Yana y este, cuando le preguntaba que dónde estaba Yana, lo que le contestó fue que habían discutido y que ya lo que estaba cansada de viajar y que quería volver por su cuenta a Estados Unidos.
0: Passen els dies i augmenta la inquietud de la mare. Finalment, Natàlia Zernova decideix demanar ajuda a través de Facebook en un grup de ciutadans russos que viu a Espanya. Què els hi explica Marta Català?
3: Doncs els hi diu que la seva filla porta dies sense agafar el telèfon i aconsegueix que una noia anomenada Elena interposi la denúncia per desaparició. A l'escrit aporta l'única informació que tenia la mare, és a dir, que la Yana hauria discutit amb el seu marit durant el viatge i que després hauria marxat a València.
4: Ell dice que ella se fue, era una bronca en discussió, ella se fue, ell no sabe nada de ella. Las amigas, claro, y su madre enseguida pusiste en contacto conmigo porque yo estoy aquí en España y en Valencia, donde todo ha producido. Y me facilitaron todos dados, su pasaporte, cómo estaban, cómo alquilaban coche, dónde vivían y todo.
5: Codi 6. Yana Rose, dona estatunidenca d'origen rus de 40 anys d'edat, 1,70 m d'alçada, cabells rossos i llargs, ulls verds i marcat accent estranger.
0: Per poder encaixar les peces d'aquest cas, començarem explicant qui són Yana Rose i Michael Martin Hosseini.
3: Ell és americà, d'origen iranià. Vivien en una casa unifamiliar a Sheridan, ciutat de poc més de 6.000 habitants, a l'estat de Colorado. Hosseini era propietari de diverses empreses, entre elles un taller de reparació de cotxes situat a Denver.
6: Denver is the capital of Colorado and is situated in the South Platte River Valley. Denver is nicknamed Mile High City due to the fact that it is exactly 1 mile above sea level, making it one of the highest cities in the United States.
3: De la Yana Rose sabem que li agradava el ioga i la dansa. Des de feia temps anava a classes de ball amb la seva amiga Taka Carnes, que ho va explicar així a la cadena de televisió Fox 31 de Colorado.
7: Fèiem classes de ball juntes, era la meva companya de ball. Era una dona guapa, dolça, amable i generosa. Després de... Ho sento. Al final de cada classe de ball sempre ens feia ofrenes i ens portava menjar o ens donava xocolata.
0: La Yana i en Michael eren una parella aparentment feliç i amb un bon estatus econòmic, però sembla ser que ell acumulava alguns deutes. En qualsevol cas, això no va ser un impediment per planificar un llarg viatge per Europa. Així recorda Taka Carnes, amiga de la Yana, el moment en què es van acomiadar.
7: Li vaig fer una abraçada i li vaig dir que m'alegrava molt per ella i que estava molt emocionada.
0: El Michael i la Yana van aterrar a Itàlia el mes d'agost. A l'aeroport de Milà van llogar un Ford Kuga negre. Quedeu-vos amb aquesta dada perquè serà important.
3: Van visitar Albània, Croàcia, França, amb la intenció de passar el Nadal a Espanya. A principis de desembre van travessar la frontera i durant diversos dies van recórrer la costa mediterrània fins a arribar a la luxosa urbanització de la Alcaidesa, a la localitat de San Roque, Cádiz.
2: Mientras estuvieron aquí en España, estuvieron hospedando en hoteles turísticos, pisos turísticos, a través de una página de internet. Habían estado hospedados en la última geolocalización que tenían en la localidad de San Roque, Cádiz. I ahí les marcava hasta el dia 25 de diciembre de 2021.
0: Durant aquells dies de desembre, la Yana anava pujant fotos a les xarxes socials. De tant en tant, parlava amb la seva mare i amb una amiga de la infància, Tatiana Malseva, amb la qual, segons la cadena Fox 31 de Colorado, van mantenir contacte durant tot el viatge.
3: Una de les últimes instantànies de la Jana és del dia 23 de desembre i és la captura d'una càmera de seguretat. Està de perfil, amb els seus cabells rossos recollits. No obstant això, la darrera vegada que la vam veure en vida va ser 2 dies després.
2: La última vez que fue vista Jana fue el día 25, por la mañana, por la recepcionista de los apartamentos de Vista Real. En ese momento iba acompañada por Michel Martín.
0: Per cert, aquest Michel del qual parla l'inspector Herranz és en Michael, encara que ell el pronuncia diferent. Dèiem que veïns d'aquesta urbanització de l'Alcaidesa, a Cádiz, on s'allotjaven la Jana i en Michael, confirmen a la policia que el 25 de desembre la van veure ella gaudint de les seves vacances. Però havent dinat, el seu telèfon deixa de donar senyal. És llavors quan Natàlia Zernova, des de la gèlida Chelyabinsk, tracta de desitjar-li bon Nadal a la seva filla, però no hi ha resposta.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options.
0: La Jana no torna a aparèixer a les càmeres de seguretat. Qui sí que ho fa és el seu marit, que la tarda del dia 26 es troba pels voltants de l'apartament. Segons expliquen els veïns, sembla que Michael Martin Hosseini examina la zona.
3: És com si intentés detectar el moment de menys activitat, però els seus moviments quedaran gravats.
2: Realizado el visionado de cámaras de la urbanización Alcaidesa, se puede comprobar cómo el día 26 de diciembre de 2021, sobre las 21:30 horas, la pareja de Jana, Michel Martín, estaciona el vehículo Ford Kuga de color negro frente al apartamento 222 que habían alquilado, y tras abrir el maletero de dicho vehículo a las 21:55 horas aproximadamente del mismo día 26, se observa cómo arrastra por los pies, cogido por los tobillos, un cuerpo humano inmóvil y con los brazos rígidos, el cual introduce a continuación el maletero de dicho vehículo. Momentos después, arranca el vehículo y se alejan del lugar.
5: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
0: En Michael puja al vehicle, l'engega i el quadre de comandament s'il·lumina. Tractant de mantenir la calma, accedeix al mapa virtual. Ara la seva única brújula és el GPS, aquest punt blau que es mou a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció, encara que la fugida que emprèn també deixarà petjades gràcies al telèfon mòbil.
2: Tras el análisis del tráfico de llamadas, datos de conexión a internet y coordenadas geográficas de las antenas BTS de telefonía móvil que dieron cobertura al teléfono utilizado por Michel Martín, se pudo comprobar que emprendió su huida hacia la ciudad de Valencia.
0: Fins a arribar a València, en Michael Martin Hosseini farà una llarga ruta. El GPS li proporciona el camí més curt per arribar a Milà, on ha de retornar al Ford Kuga i agafar un vol que, amb escala a Londres, el portarà de nou a Sheridan, als Estats Units.
3: Des de l'Alcaidesa a Torremolinos, en Michael viatja amb el mar a la seva dreta. Després deixa enrere el Mediterrani i, passant per Màlaga, arriba finalment a Lorca, on s'atura. També fa ús del seu telèfon mòbil i porta recorreguts 445 quilòmetres.

0: A Lorca s'hi queda una hora, probablement per descansar una mica. Després reprèn el camí i és a partir d'aquí quan es fan més evidents els seus moviments erràtics. Desconeix el terreny i el GPS és la seva única guia. El porta per la set i, entre Múrcia i Alacant, avança com si ho fes a les fosques, com buscant una localització idònia. Cap espai l'acaba de convèncer, així que segueix amb la seva ruta.
1: Para Alzira, uns 40 minuts de València. És un lloc ben comunicat, però al mateix temps discret. Prop de l'Hospital de la Ribera. Es queda allà una estona, bastanta estona, fins que marxa del lloc. En dies successius, en Michael tornarà a aquest indret. Tres setmanes després, hi trobaran el cadàver de la Jana Rus.
2: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
3: El cadáver de Jana Rus se localiza el día 21 de enero de 2022 en la localidad de Alzira, Valencia, enterrado cerca del Hospital Universitario de la Ribera, Alzira. Lugar en el que posiciona el teléfono de Michel Martín el día 27 de diciembre.
0: El cos de la Jana apareix enterrat a Alzira, però abans d'explicar com el troben, tornem a la fugida d'en Michael Martín Hosseini perquè ens permetrà reconstruir els fets. Després de passar per Alzira el 27 de desembre, seguirà una ruta fins a Itàlia. Allà, l'11 de gener, es planta a l'aeroport de Malpensa, on retorna el cotxe i s'embarca en un avió rumb als Estats Units.

0: En aquest moment hi ha una cosa important que en Michael desconeix. Dos dies abans de pujar-se a l'avió, algú s'ha presentat a la comissaria de València per denunciar la desaparició de la Jana Rose. La seva mare, Natalia Cernova, n'està puntualment informada des de Rússia.
1: Fue asesorada por la embajada en el sentido que lo que procedía en este momento era primero hacer denuncia para que la policía española iniciara las investigaciones.
2: El retorn d'en Michael als Estats Units comença a aixecar suspicàcies. El seu relat resulta poc convincent i els seus amics no acaben d'entendre per què ha tornat sol. A Espanya, un cop cursada la denúncia per desaparició, la policia mira d'esbrinar com trobar la Jana.
1: El grupo de desaparecidos contacta con la embajada americana, la cual se ofrece para la colaboración internacional con el FBI y a quien se le solicita todos los datos posibles de esta pareja dentro de Estados Unidos.
3: It's going to be a snowy Saturday for us here in Denver and for the entire Front Range. It will be sunny by the time we hit Sunday with that storm moving out. So the winter storm watch stretches...
2: És 22 de gener de 2022 i som a Denver, Colorado, on les notícies anuncien temperatures gèlides. És possible que aquell dia en Michael sortís de casa seva i que ho fes molt abrigat. Abans o després, escoltaria la ràdio o la televisió i descobriria que a Espanya havien trobat el cos sense vida de la ciutadana estatunidenca d'origen rus, Jana Rose.
4: Spanish police say her husband, Michael Hosseini, dragged her body down a flight of stairs at a hotel in southern Spain, placed it in the trunk of a car.
2: Segons la policia, en Michael dedueix que pesa sobre ell una ordre internacional de cerca i captura. Sap que si el detenen passarà entre reixes la resta de la seva vida. En canvi, creu que si

0: tres funcionarios de la Comisaría General de Policía Judicial, grupo desaparecido, de la DOE Central. Se pidió autorización al juzgado que entiende de los hechos, juzgado de instrucción número 1 de Algeciras, Cádiz, para podernos trasladar a la localidad de Malpensa, Milán, al aeropuerto de Malpensa, Milán, en Italia, donde está el vehículo Ford Kuga que fue utilizado para el traslado y movimiento de Michel en todo momento cuando llegaron a España y por el resto de Europa, al objeto de encontrar algún indicio que nos pudiera aportar datos sobre lo que podía haber ocurrido con esta pareja.
1: La policia rastreja el mòbil d'en Michael i comprova la resta de moviments amb petjada electrònica. Targetes, geolocalitzadors... Els primers resultats porten els investigadors fins als apartaments on van estar allotjats la Jana i el seu marit. El registre demostra que van passar allà les dates prèvies al dia de Nadal.
2: Comproven també les càmeres de seguretat i descobreixen que la nit del 27 de desembre es perd el rastre d'en Michael. Un rastre que recuperen dies després gràcies a les dades que proporciona el Ford Kuga negre on hi ha la còpia del geolocalitzador. Això permet concloure que entre el dia 27 i abans de Cap d'Any, en Michael torna una vegada i una altra al descampat proper a l'Hospital de la Ribera, a Alzira.
1: La policia inspecciona el lloc i comença la recerca. Entre les males herbes apareix una sabata i a sota d'aquesta, gairebé un metre de profunditat, troben el cos semienterrat d'una dona de 40 anys, rossa i amb el rostre desfigurat.
0: Iniciada la práctica de la autopsia, se ha podido tener conocimiento que el cadáver de la víctima, el cuerpo se encontraba totalmente cubierto de tierra cuando fue descubierto, observándose como dato característico y que esto lo facilitó la madre, que Jana llevaba una cicatriz compatible con una intervención quirúrgica por apéndice y un agujero de un piercing en el ombligo, observando que el cuerpo de la víctima presentaba estos detalles.
1: Amb la troballa del cos, els investigadors elaboren una hipòtesi per explicar com i per què la Jana Rose ha aparegut enterrada a 700 quilòmetres dels apartaments on va ser vista per última vegada. El rastre del GPS permet traçar una cronologia que descobreix un pla atropellat però no exempt de metodologia. Dedueixen que en Michael Martin Hosseini va triar primer el lloc que li va semblar més adequat, probablement a plena llum del dia, i després, durant diverses nits, presumptament va deixar el cadàver entre les branques i el va enterrar en un forat que va trigar probablement més d'una nit a acabar. Però com ho va fer?
2: Els investigadors examinen les càmeres de seguretat de les botigues de bricolatge de la zona. Descobreixen un home corpulent que el dia 27 de desembre de 2021, en una ferreteria d'un polígon pròxim, adquireix part del material que va ser trobat al costat del cadàver.
0: Se pudo comprobar cómo una tienda de suministros industriales denominado Valsur, situada en la avenida Padre Carlos Ferris, de la localidad de Albal, Valencia, se analiza las cámaras de seguridad del mismo y se observa a Michel Martín cómo adquiere algunos elementos, tales como una pala, un hacha, un palote, un cúter y unos guantes anticórtel.
1: Arribats a aquest punt, la policia ja no té dubtes. El presumpte assassí de la Jana Rose és el seu marit, Michael Martin Hosseini, un home que va passar les vacances amb ella i que després d'un idíl·lic viatge per Europa, el dia de Nadal, no se sap per què, va decidir, segons els investigadors, desfer-se d'ella iniciant una fugida precipitada i desesperada. La policia apunta que va partir d'un luxós apartament de la costa gaditana, va tenir una sòrdida parada a Alzira, on es va desfer del cadàver i va acabar a Milà. Allà, un cop entregades les claus del seu Ford Kuga, va creure que s'alliberava d'una càrrega que, sense saber-ho, l'acompanyaria tota la vida, ja que les proves l'assenyalen com a únic sospitós.
0: Se recogió bastante tierra en los pies del conductor y maletero, que después fue recogida a tierra en la localidad de Alcira, lugar donde se encontró el cuerpo de Jana enterrado. Se hizo el cotejo de las tierras, de ambas tierras, se hizo el informe, y ese informe también ha sido presentado para, si acaso, fuera equiparable el resultado de ambas tierras que podían tener relación unas con otras.
1: Actualment, Michael Martin Hosseini és a la presó, a l'espera d'un judici que permeti saber el motiu de la desaparició i la mort de Jana Rose.
3: Codi 6. Cada desaparició amaga una història.
4: Codi 6 és una producció original de Ràdio 4. Direcció.

i presentació, Oriol Nolis i Marta Català. Guió i documentació, Carol Espona. Producció i investigació, Marta Català i Carol Espona. Disseny de so, José Gil i César Suey. Banda sonora original i efectes sonors, César Suey. I amb les veus de Dafnis Baltuz, Marina García, Sergi Molera, Sònia Urbano i Andreu Vinyes i Pol.

Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Com esteu? Jo encantada que ens acompanyeu un cap de setmana més escoltant el Més que es porta aquí a la sintonia de Ràdio 4. Un cap de setmana, un dissabte ja primaveral en ple mes d'abril. Com sempre, fins a les 3 en punt amb l'Alba Campos al control de so. I avui us proposem un viatge pel mar. Però no un viatge qualsevol, tota una volta al món en un petit vaixell i en solitari. Un autèntic repte superat i una fantàstica aventura realitzada per una veterana navegant catalana. Ella s'ha convertit en la primera dona espanyola en completar la volta al món a vela en solitari, un somni que tenia des de petita, a la regata Miniglove Race, un dels desafiaments més extrems de la vela moderna. Ella es diu Pilar Passanau. La navegant catalana Pilar Passanau, capitana de la Marina Mercant de professió i navegant per vocació, ha aconseguit completar la volta al món en solitari a la Miniglove Race i s'ha convertit en la primera regatista espanyola en aconseguir-ho. Abans, només la també catalana Ana Corbella i la gallega Tamara Echegoyen havien completat la volta al món a vela, però no en solitari, com ha fet la Pilar. La Miniglove Race va sortir d'Antigua l'any 2025 encara i va cloure el passat mes de març després d'un recorregut de 24.000 milles que passa nou va completar en 190 dies i 16 hores, mig any de navegació efectiva. La catalana va superar el gran repte amb nota, acabant quarta classificada, després de més d'un any involucrada en el projecte. Passanau va navegar durant mesos en completa autonomia i en un vaixell de només 5,8 metres d'eslora, unes dimensions mínimes que magnifiquen la fita en la que la catalana es va enfrontar en solitari a tot tipus de condicions al mar. Pilar Passanau, amb una àmplia experiència en vela oceànica al llarg de la seva trajectòria esportiva, feia així realitat un somni que tenia des de petita, un objectiu vital.
1: Més que esports, amb Marc Lluc.
0: Doncs fa només un parell de setmanes aproximadament, que la nostra convidada d'avui al Més que Esport va tornar a casa, aquí a Catalunya, després d'aquest any o any i mig, una cosa així, doncs pel món, i de fer aquesta volta al món i situar-se com la primera espanyola que ho aconsegueix en solitari. Per tant, és un plaer avui saludar-la. Què tal, Pilar, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, Marga, què tal? Molt bé, molt bé. Ja estic a Barcelona, a casa.
0: Que bé, escolta, encantada de que estiguis aquesta mitjoreta amb nosaltres. I com es troba a casa després d'estar tant de temps? Perquè dèiem que de navegació efectiva uns 6 mesos, un mig any, però en total ha estat com uns 15 mesos, no, això?
2: Sí, des que vaig començar amb la regata prèvia de qualificació, sí, amb la prova de qualificació,
0: sí,
2: més la regata transatlàntica prèvia, que són unes 4.000 milles en total, per començar la volta,
0: sí.
2: Jo ja porto fora, sí, realment he fet fora de casa 15 mesos. Sí,
0: 15 mesos, gairebé un any i mig fora de casa, per això dic que com que fa pocs dies que has tornat, no sé si una se sent estranya a casa o dius, mira, ja està bé una mica de tenir tot controlat a casa meva, no?
2: Doncs què vols que et digui? Potser al revés, no?
0: Sí?
2: Perquè sí, perquè quan estàs navegant estàs tu amb tu mateixa i ja t'has acostumat, no? T'has habituat. I venir aquí a casa i començar a trobar la família, que ja tinc molta família, els Passanau som una família molt nombrosa.
0: Molt bé.
2: Més els amics, les amigues, la feina que hi he trobat i tot això ha sigut una mica com una mica dur.
0: T'anava a dir estressant, una mica estressant.
2: Sí, però amb la sort de que com que ja porto aquests 15 mesos navegant, ja sóc capaç de controlar aquest estrès i a vegades també dir que no i ser conscient de que a l'estrès, d'alguna manera, des de dintre, el puc abaixar.
0: Molt bé. I és que això de viure tant de temps un amb si mateixa, m'imagino que ensenya moltes coses.
2: Jo crec que és el millor que m'enduc, aquest aprenentatge que tinc sobre mi mateixa, i jo crec que ara sóc la persona que millor em conec. Tant és així que quan tinc el núvol aquí damunt del cap, sóc capaç de donar-me'n, de treure'l i tornar a veure el sol.
0: Que bonic. Això de tornar a veure el sol sempre és fantàstic. Em deies que la família Passanau en sou uns quants, i amics i tal, per tant, ets una persona, m'imagino, amb una vida social molt activa, però què t'agrada la soledat? Perquè qualsevol no se'n va, doncs, molts mesos al mig del mar en solitari, no?
2: Jo, Marga, des de ben joveneta, que ho he tingut com a objectiu, com a somni a realitzar amb aquesta vida, ja pensava que no el realitzaria, però quan vaig veure l'oportunitat ja vaig pensar, família, és el meu moment, o ara o mai. I per sort la família em va recolzar i també amics i amigues i vaig marxar. Jo no sóc molt sociable, eh?
0: No?
2: No, no.
0: La mena, de mena,
2: no? Sóc simpàtica i
0: sí.
2: educada i correcta, però no sóc una persona molt sociable. De fet, a vegades quedo, estic una hora per compromís i me'n vaig de la societat. Ja m'entens què vull dir, no?
0: Sí, que ja en tens prou, que ja en tens prou. Que dius...
2: Sí, correcte, ja tinc prou, sí.
0: Mm-hmm. Suposo que és una característica de la teva persona que és bastant necessària per fer reptes com tu fas.
2: Sí, jo considero una persona força independent, però també que som conscient de que visc en una societat i que, per tant, la meva vida no és en solitari. Mm-hmm. Malgrat que jo navegui en solitari, darrere meu sempre hi ha hagut la família, els amics, les amigues, i un grup que s'ha format en el meu club, el Club Marítim de Barcelona,
0: sí.
2: que m'ha donat aquest suport que m'ha fet falta durant tot aquest any i mig, durant tota aquesta regata, que m'ha anat molt bé. Sense aquest grup jo no hagués acabat la regata. Eh?
0: Clar, al final la regata la fas en solitari, però tu deies, sense aquest grup, és a dir, un suport que tu tenies a terra i que suposo estaven pendents de tot, perquè al final tu el vaixell, que era molt petit, com explicàvem, i que tothom ho ha de fer amb un vaixell molt petit...
2: Sí, la regata és una classe. I quan diem classe, ens referim a que tothom ha de portar el mateix tipus de vaixell.
0: Clar,
2: són
0: clar,
2: vaixells clar. Que són d'autoconstrucció. Jo no me vaig autoconstruir, són construïts amb fusta i acabats amb fibra de vidre. Jo no me vaig autoconstruir perquè no tenia temps material per poder fer-lo.
0: Però si no l'haguessis fet... O sigui, sabries fer-ho.
2: Si no, bueno, m'hi posaria. Sí, jo aquest punt de gosaria el tinc.
0: Ja.
2: De tant en tot. I com pots veure també les regates, perquè la veritat és que tothom em deia no seràs capaç d'acabar la regata amb una embarcació tan petita. I només cal que em diguis això perquè
0: clar.
2: Jo ho intenti.
0: O sigui que a tu et piquen, no? Perquè... D'alguna forma et piquen.
2: Sí, sí, sóc així. M'encanta el joc, m'encanta jugar.
0: Sí, és allò
2: aspecte,
0: que...
2: Eh?
0: Qui diu que no, no? Qui diu que no? I el que està clar és que ho has demostrat, ho has aconseguit, jo deia amb nota perquè va ser quarta classificada, sé que tu volies ser tercera, que diguéssim seria estar al podi, que vas lluitar fins al final per fer-ho, no?
2: Sí. Jo volia ser tercera perquè tenia opcions de ser tercera.
0: Clar,
2: el meu repte, la meva intenció era acabar-la i punt.
0: Ja.
2: El que passa és que a mesura que anava navegant, em trobava molt més còmode amb la situació en la que em trobava, o sigui, acceptava més la meva situació, ja no tenia por, tenia més control del meu estrès, llavors m'era més fàcil navegar i era com... Era capaç d'estar allà i sense queixa, no? Això és el que tinc? Doncs vinga, i fins i tot ho gaudia i tot.
0: Molt
2: bé. Si em trobava còmode navegant en aquelles condicions. De fet, vaig acabar algunes etapes, tercera, anava mantenint-me com a tercera i la darrera etapa vaig acabar la segona. El que passa és que a la general hi havia un anglès molt bon navegant que va acabar davant meu. No em va permetre a mi acabar més enllà de la quarta posició de la general.
0: Que és una molt bona posició,
2: sí.
0: Malgrat doncs, això, que tu et vas veure amb possibilitats d'estar... Ara ens explicaràs una mica com és això, perquè ens volem imaginar com és passar-se tant de temps al mar, en solitari, amb condicions doncs, no sempre fàcils, segur, tot i que tu tens una àmplia trajectòria per darrere. Deies que pensaves que ja no ho faries. Per què? Per una qüestió de que ha passat molt de temps, d'edat, de que ja no et veies amb... O sí, tu amb força segur que et veies, no?
2: Jo amb força em veia i també amb ànims, però hi havia una cosa pendent que era, que tenia en mi, que era la por. Jo he navegat les últimes regates en solitari amb un mini 650 i havia passat moments de força por i d'estrès i pensava que això d'alguna manera doncs, em quedava pendent i ho havia de superar. I amb aquesta regata finalment ho he superat. Llavors, els teus dubtes els tens perquè aquesta embarcació era més petita que el 650.
0: Clar, més petita encara, no? Sí. Sí, sí.
2: Clar, no me la coneixia gaire i a mesura que he anat navegant l'he anat coneixent. I l'altra cosa és superar-me a mi mateixa, superar les pors, superar les incerteses, superar l'estrès, i això arrel de la regata us ho anet superant.
0: Ho has anat superant i és que la Pilar es troba doncs, com a casa al mar. Si no, escolteu aquesta cançó.

0: I és que aquest tema de l'accent Bustos diu la meva terra és el mar i la teva terra és el mar, Pilar, no? Està claríssim, no?
1: Sí. Jo crec que és una crida a la llibertat, a la connexió amb la natura, a trencar els lligams, sí, a ser un mateix. Jo crec que és un himne que convida a ser un mateix.
0: Sembla fet per tu, aquest tema.
1: Bueno, o jo per ell, no sé.
0: O tu per ell. Perquè la veritat és que descriu doncs, una mica tot aquest tarannà que ens explicava la Pilar Passaneu, que avui ens acompanya. I deies que tenies aquest somni des de petita. Com de petita eres quan vas pensar que volies fer la volta al món de vela en solitari? Això vas pensar? O la volta al món? O la volta al món? O tal qual?
1: La volta al món en regata a vela en solitari.
0: I això en quants
1: anys? Llegia, doncs això t'ho dirà millor el meu pare, jo no sé dir-te. Jo recordo que el meu pare sempre ens regalava llibres d'editorial Joventut,
0: sí,
1: perquè ell treballava per aquesta companyia de llibres,
0: sí,
1: amb la família Sandrera, i ens regalava aquests llibres i a mi m'apassionava llegir els llibres de l'etapa groga, que eren tots aventures oceàniques, de navegants, de regatistes, i vaig conèixer a través dels llibres a la Florence Arzó, que és una francesa, que ja no està aquí, però que va ser la primera dona regatista en guanyar la regata a la Ruta del Ron, que és una regata molt dura, és a l'Atlàntic Nord, contra totes les corrents i contra el mar, no? Són un munt de depressions que et venen de cara i has de superar això. I ella va ser la primera dona en guanyar aquesta regata.
0: I tot això a tu et va inspirar? No sé si teníeu alguna tradició marítima, diguéssim, a casa.
1: No, cada germà fa el seu esport. Mon pare també va estar fent esport, va estar amb el Barça fent handbol i
0: atletisme. Ah, sí? Era jugador d'handbol? Sí. Jugador d'handbol va ser el teu pare?
1: Sí, el Barça.
0: I el Barça?
1: Quan era jovenet,
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, quan era jovenet. I cada germà meu ha tingut més o menys un esport. El gran era escalador, el segon esquiador. Jo m'he dedicat més a la mar, el petit feia més bicicleta, la germana ha fet més tipus aeròbic o danses.
0: Déu-n'hi-do, però quants germans sou? Quants germans?
1: 5. Per mi, la família i els germans són el meu port base.
0: El teu port base, que clar, quan vas amb vaixell necessites un port base sempre, no?
1: Sí, així és.
0: I aquí et són els teus, que deies que et van donar suport quan vas dir, perquè no sé, jo m'imagino que el familiar volguis que no pateix, no? Quan estàs sola pel mar tant de temps.
1: Sí, a mi em sap greu, però pateixen massa. Jo crec que el cordó umbilical que han tingut les pares amb mi des que vaig néixer no
0: l'han deixat anar, no?
1: No, jo crec que no. Bueno, això no crec que ho aprenguin ja.
0: Ja, no, és difícil, Com a mare ja et dic jo que és complicat deixar anar els fills d'aquesta forma. Sí, com sigui. Deies que al final has arribat a gaudir d'aquesta gran experiència. D'entrada, suposo que és un honor per tu ser la primera espanyola en aconseguir la volta al món en solitari, perquè explicàvem que hi ha altres dues navegants, l'Anna Corbella i la Tamara Etxegoyen, però elles no anaven en solitari. Una anava dos, crec, l'altra amb tripulació. O sigui que, no sé, què significa per tu?
1: Bueno, no significa res més que he sigut capaç de superar totes les proves que m'he anat trobant al llarg del camí. Perquè si miro cap endarrere, si miro la meva estela, me n'adono que tota la meva vida ha sigut encarada una mica a fer aquesta regata. M'ha tocat ja una mica de més gran, perquè no he pogut fer-la abans per temes econòmics, per temes de, bueno, de que tenia una escola de navegació, tenia parella, però bueno, jo crec que la meva vida, a canvi a la fi, m'ha anat preparant per aquest moment i suposo que m'he fet conscient i l'únic que he volgut fer és gaudir-lo. Que el resultat sigui ser la primera espanyola que ha fet la volta al món. Vale, gràcies.
0: Benvingut sigui, no?
1: Benvingut sigui, tu ho has dit.
0: Però l'objectiu, jo ho deia al principi, un objectiu vital, és a dir, allò que tu vas pensar des de petita i que no has parat fins a aconseguir ja després d'una carrera,
1: Marga,
0: no? Digues.
1: Marga, digues. Potser sí que tens raó i que amb el convenciment la regata material, diríem, existeix mentalment, no? O sigui, tu vas a fer una regata, per tant, vols tenir la millor opció de, si vols acabar el millor possible.
0: Sí.
1: I fins al final ha sigut així. El que passa que hi havia un objectiu molt més important que això, que era el meu creixement personal.
0: Clar.
1: Tot
0: sí,
1: el que he après de mi, tot el que m'enduc ara mateix. Com em sento ara mateix? Jo no em sentia així fa un any i mig,
0: I com et sents ara mateix?
1: Uah, sóc jo.
0: Ets tu.
1: Sóc jo.
0: No, I no eres tu fa un any i mig?
1: Oh.
0: O no, bueno, del tot? Potser no del tot.
1: No del tot. Potser ara tinc el cel més clar, més dies a l'any, tinc sempre sol... No hi ha tants núvols, gaudeixo molt del que hi ha, sé fluir amb el que em trobo.
0: Que bonic, més, o sigui que ha estat una experiència...
1: Em trobo sempre contenta.
0: Que
1: sí,
0: bé,
1: no sé.
0: Una experiència superpositiva, malgrat
1: això,
0: les dificultats,
1: això,
0: no?
1: Jo crec que les dificultats són les que m'han fet entendre que la vida és així i que o espavilo o no faig el canvi.
0: Ja,
1: i jo volia fer un canvi.
0: I l'has fet? Ho has aconseguit?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Tu creus
1: sí.
0: que sí. Escolta, i com ha estat aquesta experiència a nivell allò de dir, doncs he passat moments difícils, moments potser extraordinaris, potser he vist paisatges meravellosos, no sé, com ha estat
1: Mira,
0: aquesta experiència?
1: Tot el que dius tu, d'acord? I els animals que he vist, els paisatges, les persones que he conegut, la generositat, l'altruisme, la bona fe i la bona voluntat de la gent existeix, això no hi ha dubte. El que passa és que potser navegant, com que tots passem per situacions dures, els navegants tenim aquest, crec jo, segurament també els alpinistes i molta més gent, però és un tipus d'esport on la gent entén perfectament el que està visquent l'altre i quan arribes a terra, saps què fan?
0: Què?
1: Ells viuen amb un vaixell i et conviden a viure amb el vaixell perquè entenen que el teu vaixell és molt, molt petit, està humit. Llavors, per ajudar-te d'alguna manera, doncs t'ajuden amb el que tenen ells. O sigui, et donen o et deixen el poc que tenen.
0: O sigui, que són molt solidaris, això, no?, amb aquest esport.
1: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. I més quan veuen que vas en solitari. Sí. Jo he viscut en molts barcos, he esmorzat en molts vaixells, he sopat, he dinat, sí. He anat sempre de convidada, però no de convidada, ets la nostra convidada, sinó que, ostres, vine cap aquí que et mereixes menjar, saps? No sé si m'explico.
0: Sí, sí, t'expliques, t'expliques.
1: És com, Déu-n'hi-do, el que has viscut, i perquè també naveguem nosaltres i volem que tinguis un moment de pau aquí.
0: Perquè com és...
1: Però,
0: digues, digues.
1: Perdona, però sí que també ets de reconèixer que la primera vegada que vas sortir a navegar amb aquest vaixell, com vas sortir des de Lagos, Portugal, per fer la qualificació que em permetria fer la volta al món...
0: Clar, perquè primer t'havies de classificar, no?
1: Sí, m'havia de classificar, sí. I llavors eren 700 milles de classificació prèvies a una altra classificació en regata, que eren gairebé 3.700 milles, que era creuar l'Atlàntic, des de Canàries fins a Antigua, vale?
0: Que es deu
1: llavors,
0: sortir.
1: Només amb la Marga, perdona, només amb la qualificació des de Portugal fins a Canàries, que van ser 700 milles, ho vaig passar tan malament que vaig dir, uf, jo aquí no continuo, em retiro, no entenc aquest vaixell, és superior a mi, no sé com navega, no entenc res, vaig trencar un espi, ho vaig passar molt malament, vaig passar molta por, o sigui, em va retornar tot el dolorós d'altres regates en solitari, em va retornar els primers dies.
0: Vaja.
1: I vaig pensar, no, jo aquí no continuo.
0: I com és que vas canviar l'opinió?
1: Com és? Perquè vaig trucar a una amiga meva, la Rosa Escrivà, i li vaig dir, escolta, Rosa, no puc continuar, dic, Pilar, però és normal, són situacions molt dures, vaixell molt, molt petitet, amb poca seguretat, això ho has d'entendre, però ho has d'escollir tu. No tens cap obligació a continuar quan arribis a terra, si ja havies arribat a terra, doncs ara descansa, menja, i a veure com va la cosa. I arrel d'això, la vaig fer cas, i ja vaig començar a preparar el barco sense ja dir res més per creuar l'Atlàntic. I ja vaig creuar l'Atlàntic.
0: Molt bé, molt
1: bé. I vaig
0: bé.
1: Continuar.
0: Que l'Atlàntic tu ja l'havies creuat en moltes ocasions,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: abans.
1: Sí, sí. I després, quan vaig arribar a Antigua, la idea era creuar... la idea era, bueno, he creuat l'Atlàntic, però com que no he aconseguit patrocini, vaig estar per Barcelona l'any anterior buscant patrocini, com que no he acabat de trobar l'ajuda econòmica, doncs segurament me n'entorni cap a Barcelona, navegant. I vaig pensar, bueno, és la meva darrera oportunitat per l'edat que tinc, bueno, saps què? Parlo amb la família perquè jo tinc clar que vull continuar. I la família m'ha dit, endavant, t'ajudarem amb el que puguem, els amics, les amigues també, i vam fer una col·lecta, vam fer un crowdfunding, i vaig decidir-me 10 dies abans de que la regata comencés a que volia fer la regata.
0: Imagina, només 10 dies abans i amb aquesta solidaritat de la teva gent, no? Que et va ajudar
1: però
0: molt.
1: Però és per això que he acabat, perquè la gent és molt solidària.
0: Escolta, jo crec que és moment d'escoltar Beautiful. Escolta, jo crec que és moment d'escoltar Beautiful Day.

0: Beautiful Day de Coldplay, ens deia la Pilar, en aquest cas he cantat amb els U2, amb Chris Martin. Beautiful Day, dia maco, no? Per sí. Què? Per què, Pilar?
1: Perquè per mi és una cançó que celebra l'amor. Uh-huh. És és la bellesa de la vida, l'acceptació de la vida, i al cap i a la fi és la màgia de la vida, perquè la vida té màgia. Uh-huh. És una mica el que dèiem abans, no? Quan tu estàs de mal humor, estàs enfadada, estàs fent una feina que t'estressa, que no hi acabes d'estar bé, doncs tot allò que tu dones a la vida és com si la vida t'ho tornés. Uh-huh. Llavors hi ha aquesta màgia a la vida. Quan tu estàs feliç, estàs contenta, l'únic que fas és rebre això que estàs donant, aquesta alegria, aquest amor, això. Uh-huh. Això és la vida per mi.
0: I tu et sents d'aquesta forma ara perquè et seus contenta i feliç després d'haver fet el teu gran objectiu, que era aquesta volta sí. al món. No sé si escoltaves música al vaixell.
1: Sí que escoltava al començament, però al final estava tan a gust amb mi que no
0: volies,
1: la posava.
0: No? Sí, que escoltaves el propi silenci i el so de la natura, no?
1: Del mar. Sí, de la mar, sí.
0: De la mar, clar. Escolta, una mar que segur que és...

0: el mar és, ja ho dèiem abans, la teva terra, però també és, a vegades és traïdora, no? Què t'has trobat? Has trobat situacions molt complicades en les que has hagut de lluitar per la mateixa situació de la mar?
1: Vale, Marga, per mi la mar és traicionera o traïdora, però més que res a Mediterrani, perquè la previsió, les previsions, que no dic que no siguin bones, que de vegades venen grups que no estan a les previsions, llavors et fan una mica complicada l'existència a la mar.
0: Sí.
1: El Golf de Lleó, aquestes són zones molt, molt difícils de navegar.
0: Uh-huh.
1: La mar, diríem, oceànica, la mar de l'Atlàntic, de l'Índic, del Pacífic, potser si et trobes grups, sí que, com dius tu, doncs, no t'ho esperaves, però al cap i a la fi tens unes bones previsions on pots saber més o menys com ve la mar. O llegint-te la mar, llegint-te els núvols, pots una mica saber què et trobaràs.
0: Ah, i això
1: però sí que sí, això m'ajuda, i el que reconec és que he passat moments de molt mala mar, especialment l'oceà que més dur crec jo que va estar, és l'Índic.
0: L'Índic, sí.
1: Perquè està a l'Índic, sí, de fet és el mar Indi, no? El mar que és el mar complicat, no? Que tothom diu, vés en compte amb les corrents, amb les tempestes, vés en compte amb aquesta mar del sud, que és una mar de fons, que és molt gran, i que quan vas navegant amb un vaixell petit, és una mar que t'entra pel costat, pel través, i el que fa és que el barco et vagi volcant cap a l'altra banda. Si t'entra per l'esquerra, pel babord, et fa volcar per estribord,
0: cap a la dreta.
1: Sí, llavors jo anava lligada, alguns portaven cas per intentar evitar els cops amb el cap, però era una mar molt complicada, trencaves coses, la gent ho passava malament, tenies ganes res d'arribar.
0: Ja.
1: Bueno, això va passar a l'Índic.
0: Clar, això va passar a l'Índic. I com és, perquè ens fem una idea, no? Com és la teva vida dins del vaixell? Perquè és molt petit, perquè he llegit que deies que és incòmode, tot i que és estable, però clar, és que és molt petit. I com passes allà tantes hores? I l'alimentació, bueno, tot una mica aquella, la vida quotidiana, no?
1: Bueno, la vida quotidiana no és una vida que tingui... De tal hora faig això.
0: No, clar, no,
1: no. No va ben bé així, perquè jo estic 24 hores de guàrdia. El que sí que a mesura que van passant els dies vas aprenent quan són millors les teves hores de nit. Per exemple, jo dormo millor les nits perquè és quan els meus bioritmes baixen.
0: Clar.
1: Intento dormir grups d'hora i mitja, si puc 3 hores només, perquè quan estic molt cansada el meu cap diu prou i sense avisar-me es posa a dormir 4 o 6 hores i no em desperta cap despertador.
0: Ja.
1: Llavors haig de gestionar molt bé tot això i haig de conèixer si al començament amb una hora tens prou, quan vas passant els dies, quan ja portes 50 dies o més, o portes ja 100 dies, no hi ha prou amb això, has de dormir més hores, perquè ja vas acumulant el cansament. I tot això és un tema de gestió. El tema de menjar, jo menjo menjar mixta, que vol dir menjar fresc la primera setmana, jo menjo ous el màxim possible, l'únic que faig és tombar els ous, si es posa horitzontals, els poso en una direcció, els hi dono la volta a 180 graus cada dia, perquè em durin més temps. Llavors sempre tinc ous. Què més? Menjo també moltes llaunes i també menjo menjar liofilitzat, que és aquest menjar que li poses l'aigua bullint a dintre.
0: Clar,
1: que s'infla cap de 10-15 minuts, sí. I tu menges.
0: Clar, és que és tota una rutina diferent, no? Lògicament, a la que ara que estàs a casa, a Barcelona, doncs no s'assembla en res. I en tot cas deies abans que t'has adonat doncs, de la solidaritat de la gent, que has conegut gent. Clar, tu estaves sola, però al final doncs hi ha molta gent al voltant d'aquesta regata, no?
1: Sí, hi ha molta gent que d'alguna manera... Xavi, tinc una avaria al pilot elèctric, l'he obert, l'he mirat, però no sé com reparar-lo. Pilar, passa'm fotos. Agafo, li passo fotos al Xavi,
0: que
1: és el professor de l'Institut de Nàutica de Barcelona, que ensenya als nois joves, i m'explica per WhatsApp, imagina't, per WhatsApp com s'ha de fer la reparació.
0: I tu vas fent la reparació amb el WhatsApp.
1: Sí, però és ell qui m'ho explica, és ell qui m'ho explica.
0: Escolta, nosaltres...
1: Espera, l'últim que t'explico, per exemple, la Núria Riera, que tota preocupadíssima perquè m'arriben els paquets de Barcelona, Antigua o a Fiji, llavors són aquestes coses que tu, navegant, no pots fer-les i que algú més t'ho fa.
0: Pertany a un equip al darrere. Escolta, parlant de factures, i el temps també ens passa factura, que ens queda molt poquet. Sé que tens el vaixell que es diu Peter Punk, però no Peter Pan com el personatge de Disney, no? Peter Punk.
1: No.
0: Que és molt petit, que el tens a la venda i que, abans ho deies, doncs molta gent t'ha deixat diners per poder complir aquest somni i ara, doncs, diguéssim que has de fer un exercici, doncs, en aquest sentit, no?
1: Sí. La idea ara és vendre-me'l. De fet, el tinc a la venda.
0: Sí?
1: El tinc ara antigua. Uh-huh. Tinc un amic anglès que me'l carregarà en el transport amb un mercant i quan m'arribi a Palma de Mallorca l'hauré d'anar a buscar i a veure si aquells que m'han demanat que me'l volen comprar me l'acaben comprant per poder tornar el deute que tinc a tota aquesta gent que ha pogut col·laborar amb mi amb el meu projecte.
0: Clar. I escolta, i al final deies que al principi no coneixies el vaixell. És un vaixell, és un ésser inanimat, però suposo que al final és el company d'aventura, no? És el company.
1: Sí, que... ha sigut que em preguntaves abans, perdona, oi, que m'he liat. Doncs sí, bueno, ja m'he acomiadat d'ell. Quan vaig acabar la regata...
0: Per això t'anava a dir que deu fer pena, no? Deu fer pena, o no?
1: Sí, però sí que fa pena, sí. Jo sempre que em venc un vaixell ploro, i ara quan el torni a trobar i me'l vengui ploraré, sí. Sí, forma part del comiat, no? Del dol, digue-li com vulguis. Jo el passaré. Ja sé que és un vaixell, però el Peter Pan és aquest àngel de la guarda que m'acompanya en cada vaixell. I aquest és el Peter Pan número 6 o 7.
0: Ah, d'acord.
1: Això és el 7, si no m'equivoco.
0: O sigui que Peter Pan pren formes diferents en cada vaixell, però sempre és el mateix.
1: Sí,
0: és el mateix que t'acompanya.
1: Sí, l'ànima és sempre la mateixa.
0: L'ànima sempre és la mateixa, la de Peter Pan.
1: Sí. Doncs... El meu àngel de la guarda.
0: L'àngel de la guarda de la Pilar la converteix en imparable.

0: de Sia, Unstoppable, imparable, que ens ha demanat la Pilar per acabar i que et demano que breument m'expliquis per què acabem amb aquesta cançó.
1: Perquè és una... Jo crec que és una cançó que crida la confiança en tu mateixa, la força interior que tots tenim i que a vegades no som conscients que la tenim, i la resiliència, el fet de poder convertir els moments difícils en moments superables, no? I a més fer-ho amb tendresa, amb amor i amb... Bueno, per mi ha sigut el meu gran aprenentatge.
0: Doncs escolta, Pilar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona, per fer-nos viatjar una mica amb tu. Moltes felicitats pel que has aconseguit i sobretot que continuïs amb aquesta alegria que t'ha donat a fer el repte de la teva vida. Un petó.
1: Gràcies, Marga, i a tot l'equip. Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Us deixem amb aquest tema de Sia i tornem demà. Adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El president del Partit Popular i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, carrega contra el govern de Pedro Sánchez per la mala gestió de la crisi migratòria que viu Ceuta des de fa gairebé un mes. Li retreu que no acompanyi la població, que no prengui mesures perquè la ciutadania pugui recuperar la normalitat i l'acusa de mentider.
2: Hay la ministra de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, a la Guardia Civil y al gobierno. Y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo que mienten todos.
0: Enmig de tantes contradiccions, els populars demanen la compareixença de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència al Senat. El partit de Feijóo assegura que es personarà en la causa oberta a l'Audiència Nacional per aquesta crisi migratòria. Paraules també cap a la ciutadania, cap a una població que, segons el seu parer, ha estat abandonada per l'executiu. Una tensió més que evident entre els habitants de Ceuta i els migrants. En les darreres hores haurien detingut 4 marroquins per atacar amb pedres un grup de militars. Un sergent hauria resultat ferit lleu. I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat el nou centre d'atenció primària d'Almenar, al Segrià, acompanyat de la consellera de Salut, Olga Pané, que considera els CAPs un primer filtre abans que els pacients arribin als hospitals. Llorenç Llop.
3: El CAP d'Almenar, que està en ús des del 13 de juliol, ha costat gairebé 3 milions i mig d'euros i compta amb 37 treballadors, segons el govern. És el centre amb millor valoració de tots. A més, és el primer edifici de salut sostenible en combinar energia fotovoltaica i geotèrmia. El CAP del govern, Salvador Illa, diu que encara queden molts reptes per assolir, però que el sistema sanitari català és envejable.
4: Volem seguir sent excel·lents. Hi ha molts reptes, he dit, demogràfics, de demandes del pacient, de tecnologia nova que hem de saber incorporar. Hem de tenir valentia per poder reformar, per poder adaptar-nos a aquests canvis, per poder tenir recursos, però també hem de ser conscients de que tenim un molt bon sistema de salut.
3: Salvador Illa ha destacat la qualitat dels professionals de Catalunya i ha reivindicat la inversió en sanitat. Segons el president, actualment hi ha 57 CAPs en obres, 26 són nous en construcció i 31 es troben en reformes de millora.
0: I a tapeir d'agenda del govern, abans de la inauguració d'aquest CAP, han visitat el Parc Solar d'Alcarràs, també al Segrià, és l'epicentre de l'energia fotovoltaica a casa nostra. El president de la Generalitat ha fet un al·legat per augmentar les renovables, però recorda que cal destinar el 2% del territori per construir les diferents infraestructures. És l'anomenat Pla Plater, que aixeca polseguera entre alguns sectors i ajuntaments en contra del que planteja el govern. Des d'Esquerra Republicana advoquen per aquest ús de les renovables, però no es poden creuar línies vermelles. Ho verbalitza Elisenda Alemany, secretària general dels Republicans.
5: Que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port.
0: Les autoritats del Nepal localitzen el segon dels 3 espanyols desapareguts. Localitzat però no rescatat, matisen en un comunicat. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyols encara no s'ha pronunciat al respecte. És el nou balanç que fa incrementar també les víctimes mortals. Ja en són més de 660 i prop de 3.000 les persones desaparegudes. Els equips de rescat treballen enmig d'unes condicions adverses per les pluges i les tones de fang, que també van engolir pobles sencers i infraestructures. Preocupa que el fang acumulat a les lleres dels rius o que bloquegen preses naturals cedeixi i es produeixi una nova riuada. Per cert, que el papa Lleó XIV ha enviat una ajuda econòmica al Nepal, també ho ha fet la conferència episcopal italiana. I encara de l'exterior a Ucraïna, almenys 37 persones han mort i més d'una quarantena han resultat ferides en un nou atac rus contra un magatzem suposadament de munició en una zona propera a la capital, a Kiev. El president Volodymyr Zelensky va més enllà i adverteix que tots aquells que hagin permès aquest nou atac hauran d'assumir també responsabilitats. En esports, Gran Premi de l'Aragó, a les 3 ha començat la cursa a l'esprint amb un Marco Bezzecchi sortint des de la primera posició, seguit de Marc Márquez i el seu germà Àlex. Definides també les graelles de les categories inferiors, a Moto2 el madrileny Alonso López sortirà des de la primera posició i David Almansa, el pilot de Ciudad Real, ho farà a la categoria de Moto3. En futbol, Real Societat Espanyol a les 7 de la tarda i a segona Sabadell Almeria a les 5 i el Girona Las Palmas a quarts de 10 de la nit, i arrenca també la temporada temporada de la Lliga Femenina de Futbol Eibar Espanyol. És el primer partit amb representació catalana, serà a les 5 de la tarda. I ho deixem aquí, més notícies a les 4 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu, aquí a Ràdio 4, el programa que, com sempre, ens agrada explicar. El que fem és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. En aquest cas, aquesta tarda, tindrem la sort de conèixer la història de Kini Martínez Hernández. És una escriptora afrocolombiana que és resident aquí a Barcelona, però té una història molt interessant perquè és poeta, creadora i editora de projectes. I ara ha escrit un llibre molt interessant que defineix una mica i recull tota la seva vida d'activista. I ens acompanyarà també una setmana més la Laia Teruel, la nostra col·laboradora habitual, que ens portarà algunes propostes per poder gaudir d'aquest cap de setmana de temes literaris i altres propostes culturals des d'aquesta visió intercultural i feminista. Som a Ràdio 4, el D'on ets tu. Molt benvinguts.

0: Molt bé, doncs després d'aquesta interessantíssima conversa, ara passem... És el torn de la Laia Teruel, que crec que no canviem gaire el to de... Avui estem com molt temàtics al programa, no?
1: Sí, jo estic emocionada, després d'aquesta entrevista estic com...
0: No hi para menos.
1: La pell de gallina, no?
0: No hi para menos.
1: Però anem a intentar parlar d'alguna cosa, una mica vinculada, no
0: Val,
1: gaire,
0: doncs
1: vull dir que no serà tan interessant ni de bon tros, eh?
0: A veure, segur que ho aconsegueixes. A veure, la Laia, com cada setmana, ens porta temes, i jo crec que en aquest cas el que ens vens a presentar són algunes propostes, no?, que ja està bé aquest cap de setmana per poder gaudir de... No?
1: No, de cap de setmana, no. Vull enllaçant una mica amb que venia la Quini a parlar-nos de poesia i antiracista, interseccional.
0: Sí.
1: Avui vinc a parlar una mica de llibres, de sèries, que
0: per
1: segur
0: això,
1: que us sonen.
0: Per això...
1: Ah, però no és un pla de...
0: Ah, no és un pla de finde. És un pla més de general, per tu.
1: Sí.
0: Jo m'ho imaginava més de finde.
1: Pensava que volies ara fer una agenda... Que hi ha el dissabte.
0: No. Ja, per exemple, si ara tu ens recomanes coses, doncs que aquest cap de setmana pot ser una oportunitat.
1: Sí, al final recomanarem algunes coses. Començarem una mica amb la mirada crítica, farem una mica aquest procés que t'agrada tant, de tenir mirada crítica i acabar amb algunes recomanacions.
0: Va, tenim pocs minuts, però a veure si ho aconsegueixes.
1: Doncs una mica...
0: Això també és un repte.
1: Doncs vinga, avui revisarem alguns llibres, només alguns, ara ho dèiem, per adonar-nos elements que segur que hem passat per alt. Suposo que moltes oients ja imagineu que aquesta mirada que incorporarem és la interseccionalitat, que fa més de 2 anys que ens acompanya i que sí que a tu t'agrada tant, Moja. Mm. I vols parlar tu de què és la interseccionalitat, com a introducció?
0: De la interseccionalitat. Però sí, al final el que hem anat dient és que una persona, al final, l'atreveixen diverses desigualtats.
1: D'acord, que no sumen, sinó que és més... que genera una situació... El que
0: ah,
1: deia
0: no sumen?
1: Ella una mica. No, clar, la mirada interseccional...
0: Jo he explicat així, sempre. He explicat que suma.
1: Clar, no suma. No és
0: a dir,
1: que...
0: si tu ets dona, racialitzada, tot això va sumant, o no?
1: Es demana que no es digui que suma. Ho ha explicat molt bé la Quini, evidentment, que ens dona mil voltes, perquè ella deia, vius una situació que mai serà, em creuarà el mateix a mi que tu i no viurem la mateixa situació. Per tant, no podem sumar. Perquè jo seré dona, no? Hi haurà una dona racialitzada, negra, de classe pobra, n'hi haurà dues i no viuran el mateix, perquè cadascuna viurà, per les seves circumstàncies identitàries i per tot el que la travessa, una situació única.
0: Va.
1: Llavors vol dir que ens travessa però que no ens assuma.
0: És d'aquelles coses que ara tu m'expliques que després aquest diumenge jo estaré allà tranquil i diré ah, clar, això que m'explica la Laia.
1: Ah, però també ho ha dit la Quini, eh?
0: Sí, també, sí.
1: Vinga, va, comencem. Comencem una mica, vull comentar primer que la cultura patriarcal, ja ho sabem, i racista on vivim, ens ha educat, gairebé sense adonar-nos-en, en una mirada o l'altra, que és a dir, la persona no blanca, sempre és el personatge secundari, el salvatge o directament el decorat. Això entronca molt amb tot el que ens deia avui la Quini. I això no ho podem veure.
0: Això dius en el món cultural, entenc.
1: Sí, de tots els llibres que hem llegit, les novel·les que segur que ens sonen, com per exemple la novel·la de Jane Eyre, et sona? De la Charlotte Bronte?
0: A
1: que és
0: no.
1: Un clàssic del feminisme, no et sona, eh?
0: No.
1: Doncs la protagonista trenca amb les normes de l'època, és una novel·la clàssica. Va, et faré 5 cèntims perquè veig que no saps ni de què t'estic parlant. Mm. La protagonista és òrfana, creix patint abusos de la tieta, viu en un internat, però aconsegueix formar-se i mantenir molta independència. Quan accepta treballar com a institutriu en una casa rica, s'enamora del senyor i estan a punt de casar-se. Però hi ha un secret que fa que al final no es casin. I quin és aquest secret? Doncs aquest secret és que ja està casat, però la seva dona està tancada a les golfes a la casa perquè es diu a la novel·la que té problemes de salut mental. Anem a veure qui és aquesta dona. Aquesta dona és la Berta Mason, és criolla, nascuda a Jamaica, i a la novel·la se la descriu gairebé com un animal salvatge, violenta, boja. Diu que té cabells obscurs i una cara descolorida i ennegrida. És a dir, la lliçó que ens empassem, què és? Que la Jane Eyre, perquè pugui alliberar-se i tenir el seu final feliç, no? Que és acabar-se doncs, casant amb aquest senyor, perquè ella li diu, si estàs casat, jo no vull casar-me amb tu, la dona racialitzada i colonitzada ha de ser tancada a les golfes, silenciada, i a més s'acaba suïcidant. Quan es crema la casa. Llavors, clar, què ens està dient, no? Aquest llibre, que és un dels models de feminisme, no? Del feminisme blanc, doncs que tenim tots una mica els clàssics que en algun moment has de llegir, evidentment és feminisme blanc només aquí, no? Estem veient que hi ha tota una línia racista que l'hem passat per alt i que ni ens n'hem adonat. També tenim algun exemple aquí a Catalunya. Et veig molt concentrat, Moja?
0: Sí, és que he de posar com molta atenció perquè estàs dient coses molt profundes.
1: Saps em pensava que deies molt interessants.
0: I profundes, també. Llavors, he d'estar com molt atent. He d'estar com... Perquè en qualsevol
1: Vinga,
0: moment...
1: Vinga, un exemple d'aquí a Catalunya.
0: En qualsevol moment em preguntaràs...
1: A veure si et sona.
0: No
1: Mirall trencat
0: respondre.
1: De Mercè Rodoreda.
0: Sí.
1: Aquesta sí, no?
0: Sí.
1: Bé. Et sona una mica de què va?
0: Sí.
1: El vols explicar tu? El...
0: Tot i que m'agrada més Aloma, t'he de dir. Que també va per aquí una mica. Aloma m'agrada, és a dir, no sé, és un personatge... Perquè a mi Mercè Rodoreda sempre m'ha agradat molt perquè és, té aquesta capacitat d'aprofundir tant. És a dir, al final empatitzes tant amb la protagonista. Bueno, Aloma, la Colometa de la plaça al Diamant... però bueno, una mica Mirall Trencat va per aquí la cosa.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Mostra tota la genealogia, no? Generacions d'una família, com també una família d'alta burgesia, com acaba caient, no? Per tot el que té dins. Però com es mostra l'altra, la diferent, allà? Tu te'n recordes?
0: No, això es me'n recordo.
1: En aquesta novel·la surt un personatge, el de la Xitxarel·la, que és la minyona negra que el patriarca, aquest senyor que dius tu que t'agrada tant, porta de Viena. En tota la novel·la no té ni una sola línia de veu. Funciona com un objecte exòtic, abans ho deia la Quini, no? Un record de viatge que demostra aquest estatus que té el senyor que ha viatjat. I se la recorda més per un quadre on surt nua que no pas per la seva història i la seva vida. Que novel·les com aquesta ens mostren que la lluita feminista sovint l'hem limitat a les zones blanques i que tenim molts referents, però que encara, evidentment, no han creuat en cap moment doncs, la part d'antiracista, no?
0: Va.
1: Però, esclar, algú em pot dir... Escolta, que això són llibres antics, segur que ho estàs pensant, no? Del segle XIX, del segle XX... Ara les coses han canviat. Doncs vinga, mirem la cultura d'ara, si vols.
0: A veure, t'hem posat ara aquesta cantant, perquè l'has triat tu, aquesta cançó.
1: Kate Power, perquè és una mica...
0: Kate Power.
1: Ah.
0: Hate, es diu Hate, la cançó.
1: Sí, es diu Hate, es diu Hate. És una mica la banda sonora del que anem a parlar ara. Una de les bandes sonores, perquè ja sabem que les sèries... Anem a parlar del conte de la serventa, del conte de la criada, que segur que us sona, que és una sèrie que s'ha fet molt famosa, molt mainstream, de Margaret Atwood, que està basada en una novel·la del 1985. Segur que totes aquesta sèrie sí que et sona. Tenim al cap la imatge d'aquestes dones amb la túnica vermella, la còfia blanca, que viuen en una distopia terrorífica on els prenen els noms, les converteixen a la majoria en propietat dels homes i els prenen els fills només créixer per donar-los a l'elit. Et sona, no?, una mica, tot això...
0: Sí, sí, evidentment.
1: Clar, la Margaret Atwood, l'autora, sempre ha explicat que per escriure el llibre es va imposar la norma, ella mateixa, de no inventar cap tortura que no hagués passat ja a la història real de la humanitat. Clar, el que es va descuidar de dir quan va dir això és a qui li havia passat això. O sigui, ella no es va inventar cap tortura, però qui havia viscut això? I és que el fet de prendre-li el nom, d'utilitzar el seu cos només per obligar-les a tenir fills i per prohibir-li també llegir o escriure sota pena de mutilació, tot això és exactament el que els passava a les esclaves a les plantacions. Entronca molt bé amb el que parlava la Quini de tota aquesta genealogia, tota aquesta memòria que hem oblidat. Durant segles, les dones negres indígenes van patir exactament el que pateix la protagonista de la sèrie. Clar, aquesta sèrie ens ha horroritzat. Jo, a mi em té horroritzada, no? Et planteja... No sé si l'has vista sencera, no, Moja?
0: Com es diu la sèrie?
1: El conte de la serventa.
0: Ah, pensava que parlàvem d'una altra cosa ara. Si no, clar, clar, sí.
1: L'has vista o no?
0: Però el conte de la serventa... Estem parlant del cuento de la criada?
1: Sí, ja l'he dit.
0: Va, és culpa meva que en català no...
1: Sí, però he dit el conte de la serventa, el conte de la criada.
0: Sí, sí, sí, culpa
1: meva. He fet la traducció al principi perquè sé que la traducció al català a vegades no...
0: Exacte, el cuento de la criada,
1: estem a Ràdio Nacional, estem parlant en català.
0: Sí.
1: Però, clar, a mi m'ha horroritzat aquesta sèrie, però hem de tenir clar que no és el futur,
0: de
1: és
0: fet,
1: el passat de les zones racialitzades.
0: De fet, hi ha moments...
1: Ara connectes. Vinga, va.
0: No, que hi ha moments que saps la frase aquesta de esto parece el cuento la criada, que és molt actual aquesta frase.
1: Clar.
0: Jo a xarxes socials l'he vist molt, aquesta frase, que diuen, saps, de situacions que veus injustes i dius, això és el cuento la criada. Vull dir que és una analogia que
1: s'utilitza perquè és molt mainstream aquesta obra. Clar, què passa aquí? On hi ha la crítica? Occident només s'ha esgarrifat amb aquesta història quan s'ha imaginat que les túniques vermelles les portaven dones blanques de classe mitjana. I hem oblidat que la història del nostre basat en estar occidental actual precisament ha estat fer-li això mateix a dones del sud global. Les teòriques antiracistes, i això segur que la Quina ens en parlaria molt, diuen que això és apropiar-se del trauma, l'apropiació del trauma. No?
0: Apropiació del trauma.
1: Que les dones blanques ens apropiem d'un trauma que en realitat no hem viscut en pell, l'hem viscut en una ficció, però no perquè en manifestacions hem vist que fins i tot hi ha dones, no?, que es vesteixen de criades amb aquestes còfies per reivindicar els drets de les dones, no?, però que és una cosa que no hem viscut ni reivindiquem.

0: Apropiar el drama. Quan dius un concepte nou, és a dir, és quan a mi, saps? Jo activo totes les neurones i...
1: Haurem d'anar dient molts conceptes nous, llavors. Després em dius, hi ha masses conceptes nous.
0: Funciono així. Potser deu ser com una cosa col·lateral del TDAH, que quan, saps, deus tocar... És com tocar tecles. Has dit, has tocat aquesta tecla i he activat.
1: T'hem de trobar les tecles, a tu. Mira, un detall abans d'acabar de parlar del conte de la criada que m'ha semblat molt interessant. La sèrie, ho he dit, la sèrie està basada a la novel·la del 1985. En aquella novel·la era obertament supremacista, blanca. No hi havia cap persona de color, perquè totes les persones negres, jueves, són deportades o directament exterminades.
0: És que s'enfadaran amb nosaltres, perquè hem dit persona de color.
1: Sí, sí, jo mai ho dic, eh? Sí, sí.
0: És que... S'enfadaran amb nosaltres perquè... Bé, no s'enfadaran.
1: No, però hem de dir que persona de color és una expressió que s'utilitza, per exemple, als Estats Units, perquè clar. Sí que és un concepte, però aquí, de quin color, no?
0: Clar. És persona racialitzada, no? Sí.
1: Persones negres.
0: Exacte. Ara he fet mansplaining o no? Sí.
1: No, home, no.
0: Ah.
1: No, perquè estan parlant d'una cosa de... I tu ets racialitzat,
0: és veritat,
1: moja.
0: És veritat.
1: Estàs parlant de tu mateix, al revés?
0: Sí. En aquest cas, no persona negra, però sí, una persona...
1: Racialitzada,
0: sí. No? Bé, hi ha bastant debat, amb aquest concepte. Que, bueno, que això en podem parlar un altre dia. I pregunta...
1: Sí, sí que t'agrada aquest debat.
0: Sí, sí, perquè hi ha gent que està a favor de parlar de persones racialitzades i persones que no.
1: Crec que ara és comú, o sigui, sí que és una mica més que s'ha acceptat bastant utilitzar aquest concepte en cercles, no? Però sí, sempre
0: molt
1: hi ha debat
0: bé, doncs,
1: en tot.
0: Ens queden molt pocs minuts.
1: Bueno, no he acabat de dir, sí, acabo només això, que a la sèrie... Sí,
0: dos,
1: que surten,
0: dos minuts
1: sí que surten criades negres, perquè es va decidir doncs, portar-ho una mica a l'actualitat. Acabem ja, però no hem pogut una mica fer cap recomanació. Vaig a parlar només una recomanació pels caps de setmana.
0: Sí.
1: És la Jo, Tituba, la bruixa negra de Salem, de Marie Conde, que a més hi ha una obra de teatre que la Cathy Say, de les Say Sisters, no sé si et sona, ha estat un parell d'anys fent-la, perquè era de Perifèria Cimarrones, que malauradament ha tancat relativament fa poc. D'aquest grup de teatre també afrofeminista. I aquesta obra parla de les bruixes de Salem, però li dona el micròfon a una d'elles, que és una dona negra. Llavors posa la veu, el que dèiem, una mica de qui té la veu, no? Aquest és un monòleg que li dona la veu a ella. I aquesta obra ha rodat bastant, l'any passat estava a l'Espai Texas, i ha estat superinteressant, i la novel·la també és molt interessant. Una recomanació per veure que actualment, i hem tingut aquí la Quini, i també abans, doncs hi ha veus negres, de dones negres molt interessants, a qui podem llegir. I aquí podem escoltar directament i no cal
0: anar... Alguna altra, així ràpidament, en 30 segons?
1: Va,
0: que
1: faig l'última. Sí. Podem recomanar Chimamanda Ngozi Adichie, que és una clàssica, la seva novel·la americana, acabat a Mac, que utilitza la veu de l'Ife Melo, que és una noia nigeriana, per destrossar amb molt d'humor i ironia el racisme progre i paternalista de societats occidentals. Jo crec que també és una gran recomanació per aquest cap de setmana.
0: Molt bé. Escolta, Laia Teruel, moltes gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat a la
1: programa
0: completa. Escolta, no marxis. Escolta, saps que s'ha fet viral a les xarxes socials un trend? Si jo et dic la frase "està molt transparent", tu saps de què va?
1: La veritat és que no.
0: No, eh? Va, és que acabarem amb aquesta cançó. És una cançó que s'ha fet molt coneguda a xarxes socials, entre els joves, i amb això acabarem, escolta. Jo crec que...
1: Vinga, estaré molt atenta.
0: N'estic convençut.
1: Però entendrem que és això de...
0: Sí, ho entendreu. N'estic convençut que tota la gent que ens estigui escoltant ara, que molta gent ens escriu, per cert, quan el dissabte que està escoltant el programa, ens escolta molt cuinant. No sé, deu ser una hora que passades les 3 de la tarda la gent cuina. O en cotxe, també. Però aquesta cançó connecta molt amb aquest tren que doncs, els joves de Catalunya, parlem de joves de Catalunya que estan... De fet, el Cabro Rock, que va tenir lloc fa poc.
1: He vist algun... Cap de setmana ha passat.
0: Sí, he vist algun vídeo que tot el públic parla...
1: Però què és? Però explica'ns.
0: Bueno, ara l'escoltaràs, acabarem el programa amb això. I ara l'escoltaràs. Doncs ha estat un plaer compartir amb tots vostès el programa, el D'on ets tu, a Ràdio 4. Els desitgem que tinguin molt bon cap de setmana.

0: Són les 4. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. El Partit Popular es personarà a la causa judicial de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada de milers de migrants a Ceuta a finals de juliol. Així ho ha anunciat el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que carrega contra l'executiu per haver abandonat, diu, la ciutat autònoma. Feijóo ha demanat també que comparegui al Senat la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Esperanza Castelleiro, per a que esclareixi de quina informació disposava el govern.
1: ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? Y os digo, pues, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta, y los responsables del abandono tendrán que comparecer i rendir cuentas ante la justicia.
0: De la seva banda, el govern s'afanya a habilitar més espais d'acollida temporal. Segons la ministra de Sanitat, 3.800 ja es troben a centres habilitats i s'espera poder albergar la totalitat de 5.000 migrants en un termini de 2 a 3 setmanes. El Ministeri de l'Interior, de la seva banda, espera resposta de Brussel·les després d'haver sol·licitat a Frontex més efectius per agilitzar la identificació dels migrants que no tinguin dret a asil. El parc fotovoltaic més gran de Catalunya, situat al Carràs, al Segrià, ha entrat avui en funcionament uns equipaments que permeten duplicar l'energia fotovoltaica a casa nostra. La creació d'aquest parc ha permès, volíem dir, impulsar les energies renovables. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat al diàleg i al consens perquè cal escollir un 2% del territori per instal·lar les noves infraestructures. El Pla Ter, segons Illa, farà que Catalunya sigui autosuficient i no depengui energèticament d'altres països.
2: Ho vam dependre de Rússia, ho vam dependre de països amb règims efectivament que no són democràtics, ho vam tenir dependència exterior en matèria energètica o ho vam apostar per l'autonomia energètica. Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim, sol sí.
0: L'objectiu del govern és triplicar la potència per al 2030 i multiplicar-la per 12 l'any 2050 fins a arribar a les 60.000 megawatts. Energies renovables sí, però no es poden creuar línies vermelles, segons Esquerra Republicana. Elisenda Alemany, secretària general.
3: Que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés de esmenes que esperem que arribin en bon port.
0: De l'exterior, les autoritats del Nepal localitzen el segon dels tres espanyols desapareguts. Localitzat sí, però no rescatat, matisen en un comunicat. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol encara no s'ha pronunciat al respecte. És el nou balanç que fa incrementar també les víctimes mortals. Ja en són més de 660 i més de 3.000 les persones desaparegudes. Els equips de rescat treballen enmig d'unes condicions adverses, pluges i tones de fang que també van engolir pobles sencers i infraestructures. Preocupa el fang acumulat a les lleres dels rius i a preses naturals perquè podria cedir i es podria produir una nova esllavissada. Per cert, el papa Lleó XIV envia una ajuda econòmica al Nepal, també la Conferència Episcopal Italiana de 500.000 d'euros. Coneguem ara la previsió del temps amb Jordi Oriosa. Emet, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a Catalunya, temps estable, amb predomini del sol i del cel clar, excepte intervals de núvols alts a l'extrem oriental i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens cap a l'interior baixen una mica al litoral central i no canvien a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà del sud-est al litoral i al prelitoral i de l'oest a l'interior. Demà s'espera cel clar, excepte intervals de núvols baixos a l'extrem sud al matí i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures, en ascens, excepte al terç sud, en variaran poc. Demà s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Girona i Lleida. Demà, vent fluix variable al matí, tendint al migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'AEM.
0: I els esports. Marc Márquez s'imposa la cursa sprint del Gran Premi de MotoGP a l'Aragó. El pilot català ha deixat enrere el seu germà i l'italià Bezzecchi. Demà Bezzecchi sortirà des de la pole amb els germans Márquez, Raúl Fernández, Jorge Martín i Pedro Acosta. Ho faran des de la segona línia. Tornem, ja ho saben, amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia. Bona tarda.
5: Ràdio 4. Ràdio 4. Vallès.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Què tal? Bona tarda. Com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins a les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem a Old City, a Sopa de Cabra, Shakira, Nicky Jam, quina barreja, eh? I també una mítica, mítica, mítica de quan sortim de festa, atenció amb això, de José de Rico i Henry Méndez. Però abans comencem amb una que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Shrek, és de Smash Mouth i es diu I'm a Believer.

Anem ara amb una del 2016 que jo crec que encara de tant en tant ballem, almenys jo, quan la posen a la ràdio i la fan sonar a la ràdio, com serà el cas ara mateix, doncs encara la ballo. És del DJ Jonas Blue i de la cantant JP Cooper i es diu Perfect Strangers.

I ara anem a buscar quins tresors amaga el disc Tara, de Scissor Sisters, i si rebusquem una miqueta, hi trobem aquesta de l'any 2006, que es diu I Don't Feel Like Dancing.

Arriba un moment que ens agrada especialment en els programes, que és el moment aquell de quedar-nos a casa nostra, de veure i escoltar els nostres cantants, i en aquest cas, una de mítica, del Sopa de Cabra, que es diu Camins.

Camins, sopa de cabra. A més, aquesta no fa massa que la veu escoltar segur, i més si estàveu al Camp Nou el dia que Gerard Piqué va acomiadar-se de l'afició blaugrana, perquè és la que va fer sonar per poder-se acomiadar i fer la volta d'honor. I del sopa de cabra a una cançó que es diu Forget Me i que ens encanta. Yeah.

i de Forget Me a una cançó que l'any 2013 i 2014 va rebre els premis de millor cançó del moment, millor vídeo musical, millor cançó R&B. No ens estranya, és d'Alicia Keys i es diu Girl on Fire. She's just...

I ara vaig explicar-vos una història perquè el cantant de Plain White T.S. es va enamorar de Delilah Di Crescenzo, que era un atleta d'obstacles, però clar, què passava? Que ella tenia parella i què va fer ell? Doncs intentar escriure-li una cançó per enamorar-la i el que ha fet al final és enamorar-nos a nosaltres. Escoltem Hey There Delilah.

I ara anem a escoltar una cançó de l'any 2009 de la mà de Old City, es diu Fireflies, i després aprofitaré per explicar-vos una petita anècdota sobre el cantant, sobre Adam Young.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ara escoltàveu aquest Fireflies de Old City i justament el seu cantant Adam Young, no sé si ho sabíeu, no sé si teniu iPhone, però és el creador de la melodia de trucada original dels iPhone. De fet, si l'heu fet servir alguna vegada, segur que a partir d'ara us en recordareu d'ell. I després d'aquesta anècdota, doncs arriba el torn de David Guetta i de Sia amb Flames.

Us explicàvem dies enrere en altres programes que a l'abril ens va deixar el cantant de The Wanted, Tom Parker, i al seu enterrament van posar una corona de flors amb la frase «Glad you came», fent, jo crec, una mica de referència tant al sentit de la frase en si com també a un dels seus grans èxits. Així que avui, com a un homenatge cap a ell, fem sonar aquest «Glad you came».

Arriba el torn de l'últim llançament de 21 i, no estan sols, també Love of Lesbian. Així que fem sonar els imprescindibles de Ràdio 4, La vida moderna. Dale, Pepu.

0: hoy se me está haciendo bola.
1: La veritat és que hem trigat a escoltar a Charlie Puth. Feia temps ja que no escoltaven cap dels seus nous èxits, bàsicament perquè no n'hi havia, però ha tornat amb força i, a més, ben acompanyat, perquè ho ha fet amb BTS i amb Jungkook, i això es diu Left and Right.

Dins l'àlbum de El Dorado, de Shakira, de l'any 2017, hi tenim una col·laboració que jo crec que ens agrada. Va arribar al número 1 de les llistes d'èxits, de fet. És amb Nicky Jam, i això es diu Perro Fiero.

Falten dues cançons per dir-vos adeu, però quines cançons, eh? Perquè ara mateix, atenció amb això, farem sonar aquesta de fa 10 anys amb Mr. Worldwide, Pitbull, i el grandíssim Marc Anthony, que ens encanta, especialment a mi, us he de dir. I aquesta cançó es diu Rain on Me. Girl, my-

I la cirereta del pastís és aquesta d'Electro Latino de 2012, us ho dèiem a l'inici del programa, de la mà de Henry Méndez i de José de Rico. Es diu Rayos de Sol i amb aquesta ens acomiadem. La setmana vinent hi tornem, això sí, i mentrestant el que us diem sempre, gaudiu de la tarda i sobretot que no falti la música a la vostra vida. Que tingueu bona tarda. Adéu, adéu.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El comissari europeu de migració confirma que ha rebut la petició d'ajuda sol·licitada pel Ministeri de l'Interior espanyol pel que fa a la crisi migratòria a Ceuta. Magnus Brunner veu amb bons ulls les mesures addicionals que Espanya ha adoptat per fer front a la situació que continua, diu, sent molt complicada. Precisament el Partit Socialista ja ha respost a la petició del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demanava la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència per donar explicacions. Segons el portaveu socialista al Senat, no poden comparèixer a la Cambra Alta, sinó que ho hauria de fer en una comissió de secrets al Congrés. Juan Espadas, a més, acusa a Feijóo de fer de líder de l'extrema dreta perquè va ser Vox, recorda, qui va demanar la compareixença de Castelleiro divendres passat. També diu que la taula va rebutjar per unanimitat aquesta sol·licitud. El Partit Popular, això sí, es personarà, diu, a la causa judicial de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada de milers de migrants a la ciutat autònoma. Així ho ha anunciat Alberto Núñez Feijóo.
2: ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? Y os digo, pues, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta. Y los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia.
0: Cap de setmana de molt de moviment a les estacions de tren, ports, aeroports i també a les carreteres catalanes. Adif ha programat 471 moviments ferroviaris a l'estació de Sants i Renfe. Ha habilitat 92.000 places de divendres fins dilluns.
3: Ara començo. Vaig amb la meva parella a Madrid per anar a veure The Weeknd. Home, jo penso que al setembre hi ha menys gent.
4: Pues hoy termino las vacaciones y ahora pues lo afrontan mal porque de venir todo maravilloso a volver a la rutina.
5: Mal, porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
6: Pues terminamos y se lleva muy mal y no tengo ganas, claro, de volver al trabajo.
0: Record també a l'aeroport del Prat, on hi ha programats més de 4.400 vols entre arribades i sortides. Són 100 més que l'any passat. Molta precaució, doncs, a les carreteres perquè s'espera un gran volum de trànsit, especialment a l'AP7 i l'A7. Els vehicles de l'operació Tornada se sumen als desplaçaments del Gran Premi de MotoGP a l'Aragó. La DGT ha desplegat un dispositiu especial per afavorir la circulació. I encara en clau de mobilitat normalitzat, des d'aquest dissabte el servei de la línia L1 de metro entre Florida i Plaça de Sants, després d'un mes i mig d'obres, unes actuacions que han servit per renovar gairebé 2 quilòmetres de via i la senyalització d'alguns trams i també substituir part de la catenària. L'objectiu és reduir el nombre d'incidències i també les vibracions i que el passatge pugui recuperar confort i la fiabilitat amb la línia L1. Transports Metropolitans de Barcelona ha invertit 11 milions i mig d'euros. I de l'exterior, Islàndia vota avui en referèndum si reprèn o no les negociacions amb Brussel·les per formar part de la Unió Europea. A debat, baixar la inflació, la inestabilitat mundial o el manteniment de la sobirania del sector pesquer, molt important per l'illa. A nivell geoestratègic, la integració de Reykjavik podria enfortir la presència europea a l'Àrtic. S'han habilitat 200 punts electorals arreu del país, tot i que el 20% del cens ja ha votat per correu. El resultat de la consulta el coneixerem a partir d'aquesta mitjanit i encara de l'exterior. A Ucraïna, almenys 37 persones han mort i més d'una quarantena han resultat ferides en un nou atac rus contra un magatzem, suposadament de munició, en una zona propera a Kiev, la capital. El president Volodymyr Zelensky va més enllà i adverteix que tots aquells que hagin permès aquest nou atac hauran d'assumir responsabilitats. I als esports, Marc Márquez, campió de la carrera a l'esprint del Gran Premi a l'Aragó de MotoGP. Llorenzo, bona tarda.
7: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat el circuit de Motorland del Canyiz per davant del seu germà Àlex i de Marco Bezzecchi. El pilot cerverí suma la seva cinquena victòria a l'esprint després de dominar la cursa des del principi. Demà, carrera a les 2 de la tarda, Marc Márquez sortirà segon i intentarà continuar escalant posicions a la classificació del Mundial. Ara mateix és tercer a 4 punts del segon i a 33 del líder Jorge Martín. En ciclisme, Gironès. Vuitena etapa de la Vuelta. Queden 36 quilòmetres per arribar a Xeraco, la meta situada a Xeraco. L'escamot acaba d'atrapar a l'espanyol Sinué Fernández, que estava escapat en solitari. L'eslovet Tadej Pogačar continua sent el líder de la general amb gairebé 4 minuts d'avantatge. En futbol, l'espanyol juga al camp de la Real Sociedad a partir de les 7 de la tarda. L'equip perico buscarà seguir amb les bones sensacions d'aquest inici de temporada. I tercera jornada per l'equip masculí, el femení ja debutant al primer partit de Lliga des de les 5 de la tarda. En joc el duel a Eibar, minut 5 de partit, es manté l'empat inicial a 0. I a segona divisió també, jugant el Sabadell contra l'Almeria, debut dels arlequinats a casa, minut 5 de partit, empat a 0. Al marcador, a 2:15, el Girona rebrà a les Palmes.
0: Gràcies, és tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
1: Ràdio 4. Catalunya Express. Amb Joan Arenas. A Ràdio 4.
8: Hola Joan, hola avions del Catalunya Express, som Ginesta i estem molt feliços i molt contents perquè avui estrenem Les coses senzilles, un nou llançament que esperem que us agradi moltíssim. És una cançó que parla d'estimar les imperfeccions pròpies i del món que ens envolta i d'anar sobretot una mica més a poc i cuidar-ho tot una mica més. Esperem que us agradi moltíssim. Una abraçada.

Així ens agraden les coses, senzilles, igual que els agrada a Ginestà, que ells mateixos ens han presentat aquesta cançó, que es diu Les coses senzilles, i que avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Què tal? Bona tarda i benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. Però, clar, també pots escoltar-nos a les remissions o bé en format podcast a través de la pàgina web de Ràdio 4 o a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, coneixerem a la Carola Ortiz. És una artista de llarga trajectòria internacional, perquè ha voltat el món amb la seva música, ens ho explicarà, i acaba de publicar un disc que du per títol Allà, un disc d'encàrrec, en el que posa música una sèrie de textos poètics, i un disc que avui ha pogut venir a compartir amb nosaltres al Catalunya Express. Serà a la segona hora d'avui dissabte. I abans, en aquesta primera, rebrem un duet que està de moda i està d'actualitat perquè el seu disc de debut, que ja s'ha acabat de publicar, és un dels més destacats de la temporada i un dels més aclamats per la crítica. Es tracta del duet Alosa, que justament avui estaran actuant a l'Auditori de Barcelona amb les entrades exaurides i serà l'inici d'una gira que les portarà per diferents dates i ciutats del nostre país. Per tant, estigues atent a la cartellera i no et perdis la proposta d'Alosa. El primer cant del matí és el nom de l'àlbum que avui comparteixem nosaltres aquí al Catalunya Express. Abans, però, una cançó que és l'últim single d'avançament del que serà el primer disc de Gavina MP3, que ja té data, serà el 7 de novembre. Abans, però, escoltem Les coses senzilles.

0: Catalunya Express, tardes de música en català a Ràdio 4.
1: Que no hi ha varietat? Escolta el Catalunya Express de Ràdio 4.

0: Flors i Violes és la cançó que obre el disc El primer cant del matí de les nostres convidades d'aquesta hora, que són la Julieta i la Irene, Julieta Vidal i la Irene Romo. Què tal, com esteu? Bona tarda.
1: Molt bé, hola. Molt contentes.
0: Com a nom artístic, que no ho he dit, són a l'OSA. Benvingudes al Catalunya Spes. Crec que no he vingut mai.
2: No.
0: Però clar, és que sou tan joves. És normal que no heu vingut mai abans.
2: Bueno, ens encanta estar aquí, o sigui que perfecte.
0: Doncs gràcies. Heu fet un disc fabulós, sabeu, eh?
1: Ai,
2: gràcies.
1: Que bé.
0: Que té alguna cosa aquest disc. Que és d'aquells discos que dius, no té res, però ho té tot. No sé com dir-ho.
1: Que bé. A nosaltres ens agrada molt que la música sigui una cosa molt orgànica, que l'escoltis i que t'entri perfectament, però que diguis, uah, té alguna cosa que no... que igual no sé què té.
2: O que no m'esperava, no, també.
0: Sí. Això vol dir que aquest comentari us l'ha fet més d'una persona, a part del que acabo de fer jo. Doncs.
1: Bueno, ens passa que ens diuen com, clar, aparentment és tan senzill el que feu, però tot i així ens connecta tant, o de cop quan m'ho poso a fer no em surt, o coses així, que... I sí, això sí que és una cosa que ens han dit. I, bueno, a nosaltres ens encanta, vull dir...
2: Sí.
0: Clar, és que fer les coses així tan senzilles, tan despullades, és molt més complicat, molt més difícil que no pas farcir-ho i que sigui una cosa així com ampulosa. I és la gràcia que té el vostre disc. Una de les gràcies, perquè en té unes quantes. Per exemple, aquesta barreja que feu d'això, d'adaptacions de cançons tradicionals, molt a la vostra manera, em fa l'efecte, i cançons pròpies. M'agradaria saber com heu buscat aquest equilibri entre cançons que ja coneixíem de la tradició catalana i el que vosaltres aporteu de nou.
2: Clar, nosaltres quan vam començar a fer el disc teníem molt clar que volíem fer algunes cançons tradicionals perquè o ens agradaven molt o les estàvem descobrint en aquell moment, però també volíem tenir-ne de pròpies amb aquest so una mica tradicional i també com tenir aquest repte d'endinsar-nos en aquest món i fer les nostres cançons tradicionals, com La Breta del Foc, que ja l'havíem fet feia molt, però que la gent ens deia, ostres, això sona a cançó tradicional, aleshores volíem seguir com per aquest camí. I sí, realment, el so és molt nostre i no hem hagut de batallar-ho moltíssim, però hem muntat una mica per aquí la cosa.
0: Clar, quan es toca això, repertori de música tradicional, hi ha el que diu, no, és que això s'ha de respectar al 100% i s'ha de ser estricte fins a l'última coma, i hi ha gent que diu, no, jo me la vull fer meva i la vull portar cap al meu camí. Jo entenc que vosaltres heu anat per aquesta segona visió de les coses, no?
1: Sí, total. De fet, alguna vegada ens han comentat com, però aquest instrument que toqueu no és català. Per exemple, el pandero quadrat que toquem no és català, és
0: no,
1: de Salamanca.
0: No, com que no és català?
1: N'hi ha de catalans, però aquest nostre que no toquem... O sigui, el que toquem nosaltres sí. No ho és, perquè el toquem amb porra i això es toca fora de Catalunya. A Catalunya es toquen uns més primets i es toquen amb les mans. O sigui, que realment és diferent, però perquè nosaltres tampoc no hem anat mai a fer una cosa com... Vale, el que sigui pur i el que sigui original. O sigui, nosaltres fem el que ens surt, el que ens agrada, el que ens ve de gust i no ens plantegem si és canònic o si és una cosa que s'ha fet així sempre, sinó simplement com a nosaltres ens sona, com ens agrada, si ens connecta i trobar la nostra pròpia tradició dintre de la tradició, no? Vull dir, fer una mica el que ens vingui de gust, sempre i quan sigui a favor de la música.
0: De què us ve aquest gust per la música tradicional? D'on surt això?
2: Realment no ho sabem, no ho tenim gaire clar. Potser quan érem petites ens van ensenyar algunes cançons així, com a la coral, però és algo que ens ha vingut bastant de nou, en el sentit que ha vingut de la recerca que hem fet i de Coetus, també, d'un grup que ens encanta, que ens va animar a fer la recerca.
0: Eh? Clara Peia, no?
2: Clara Peia potser també ha fet coses amb Coetus.
0: No, estava Coetus, sí, al principi.
1: Ah, sí. Uau!
0: A veure, ara m'he tirat a la piscina, però jo diria que sí.
2: Pot ser.
1: Bueno, és que, bueno, que tots veuen... o sigui, les cançons tradicionals, tothom s'ha inspirat en elles, o molta gent, i és guai que estigui dintre de cadascú.
2: Sí.
0: Sí, estava
1: sí, sí, no.
0: Estava d'allò, eh?
2: Ah, vale.
0: A la pomada, a la Clara Peia dels Coetus.
2: Ah, que bé.
0: Jo m'he aventurat i quan
2: no,
0: he
2: no,
0: vist
2: no,
0: dubtar...
2: Sí, sí, és que ha passat moltíssima gent per Coetus i realment tothom m'ha agafat una mica de... O sigui, és un grup que inspira moltíssim.
0: I tothom ha agafat el que li ha interessat
2: sí,
0: i s'ha fet seu.
2: Exacte.
0: Tornem a això d'adaptar música tradicional. Les lletres les heu respectat al 100% o també heu fet de més i de menys?
1: Sí, també hem fet... O sigui, no les hem respectat al 100%. Clar, també passa una cosa que de versions de cançons tradicionals n'hi ha mil, no? Que vull dir que nosaltres cantem una versió i de cop ve algú i diu, no, jo aquest pronom no el dic així, sinó que ho dic això. O jo he canviat aquests dos versos. Clar, al final la tradició oral és el que té, no? Que va variant molt. Però nosaltres, les que hem trobat en llibres o en cançoners, sí que intentem fer més o menys el que diuen les estrofes, a vegades intercanviem l'ordre, però sí que n'hi ha d'altres que hem ficat versos nostres que hem tret i hem desfet com hem volgut.
2: Per exemple, Marieta Cistellera, sí que hem fet nosaltres els versos, i també hem parlat d'aquesta cosa de la ciutat i l'hem urbanitzat
0: una mica. Marieta Cistellera com molt urbana i molt deixar d'anar.
2: Exacte. Sí, exacte, i com diem les coses molt com són. També el cant dels ocells vam decidir retallar algunes estrofes, o sigui, alguns versos
1: que... Sí, retoquem com ens
2: surt i com, si hi ha alguna cosa que no volem dir, no la direm, perquè ja que podem canviar una mica, ho aprofitem.
0: Com a exemple d'això que ara parlem amb elles, vull que escolteu aquesta adaptació que fan de El cant dels ocells.

0: Avui estem amb Alosa, venen a presentar-nos el seu primer àlbum, titulat El primer cant del matí, una barreja d'això de música tradicional i cançons pròpies, que també ve una mica doncs, això del so tradicional. Un disc que conté col·laboracions, entre d'altres, amb Habla de mi en presente, que m'agradaria que m'expliquéssiu com hi heu arribat i com va anar tot això.
1: Doncs nosaltres teníem la cançó de Nenes de Ciutat, era una cançó que teníem dintre del nostre repertori i volíem incloure en el disc, i com que era una rumba, vam pensar, uau, perquè no els diem Habla de mi en presente, que ens agraden molt, que els havíem vist i que en directe són superpotents i ens encanten.
0: Han fet una EP, ho sabeu,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, fa molt poc. I això, teníem moltes ganes com que ells hi posessin de la seva part i que aquesta cançó, que a nosaltres ens sonava d'una manera, que sonés també una mica Habla de mi en presente. Llavors els hi van proposar i els hi van cantar, els hi va fer molta il·lusió, ho van agafar des del primer moment, van fer una estrofa ells i tot, vull dir, com que es van fer molt seva la cançó i és justament el que volíem, o sigui que va ser super orgànic, super natural i un procés molt divertit per nosaltres.
0: Sí. Mm-hmm. I una cançó rodona, per cert. Una altra de les col·laboracions és la que feu amb Tarta Relena, perquè d'alguna manera, clar, jo no sé quin vincle teniu amb Tarta Relena, perquè potser hi ha gent que es pot arribar a confondre, fins i tot. Bueno, confondre no,
1: sí.
0: Però esteu una mica la mateixa lliga.
2: O comparar una mica, que sí, ens va passar això, no?, que al principi la gent ho comparava en el sentit també musical i ens va sobtar perquè realment musicalment, o sigui, a nosaltres ens encanten però hi ha moltes diferències, sí. Però aleshores vam agafar aquesta cançó que elles també tenen aquest poema musicat perquè és un poema musicat de Lorca i aleshores les Tarta tenien el seu tema i nosaltres teníem el nostre i vam dir, ostres, doncs ens apoderem una mica d'aquesta frase de s'assemblen i fem un tema juntes i a sobre el tema que fem juntes és el tema que compartim una mica, no? I va venir d'aquí, no les coneixíem, es van sumar molt ràpid i ens va fer moltíssima il·lusió i vam quedar i veure-les treballar realment ha estat increïble i ens ha fet aprendre molt de què és ser un duet també i de la manera de treballar.
1: Sí.
2: I ara doncs ara ja ens coneixem.
1: Sí, i el resultat estem supercontentes, és això, també van posar molt de la seva part i com de la seva imaginari de producció i d'arreglos de veus i estem supercontentes.
0: Com va néixer el duet Alosa? Explica'm una mica com us vau trobar i com va començar el projecte.
1: Ens vam conèixer estudiant al taller de músics a la carrera, fent el superior, i vam coincidir en una assignatura que era de tocar junts, o sigui, tocar amb més gent i tal, i vam connectar molt a nivell, sobretot, d'amistat. Ens vam fer molt amigues al principi. Recordo com compartir-nos coses molt íntimes al principi de tot, d'haver-nos conegut de molt poc, i ens estàvem explicant coses que realment, igual jo no li havia explicat a molta gent, i li estava explicant a la Irene. Yeah. I a partir d'aquesta connexió i com d'obrir-nos tant, doncs vam veure que també compartíem aquesta manera d'entendre la música. Teníem moltes ganes de tocar juntes, d'arranjar temes. I abans la pregunta que has fet de com ens agrada tant com les cançons tradicionals, és que jo crec que va anar tot de la mà, vull dir, ho vam descobrir bastant alhora, vam com agafar-ho juntes i per això crec que has pogut sortir a l'Osa, perquè l'interès ha nascut des del primer moment i les dues hem après alhora, saps? Que
2: mira, no ha sigut compartíem,
1: no? Et vaig ensenyar això o tu m'has d'ensenyar, no sé què, sinó que ha sigut super paral·lel.
0: Clar, segurament una de les coses destacades del disc és aquestes harmonies que feu amb les veus, que és màgia pura, això que feu, el violoncel, les percussions tradicionals, i té molt a veure, suposo, també la producció de l'Arnau Figueres, imagino que aquí hi ha el toc mestre d'algú, imagino.
2: Sí, sí, 100%. O sigui, nosaltres teníem unes idees molt clares, però notàvem que faltava algú, que faltava algú que ens ajudés a portar-les a la realitat i també a expandir-les, no? A fer-les grans. I la connexió amb l'Arnau va ser instantània. Me'n recordo que estàvem passejant com preguntant-li, però ja vam notar

0: Realment, o sigui que realment ens entendria molt i un cop a l'estudi va ser increïble. O sigui, ella ha produït el disc, però nosaltres també l'hem coproduït en el sentit... Eren com... Cadascú deia la seva idea i arribàvem a un punt en comú i també provàvem moltes coses que al final no han sortit al disc, però era com, va, provem això i realment era molt inspirador només estar allà, no?
1: Portar aquest disc al directe resulta fàcil, és una cosa natural per vosaltres o hi ha més arranjaments i feina al darrere que el que sembla?
2: Sí, hi ha molta feina, sobretot perquè amb el disc no ens vam voler com tallar les ales en cap sentit i vam dir, mira, volem que el disc soni el millor possible i el que més ens agrada i després ja ens trobarem amb el repte d'adaptar-ho al directe. I llavors, bueno, clar, trobar com plasmar el que es pot sentir al disc al directe està sent un repte, està sent difícil, però alhora és una experiència diferent. Vull dir, escoltar el disc és una cosa i escoltar el directe serà una altra. Està, evidentment, el màxim fidel al disc, només faltaria, però hi ha coses diferents, d'estructura, hi ha algunes cosetes diferents que, bueno, que això que fa que l'experiència sigui... diferent mateixa.
0: I també hi ha coses noves que són superxules de maneres d'enllaçar temes o d'idees que hem anat tenint, que és això, és la màgia del directe 100%, i que nosaltres ja estàvem una mica acostumades a aquesta semireducció, perquè havíem tret un EP i després aquest EP el vam portar al directe i hem hagut d'arranjar moltes cançons a duet.
2: Sí.
0: O sigui, com aquesta feina és algo que ja portem entrenant-nos un temps.
1: Us sentiu còmodes en el món de la música folk tradicional o creieu que el que feu vosaltres té més a veure amb el pop i la música contemporània, per entendre'ns?
2: No, ens sentim molt còmodes amb el folk. O sigui, crec que tenim una visió particular d'entendre el folk.
1: Que es pot explicar aquesta visió particular? Teniu una
0: mica...
1: Bueno,
0: no sé.
2: No, perquè, per exemple, amb Nenes de Ciutat, que és un tema que igual és molt pop dintre del disc, igual és el tema més pop que hi ha, però que segueix tenint alguna de tradició i que hi ha unes panderetes gravades i que hi ha com... Crec que...
0: Un no cello...
2: Exacte.
0: Sí, el violí, sí, sí.
2: O sigui, tot... Bueno, no crec que sigui molt especial o que et puguem explicar això és com nosaltres veiem el folk, sinó quan ens trobem i fem música, aquesta és la nostra visió compartida del folk i creiem que és diferent, però alhora ens encanta, vull dir, ens encanta que ens relacionin amb el Pony Pissador, que som molt fans, vull dir, com... Nosaltres som folks.
0: Com el canto també, vull dir que l'escoltem molts.
2: I, bueno, fem la nostra visió, però que no vol dir que sigui ni millor ni...
1: I quan us ajunteu amb Svetlana, què passa?
0: És que veus... Exacte,
1: aquí descol·loqueu una mica la gent.
0: Sí, o sigui, tot això va néixer pel desconcert, que ja era la intenció ja era descol·locar la gent, o sigui, que vam fer bé la feina, teníem ganes de pujar a un escenari, posar-nos unes ulleres de sol, posar-nos autotune i cantar la CRG versionada amb una lletra amb unes persones que no coneixíem, però que vèiem que
1: no
0: es portaríem bé.
2: No, ens vam conèixer expressament.
1: El filmatge allà.
0: Sí, i ens vam portar superbé. Bueno, havíem quedat per fer la lletra plegades, però... Era, ostres, mira, anem a fer això, no? Que ens ve tan i tan...
2: Sí, volíem fer alguna cosa molt diferent.
0: Sí, i ho vam poder fer.
1: Això creieu que us penalitzarà amb el públic més una mica més tradicionalista?
2: Va ser
0: sempre
2: un debat,
0: pensat.
2: Sí. Va ser un debat que vam tenir.
1: Ah, sí?
2: Sí, sobretot perquè la idea principal no era publicar aquesta cançó com a plataformes ni res, però com que a la gent li va agradar i nosaltres estàvem engrescades i ells també, el Roc i la Júlia, vam dir, doncs, vale, doncs ho publiquem. I va haver-hi el debat de... Hi haurà algú que segurament que li agradi molt a l'Osa que dirà, però què és això,
1: què
2: no?
1: Què és això?
2: Però, bueno, confiem en que nosaltres seguim tenint el nostre so, vull dir, per nosaltres fer aquesta CRG ha sigut una cosa increïble, però del moment, i també vam dir, escolta, si a algú no li agrada, doncs es pot esperar a escoltar el disc o no.
0: No escoltar el tema, o sigui, que el canceli.
2: Però nosaltres sabíem al final el que nosaltres volíem, el que seguia venir dins nostre, i vam dir, doncs, ja està.
1: Però sí que demostra unes certes ganes de trencar esquemes, no? I de
0: treure's
1: a fer les coses.
0: Sí, i a l'Osa som nosaltres dues, i a nosaltres ens surt fer això, per tant, si a algú li agrada a l'Osa, segur que li agrada això, perquè hi seguim estant, són les nostres veus, i és la nostra manera d'entendre la música.
1: Qui em presenta el Forner? La cançó, eh?
2: Com?
1: Qui em presenta la cançó del Forner?
2: No, digues tu.
1: Que ara l'escoltarem.
0: El Forner ve d'una cançó tradicional, que és Sota de l'Om. Ens vam inspirar en Sota de l'Om perquè explica una història on hi ha un matrimoni on la dona no està contenta amb el seu marit. Segurament l'havien mal casat, o sigui, segurament l'havien casada. És una història que ha ressonat durant molts anys d'història i encara segueix passant. Aleshores, nosaltres vam decidir que, en comptes de focalitzar la història en, bé, passa això dins d'aquest matrimoni i la noia se'n va amb un altre, se'n va amb aquest forner, anem a posar el focus en la noia i anem a explicar com se sent ella i lo bé que està dansant amb el Forner i explicant aquesta història de marxar de puntetes de casa seva, se sap el camí molt bé, això vol dir que ja és una història recurrent a la seva vida, i que en realitat amb qui vol estàs amb el Forner i amb el marit no, perquè és molt avorrit.
1: Escoltem-ho. Sota

0: aquesta nit m'envolti.
1: El forner és un dels temes del disc. El primer àlbum d'aquest duet que avui ens acompanya són Alosa, amb el seu disc El primer cant del matí. Abans que se m'oblidi, hem començat escoltant Flors i Violes i m'agradaria saber si aquesta cançó està basada en fets reals.
2: Doncs sí, sí.
1: Doncs sí. Oh.
2: Sí, sí, sí. És que ens va passar una cosa molt forta. Va haver-hi un moment vital de la nostra vida en què estàvem sortint cadascun amb un noi que s'assemblen molt, que de fet eren amics de petits, que són tots dos del Baix Empordà, i que era una cosa tan curiosa que ens estigués passant alhora, que vam dir, hem d'escriure una cançó sobre això, però al final parla d'una sensació universal que et passa molt, nosaltres que som de Barcelona, quan arribes a la universitat, de cop, tothom és de fora. I llavors és com, uah, que hi ha gent que és de fora de Barcelona, saps? I llavors, com aquest contacte amb la gent que viu a Barcelona durant la setmana i després se'n van al cap de setmana al poble, és una, bueno, és una cosa molt recurrent i que ens ha passat molt. I per tant, bueno, suposo que algú
1: vosaltres
2: més li haurà
1: no,
2: passat.
1: Vosaltres sou barcelonines.
2: Nosaltres sí, sí.
3: I també aquesta reivindicació, perquè és gent que a vegades no li agrada gaire Barcelona, no? I és com, oh, necessito tornar al poble, però estan estudiant aquí, llavors nosaltres els diem com, no, baixeu i anem a sopar, em pots portar al camp i podem veure tot això, però vine aquí, saps?
1: Aleshores, en directe sou quatre, crec, no?
2: Sí.
1: Sou vosaltres dos, més dues músiques.
3: Sí, a partir d'ara, sí.
1: A partir d'ara.
3: Sí, és el nostre nou format, pel que apostem per mostrar aquest nou directe i aquesta presentació del disc, i contem amb en Xavi Beres, al baix, i el Muc, que és un instrument així una mica més
1: teclat,
3: de cinte,
1: no?
3: Sí, exacte. I el Martí Escobedo a la guitarra i algunes veus. Bueno, i el Xavi també canta.
2: Ens hem muntat una minibanda així, sí, bastant divertida, i estem molt contentes. Sí.
1: I l'heu muntat per aquesta gira expressa? Fins ara anàveu les dues i prou?
2: Exacte. Sí, anàvem a duet i ara anirem a quartet. I això, muntant els temes, ha sigut una experiència molt guai de, doncs, poder entrar en altres sonoritats i també nosaltres com agafar un altre paper, no? Perquè abans estàvem molt pendents de, entre les dues havíem de fer-ho tot, o sigui, l'harmonia, la percussió, totes les veus, i ara com relaxar-nos una mica, també poder estar...
3: Que no ho hem aconseguit, relaxar-nos, perquè ens encanta fer mil coses en tota l'estona.
2: Estar més acompanyades en els directes i com provar altres sonoritats està sent una experiència molt guai.
1: No podeu deixar de parlar del vostre pas pel Sonarou, perquè de fet el vau guanyar, i fins a quin punt ha estat el trampolí per vosaltres o una manera, un instrument per engegar el projecte?
2: Sí, vam guanyar com el Sonarou de la música tradicional, o sigui, els sons de la Mediterrània.
1: Bueno,
2: no era exactament... No, però que em fa molta gràcia perquè està com separat. Hi ha la música del Sonarou, que és pop, suposo, i d'altres, i després el de la música tradicional.
1: I ara hi ha el Balear i el del País Valencià. Tot està molt compartimentat, perquè han de fer moltes gales i han de donar molts premis.
2: Increïble, perquè ens van donar aquest premi que ens va permetre, doncs, pagar una part del disc i com...
3: I el directe també.
2: Exacte, estem supercontentes de que apostessin per nosaltres, de que els agradés la proposta i d'haver estat acompanyades d'aquesta manera, perquè ha sigut un plaer.
3: Sí.
1: La gent que us ha vingut a veure fins ara, que us ha vist en duet, quina cara posa davant la vostra proposta? Què heu vist a les platees?
3: No, tothom està encantada, o sigui, encantat i encantada, en plan, jo tinc la sensació que la gent no s'ho espera, ens veu arribar les dues gent que no ens coneix, i després venen i diuen, ostres, que fort, perquè hem connectat molt, també fem cantar molt al públic i crec que és un moment alliberador també per gent d'anar a un lloc cultural i participar. Crec que tenim moltes ganes de cantar i de ballar.
1: Però si haguessis fet un rans robot, ja sé que és complicat, del perfil de gent que us està venint a veure, com seria? És gent gran, gent jove...
2: És que hi ha de tot. És molt guai. L'altre dia, com en una altra entrevista, ens deien, clar, teniu el perfil de gent gran, no?, que de cop veuen que gent jove està fent música tradicional i, per tant, volen venir a veure-us i els hi agrada perquè els hi recorden, no? O gent jove que de cop s'enganxen amb una cosa nova. És que ens passa que hi ha de tot. I és molt guai poder entrar com en totes les generacions.
3: L'altre dia va venir un infant de dues setmanes, no?
2: Sí, hi ve gent molt gran que t'ho agraeixen, que seguim cantant aquestes cançons, i que és molt especial.
3: Sí.
1: El dia 25 d'octubre esteu a l'Auditori de Barcelona. No cal que busqueu entrades, perquè estan exaurides.
2: Sí.
1: Fa dies. Després aneu a Petra, a Mallorca, a Lleida, el 15 de novembre, el 22 de novembre a Lledó. Lledó, això està a l'Empordà,
2: sí,
1: no? I a Salt, que està al costat de Girona. Això suposo que són... és el principi d'una gira, però hi haurà més dates, imagino.
3: Sí, hi ha alguns d'aquests concerts que anem a duet, perquè encara estem en aquesta transició de la gira passada i aquesta gira, però sí, esperem que vinguin molts i molts concerts, ja ho anunciarem, i ens ve realment molt de gust poder presentar aquest disc i que tothom tingui moltes ganes d'escoltar-lo, perquè hi ha molta feina darrere i creiem que la gent s'ho pot passar molt bé venint als concerts i també pot gaudir d'una experiència musical molt treballada.
1: Jo, escoltant el vostre disc, ja, ja acabem l'entrevista, m'ha portat, potser és un disc que sou molt joves i no el teniu controlat, el primer és de Pomada.
2: Sí, sí, sí.
1: El teniu controlat, suposo. Sí. Però no sé per què, jo he trobat un vincle amb el que feu vosaltres, que, yeah, que al final és una mica a partir de la tradició per trencar els papers i tirar pel dret.
2: Clar, ens passa que hi ha molta gent que està entrant a la música tradicional i a la música folk a través de nosaltres i diu com, és que el que feu és super especial, no? I de cop et poses aquest primer disc de Pomada i també és molt modern. O sigui,
1: és
2: que podria estar gravat ara. I és lo especial de les cançons tradicionals, que són un material que es poden treballar de moltes maneres i que per molt que sigui tan antic, és una cosa que va tornant i tornant i la gent hi connecta. Per tant, hi ha mil maneres d'entendre-les, però, clar, vull dir, tots estem connectats perquè tots venim, o sigui, tots estem bevent al final de la mateixa matèria prima, que és la cançó tradicional. Llavors, és molt especial i crec que és una experiència molt guai d'escoltar aquests discos i veure que realment això ja fa temps que es fa i que és molt guai, no sé. Vull dir, com algo positiu, que
3: sí,
2: faci molt
3: de temps
2: que es
3: fa. I com d'una mateixa cançó es poden fer 40.000 versions, que a mi això sí, m'encanta. O sigui, com tothom ha tingut la seva manera de veure cada cançó. És molt màgic.
1: Julieta, aquest és Julieta italianitzat? De què ve?
2: És dels meus pares, que els hi feia molta gràcia posar el meu nom així en italià, però no tinc família italiana.
1: Ah,
2: no.
3: Però no està prenent,
1: Vidal i la Irene Romo. Enhorabona pel disc, perquè jo crec que això, que és un disc que gaudireu moltíssim els pròxims mesos fent-lo en directe. I gràcies per venir al programa. Jo crec que hem de marxar amb la Marieta Cistellera, si us sembla.
3: Que
1: bé,
3: clar. I que tothom la canti.
1: Exacte. Doncs repeteixo gràcies, fins la pròxima.
3: Bueno. Que bé.

La proposta electrònica del duet Balma, que torna amb un nou àlbum i n'avança aquesta cançó titulada Kikio. Això és el Catalunya Express, una altra remescla, en aquest cas a base de dubstep i drum and bass a càrrec de Kukapi i Boom Boom Fighters, Confit.

tot vagi bé. I no t'oblidis de cuidar-te les zones dels cabells. Que tot vagi bé i no et descuidis.

0: I si un dia ens veiem, seràs tu qui em
1: diguis. La proposta pop i rockera dels Indubio amb la cançó Que tot vagi bé. Ens deixa a les portes del punt horari d'aquesta hora i arribarem, com sempre, amb un clàssic. A més, avui amb una efemèride, perquè fa just 15 anys, ahir divendres, el 24 d'octubre, que es va enregistrar a Vic el Lipdap per la independència. L'objectiu era donar suport a la independència de Catalunya. La cançó escollida va ser La Flama, d'Obrim Pas, i aquest Lipdap, saps aquells vídeos que feien en aquella època, que era un pla seqüència que no s'acabava mai i que era una coreografia de moltíssima gent? Te'n recordes, oi? Doncs segurament recordaràs que això va ser rècord Guinness i que era amb la música de La Flama d'Obrim Pas. Amb ells vindran les notícies i després tornem amb la visita de Carola Ortiz al Catalunya Express.
2: No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa el carrer.

0: Son las 6.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Ceuta ha quedat suspesa la manifestació ciutadana que hi havia prevista per aquesta tarda. Han estat els propis veïns qui l'han cancel·lat davant la possible presència d'agitadors d'ultradreta. Els convocants volen deixar clar el seu rebuig a la violència, es volen desvincular els veïns d'actes com la crema de campaments de migrants.
2: Nunca jamás hemos actuado de ninguna manera que nos puedan hacer daño.
3: Hay que intentar apagar fuego. ¿Cómo? El Estado tiene medio para arreglarlo.
0: El comissari europeu de Migracions confirma que estudia la petició d'ajuda en les tasques de triatge del Ministeri de l'Interior espanyol. Magnus Brunner veu amb bons ulls les mesures addicionals que Espanya ha adoptat per fer front a la situació que continua, diu, sent complicada. Precisament el Partit Socialista ja ha respost a la petició del president popular que demanava la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència per donar explicacions. Segons el portaveu socialista a la Cambra Alta, només pot comparèixer Esperanza Castelleiro a la comissió de secrets que es fa al Congrés. El socialista Juan Espadas acusa els populars de liderar l'extrema dreta perquè va ser Vox, diu, qui ho va sol·licitar el divendres i la mesa li va denegar per unanimitat. Els populars sí que es personaran a la causa judicial de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada de milers de migrants a Ceuta a finals de juliol. Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? Y os digo, pues, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta, y los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia.
0: A aquesta hora, un accident ha obligat a tallar la P7 a l'alçada del Papiol en sentit Barcelona en el seu enllaç amb la B23. El sinistre de tres vehicles s'ha produït a les 4 de la tarda. Els bombers, que hi treballen amb 7 dotacions, han pogut excarcerar dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat de salut. Degut a la gravetat del sinistre, podria haver-hi fins 8 afectats atesos pel servei d'emergències que encara treballa sobre el terreny. Hi ha retencions a la P7 també a l'alçada del Vendrell per un altre accident. Aquest cap de setmana s'espera molt volum de trànsit a les carreteres catalanes. Els vehicles de l'operació Tornada cal sumar els desplaçaments originats pel Gran Premi de MotoGP a l'Aragó, així que ja ho saben, molta precaució al volant. I de l'exterior, acord històric entre els Estats Units i Veneçuela. El president nord-americà ha anunciat que el seu país controlarà la cinquena part de la riquesa petroliera veneçolana. Són més de 65.000 milions de barrils de cru. Celebra Donald Trump que duplicarà així les reserves nord-americanes i això li permetrà reduir, diu, el cost del petroli al seu país. Des de Veneçuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez assegura que aquest pacte permetrà no només la recuperació i modernització de la indústria, sinó el creixement econòmic, perquè a priori el seu país rebria 300.000 milions de dòlars en inversions. Tot i que el contracte no s'ha fet públic i veus crítiques el titllen depredador. Veneçuela és el país amb més petroli del món, però el 25% dels seus ciutadans viuen en situació de pobresa. I als esports, Tadej Pogacar abandona la Vuelta després d'una forta caiguda durant la 8a etapa. Llorenç Lloc, bona tarda, què en sabem?
5: Bona tarda. Quedaven 32 quilòmetres per arribar a la meta quan hi ha hagut un accident múltiple. El pitjor parat ha estat l'eslové Tadej Pogacar, que ha patit diverses ferides obertes al colze i la clavícula. El líder de la general d'aquesta edició ha intentat tornar a pujar a la bici, però no ha pogut seguir, ha patit una lesió greu i no podrà lluitar per guanyar la Vuelta per primer cop. Era el seu any, només li faltava aquest trofeu per guanyar les tres grans voltes del ciclisme mundial, però no podrà ser. Veurem la gravetat de la lesió i si pot arribar al Mundial, que comença el 20 de setembre al Canadà. Una llàstima per la ronda espanyola, que perd el seu major atractiu a falta de 13 etapes. La 8a etapa ha acabat amb la victòria del francès Brian Cocard a l'esprint final, on ha tornat a haver-hi una caiguda molt dura amb una desena de ciclistes implicats. El nou líder de la classificació general i, per tant, mallot vermell, és el mallorquí Enric Mas. També tenim futbol en directe a la segona divisió. El Sabadell ell debutant a la nova Creu Alta en aquesta temporada de retorn al futbol professional, encara a la mitja part. Sabadell 0, Almeria 0. A la Lliga Femenina, primera jornada, debutant l'Espanyol fora de casa, també a la mitja part, Eibar 0, Espanyol 0. Resta d'horaris per aquesta tarda, en menys d'una hora, a les 7 l'Espanyol juga al camp de la Real Sociedad i a 2:15 el Girona rep a Les Palmes.
0: Gràcies, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

Déu-n'hi-do la col·laboració, eh? És aquesta cançó que està inclosa al disc de la Marató i que junta la Mercè Martínez, l'actriu i cantant, al costat de la gent de la Ludwig Band per homenatjar i adaptar al català el Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Ha estat la nostra benvinguda en aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Què tal? Bona tarda i benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express que t'acompanya, com sempre, cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a la FM. Recorda que també ens pots escoltar a les remissions o bé en format podcast a través de la pàgina web de Ràdio 4 o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat al món de la música en català. I ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, que està inclosa en el disc de la Marató, i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, tindrem ocasió de conèixer en Carlos, un artista autodidacta que des de l'illa d'Eivissa acaba de publicar un nou EP amb les seves cançons, amb les seves dèries. Ens les explicarà aquesta tarda a la segona hora del Catalunya Express. I en aquesta primera tindrem ocasió de conèixer el projecte de La Cosina, un projecte que neix de la dissolució de Roba Estesa i que torna a donar vida a un repertori inspirat en la música folk, però ancorat al segle XXI. Avui, els convidats d'aquesta primera hora són La Cosina, amb el seu segon disc, que du per títol Estem de Primera. Abans, però, un retorn del projecte del baixista dels Amics de les Arts, entre altres projectes, que és el Pol Cruells, que és a punt de publicar un nou àlbum. Aquesta cançó n'és l'avançament i du per títol Salmaia. Salmaia.

0: quan sigui al ball, ballaré. Aquesta és la sentència que ha servit per avançar el disc d'aquesta banda, que també es presenta amb aquest àlbum titulat el grup La Cosina. La Cosina és el projecte de la Clara, ex-roba estesa. Clara, què tal? Clara.
1: Hola,
0: Colom, com estàs? Doncs
1: pues molt bé, eh? Molt contenta de ser aquí.
0: T'has rodejat de Didex?
1: Sí, i un Joan també.
0: I un Joan, que no falti.
1: Bon nom, Joan.
0: Avui hi havia acompanyada d'en Didac Prat.
2: Correcte.
0: Que és una altra de les potes d'aquesta Cosina. Però primer, digue'm morbós, què va passar a roba estesa?
1: Ah, no. No, no, és algo molt fàcil, eh? Vull dir, al final és un tema de... Mira,
0: res
1: de
0: greu.
1: Barcelona. No, no, res greu. Vull dir, al final jo no vinc a Barcelona, no? Vinc a una hora llarga de Barcelona i...
0: Tot,
1: i clar,
0: tu d'on ets, exactament?
1: De Cambrils.
0: De Cambrils, veritat, com has dit.
1: I... al final és inviable si treballes 8 hores cada dia anar pujant 3 cops per setmana a Barcelona.
0: Clar.
1: A assajar i a fer feina.
0: I és una banda que vau fer molta feina.
1: Sí. I llavors va venir el Covid i com que tot es va parar, vaig dir, vale, pues, he estat molt bé aquest temps, he de treure alguna cosa de la vida. No puc deixar de treballar.
0: Està clar.
1: A contracor deixo roba estesa, però bueno.
0: I posar d'acord tanta gent també és complicat, eh?
1: Bueno, jo crec que al final, si cadascú té molt bé el seu rol i hi ha una bona organització, està bé.
0: Està bé.
1: Sí.
0: Però tu has optat per una cosa més reduïdeta, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Petitet, d'allà baix, bé.
0: Això de la Cosina era la necessitat de crear un projecte, no ho entenc.
1: Bueno, va ser una mica tot sense necessitat, realment. Vull dir, va ser... vaig tenir com 3 mesos que no podia fer res, perquè vaig tenir un desprendiment de retina i no vaig poder fer res, llavors només podia pensar. I d'aquí van sortir com unes cançons...
0: Ui, no, pensar massa i... tampoc no és
1: fatal,
0: bo.
1: Fatal, fatal, fatal. I a partir d'aquí, doncs, hi havia unes cançons damunt de la taula, els hi vaig dir amb ells, es van engrescar, vam fer un disco, no sabíem si faríem concerts o no, però mira, doncs... hem anat fent.
0: Bé. Esclar, perquè és el segon disc.
1: Sí.
0: Correcte. Ah, jo, com el primer, no, és el segon disc que publiqueu.
1: És el segon.
0: Però clar, és que el títol confon una mica, suposo que ja jugueu amb això, perquè el títol d'aquest disc és Estem de primera.
1: Correcte.
0: I una mica jugueu amb això, no?
1: Sí.
0: Didac.
2: Sí, mira, va una mica lligat amb això que deia ara la Clara, de que ha sortit tot molt de forma natural, no? Pràcticament, quan ens va dir si volíem gravar aquest primer CD, no hi havia ni la idea de fer una banda ni de fer concerts. Però vam dir, home, ja que el teníem, provem-li de donar alguna sortida, provem de fer algun dia, i ara, entre cometes, hem fet la consolidació del projecte, no? Fent aquest nou CD, i li hem posat Estem de primera perquè pensem que és una cosa que li volem donar molt valor, que és de dir, és a reivindicar els moments que estàs bé, no? I les coses que tens, perquè sempre, si no, busquem una cosa esperançadora, un futur millor, o ressaltem molt les parts negatives del nostre entorn o dels actes que fem, i poc les positives. I vam dir, home, doncs mira, ens ha sortit tot bastant natural, estem bé, tothom té clar el que vol, ens ho passem bé, doncs estem de primera.
0: Mm-hmm. Parteix del folk, però jo crec que es queda curt, no? Si conscrivim el circuit del folk, això, què creieu?
1: Sí, jo crec que al final també, no, es cataloga com a folk, perquè pues, hi ha un instrument, no, que és com l'acordió diatònic, que al final va molt lligat amb tot això.
0: I marca
1: això,
0: molt, clar.
1: I marca molt, no, perquè és un element molt identificatiu del grup. Però sí que és veritat que al final, si vas cançó per cançó, et trobes poca cosa folk tradicional. El directe potser sí que és on, no, aprofitem per fer doncs aquesta, per ficar doncs cançons més nostres, més d'aquí, més de la terra, no? Però a nivell de disc, més enllà de l'acordió, tampoc estem bevent molt d'això.
0: Mm-hmm. Com vas arribar tu a aquest instrument?
1: Doncs mira, jo tocava la flauta travessera a l'escola de música clàssic, normal i corrent, i mons pares em van apuntar a unes colònies Arsègal, que és com, no,
0: és la
1: capital de l'acordió diatònic, correcte, la Meca. I, clar, vaig arribar jo allà amb la flauta i només érem 2 flautistes contra 40 acordions.
0: Te van trencar allà mateix, com vas amb això, clac, al foc.
1: I clar, sí. I llavors vaig arribar a casa i vaig dir, a veure, clar, és que l'acordió era fantàstic, perquè podies cantar, pots fer melodia, pots fer baixos, no? Vull dir que amb un sol instrument podies muntar allà una mini-orquestra, com aquell qui diu.
0: És que, de fet, era l'orquestra d'abans, diguéssim,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: el diatònic era el que organitzava les festes, no?
1: Sí. I va sortir d'aquí, i mira, doncs vaig deixar l'escola de música i mira, vaig començar a tocar l'acordió.
0: Aquest lema tan optimista d'Estem de primera és una mica el que hi ha tot en el disc, diguéssim, l'ànima del disc, que és l'optimisme.
1: Sí, jo crec que és un disc que ens parla molt de... Hi ha un tema, no?, que el repetim bastant, que és el tema de la sobretaula. No, nosaltres la sobretaula, al final, és un espai en el que hi estem còmodes, en el que hi ha com, doncs, molta relació humana, molta connexió, que hi ha menjar, no?, entenent menjar, doncs, menjar d'uns de quilòmetre zero, no?, que hi ha també, doncs,

0: És l'essència de la cosina. Podríem resumir-ho això.
1: Està bé. I jo trobo, no sé si sereu d'acord, que ara hi ha tot una corrent de la gent molt jove de recuperar això, de recuperar les coses tradicionals, ja sigui la gastronomia, fins i tot amb la música també. Jo crec que està passant, que es comença a donar valor a això, com fins ara, doncs, escolta, ens fixàvem en coses que venien de fora i diuen, hòstia, anem a buscar lo nostre. No sé si teniu aquesta impressió de que entre la gent jove hi ha l'interès per recuperar això o no. Perquè estem fent cares en plan, bueno, no sé què dir-te.
2: És que nosaltres tirem molt enrere. Ja anem a referència a avis i àvies, ja no pares.
1: Ja, clar, clar.
2: És un tradicional, tradicional.
1: Però tu ara pots entrar en un restaurant a Sabadell, que hi ha entrat, o aquí a Barcelona mateix, que trobaràs nanos de 20, menys de 30 anys, que munten un restaurant de cuina tradicional catalana.
2: Sí, pot ser.
1: Ja no fan hamburgueseries, ara munten restaurants on vas menjar botifarra amb mongetes. Hòstia, i per què? Doncs perquè els agrada recuperar això, les coses tradicionals.
0: Clar, jo crec que en el cas de la cosina sí que hi ha una cosa que crec que cap de nosaltres quatre s'ha desvinculat mai de tot això. Uh-huh. O sigui, no és que en sec marxés de les nostres vides això i ara ens hi afarem amb això. O sigui, jo crec que els quatre són bastant quatre persones molt rebellicones.
1: O sigui, explica rebellicones.
0: Que... Pues de vells, o sigui, ah. Són quatre vells, és veritat.
2: Sí, tenim alguns entorns rurals, altres entorns familiars, entre cometes clàssics, no? Uh-huh. I li han volgut donar valor, perquè a vegades ho hem comentat entre nosaltres, quan ets adolescent tendeixes a amagar-te, no?, una mica d'això, i a rebel·lar-te i buscar què és el que es porta i no...
1: Però després hi ha una altra cosa. A veure, ara viure a comarques o viure fora de la capital... Ja no hi ha cap barrera. Us arriba tot igual. O sigui, per internet arriba tot a tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Vull
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: Aquell buit que podia haver entre viure a comarques i viure a Barcelona, on estava tot, passava les coses, ara ja no existeix. Uh-huh. I això també ens està canviant de tots una mica. Tots
2: però hi ha un procés al revés. El que es cou sí que se'n va cap allà, via internet, comunicacions, tal, però el que sol passar allà, hi ha algunes coses que es filtren i no arriben cap aquí, diguem-ne.
1: Yeah.
2: Comportaments, coses potser de tradicions, de costums, maneres de parlar...
1: Penso que a Cervera hi ha un nano en una habitació que fa de youtuber i té milions de seguidors
2: sí,
1: a tot el món.
2: Segur,
1: i segur que està passant a Cervera i a Cambrils també.
2: Segur.
1: Vull dir això, que hi ha això sí, sí, de viure a comarques ja no vol dir res, segons com.
2: No, la comunicació i les xarxes, a més, ha trencat aquestes barreres.
1: Una altra cosa és això, és la relació quotidiana, que també crec que també doneu bastant valor a això, no? El fet de viure a pobles, diguéssim, i conèixer el veí, i saludar-se, i anar a peu a comprar el pa...
0: Això, molt, o sigui, jo crec que és bastant la nostra essència, el ficar nom i cognom a les persones més properes de la comunitat amb les que has de compartir el dia a dia. Vull dir, sigui per anar a comprar el pa, sigui perquè simplement passes cada dia per anar a buscar el cotxe davant d'aquell establiment, no? Vull dir que al final és això, trobar-te amb gent, comunicar-te encara que no et coneguis.
2: De fet, ho intentem traslladar als concerts, sempre dient que nosaltres ens sentim molt més còmodes en espais petits, en sales, en llocs on ets flexible amb el setlist, on vas llegint la gent, on pots fer col·laborar, on pots fer participar, que no pas en gran format, no? I avui en dia molts projectes emergents sembla que hi hagi la sensació de que tot estigui pensat perquè hi hagi una il·luminació perfecta, un decorat, una cosa molt pautada, que trenca i potser no acaba de funcionar en aquests llocs més, més rurals, més petits, més casolans, que també necessiten de cultura, jo crec.
1: Sí, senyor. El disc s'obre en fent ciroll, ho dieu a la manera que...
0: Ciroll, sí, es diu així, ciroll. O sigui, diem ciroll, nosaltres.
1: Allà a Cambrils es diu ciroll.
0: Sí, bueno, i al Baix Camp,
1: Al Baix Camp, també. Sí. L'escoltem, doncs.
0: Vinga. Va.

0: Fent Ciroll, un dels temes del disc de La Cosina, el seu segon disc, que du per títol, curiosament, Estem de Primera. Avui ens han vingut a compartir-lo amb nosaltres. Estàvem parlant això de viure al camp o viure a la ciutat, i ells són defensors, evidentment, de la vida rural i de la vida més tranquil·la i més pausada. I l'altre dia estava pensant, els ateneus i els casals i els casinos, que hi ha un circuit que com molt ara estan reconvertit en mena de bar del poble, com van a jugar dòmino els avis. Però jo crec que encara n'hi ha molts locals fantàstics, a més, a tot el país. No sé si vosaltres, el circuit de folk, va a aquests llocs o s'han perdut definitivament.
1: Depèn. Hi ha molts llocs que s'han reconvertit i sí que donen peu a que s'hi puguin generar concerts, xerrades, el que sigui, no?, el que faci falta. El que passa és que hi ha poc circuit per entrar aquí. Vull dir, al final nosaltres trepitgem molt festa major, molt escenari petitet, però de festa major. Fer coses així més petites és algo que ens hem plantejat, de fet, de fer com algo més a l'hivern, d'anar a buscar aquests llocs que existeixen. Però sí que és veritat que molts s'han perdut, D'aquests, bueno, jo ara penso en pobles així que tinc com més al voltant i, clar, també, jo què sé, al final també van ser llocs que eren de moltes associacions, que tampoc eren públics, no? I si l'Ajuntament el compra, és fantàstic, perquè passen aquestes coses que hi ha una segona vida.
0: Manté,
1: no? Però, clar, jo ara penso en ateneus, en societats que hi ha allà, i m'atreviria a dir que més del 50% estan tancades.
0: Però igual, encara en queda la meitat. N'hi ha centenars, segurament.
1: Sí,
2: i alguns de recuperats. Sí, sí.
0: Exacte.
2: On vam anar, no fa pas, a Esplugues, de Llobregat, amb una sala Ateneu, alguns... També és veritat que és un format més d'hivern.
0: Ja. Yeah.
2: A l'estiu... Dóna més d'estar a l'aire lliure.
0: No, ho deia, m'he pensat quan explicava una mica aquesta ambientació, que a mi m'ha recordat el que fan els Alcàntut, per exemple, que fan aquestes sobretaules musicals. Una mica,
1: de fet, l'any passat hi vam anar, Alcàntut, al festival, i vam fer això.
0: M'he imaginat això, aquest ambient, no?, d'això, un ateneu o un casal,
1: sí,
0: moltes taules i gent allà doncs, fent la sobretaula i cantant, no?
1: I amb això ens sentim supercòmodes,
2: Sí,
1: no? Vull dir, és algo que hem fet, potser n'hem fet 4 o 5 ja de cantuts d'aquests, no només Alcàntut, que sap, vull dir que hem anat per diferents... De fet, aquest dissabte en fem un, també, i és algun que ens sentim supercòmodes, o sigui, sense micros, atent al que està passant, no? Perquè quan fas aquest tipus de shows és difícil, perquè al final si en alguna cançó veus que la gent no t'està seguint, has de ser superràpid i canviar, perquè lo important és la interacció aquesta.
2: T'obliga a llegir
1: i
2: la gent.
1: És com un vale, estic veient que ara aquesta jota no està funcionant, vale, me'n vaig a la manta al coll, que és un tiro assegurat, i a veure si ho pugem cap aquí dalt, no?, una miqueta. O vale, aquesta jota no, doncs me'n vaig cap a un Roquetes Vinc, que segur que la gent em segueix.
0: Clar.
1: Amb això.
0: Fins a quin punt sou puristes? O sigui, mantenir, diguéssim, la tradició tal qual o...
2: No
1: som gens puristes.
0: No,
1: en aquest sentit jo crec que som... No,
2: no, ens agrada tenir-ho com a recurs i pinzellada i partir d'un eix, però zero. Si podem anar barrejant altres coses que hem anat tenint d'influència, els hi posem.
1: Més que res, perquè tampoc crec que siguem grans coneixedors d'aquest purisme. Saps? Llavors, si no ets gran coneixedor d'aquest purisme, pues fas una miqueta el que vols en aquest sentit, no?
2: És més, generar un ambient de comoditat festiu i de germanor i social, això que deia la Clara una mica, de recuperar la comunicació i la comunitat d'un lloc que, a través de la música, no? La interacció amb la gent. Molts d'aquests concerts que fem format Cantut acaben amb conversa entre la gent i diuen a tu i entre ells, i ho ha produït la música, no? Que tothom s'ha aixecat, has interactuat, i al començament tothom estava més assentat en una taula, i al final és aquest l'objectiu i el resultat.
0: Sou quatre. Com es conforma el grup en directe? Hi ha un acordió i què més hi ha?
2: Baix, guitarra i bateria.
0: Per tant, feu soroll, eh?
1: Sí, però és molt bàsic, és bàsic. Al final, no? El grup és bàsic.
0: O sigui... Però ja és electrificat, això, eh?
2: Sí. És electrificat, i alguns també anem tenint alguns altres elements de col·laboració, violí, hem vingut alguna vegada, i a més, més caire folclòric per acabar-ho de vestir. Però és a banda format bàsic més acordió, que ens permet, al ser només això, ser flexibles i poder fer alguns temes interactuant amb danses, amb el públic o amb demés, i que els allargues o els escurces en funció del que està passant. I això és bastant preuat avui en dia, ja, perquè tot està molt seqüenciat i pautat. I veiem que, com a input positiu, que ho rebem de la gent quan acaba els concerts, m'ha agradat que oi, aquest moment estàvem a gust i l'heu fet durar més i, no? Bueno, i ho volem preservar, això.
1: És el bo de no... Bé, nosaltres sempre diem que si marxa l'electricitat que no passa res, no passa que nosaltres res. Seguim tocant. Sí, no cal patir per això, eh?
0: Sí, sí. Clar, aquesta cançó que es diu Fent Ciroll i feu servir aquest localisme, es repeteixen altres cançons? Vull dir, intenteu fer lletres que incloguin maneres de parlar locals i localismes?
1: Sí, jo crec que tampoc està molt... Jo crec que al final, quan parles d'una manera, doncs escrius d'aquella manera, penses d'aquella manera, no? I ho acabes fent tot així. Llavors, si jo penso que en sé que amb aquesta frase hi ha d'haver ciroll, clar, m'és molt complicat pensar en soroll. Vull dir que al final no sé si... Crec que és algú bastant innat, no, ja? Que si parlem així, escrivim així.
2: Bueno, un punt reivindicatiu, no? A vegades sí que estàs preparant o inclús pensant com parles i què dius, de que aquesta paraula igual no l'entenen, saps? Anem a fer-ho més.
0: Perquè les xerris, què són les xerris?
2: El tomàquet xerri.
1: Ah, no, però xerrar també és algú... Bueno, aquí també ho dieu, xerrar, no?
0: Sí. Sí,
1: pues clar, no?
0: Sí, sí.
1: Però no, en realitat és les tomàques xerris, però sí que juga una miqueta amb la cosa del...
0: Ah.
1: Xerris, de sí. Xerrar, de tomàquet xerri, però bueno. Vale,
0: però això ho sabeu vosaltres, eh?
1: Nosaltres no.
0: Ah, és una cosa vostra.
1: Sí, totalment nostra.
0: Vale. Hem d'entrar en el capítol de col·laboracions, perquè hi ha unes quantes i molt interessants totes elles. Anem a escoltar el Salgot, que justament hi ha l'agenda El Pony Pissador. Som-hi.

0: Alça el got, aquesta cançó en la que col·labora el Pony Pesador i està inclosa Estem de primera al disc de la cosina que avui compartim amb dos dels seus components, amb la Clara i en Didac. Això, suposo que és important trobar complicitat i què millor que el Pony Pesador i d'altres, com Germà Negre...
1: Bueno, sí, amb el segon hi ha el Pony Pesador i Every Night.
0: Ah, és veritat.
1: Sí, i amb algun altre tema, Germà Negre, Les Antines, que és un grup de gralleres d'allà del camp, també. I, bueno, vam pensar, no?, que era interessant que poguéssim, si era possible i podien, trobar col·laboracions que també estan emmarcades dins d'aquest folk, que se li diu, no?, encara que només sigui a pinzellades, per reivindicar una mica aquest estil i per tenir aquest punt de suport i de germanor per rellançar, no?, una mica aquesta marca que potser a vegades sembla que es vagi perdent.
0: Mm-hmm. De fet, el Salgot és un brindis, això, no? I no sé si és el tema que fes per tancar els concerts o no.
2: Mira, sí, tancarem els concerts amb aquest tema. No, és que ho estem decidint ara.
0: Spoiler.
2: No, això, rai. No, sí, tancarem amb aquesta cançó. És que no hi pot haver cap més cançó
0: clar,
2: de final.
0: Calçant els gots, clar.
2: És que és fantàstica per acabar el concert d'aquesta cançó. Sí, no, i a part és una cançó que al final acaba parlant del que dèiem abans, no? del tema aquest de tocar-nos, d'estar un al costat de l'altre, xerrar, brindar i remarcar i reivindicar l'estar bé. No, que falta.
0: Mira, jo només estan parlant en aquesta estona amb vosaltres, m'estan entrant moltes ganes de venir-nos a veure en directe.
2: Quan vulguis.
0: Perquè jo crec que ha de ser molt engrescador i heu de crear un ambient maco.
1: Sí, mira, si ens vols veure, estarem el 29 de novembre a Reus, al Submarino, que fem presentació del nou CD, i llavors venim aquí a Barcelona al gener, ja, el 15 a la sala Elio Gabal, un dijous.
0: El 15 de...
1: 15 de gener.
0: De gener a Elio Gabal.
1: Sí. Uh-huh. I després també anem cap al Pallars, més cap al març, i alguna cosa més que encara estan acabant de tancar. I això, intentem de encara focalitzar-lo més i reforçar més aquesta idea de comunitat, de fer molt partícip al públic d'aquest concert i de tenir una cosa molt festiva.
0: Està molt bé. Escolta, el trajecte que heu fet des del primer disc fins aquest, com el valoreu? Què n'heu tret?
1: Bueno, anar madurant el que anàvem sembrant i desgranant el que ens funcionava del que no. Al final és una línia bastant continuista, no?, aquest de l'anterior, però sí que li hem volgut donar, per exemple, així en terme més genèric, un punt més de canya, li diríem, i... perquè és com acabàvem traslladant tots aquests temes amb el directe, i és el que ens funcionava.
0: En general, en aquest país es respecta o s'aprecia el que feu vosaltres, l'estil musical que representeu? O creieu que hauria de tenir més presència, hauria d'estar més valorat?
2: A veure, jo sempre penso que grups com el nostre haurien de tenir més presència. A cada festa major hi hauria d'haver un grup com el nostre. Això hauria de ser obligatori. Generalitat de Catalunya haurien de provar això. Però és que, clar, això va a modes al final.
0: Va a modes.
2: I nosaltres, doncs, quan hem sortit? Pues hem sortit amb el boom de la música urbana. Mm-hmm. Per tant, nosaltres sempre ho diem. Vull dir, quan deia abans lo de rebellicons i tot això, estem una mica caducats. Ens pensem
0: home,
2: que estem caducats.
0: Clar, però després... Si partit d'aquesta base, que ja ens pensem que ja
2: ens pensem,
0: som uns
2: no,
0: avis...
2: Però perquè veus una mica l'escena i dius, ostres, costa, no? Però després veus que no, vull dir, veus que, colin, doncs, enguany perquè ha sigut un any una miqueta així més raro, perquè no volíem fer tants concerts aquest any, però hem fet quasi 30 concerts per any, vull dir que realment hi ha espai i la gent ho vol, no? Vull dir, perquè al final, si tu no vols aquest grup de música, no el portes al teu poble, i ximpum. I, ostres, pues, fer 30 concerts en un estiu, pues, et denota que sí, que hi ha cert interès, i que després, quan fas els concerts, hosti, tu, que funcionen. Vull dir que no...
0: Això no estic segur. Clar, de fet, l'evolució de Roba Estesa va ser curiosa, eh?
2: Sí. No, però clar, vull dir, al final, tots els grups al final acaben, no? Vull dir, transformant-se...
0: És fidel a un estil, hi ha gent que comença d'una manera i acaba d'una altra.
2: Sí, bueno, és que això passa, no? Vull dir, jo al final... crec que és, bueno, jo què sé, decisions pròpies. Clar, jo al final, a mi em costa molt entendre... el projecte de la cosina d'una altra manera, no?
0: Clar.
2: Vull dir, creant d'una altra manera, doncs nosaltres com creiem les cançons? Doncs al costat d'una taula, tocant, escrivint, amb boli, tatxant, ho fem així, no? Ho fem davant d'un ordinador, no? Llavors, és que no ho sabem fer d'una altra manera. I si ho féssim d'una altra manera, és que cotrejaríem. És que no ho podríem
1: fer.
2: Sí,
1: sí, ho fem perquè és el que ens surt i el que volem fer. I al final tot és respectable, no? Vull dir, a bandes que evolucionen, incorporen elements nous que apareixen perquè els hi ve de gust provar i clar que sí, d'això té que anar. I d'altres que no. Que hosti, volem mantenir aquesta essència i al final l'important és que ho facis perquè tu t'entri i et ve de gust. No, que no et veguis obligat empès a fer una cosa que és més perquè es porta que no pas que perquè que tu et ve de pinta.
2: És que he imaginat música urbana, ara hem d'anar xandalosos. És que no podríem anar. No.
0: No pot ser.
2: No pot ser.
0: Hem de tancar l'entrevista i jo estic entre dues cançons. Estic entre Pel camí de Pedregà i Taula parada. Quina hauria de ser?
2: Ostres, quin dilema.
0: Quin dilema. Teniu una cançó favorita del disc, vosaltres dos, o què? O cada un deu tenir la seva.
2: Sí.
1: Cada setmana et direm una cosa diferent.
0: Sí?
2: Clar, a mi, per exemple, Jardí de Maig m'agrada molt, però perquè enguany doncs, vam anar a Escòcia, vam estar 4 dies allà, vam fer un concert allà, va ser preciós, jo per mi el catalogo el millor concert que hem fet mai amb la cosina, i a mi em transporta allà. Llavors, ara, jo aquesta setmana
0: diré
2: que...
0: Esteu en aquest circuit internacional o què?
2: No!
1: No,
0: jo no sé. Bueno...
1: No, però ho vam trobar molt interessant. O sigui, això va sortir a través de la colla castellera.
0: Els del Pony en saben bastant d'això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, i ens ho han dit i ho deien. Home, si la línia que feu hi té cabut a molts llocs i segur que va, i ho vam poder veure allà. Allí la gent té molt la idea d'anar a conèixer, d'anar a veure i de participar de bandes noves. Hi havia molts catalans, perquè era a través de la colla castellera d'allí...
0: I al final la música trenca barreres, diguéssim,
2: Mare,
0: no?
2: Tant.
1: Sí, que... sobretot si estàs disposat a escoltar i a veure coses noves.
0: No despistem. Quina cançó teniu com a favorita?
2: Jo ja l'he dit. Ja l'he dit.
1: Jo diria El Salgot, però bueno, la cosa...
0: Doncs hem de triar entre Pel camí del Pedregà o Taula parada. Taula parada també és una cançó una mica festiva, diguéssim, no?
1: Fem Taula parada, que és una cançó que vam fer per fer un resum tancar tot la...
0: És l'última del disc, que és la que va ser per tancar.
2: Taula parada, va.
0: Doncs ens quedem amb això. Estem de primeres al disc d'aquesta banda, La Cosina, busqueu-los a les xarxes. Recordem les dates del concert, que així la gent s'ho apuntarà.
1: Sí, el 29 de novembre a divendres, a Reus, a la sala Submarino. Perdó, dissabte, 29 de novembre, 29, al primer concert que fem de presentació. Llavors anem al 2026, al gener, el 15 aquí a Barcelona, el dijous, a l'Igàbal, el 24 de gener a l'Eslàvia de les Borges, Blanques a Lleida, i el 7 de març a la Pobla de Segur, a la C13, que és una sala també dels Pirineus, que ens agrada poder expandir.
0: Està molt bé.
1: I a veure què més estem trobant.
0: Doncs això, que no faltin concerts. Clara Colom, Didac Prat, gràcies per venir i molta sort amb La Cosina. Fins una altra.
2: Gràcies.

La proposta d'en Marc Ràmia, que va escoltar aquesta novetat de la setmana titulada Vulnerable, ens deixa pràcticament al final d'aquesta primera hora, una hora que avui hem compartit amb la cosina, i arribarem a una de les cançons incloses en el disc de la Marató, que es podrà comprar ben aviat als quioscos del país. És la col·laboració de les Al·lèrgiques al Pol·len, versionant a The Corrs, Breathless.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. 9 ferits, un d'ells han estat crític arran d'un accident de trànsit entre 3 turismes aquesta tarda a l'AP7 a l'alçada del Papiol. El ferit més greu ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i la resta a la Mútua de Terrassa i al Consorci Sanitari també de Terrassa. El servei d'emergències ha activat 10 dotacions, 7 al cos de bombers. Els efectius han hagut d'escarcerar 2 persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles. Degut al sinistre, continua tallat l'accident a la B23. Aquest cap de setmana s'espera molt volum de trànsit a les carreteres catalanes degut a l'operació Tornada, així que ja saben, molta precaució al volant. El parc fotovoltaic més gran de Catalunya, situat al Carràs, al Segrià, ha entrat avui en funcionament. Uns equipaments que permetran duplicar l'energia fotovoltaica a casa nostra. Per impulsar les renovables, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat al consens perquè cal escollir un 2% del territori per instal·lar noves infraestructures. El pla Ter, segons Illa, farà que Catalunya sigui autosuficient a nivell energètic.
2: Ho vam dependre de Rússia, ho vam dependre de països amb règims, efectivament, que no són democràtics, volem tenir dependència exterior en matèria energètica o volem apostar per l'autonomia energètica. Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim. Sol, sí.
0: Una de les preocupacions del govern d'Illa és la lluita contra els incendis. Per això, amb les diputacions es farà una gestió coordinada dels boscos. La neteja i prevenció són clau per evitar incendis. Doncs bé, a l'Alt Urgell, Aristot, han posat en marxa una iniciativa amb ponis per netejar el sotabosc. Pepa Sant Genís.
3: Un ramat de 10 ponis de la raça basca Potoca, en euskera Petit Cavall, s'ha instal·lat aquest estiu al poble d'Aristot, al municipi del Pont de Bar a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis mitjançant la silvopastura. Es tracta d'un pla pilot impulsat per la Fundació Miranda i un ramader de la localitat per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda.
4: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, que augmenta el risc d'incendis.
3: El ramader d'Aristot, Agustí Porta, que ja tenia experiència en vaques i ovelles, assegura que l'impacte del ramat d'aquests ponis al medi és molt més efectiu.
5: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble, que fa por. L'impacte que foten aquests cavalls, els potoques, és brutal, perquè jo tinc vaques i ovelles, he fet coses similars, però no ho deixen tan net.
3: Els resultats en què s'han pogut recuperar finques i sotaboscos que portaven 30 anys sense cap mena de gestió ha satisfet els veïns del poble, que ja es plantegen també utilitzar aquest ramat de ponis per a la prevenció d'incendis.
0: En clau econòmica, 6 mesos després que els Estats Units i Israel ataquessin l'Iran, continuen encallades les negociacions de pau, continua bloquejat l'estret d'Hormuz i continua a l'alça el preu del crom afectacions per l'economia mundial. Doncs bé, avui hem sabut que l'Euribor tancarà a agost al 2,95%. El principal indicador per hipoteques variables confirma que s'enfila a l'alça enguany en un entorn inflacionari. A falta de la sessió de dilluns, l'Euribor s'ha enfilat en concret 8 dècimes respecte a l'agost de l'any passat. L'impacte per la nostra butxaca serà la hipoteca uns 900 euros més cara a l'any. La hipoteca mitjana a Espanya al juny era de 178.000 euros, segons l'INE, quantitat que en el cas d'estat contractada amb una hipoteca variable d'Euribor més l'1%, encariria 960 euros anuals la despesa. Segons els experts, a més, si es manté la tendència inflacionària, l'Euribor podria tancar per sobre el 3% a finals d'any. I els esports futbol en directe, tercer partit de Lliga de l'Espanyol que s'enfronta a la Real Sociedad. Llorenç, bona tarda.
6: Bona tarda, l'equip perico jugant a Noeta, minut 1 de partit, Real Sociedad 0, Espanyol 0, marcadors definitius dels dos partits anteriors amb equips catalans a segona divisió. Primera victòria de la temporada del Sabadell per 1-0 contra l'Almeria a la Lliga F, derrota de l'Espanyol en el debut per 1-0 contra l'Eibar al temps afegit. En ciclisme, el fins avui líder de la Vuelta, Tadej Pogačar, Pogačar ha patit una caiguda greu a 32 quilòmetres de la meta i ha hagut d'abandonar per una lesió a la clavícula esquerra, a més d'un traumatisme cranioencefàlic i diverses contusions. El mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas, és el nou mallot vermell de la Vuelta amb més d'un minut d'avantatge sobre la retirada de Pogačar. N'ha parlat el nou líder de la General a Teledeporte.
7: Una grandíssima pena que primero que haya caídas después de ese estilo y por último que sea Tadej. Justo era el portador de maillot rojo y es una auténtica pena.
6: L'etapa d'avui se l'ha endut el francès Brian Cocart. Per demà, novena jornada amb 187 quilòmetres des de Villajoyosa fins a l'Alto de Aitana.
0: Tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

Es pot llegir un disc i un circ i la dansa? Doncs hi ha gent des de determinades biblioteques i des de entitats i col·lectius que pensen que és possible, afortunadament, i ens ho mostren a les biblioteques impossibles. Avui en parlarem d'aquestes iniciatives aquí al nostre programa des de Cultures Paral·leles amb el Dani Granados. I aprofitarem aquests minuts, com estem fent durant tot aquest estiu, per recordar la feina feta, entre d'altres. Com és habitual, visitar aquesta Fira de Música Emergent de Vila-seca, on, entre d'altres, vam tenir l'oportunitat d'escoltar el Kelly Isaiah.

Oh, i tant que està ready el Kelly Saia. De fet, està tan ready que estem absolutament convençudes que la pròxima temporada 26-27 serà una de les persones que sovintejarà i de quina manera en els diferents escenaris. Com també aquest senyor, que ens agrada moltíssim, la veritat. El Paco Pecado, tot un... irreverent i gamberro dins el món de la música, la qual cosa cada vegada és més necessària, i amb unes referències compartides. Rafaela Carrà.

És la música de Paco Pecado amb aquest homenatge a Rafaela Carrà. També hi va ser present en aquesta fira de música emergent de Vilaseca. Però ara el que us proposem és anar a conèixer biblioteques, però unes biblioteques diferents, de fet, impossibles.

0: Biblioteques IM, entre parèntesi, possibles, perquè Dani Granados, si hi ha una cosa que no ens agrada en aquest programa, és donar quelcom per impossible.
1: I menys quan parlem d'equipaments culturals i de biblioteques, que fa molts anys que ja estan fent lo impossible, no? És a dir, assumint moltes més competències de les que històricament té un equipament com una biblioteca.
0: Efectivament, les biblioteques, si sou assidus, assídues, aquests espais, aquests centres, ja veureu que en els últims temps, doncs, la imaginació de les persones que hi treballen han fet que vagin més enllà del que són aparadors de llibres o espais on tu t'agafes un llibre i el llegeixes. Són espais on es comparteixen experiències, on fins i tot s'arriba a la possibilitat de poder començar a crear a l'entorn de la literatura o d'altres arts, d'això en parlarem en aquests moments, i també, per què no, de gaudir de les obres, no només de gent que està intrínsecament lligada en el món de la literatura. De tot això i més parlarem avui, perquè el projecte de Biblioteques Impossibles és un projecte del que ja vam parlar l'any passat aquí al nostre programa, però tot just fa uns dies s'ha celebrat una nova jornada i sembla ser que se'n van afegint idees i biblioteques impossibles en aquest projecte. Mario Hinojos, coordinador de Planta 1, el Centre de Recerca Cultural del Districte Cultural de l'Hospitalet, iniciadors d'aquest projecte. La Laura Fraile és la comissària d'aquestes biblioteques impossibles, i avui també, Dani Granados, coneixerem algunes de les noves biblioteques o de les noves idees que s'han afegit en aquest projecte. Però primer de tot, Mario, ens expliques una mica d'on surt la idea i per què i com es desenvolupa aquest projecte de les biblioteques impossibles.
2: Claro que sí, Consol. Antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio para mostrar un poco qué hacemos allí. Que es uno de los retos del espacio de Planta 1, hacer llegar gente a que ponga los ojos y la nariz y el cuerpo en el Distrito Cultural del Hospital de Llobregat. Bueno, yo trabajo para una empresa que se dedica a la gestión cultural, que se llama Transit Proyectas, y este lugar, esta, digamos, organización, tiene un espacio en la primera planta del edificio donde tenemos nuestras oficinas, que justamente está en una de las intersecciones del llamado Distrito Cultural del Hospital de Llobregat. Este espacio se llama Planta 1 y tiene la vocación básicamente de abrir las puertas para conocer gente que está haciendo proyectos que nos resultan interesantes, con quien queremos relacionarnos y básicamente hacer pruebas. Lo llamamos centro de investigación porque nos interesan mucho las ideas y ir a mirar lo que están haciendo otras personas, pero investigamos mucho desde la práctica, desde la idea de poner en marcha proyectos, ideas de proyectos culturales que puedan después crecer y ir a habitar otros espacios del ecosistema cultural local o nacional o internacional incluso. Y básicamente es esto. Entonces hacemos muchos proyectos con otros y de otras, pero también ponemos en marcha iniciativas que pues salen de nuestras propias inquietudes, y esta iniciativa de las Bibliotecas Impossibles tiene que ver con eso, con proyectos anteriores que teníamos guardados en el cajón y que se habían quedado allí y que digamos que no nos estábamos relacionando mucho con este mundo, y le pusimos una pregunta que solemos poner siempre, que es cómo podemos vincular el trabajo cultural con otros espacios. Y ya lo mencionabas ahora, las bibliotecas son un territorio en donde se hacen muchísimas cosas que están vinculadas con el trabajo que hacemos, y las bibliotecarias y la gente que trabaja alrededor de eso está poniéndose todo el tiempo sombreros distintos para trabajar con la gente, con la comunidad, con el territorio, con la cultura, con las creadoras, etcétera. Y bueno, la inquietud era eso, construir una especie de biblioteca de bibliotecas para ir mirando prácticas, y por eso llamamos a Laura, que es una de las narices más inquietas para ir a oler qué se está cocinando alrededor del mundo de las bibliotecas y de la lectura y el acceso a este mundo, digamos.
1: Bueno, haig de dir que realment Planta 1 és un d'aquests espais que si no existís els hauria d'inventar, i segurament els hauria d'inventar l'administració pública, perquè és un d'aquests contextos que, tot i que està dintre una gran empresa com és Trànsit, una empresa històrica de la gestió cultural d'aquest país, el que fan és plantejar les preguntes, a vegades preguntes incòmodes, sobre quin és el futur d'aquests equipaments i com es relacionen a partir dels reptes que tenim, no com a sector cultural, sinó com a societat, no? I aquest projecte, aquestes biblioteques impossibles, d'alguna manera el que s'està plantejant és això, és a dir, quins reptes tenim com a societats, com a municipis, com a país, com a regions, i quin paper juguen aquestes biblioteques, no? D'alguna manera, Laura, aquesta és la pregunta que planta uno i que et plantegen a tu, i a partir d'aquí tu situes alguns temes que vols fer recerca i alguna metodologia. Explica'ns una miqueta quina és aquesta pregunta, d'alguna manera, que Trànsit també et situa o que planta uno et situa, i com esteu plantejant aquesta metodologia, aquesta forma de donar respostes a dos coses. Quins reptes tenim com a societat i quin paper juguen les biblioteques aquí?
3: Sí, bàsicament l'objectiu o el repte principal, no, d'aquestes biblioteques impossibles era poder donar un espai, no, per intercanviar experiències, per poder aprendre, per poder continuar la conversa, sobretot aquelles experiències que fan un entrecreuament, no, entre la cultura, la educació, el món social i com s'articula en la feina que es fa en biblioteques, no? I en aquest cas hem pensat en aquest format, que és un Biblioteques Impossibles, que bàsicament el que fem és cada trobada, portem unes quantes ja, hi ha una primera part en la qual convidem a tres experiències que puguin donar a conèixer experiències que parlin, per exemple, des de com fan les biblioteques que treballen amb les seves comunitats, i vam parlar amb la Biblioteca Gabriel García Márquez a través de Julián Figueras, o com s'ho fan les biblioteques que tenen cura del seu territori, no? Una Virginia Cierco, també de la Biblioteca Sant Pau, va parlar d'això. Unes biblioteques que muten, no? Parlant dels espais, de la importància de tenir una cura de l'espai on fem les coses que fem, i a través d'Elsa Sánchez. Biblioteques que inclouen, Marta Martí, per parlar de la inclusió social i com entenem aquesta inclusió i si es fa on es fa les biblioteques. Parlar de narració oral a través de Montmas, que és fantàstica. Parlar de projectes de memòria històrica a través de l'audiovisual, a través de persones com David Fernández, de Càmeres i Acció. Biblioteques que surten al carrer i que s'impliquen al seu territori, no? Sergi Drapé a la Biblioteca de Roquetes estan fent una feina fantàstica. Biblioteques que també s'inventen com acompanyar a persones que pateixen situacions com una dana i que són capaços de crear dispositius mòbils per acompanyar als alumnes d'escoles com fan Maquia tu vida, a través de Mireia Juan vam tenir aquesta experiència. O també la importància de tenir una cura especial cap a altres territoris, com el món rural, no? Que no parlem sempre pensem en Barcelona ciutat i el món rural s'escapa una mica de les nostres referències. I a través d'experiències com el circ de Nilac, d'Oriol Escursell, uh-huh, vam tenir també una mirada cap a aquest context. Doncs aquest és un exemple de totes les biblioteques impossibles que hem tingut fins ara. Després parlarem de les tres últimes. I sempre la metodologia que utilitzem al Biblioteques és una primera part on poder intercanviar aquestes experiències i un bonus track amb alguna cosa diferent que interpel·la aquest món, no? I vam comptar amb persones com Josep Maria Aragai, que li agrada molt fer preguntes molt oportunes, és educador social també, com jo, Juan David Galindo, no? I la seva oficina de los possibles, també creiem que és important pensar en totes les possibles biblioteques que en les quals podem continuar pensant, o Domènec, no? Que va fer una proposta molt especial per Planta 1, per donar un homenatge a una persona molt estimada per Trànsit Projectes.
0: Tu has ballat un llibre alguna vegada?
1: Ballat un llibre?
0: Sí.
1: Sí. Ara estava pensant que sí. Tinc alguns llibres que em fan ballar, sí.
0: Sí? Ara m'ho expliques, a quina hora.

0: Doncs parlem d'aquestes biblioteques impossibles i de la mà d'en Pascal Comelade. César Compte, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Ja no sé si són tan impossibles, eh? Crec que ja són possibles.
0: Esperem que siguin possibles. Ja ho dèiem a l'inici, César. No ens agrada donar res per impossible.
1: Molt bé.
0: César Compte, gerent de l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, codirector artístic del Teatre Artesà del Prat del Llobregat.

0: César, que aquests espais, les biblioteques, són els espais més estimats, diguéssim, per la ciutadania a nivell d'infraestructures públiques. Com accepten, com interactuen o no les usuàries i usuaris de la biblioteca davant de cicles com ara el Vall amb un llibre?
1: Doncs jo crec que amb la mateixa sorpresa que quan es van a presentar la proposta a la Direcció General i, per tant, diríem, amb aquesta imatge bucòlica de voler crear una biblioteca de llibres ballats, diríem que es queden, jo crec, una mica sorpresos de la presència d'una activitat a la que normalment no és molt present dintre d'aquests grans centres culturals. Per tant, jo crec que tothom té molt clar que les biblioteques és un espai molt, que va molt més enllà de només la lectura i, per tant, que és molt fàcil arribar-hi a una segmentació de públics molt diferent, des dels nadons o els nens més petits, els infants que hi van a la seva especial biblioteca per nens, a la gent més gran que segurament hi va al matí a llegir els diaris, o als estudiants que també hi passen per allà. Per tant, era absolutament tenir molt present que si volem cada vegada intentar que la dansa faci menys por, era un bon lloc per arribar al màxim de públics possibles i, sobretot, hi havia un efecte sorpresa o un efecte de diferenciació sobre quin és el catàleg de serveis que pot oferir una biblioteca, que normalment al voltant de les arts escèniques hi té molt poca cabuda, que gairebé sempre estava molt vinculat a l'hora del conte, a la lectura d'aquesta més infantil, i que ara les mateixes bibliotecàries ho han acollit amb una estima impressionant, els usuaris que hi assisteixen igual, i el que hem fet és intentar créixer el projecte no només en la píndola creativa, sinó acompanyar-la amb les claus necessàries perquè s'entengui aquesta connexió, i amb això la gent d'Explica Dansa, la Beatriu Daniel i el Toni Jodar, diguem que ho fan superbé i aconsegueixen donar unes eines claus perquè allò no se't faci tan estrany, que tenim com sembla que hi hagi com una barrera entre aquesta creació contemporània que es passa pel cos i l'acceptació per la lectura del públic. I llavors nosaltres intentem trencar-la constantment.
2: César, bona tarda. Jo pensant en biblioteques, abans ho deia la Consol, no? Les biblioteques són l'equipament o l'espai cultural millor valorat pel conjunt de la ciutadania. Això s'ha demostrat en diferents moments, en moments tan importants com durant la pandèmia, no? Que quan em preguntava directament sortia a la biblioteca, però també en altres moments. I el segon espai més valorat per la ciutadania, com a espai cultural, i parlo de l'enquesta de participació i de drets culturals que es va fer l'Ajuntament i que continua fent l'Ajuntament de Barcelona, el segon espai és l'espai públic, no? En aquest sentit, el Vall amb un llibre d'alguna manera també pot traçar aquesta connexió entre aquests dos espais de referència, entre aquests dos espais culturals millor valorats, que és un equipament, no?, amb tot el que significa un equipament, i un espai públic que a vegades es posa d'esquena a la ciutadania, però que d'alguna manera la idea de poder ballar un llibre, també, no?, vincular amb aquest carrer, amb aquest espai públic, ens pot vincular segurament els dos tresors que tenim com a espais culturals, que és el carrer i què són les biblioteques.
1: Jo estic totalment d'acord i penso que són espais territori dansa segur. Vull dir que la via pública sempre ha estat ocupada, entre d'altres coses, per la dansa i, per tant, ha estat l'escenari natural de moltes de les propostes artístiques que porten el cos al carrer. Això ho tenim des de fa molts anys. I l'altre és considerar que la biblioteca és molt més que una biblioteca, i això fa bastants anys que ja ho hem superat, i per tant que són absolutament nodes centrals d'una activitat cultural que va molt més enllà que no pas la lectura.
0: César, Agatha Christie, Hans Christian Andersen, Àngel Guimerà, Gabriel Ferrater, a partir d'algunes de les seves obres s'han fet les corresponents coreografies per unes peces que es podran veure, doncs mireu, entre d'altres, doncs per exemple a la Biblioteca Sant Antoni Joan Oliver de Barcelona, a la Biblioteca Fagis de Climent de Figueres, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan i Arbó d'Amposta, i després doncs podríem passar per Falset, la Bisbal d'Empordà, Olesa de Montserrat, Guissona, és a dir, que feu tot un periple, per la geografia catalana. Ara m'estaven recordant de la cançó de l'Albert Pla, de la juerga catalana. Doncs, vosaltres us munteu una miqueta també la vostra festa, s'ha de dansa per les biblioteques.
1: Total, crec que ens l'automuntem, molt ben acompanyats pel servei de biblioteca.

0: però que va començar també, diríem que fa això, 12 anys, va començar amb un llibre ballat, amb cada una biblioteca de cada demarcació, diríem, que això era el màxim que teníem. Diríem que hem anat incorporant més llibres i, com tu bé deies, l'11 de juny diríem que estrenem la nova peça aquesta que està dedicada als 75 anys de la mort de l'Agatha Christie. I a partir d'aquí, aquest catàleg, diríem que recorre doncs, tot Catalunya. I això crec que s'ha convertit en una coseta que era molt petita, que va iniciar d'una forma molt petita i que, de forma natural, diríem, ha anat evolucionant fins a convertir-se en un circuit que molts creadors de dansa agraeixen profundament de poder disfrutar del que són doncs, aquestes petites píndoles creatives, que no deixen de ser entre 15 i 20 minutets de peça ballada, i a partir d'aquí una interacció amb un públic que tant de bo se senti absolutament tocat al seu cor i la seva pell, i que a partir d'aquí no vegi amb ulls d'estranyesa qualsevol proposta de dansa.
1: César, compta Artifex, com dèiem, d'aquest Balla Llum Llibre, aquest cicle de coreografies a partir de textos literaris que es poden veure a diferents biblioteques d'arreu del territori del nostre país. Moltíssimes gràcies i que segueixi la dansa i la festa i la literatura.
0: Seguim ballant i llegint. Si llegint fa lliures, ballar potser encara ens fa més lliures. Ja fa falta.
1: Gràcies, César. Fins una altra.

0: el que costa muntar un grup. Això ho saben molt bé els Power Workers des de Vic. D'aquí una estona anirem a Vic, perquè és una altra de les biblioteques, la Pilarín Vallès, la que s'ha afegit a aquest projecte de biblioteques impossibles, que ens conviden a ballar un llibre, que ens conviden a llegir al circ o a escoltar com sonen les biblioteques. Són, Laura, Mario, els tres projectes que s'han afegit, però deien que hi havia moltíssims. Bé, vosaltres ja porteu, diguéssim, un historial. Hi ha receptivitat per part de... O sigui, quina receptivitat hi ha per part de la gent de les biblioteques o dels diferents col·lectius artistes d'arreu del territori per participar a projectes d'aquestes característiques? És a dir, com ho feu vosaltres? Llanceu l'AM o esteu allà vigilant, controlant, que és el que es cou?
1: Pertubar les experiències,
0: sí.
1: Sí. Sí, bueno, jo crec que és, en el meu cas, que sóc la persona, no?, que s'encarrega de buscar totes aquestes experiències, a mi em fascinen les biblioteques, o sigui, ara mateix que estan en vaga i tot el suport amb les treballadores de les biblioteques que estan en vaga, estic patint també el no poder assistir. De fet, visc molt a prop d'una i ho veig des de casa meva, no?, la biblioteca tancada, i em fa patir molt. Sort que tinc la meva pròpia biblioteca a casa, però bàsicament... totes les persones que hem anat convidant són persones que ja coneixia, que admiro el que fan, no?, que són projectes, propostes que m'agraden, que generen molt de valor i que tenen aquesta mirada, no?, social, compromesa, cultural, que és el que estem buscant, no?, que d'alguna manera serveixin d'impuls perquè qualsevol persona que es dediqui a biblioteques, mediació lectora, educació social, gestió cultural... qualsevol àmbit professional i també com a usuària pugui incorporar aquestes pràctiques i atrevir-se, no? Perquè creiem també que aquest és un objectiu també que busquem, no? Que siguin experiències que puguin donar aquestes ganes de posar-les en pràctica i provar.
2: Clar, és que si un mira el que estan fent avui dia les biblioteques a Barcelona, el conjunt, jo conec la demarcació de Barcelona, diguem, el conjunt de la província de Barcelona, no?, la xarxa de biblioteques municipals, per mi és un dels espais d'innovació cultural més importants que jo he conegut arreu del món, i he conegut uns quants, i parlo de la xarxa de biblioteques. Clar, i ara la Laura ho deia, no?, és un espai que ens ha de poder inspirar altres espais. Jo no sé si el que ha d'inspirar és... altres biblioteques, sinó el conjunt de la societat. És a dir, les biblioteques realment són un espai que estan donant respostes a través de diferents projectes als reptes, no?, que tenim com a societat. Penso, per situar alguns temes, penso en desigualtats, penso en emergència climàtica, penso en fake news, penso en discursos d'odi, penso en aquests temes que per mi són els principals reptes que tenim avui dia, no?, i d'alguna manera les biblioteques estan encarant de cara a aquests temes, no, Mario?
3: Sí, además haciendo una labor que tiene que ver incluso como con acoger a todos los estratos de la comunidad, digamos, ¿no? O sea, es como hay actividades que históricamente han estado aglutinadas en la biblioteca, como ver a gente mayor ir a leer el diario o convertirse después de las olas de calor en los refugios climáticos por excelencia, ¿no? Y después hay una serie de retos que han ido surgiendo. Recuerdo otro tipo de proyectos que hemos hecho desde la organización donde yo trabajo, vinculados con bibliotecas, que tienen que ver un montón con la transformación del rol del bibliotecario, cómo de repente esas necesidades que está cubriendo un equipamiento como este han hecho que mute radicalmente ese rol y tenga que convertirse en un educador social, pero también en un...
2: mediador.
3: O en un operador
2: en
3: de impresoras 3D, o sea, sí, como de todo, ¿no? Y un poco también la inquietud de generar este espacio tiene que ver con eso, como con poner en valor esa figura y rodearlo de otros interlocutores que no solamente son personas que se han formado en la carrera de biblioteconomía, etcétera, ¿no?
2: Por no esquivar el tema, ¿no?, que está situado en el Mario, un de los principales reptes que hi ha en les reivindicacions de les bibliotecàries i dels bibliotecaris és precisament la tensió que hi ha entre el títol, no?, que d'alguna manera obliguen a tenir, i les competències que se'ls demana, no? Això, clar, com ho veieu vosaltres? Després de les converses que esteu tenint, com es pot solucionar això?
3: Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes que han surgido también de esto, además de que lo que comentaba Laura, de que todo el mundo ha sido muy receptivo a venir al espacio, creo que ya simplemente generar un lugar en donde puedan encontrarse, porque claro, esto es un tipo de perfil que está siempre trabajando en el terreno y cubriendo mil necesidades. Entonces, claro, simplemente abrir un espacio para que puedas interlocutar con el vecino de enfrente, que es la otra biblioteca que está haciendo muchas cosas y tiene retos iguales a los tuyos o distintos, pero que puedes compartir eso, ya es al menos un escenario de posibilidad para que surjan cosas. Y luego también eso, como ir ampliando grados de separación para que te encuentres con otros actores que están haciendo, pues activando muchos otros escenarios y que también pueden ayudarte a ampliar ese registro que tiene las demandas que te están exigiendo a ti, ¿no?
0: Anem a seguir parlant d'escenaris de possibilitats, perquè em sembla que sap molt sobre tota aquesta temàtica el nostre següent convidat, i és el Marc Pérez, gestor cultural, mediador artístic comunitari i membre de l'equip de l'Espai La Pausa de la Biblioteca Pilarem Vallès de Vic. Marc, què tal? Molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm una cosa. Explica'm, abans de mostrar-nos aquest projecte de biblioteques que sonen, què feu a l'Espai La Pausa de la Pilarín Vallès a Vic?
4: Ostres, moltes coses.
0: Oh, això està bé.
4: Sí, perquè la veritat és que el que hi ha a Vic és un tro d'espai, diguem així. Tenim un espai molt ben equipat amb un diguem-ne estudi de gravació, mig estudi de gravació, mig plató, en el qual es poden desenvolupar projectes audiovisuals de tot tipus, i el qual estem traient molt de profit i del qual estan sorgint moltes idees, molts projectes, i que encara està en construcció, perquè portem ben bé 3 anys en marxa, però crec que té possibilitats, encara moltes possibilitats més de créixer, i en això estem.
2: Marc, què tal? Bona tarda, sóc el Dani Granados.
4: Hola, bona tarda.
2: Que ens coneixem. Clar, quan un visita la biblioteca Pilarín Vallès, mm-hmm. se't posen els ulls com plats del que hi ha allà dins. Primer, perquè no és només una biblioteca, és un espai moltes vegades més vinculat, no?, a la proximitat, a les cures, a l'acompanyament al conjunt de la ciutadania, mm-hmm. no?, que això es veu a les cues que es formen a la cua. Però quan entres a les tripes d'aquesta biblioteca, trobes el que està explicant el Marc. Trobes un estudi mig plató, pots fer ràdio, pots fer música... Llavors, Marc, aquí tenim el repte, bueno, primer, demostrar que una biblioteca no és només un espai d'accés al coneixement, mm-hmm. sinó és un espai de pràctica cultural i artística, i això el Marc i el seu equip allà ho fan espectacularment bé. Però situa algun repte que és complicat, no? Que és com acabar d'incorporar o d'interpel·lar a les comunitats que encara, no?, no estan del tot interpel·lades o vinculades a aquests espais. I la biblioteca Pilarín Vallès, per qui no ho sàpiga, està situada en un enclau molt especial.
4: Sí,
2: a la ciutat
4: de Vic,
2: no? En una, jo crec que en una frontera que s'està desdibuixant entre dos Vics, que per sort cada cop ja no són dos Vics, no? I aquí jo crec que la biblioteca és un paper molt important. Però com treballo aquesta idea, Marc, de trencar aquestes fronteres en tots els sentits, no? I quin paper juga aquí la biblioteca i la cultura?
4: Sí, com bé has dit, hi ha el punt inicial és aquest, no? On està situada la biblioteca? Està en un espai on el marc mental de la societat de Vic separava, diguem-ne, el Vic 1 del Vic 2, no? Per posar un exemple gràfic. I això significa dos tipus de ciutats, dos maneres d'entendre la ciutat. El simple fet d'estar allà, ja des del dia 1, fou automàtic que anàvem recollint, diguem-ne, a gent que provenia de totes les parts de la ciutat. Aleshores, una cosa és que et vinguin i altra cosa és que interaccionin. Mm-hmm. Val? I aquest és el gran repte. Activitat per activitat, el que fem és intentar donar-li aquest impuls de sobretot de diàleg, de connexió, de que sempre tenir, diguem-ne, totes les comunitats en relació i tenir totes les comunitats en compte. Aleshores, quan es crea una idea o quan et ve la idea, una idea al cap o un projecte, no es queda amb la idea particular de la persona que ho organitza, sinó que ho comparteix amb l'equip i tothom li dona la seva mirada. I aquesta mirada sempre va enfocada amb aquesta idea de comunitat. Val, en aquesta activitat pot participar-hi tothom, o sigui, està encarada a tothom. A tothom, em refereixo a tothom al que pugui arribar. Evidentment, si nosaltres fem tallers de... Per posar un exemple, tallers de... com en diria, tallers de producció musical, doncs evidentment no tothom voldrà, sinó la gent que està més involucrada en això, però que sí que arribi al màxim ventall possible de persones que els interessi això, siguin d'on siguin i provinguin d'on provinguin.
0: Marc Pérez, t'agraïm moltíssim que ens hagis apropat a aquesta iniciativa. I per cert, estimat, sí, abans estàvem escoltant a Power Burkas, Què sona a l'espai La Bausa de la Biblioteca Vilarín Vallès de Vic? A què sona aquesta biblioteca que sona?
4: A què sona? Sona, ja el dic, a diversitat, sona a fresc, nou, i ja el dic, per exemple, ara que deies els Power Burkas, d'aquí molt poc estrenarem una sèrie de videoclips que han enregistrat aquí mateix, a l'Espai Lab.
0: Ets?
4: Dintre d'un espai que es diu Les Sessions del Lab, apareixeran dintre de tot plegat. Vull dir que tenint-los per aquí, doncs ha sigut un plaer, però el mateix plaer que és cada dia treballar per la comunitat de Vic, per tot el que representa i per sobretot tenir al cap aquesta visió de...
0: Se'ns ha tallat la comunicació amb el Marc. La tornarem a recuperar, Dani, perquè volem anar sabent què és el que va passant en totes aquestes iniciatives de les biblioteques impossibles. Hem ballat un llibre, hem vist com les biblioteques poden sonar. Espera't, que ara llegirem el circ, ja veuràs tu.

0: I mentre esperam, esperem a veure si podem llegir un circ dintre d'aquestes activitats de les biblioteques impossibles, Mario Laura, el Marc Pérez de l'Espai La Bausa de la Pilarín Vallès, de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, diu: una cosa és que vingui la gent a la biblioteca i una altra cosa que interactuï, no? Perquè, clar, anar a la biblioteca és un acte que una mica tu penses una mica com en solitud, no? Tu vas a la biblioteca, agafes un llibre, seus amb una cadira, amb un sofà, en el cas que vulguis llegir a la biblioteca, evidentment, i et tanques en tu mateix entre les pàgines d'aquella obra literària, no? Però, clar, quan vas a algunes de les activitats que ens proposen des d'aquestes biblioteques impossibles, tu has de ser una miqueta proactiu, no? Quina és l'experiència al respecte de tot això?
1: Clar, jo estava pensant des de la meva experiència personal o des de les coses que jo veig quan vaig a les biblioteques, no?
0: Des de les coses que tu veus, Laura, que jo sé que tu ets molt proactiva. I si et fan ballar balles i si et fan llegir un circ i el llegeixes...
1: Clar, jo penso que, no?, està l'experiència més bàsica que potser tu vas, no?, i agafes un llibre o participes d'una activitat i pots involucrar-te, no?, i la capacitat que tenen aquestes biblioteques d'incorporar a les persones en funció del que vulguin fer i d'implicar-se també fins i tot en la programació, de poder utilitzar un espai per poder organitzar un festival de música a casa, no?, que és el que a mi em passa quan vaig a la biblioteca, no?, que sento que és un espai molt proper i jo crec que aquesta capacitat depèn molt d'aquesta mirada i aquest sentit del personal que està treballant, no? Per sort, a les biblioteques de Barcelona s'han incorporat educadores socials i jo crec que aquesta figura professional és crucial per poder incorporar aquesta mirada d'apropament a la gent, de poder mirar més enllà de les teves funcions com a bibliotecari i poder mirar a les persones que van com a persones amb les quals poder oferir moltes coses més enllà de l'imaginari habitual cap a les biblioteques, no?
2: És que, clar, amb això de que les biblioteques estan donant resposta als reptes que tenim, no?, i de que hi ha noves figures que s'estan incorporant a les biblioteques, noves figures professionals, hi ha alguns projectes que són al·lucinants, de biblioteques. Hi ha un que a mi m'interessa especialment perquè està transformant, està aconseguint transformar. És el projecte, es diu Llegim al riu. No sé si el coneixeu. És un projecte que s'està treballant en un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, on hi ha una sèrie d'equip de biòlogues que estan treballant amb algunes biblioteques situades en pobles on hi ha, doncs, marges de rius, no? I el que treballen és metodologies de ciència ciutadana des de la biblioteca, a partir de llibres i a partir d'espais de reflexió, per fer, prendre, mesurar la qualitat de l'aire o la qualitat, diguem, de l'ecosistema, de l'aigua, dels rius, i a partir d'aquí treballar per fer algunes possibles millores. Bé, doncs em consta que hi ha polítics d'aquests pobles que han arribat a trucar

0: a la Diputació de Barcelona per dir què és això, que des d'una biblioteca m'esteu generant aquí un moviment social per transformar el riu. Bueno, doncs d'això on van les biblioteques? A la que les biblioteques canvien el paradigma, que ho estan fent de mutu propi, que ho estan fent de mutu propi, és espectacular. Agafes treballadores socials, com deia la Laura, però també... I biòlogues, etc, i ja des d'aquí pots començar a incidir cap enfora, no? Per tant, el més interessant de les biblioteques és aquesta capacitat de transformar des d'un espai que, com deia la Consola abans, està aparentment, no? O en l'imaginari més tradicional, que ja no ho són, doncs estan des d'una perspectiva més passiva d'accés a la cultura, no? Són espais de transformació.
1: Claro, sí, yo creo que parte también del espíritu de esta investigación, digámoslo así, en marcha, es justamente ir como coleccionando alternativas de activación, ¿no? Yo creo que eso es lo que está haciendo un poco proyectos como estos, y que, bueno, lo único que hacen también es como, o sea, nosotros tenemos como una idea, para como un paradigma de que la biblioteca es justo una puerta de entrada de acceso al conocimiento, pero desde hace mucho tiempo, pues en realidad no se trata tanto del acceso al conocimiento, sino de maneras de relacionarte con el conocimiento y con la información, ¿no? Y yo creo que todas esas alternativas que estamos coleccionando tienen mucho esa voluntad como de crear maneras diferentes para que tú te relaciones pues con la información, con una mirada crítica o con la lectura y la forma más clásica de la literatura o con N cantidad de escenarios en los que de lo que se trata es pues de pensar juntas y conversar y no sé, encontrar caminos distintos, y es un poco eso, tanto lo que hacemos desde el trabajo cultural mucha gente como lo que están haciendo los y las bibliotecarias desde esos lugares tan emblemáticos del ecosistema local, digamos, ¿no?
2: Mario Hinojos, Laura Fraile, moltíssimes gràcies. Sugira feina, eh? Perquè a més d'aquestes noves incorporacions, el ball amb un llibre, coreografies a partir de textos literaris, les biblioteques que sonen, que ens proposen des d'aquest laboratori d'experimentació i creació de continguts a la Pilarín Vallès, i el llegir al circ, que no hem pogut parlar amb la Cristina Tascot, però que evidentment ens proposa doncs, fer de les biblioteques un espai d'altaveus, d'arts en moviment, i aquesta idea que parlava el Dani Granados, que està revolucionant l'ecosistema, mai millor dit, sociopolític, cultural del nostre país a partir de llegir un riu, que dius, ai, vols dir? Ai, mare de Déu, de veritat.
0: Si veiem un llibre, doncs llegim.
2: Exacte, hem de llegir un riu. El que dèiem, si us gira feina, i ens agradaria que ens anéssiu explicant en els pròxims temps, enhorabona per aquesta iniciativa de fer possibles aquestes biblioteques impossibles, i vosaltres mireu per la xarxa, perquè ja teniu tota... Hi ha moltes dates i moltes biblioteques que acullen totes aquestes propostes, que us les podeu i us les heu de fer vostres. Laura, Mario, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
2: Dani, fins dissabte, a la setmana vinent.
0: Setmana que ve, més.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Ha quedat restablert el trànsit a la P7 a l'alçada del Papiol després que aquesta tarda s'hagués de tallar l'enllaç a la B23 arran d'un accident de trànsit entre tres turismes. El balanç, 9 ferits, un d'ells en estat crític, que ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El servei d'emergències ha activat 10 dotacions, 7 al cos de bombers. Els efectius han hagut d'escarcerar dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles. El Ministeri d'Exteriors confirma que dos espanyols continuen desapareguts al Nepal. Les autoritats locals han pogut localitzar Sants i Estalvis, però no rescatar perquè es troben en zones incomunicades, segons han matisat en un comunicat. El balanç conjunt entre Nepal i la regió xinesa del Tibet suma 682 morts i prop de 2.500 desapareguts. El govern nepalès admet que manca dels mitjans especialitzats per afrontar la crisi i estima que necessitarà entre 4.000 i 5.000 milions de dòlars per a la reconstrucció. Preocupa que el fang acumulat a les lleres dels rius i preses naturals cedeixi i es produeixi una nova esllavissada. Per cert, el papa Lleó XIV enviarà ajudes econòmiques al Nepal, també la conferència episcopal italiana de 500.000 d'euros. I canviem de qüestió perquè a Catalunya la platja de l'Estartit al Baix Empordà pateix una regressió costanera persistent que ha provocat un retrocés de la línia de la costa de fins a 40 metres des de mitjans del segle passat, segons l'Observatori de l'Estartit. Un problema crònic provocat tant pel canvi climàtic com per l'acció humana. Gemma Esteve.
2: La platja de l'Estartit fa anys que perd sorra per l'augment del nivell del mar, que ha pujat uns 10 centímetres en les darreres 3 dècades com a conseqüència del canvi climàtic. També influeix el fet que cada vegada hi arribin menys sediments. Josep Pasqual és observador meteorològic.
3: Hi ha pantans en els rius i, per tant, abans, quan hi havia una arribada, arribaven molts sediments, ara n'arriben molt pocs, i a més el canvi climàtic comporta canvis de vents, per exemple, la tramuntana cada vegada s'observa amb menys freqüència i menys intensitat, i això també afecta els corrents marins, i tot plegat, doncs, la platja es veu perjudicada.
2: Per combatre aquesta erosió accentuada pels temporals de llevant, l'Ajuntament fa més de 10 anys que aposta per recuperar el sistema de dunes natural. Ho fa amb trampes i vegetació que ajuden a retenir la sorra i el sediment. Això també està contribuint a reduir l'entrada d'aigua marina als camps de la zona. Jordi Colomí és l'alcalde de Torroella de Montgrí.
4: Sembla ser que aquella salinització que avançava d'una forma brutal, doncs, els últims 15 o 20 anys, sembla que ha generat un alentiment important, i a veure si es produís una recuperació. Seria clau per l'agricultura i també pels aqüífers.
2: Segons Greenpeace, el 2050 el nivell del mar al litoral català podria pujar uns 26 centímetres. Per això defensa recuperar dunes i aiguamolls en lloc de limitar-se a substituir la sorra després de cada temporal.
0: Aquesta hora a Ceuta, protesta de veïns. És la cinquena mobilització consecutiva convocada fa dues hores a través de serveis de missatgeria. Unes 200 persones recorren els carrers de la ciutat autònoma i critiquen el que titllen d'abandonament per part de l'executiu central. El comissari europeu de migració ha confirmat aquesta tarda que estudia la petició d'ajuda en les tasques de triatge del Ministeri de l'Interior espanyol. La ministra de Sanitat, de la seva banda, ha assenyalat que 3.800 migrants ja es troben allotjats en facilitats temporals i que caldran de dues a tres setmanes per allotjar la resta abans de retornar aquells que no tinguin dret a asil. Tensió entre l'equip de govern i l'oposició. El Partit Socialista respon al líder dels populars que la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència no pot comparèixer al Senat de majoria popular, tal i com reclamava Alberto Núñez Feijóo, però sí al Congrés. Els populars sí que es personaran a la causa judicial de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada de milers de migrants a Ceuta a finals de juliol.
5: Que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta y los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia.
0: I els esports... Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta per una forta caiguda durant l'etapa d'avui. Llorenç Llop, bona tarda.
6: Bona tarda. L'eslovè, que era el líder de la classificació general amb solvència, s'ha vist involucrat en una caiguda molt dura que l'ha deixat amb diverses ferides obertes i un traumatisme cranioencefàlic. El millor ciclista de l'actualitat, i ja un dels millors de la història, ha intentat seguir, però no ha pogut. Així ho ha explicat a Teledeporte Joxan Fernández Machín, director esportiu de l'equip UAE.
7: De moral, destrozado, de dolores en el hombro, ha intentado seguir, quería incluso sujetar el brazo para poder levantarlo, le querían dar unas grapas para intentar seguir en la ceja porque tenía la ceja abierta, tendrá que darse varios puntos, situaciones que el ciclismo a veces nos deja.
6: En futbol, mitja part al partit entre la Real Sociedad i l'Espanyol, empat o al marcador, han començat avançant-se els locals al minut 4, però l'equip perico ha igualat el resultat just abans del descans amb un golàs de Roberto Fernández.
0: És tot per ara, tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies, com esteu? Benvingudes a l'edició d'estiu del Lletra lligada. Estem aprofitant per recuperar algunes de les converses més interessants que hem mantingut al llarg de la temporada i una d'elles va ser la dedicada a l'educació financera per a infants i adolescents. Potser aquests dies de vacances heu decidit donar una paga als vostres fills i filles perquè aprenguin a administrar els diners, a donar-se del que costen les coses que ens demanen. El terme educació financera pot semblar molt enrevessat, però al final fem referència a aquell conjunt de coneixements, d'habilitats, d'actituds que ens permeten comprendre com funcionen els diners i prendre decisions econòmiques informades i responsables en la nostra vida quotidiana. No es tracta només de saber comptar euros, sinó també d'aprendre a gestionar un pressupost, a diferenciar entre necessitats i desitjos, a estalviar per objectius futurs. En el cas dels nostres infants o dels alumnes, aquest tipus d'educació podria buscar adquirir hàbits saludables en relació amb els diners des de que són ben menuts. Per exemple, planificar una compra, comparar preus o entendre que els recursos són limitats. Què creieu? És un tipus de formació que s'hauria de donar només a casa? O a les escoles i als instituts hauria d'estar més present? Ens ho vam plantejar amb l'ajuda d'un bon grapat d'experts. Vam voler entendre com podem ajudar les noves generacions a prendre decisions econòmiques més conscients, responsables i informades. I aquest va ser el resultat. Comença Lletra lligada. La majoria de nosaltres en algun moment hem desitjat tenir més formació financera, oi? I no perquè ens volguéssim dedicar a l'economia a gran escala o volguéssim fer inversions, sinó pel nostre dia a dia. L'educació en economia, l'educació financera, en els diners, ens ajuda a entendre el món en el que vivim. Per tant, no és descabellat pensar que potser aquesta educació l'hauríem de donar als petits, no? Des que sent ben petitons, ens agradaria haver-la rebut nosaltres. Però els hi donem ara? A casa aprofitem les oportunitats de la vida quotidiana per explicar als fills i a les filles com es mou econòmicament el món? Donar una paga pot ser una bona forma de fer-ho? Això és el que pensen alguns dels pares i mares que ha entrevistat el nostre estudiant Miguel Ángel Muñoz.
2: Sí, sí que he donat paga als meus fills.
3: Sí, jo a mi hijo sí que le doy paga.
4: A casa no hem fet servir el sistema de paga.
5: Doncs sí, farà cosa d'un parell d'anys, ara el meu fill és adolescent, i me l'ha exigit de que ell volia certes coses i que per tenir-ho necessitava una paga d'aquest tipus. I llavors pues, li faig un bizum i si se'm passa o no me'n recordo, ella s'encarrega de dir, papa...
3: El rango que le pongo yo a mi hijo son 5 euros todos los domingos para sus chuches y cosas cuando sale con los amigos. Yo sí que estoy a favor de que se den pagas. Porque es una manera también de que los niños se vayan haciendo a la responsabilidad del dinero. Y si necesita algo aparte, siempre se lo compro yo.
4: Doncs no, no estic a favor de la paga lliure o semanal. Crec que si reben diners sense motiu, és per la noció de l'esforç que han de fer. I penso que no s'arriba a apreciar el valor real de les coses.
2: Sí, sí que estic d'acord en donar-se els diners perquè així els aprenen a administrar-lo.
3: Yo creo que se debe dar continuo y a mayores. Si aprueban algunos exámenes, unas veces dinero, otra vez entrar al cine, sí que hay que incentivarlo.
2: No estic d'acord en donar-li els diners quan aprovi, ja que la seva obligació és aprovar i estudiar.
1: A favor i en contra, és a dir, tenim opinions de mares i pares de famílies que pensen qüestions diferents relacionades amb aquesta mateixa pregunta. Els hem de donar, entre cometes, aquest petit sou a les nostres criatures. Alba Castellví, bona tarda, benvinguda.
6: Hola, bona tarda.
1: L'Alba Castellví és sociòloga i orientadora familiar. Tu què diries? Series el bàndol del sí o del no?
6: Té avantatges i inconvenients. Jo penso que una petita assignació d'una quantitat més aviat simbòlica sí que la poden tenir a partir d'una determinada edat, posem per cas 8 anys, no?, amb la finalitat que es puguin aprendre a administrar els seus primers diners per obtenir coses de caprici, com aquell que diu la joguina de moda, que en aquell moment tothom té, doncs que se la puguin comprar amb els seus estalvis o els cromos de la col·lecció, aquesta mena de coses. Va bé perquè així aprenen que quan algú estalvia, quan vol alguna cosa, la pot materialitzar. Això sí, d'exigir, res d'exigir. He sentit un pare que deia que li exigeixen i
1: els diners... Papa, que t'has oblidat de fer-me el bízum, ara, molt modern, això, eh?
6: Exacte, això no és exigible per res i tampoc han de ser diners a canvi de complir determinades obligacions que, en tant que obligacions, no s'han de pagar, eh? No és un sou, sinó que és una aportació que la família fa perquè la criatura s'administri en aquelles coses que no són estrictament necessàries, però que ja està bé que tingui, sempre i quan hagi hagut d'estalviar prèviament per obtenir-les.
1: Per tant, això, com deien alguns dels encastats, de pagar per tasques domèstiques o donar-los aquest petit sou com a premi per haver obtingut, per exemple, ara que estem al mes de juny, unes bones notes?
6: En cap cas, les bones notes han de ser remunerades. Efectivament, treure les millors notes possibles és la seva obligació i contribuir a fer determinades coses a casa també. Per tant, no s'han de pagar les tasques, però sí que és cert que si es dona sistemàticament una paga i no es fa res, aquella setmana que no s'han complert les obligacions no s'ha de donar. Òbviament, qui no contribueix tampoc obté res a canvi. Això és una cosa que també s'ha d'aprendre. És a dir, no estem pagant per les tasques, però sí que estem retirant la paga si les obligacions no es compleixen. Espero que s'entengui el matís.
1: Sí, no, és important el que dius, i tu que portes tants anys a més col·laborant i acompanyant a moltes famílies i, per tant, també aquests fills i filles, sempre des d'aquesta perspectiva teva, no? Que és el de que hi hagi una bona convivència a casa. Hi haurà ara famílies que em preguntin, bé, que ens digui l'Alba, a veure com podem ensenyar que col·laborar a casa forma part de la convivència familiar i que aquesta no és una tasca que ha de fer només la mare, el pare o els progenitors, no?
6: Doncs mira, una manera d'ensenyar-ho és prendre's la molèstia als pares de fer una llista de coses de les que s'han de fer a casa perquè les coses rutllin, des d'escombrar fins a fer el menjar, passant per pagar les assegurances puntualment, no? Una llista a la mar de llarga. Com més llarga surti la llista, més conscients seran els fills que hi ha moltes coses que els seus pares fan perquè la família funcioni més enllà de treballar. Llavors, un cop aquesta llista està feta, es posa sobre la taula, ens reunim i diem, de totes aquestes feines que s'han de fer, que són una trentena, per exemple, anem a veure qui pot fer cadascuna. Perquè, clar, hi ha coses que els nens no les poden fer perquè encara són petits, però altres sí. Per exemple, poden desparar taula i posar el rentaplats, posem per cas. Poden estendre la roba, fins i tot. Pot ser una de les tasques que tinguin atribuïdes, que moltes vegades no se'ns acudeix, però és així, no? Hi ha famílies on els nanos ho fan tranquil·lament. I aleshores se n'adonen que hi ha moltes coses que s'han de fer entre tots i que, per tant, si els pares ho fan i no cobren per això, tampoc ells haurien de cobrar per fer-ho. Es tracta d'il·lustrar en allò que fem els grans, també, perquè moltes vegades no en són conscients de la quantitat de coses que cal fer en una casa.
1: Ja, yeah, això és veritat i els hem d'anar recordant perquè sovint el que ens passa és que anem protestant, no? Els pares, les mares, anem protestant de tot allò que no fan, però de vegades ho fem nosaltres perquè pensem que ho farem millor o més ràpid o per evitar aquest conflicte amb ells.
6: I no? Efectivament, ho farem millor, ho farem més ràpid i no tindrem conflicte, perquè el conflicte, tal com molt bé dius, ve quan ells no tenen ganes de fer alguna cosa i nosaltres els hi fem fer. Però bé, el conflicte es dona al principi, fins que no s'estableix l'hàbit. Quan es crea un hàbit, el conflicte s'acaba. Vol dir que ho haurem de lluitar al començament, amb consistència. Després ja no caldrà. I és molt important, perquè si no, arriba l'adolescència i diem aquella clàssica frase de jo no sóc la teva minyona.
1: Exacte.
6: Quan efectes pràctics sí que ho som. Sí que ho som, perquè fem tot allò que una minyona faria per ells, no? Perquè això no arribi, és bo que des de les primeres edats ells facin allò que siguin capaços de fer per si mateixos per contribuir al que és comú. Això és interessant, que ho anem arrelant com un costum a la família. I si no, no és mai tard, eh? Sempre hi som a temps de canviar allò que fins ara ha funcionat d'una determinada manera o no ha funcionat en absolut. Sempre podem dir a partir d'ara les coses han de canviar per aquest motiu i per aquest altre i són molt capaços d'entendre-ho, però esclar, al principi ens haurem d'esforçar perquè persisteixin.
1: De seguida conversarem i saludarem amb unes convidades que tenen a veure precisament amb el món econòmic, amb el món de l'empresa, perquè tots aquests termes que al final utilitzàvem, això de la casa, com funciona la casa, al final també té a veure, és una mena de mirall de com funciona el món, no? Tu parlaves gairebé de sostenibilitat, la convivència, els intercanvis, les tasques que s'han de fer, i els hem preguntat a les famílies què en pensen de l'educació financera, si creuen que les escoles, per exemple, i els instituts l'haurien d'impartir.
4: Doncs sí, sense dubte. Jo penso que és fonamental que aprenguin des de ben petits a gestionar-se i entendre el valor d'estalviar-se, perquè quan siguin adults siguin persones responsables, en penso, i ben preparats.
7: Jo crec que sí, perquè és molt important saber el tema de gestionar l'economia.
5: I és interessant que els mateixos infants o adolescents li puguin trobar quin és el cost real i què és el que costa tot allò que desitgen i volen.
3: Sí, jo crec que des de la primària deberien de dar-les classes.
2: Sí, crec que seria molt interessant que donessin la matèria d'economia a l'institut.
1: Ara tenim curiositat per saber què en saben els joves, és a dir, sembla que els pares, les mares, Alba, tenen interès en que els seus fills i filles aprenguin sobre tot aquest món econòmic. No sé si els joves, els adolescents, tenen el mateix interès, així que convido a unir-se en aquesta xerrada al Jordi Martínez, que és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers i és un dels responsables del programa EFEC. Aquest és un programa d'educació financera a les escoles de Catalunya, per tant, realitzen tallers, en aquest cas amb alumnes de quart d'ESO, per posar-los al dia de molts termes que potser fins i tot ens aniria molt bé d'assistir a aquestes classes a les mares i als pares. Jordi Martínez, bona tarda, benvingut.
8: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Ja veus que els interessa molt a les mares i als pares saber que l'escola se'ls està donant una mica d'instruccions, diguem, en aquest sentit, però no sé el que vosaltres us trobeu quan realment entreu a les aules. Què en saben ells i elles de l'economia?
8: Doncs d'entrada, el que tenen és molt d'interès. Quan arribem, tots fan moltes preguntes, estan interessats, i cada cop anem més a escoles també doncs per això, no? Doncs perquè l'interès és cada vegada més comú. En saben poc, però en saben més del que ens pensem.
1: Quan tu entres a l'aula, no sé què els hi han explicat, si els hi han dit, escolta, ara faran un taller perquè veieu de què va el món, diguem, en què es gasten els diners dels vostres pares i mares o les obligacions econòmiques que tenen, o ho saps introduir d'una altra manera que no diem, buf, quin rotllo ara, a veure què ens explicarà el Jordi.
8: Sí. De fet, nosaltres arribem amb 8 tallers diferents i l'escola pot programar els que més li siguin més adequats, no? Doncs en els seus estudiants. El que és més habitual és un que va sobre gestionar els seus diners, que va sobre fer un pressupost personal i entendre la importància de tenir un fons d'emergència. Bàsicament aquí veuen l'exemple d'un jove, potser d'un parell d'anys més gran que ells, que comparteix pis, que té una feina parcial, no? I doncs el que han de fer és ajudar-lo a fer el seu pressupost personal doncs amb la seva nòmina i amb què se li en van els diners. No? I doncs fer aquest exercici els apropa una miqueta el que passa a les cases. El que passa a les cases, teòricament, perquè en moltes cases no es fa un pressupost personal. No? I també veuen la importància doncs, que aquest pressupost doni superàvit, que vol dir que els ingressos superin les despeses per generar una miqueta d'estalvi que ens permetrà fer aquest primer fons d'emergència per imprevistos que comentava.
1: No sé si els veus habitualment preocupats també, perquè de vegades quan nosaltres hem fet tertúlia amb nois i noies d'aquestes edats, senten una mica allò, l'abisme de pensar, primer no sé si seré capaç de trobar una feina, per tant no sé si seré capaç de pagar un lloguer, de trobar una vivenda, encara que comparteixi pis. Un cop comença, diguem, aquest taller, ja has trencat el gel, diguem, no? Ja veuen que allò que els esteu explicant realment té a veure amb la vida més pràctica, amb el dia a dia, mostren aquest tipus de preguntes, de dubtes, de pors?
8: Sí, a mi el que m'arriba, és la meva opinió personal, però el que m'arriba és que no els preocupa trobar una feina, els preocupa poder afrontar el lloguer o simplement tenir un habitatge, no? Hi ha un dels tallers que es diu planificació financera, que la idea és que els fem escollir entre llogar o comprar, no? I doncs veuen els avantatges i les desavantatges d'una cosa i l'altra, però clar, quan ho planteges, moltes vegades diuen, ostres, sí, però a la meva ciutat, sobretot si són de Barcelona, doncs això és molt difícil, no?, perquè trobar un habitatge. Quan vas a una altra a poblacions, a pobles, doncs és més senzill, no?, però la veritat és que aquest neguit hi és, i és més per l'habitatge que no pas a vegades per trobar una feina.
1: Hi ha més de 31.300 alumnes catalans que han rebut aquest curs d'educació financera a través d'aquest programa EFEC, que vosaltres esteu impartint. De fet, us dediqueu a l'educació financera des de fa 20 anys, no? És un programa de referència sí. a les escoles. Quan parlàvem precisament per convidar-te a participar d'aquesta xerrada, tu m'explicaves que es produeixen dues coses molt curioses perquè per aquelles famílies que ara no tinguin alumnes o no tinguin fills i filles encara en aquesta edat, han de saber que en molts instituts l'economia és una assignatura optativa, no? Entre les moltes que poden anar...
8: Correcte.
1: Triant. I vosaltres us trobeu amb les dues vessants, és a dir, des de que hi ha professors que diuen, escolta, veniu a impartir un d'aquests tallers perquè així veuran de forma més pràctica tot allò que els explico com es tradueix, i d'altra banda hi ha qui diu, no, veniu precisament els que han triat les lletres perquè s'adonin de que l'economia, encara que no la vulguin, diguem, treballar a nivell professional, és una qüestió que formarà part de la seva vida.
8: Sí, correcte, correcte. De fet, com bé deies, a quart de l'ESO hi ha una assignatura optativa d'economia que alguns instituts ofereixen. Jo penso que hauria, com sentia ara que parlaven algunes famílies, no?, que els preguntava, jo penso que sí que hauria de ser universal, que tothom hauria de tenir uns conceptes bàsics perquè els estarà per la vida, perquè al final, quan prenem decisions vitals, darrere acostuma a haver-hi decisions financeres. I passa tal com deies, que hi ha escoles que tenen l'assignatura d'economia i ens conviden, per exemple, doncs avui parlem del pressupost o avui parlem d'endeutament. Hi ha un taller d'endeutament, doncs ens conviden a fer aquí taller. I també hi ha escoles que, com també deies, no, doncs que els alumnes que no fan economia, doncs programen aquests tallers doncs perquè ells també vegin aquests conceptes. Al final, quart de l'ESO és l'últim any d'educació obligatòria i pot ser que alguns d'ells, doncs, escolta, acabin aquell any i es posin a treballar. Doncs que puguin entendre doncs, la diferència entre una tarjeta de crèdit i una de dèbit, la importància de fer un pressupost personal, els perills de l'endeutament o una cosa tan important com saber la diferència entre salari brut i salari net, són coses que de seguida doncs, posaran en pràctica i els ajudaran a tenir una vida adulta una miqueta millor.
1: Vosaltres teniu molts col·laboradors, diguem, dins d'aquest professorat que imparteix aquests tallers que són d'una hora. Entre ells hi ha, per exemple, l'agència tributària. És a dir, que de vegades podem pensar que són conceptes molt allunyats d'aquestes edats i, en canvi, és allò de quan abans coneguis la terminologia, el que tu deies dels conceptes, molt millor.
8: Sí, sí, sí. Com bé deies, les persones que imparteixen els tallers poden ser els propis professors dels centres, que són una minoria, però després poden ser també doncs, persones que treballen en entitats financeres, persones que funcionaris de l'Agència Tributària de Catalunya, col·legiats de col·legi d'economistes, d'actuaris, d'assessors jurats de comptes. Al final, qualsevol persona que tingui uns coneixements financers doncs pot aportar doncs, aquest coneixement als alumnes. I com bé deies, doncs, sí, quan abans comencem millor. Us estava sentint abans de començar que parlàveu de la setmanada
1: sí.
8: I jo crec que és molt interessant el que dèieu i és molt important des de que, per mi, des de que poden fer una mica de càlculs aritmètics, o sigui, des de que tenen 6, 7, 8 anys, i és important introduir aquesta paga perquè, i començar a parlar de diners a casa perquè entenguin que al final és una cosa que és un mitjà que els ajudarà a el que deia abans, quan tinguin objectius vitals i hagin de prendre decisions financeres, doncs que aquestes els acostin als seus objectius vitals i no els allunyin.
1: El Jordi Martínez és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers i un dels responsables d'aquest programa EFEC. Jordi, moltes gràcies per donar-nos una miqueta de classe també als grans.
8: Gràcies a vosaltres.
1: A reveure.

0: De vegades li hem de posar una mica d'ironia i d'humor també en aquestes qüestions que ens sonen sempre molt més farragoses als adults, als pares i a les mares fins i tot. No ens aniria malament saber una miqueta d'això, de com van els tributs, no? I tots aquests conceptes que ens els acostessin. Alba, vull preguntar-te una qüestió que no hem tractat quan dèiem, doncs potser sí que va bé introduir la setmanada, donar aquesta paga, aquest petit sou als infants perquè comencin, com deia el Jordi Martínez, a entendre, no?, què és això de la gestió dels diners. Però, esclar, pot ser també una eina de desigualtat, perquè, esclar, potser no totes les famílies poden donar una paga, una mensualitat, una setmanada als seus infants.
1: És possible que no totes puguin. En tot cas, estem parlant de quantitats molt petites, que s'entengui bé que estem parlant de quan tenen doncs, 8, 9, 10 anys, d'una quantitat quasi simbòlica, de 2 o 3 euros a la setmana, que podrien passar a ser 5 o 6 quan tenen entre 10 i 12 anys. Després es pot incrementar una mica, però si es donen més diners, aquests diners han de servir per pagar coses com ara, si volen anar a sopar amb els amics els divendres, han d'estalviar per poder tenir diners d'aquests que han anat obtenint per aquest sistema. És veritat que hi pot haver desigualtat, però la desigualtat també existeix a la societat. També la seva família pot tenir accés a coses que d'altres famílies no. En tot cas, és important que se'ls expliqui que els diners costen molt de guanyar. És a dir, que no perquè ells els obtinguin a canvi d'haver contribuït en molt poca cosa, això són diners que han caigut del cel. Cal dir que...

0: segons quins serveis, com ara l'Spotify, o segons quines plataformes de pagament, de pel·lícules, de futbol, tu les tens allà, són uns serveis pels quals els teus pares paguen, però potser no ets conscient d'aquesta retribució, perquè, entre altres coses, tu no veus... Jo recordo els meus pares que veia aquest sobre amb diners que la meva mare tenia i a final de mes anava dient: ai, mira, espera't que torni a cobrar el pare perquè encara em falten una miqueta de diners i sortirem a comprar aquell jersei. Ara tu no n'ets conscient perquè tot està guardat en aquella targeta.
1: I això que estàs dient és molt més important del que sembla, perquè hi ha infants que no han vist mai diners en efectiu. Veuen que els seus pares utilitzen una cosa a canvi de la qual obtenen allò que a la botiga compren.
0: Esclar.
1: Però aquesta cosa, que efectivament conté els diners, és tan intangible que no entenen en què consisteix una transacció econòmica. És a dir, que hi ha unes quantitats de diners que valen les coses i que un es va quedant sense a mesura que se'ls gasta. Doncs per això és tan important que quan són petits treballem amb coses concretes com diners en efectiu. Els diners que ells han de rebre han de ser sempre en efectiu i els han de posar en un lloc físic com és una guardiola o una capseta. I d'allà van sortint aquells diners que van disminuint a mesura que fan despeses. Només així poden entendre que dins la targeta de plàstic dels seus pares també hi ha una quantitat de diners que estan en algun lloc i que també allà van disminuint. És sumament important i moltes vegades no hi caiem, que no són conscients ni que els diners existeixin.
0: Com t'agraeixo, Alba, que avui ens hagis pogut acompanyar per fer-nos aquestes reflexions i portar-nos aquesta part més pràctica a casa, a les famílies, que ens ajuden més, que a vegades no sabem com fer les coses. Ja sabeu que l'Alba Castellví és sociòloga i orientadora de famílies, porta molts anys treballant en l'educació i acompanyant infants a través precisament d'aquest contacte amb els seus progenitors. Alba, gràcies, a reveure.
1: Moltes gràcies per fer programes tan interessants per les famílies, com continuareu ara la conversa.
0: Moltes gràcies. Anna Maria Socarrats, benvinguda. Bona tarda.
2: Bona tarda i gràcies per convidar-me.
0: Al contrari, Manuela Bosch, benvinguda.
3: Bona tarda. Bé, moltes gràcies també.
0: No sé vosaltres com us sona tot això que ha anat fluint, diguem, al llarg d'aquestes converses que hem mantingut tant des del punt de vista de l'educació com de les famílies. Vosaltres que precisament si veniu directament d'aquest món, diguem, de l'economia, perquè les dues sou professores a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
3: Bé, doncs nosaltres considerem que aquesta formació en finances, dit així, que sona molt, com molt gros...
0: Finances sona molt gros, sí.
3: Sona molt gros, però que una pinzellada és necessària des d'edats molt primerenques, no? Perquè, doncs, independentment de si tens paga o no, no? La paga, en principi, nosaltres considerem que fa possible que els nens s'organitzen, es planifiquin, no? I a final de setmana, doncs, vegin si han pogut estalviar alguna coseta o no.
0: Sí.
3: Però, a part d'això, jo estic molt d'acord en el que comentava l'Alba, que el que és important és el valor, no? de les coses. És a dir, independentment de si tenen pagar o no, han de saber que els diners surten d'un esforç personal fet pels pares, pels avis o per qui sigui, i que per tant doncs necessiten ells saber que darrere de tot això hi ha un esforç, i aquest és el missatge que nosaltres intentem transmetre en principi als mestres que fem els cursos per ells. Que l'idea és aquesta.
0: És interessant això que ens explica la Manuela Bosch, perquè per això ens agradava tenir aquesta radiografia tant des d'un punt de vista com des d'un altre. Parlàvem abans del que en sabien els nanos més joves, els de quart d'ESO, sobre educació financera, és a dir, sobre els diners, sobre com es mou el món des del punt de vista econòmic, però, esclar, ens adonàvem de que potser aquesta formació s'havia de fer des de que som més petits, perquè després, allò, quan el Jordi Martínez, que abans entrevistàvem, es trobi amb els alumnes en aquests tallers, s'adoni de que, escolta, van una mica sobrats, que ja en saben més. I suposo que, Manuel, aquest és l'esforç que vosaltres vau voler fer quan fa tres cursos, per tant, ja fa uns quants anyets, vau decidir que havíeu de fer aquest curs online de formació en educació financera, en aquest cas pels docents, pels mestres de primària, és a dir, no pels infants, sinó perquè els mestres de primària tinguessin la formació necessària per introduir aquests conceptes a poc, de forma transversal, als seus
3: Exacte.
0: Alumnes, no?
3: Sí, perquè al final als mestres els demanem moltes coses, no?
0: Yeah.
3: Massa. Llavors vam pensar que segurament doncs, tindre informació que els hi anés a bé a les aules doncs, els hi seria profitós, no? Nosaltres abans de posar en marxa el

0: curs vam fer un estudi de què és el que hi havia i vam veure, com molt bé heu explicat, que en secundària estava com molt cobert tot, no? Perquè a part aquí a Catalunya doncs, hi ha els tallers de FEC, però a nivell nacional hi ha moltes coses també fetes dintre del pla d'educació financera, però a primària doncs, no hi havia massa cosa i per tant vam pensar que seria una bona idea començar proporcionant activitats i coneixements perquè els mestres poguessin, i les mestres poguessin ser competents en aquest tipus de continguts, no? I poder-los traslladar als nens, que és l'objectiu últim, no? Que arribin als nens. I una de les coses que jo crec que també nosaltres volem és que sigui de manera transversal, és a dir, no hi ha una assignatura d'educació financera, sinó que això ha de ser, dintre de les matemàtiques, ha d'haver alguna activitat que d'alguna manera hi hagi alguna cosa d'educació financera.
1: Perquè potser és la manera de veure-ho lligat en el dia a dia en tots els territoris.
0: Exacte.
1: Diguem, no?
0: Nosaltres, de fet, amb l'Anna, el que hem fet és fer com una espècie de programa per als mestres, no? On ho separem per primer cicle, segon cicle i tercer cicle, quins són els continguts que pensem basant-nos en el que diu l'OCDE i el que diu el Pla d'Educació Financera, més convenients per a que els mestres puguin explicar als nanos. I els proporcionem una sèrie d'activitats que poden anar tant a l'assignatura de matemàtiques com la de medi, com la d'anglès, que puguin fer cosetes que d'alguna manera hi han incorporats aquests conceptes.
1: Anna, què diuen els vostres alumnes, que en aquest cas són mestres? No sé si senten molt de vertigen de dir... Doncs ara que m'hi estic posant, no sé pas si seré capaç d'explicar això als nanos, perquè tot just ho estic aprenent jo, no? Que hi ha conceptes que se m'escapen.
2: Bé, quan reben el material, diguéssim, quan reben el material els mestres de les diferents escoles, el seu feedback és un molt positiu, perquè bé, tant parlen, per exemple, no és que, com deia molt bé la Manu, que... no només parles de... o no només impliques a matemàtiques, a números. Com molt bé deies tu fa un moment, que parlaves dels impostos.
1: Sí.
2: Doncs ja des de primer cicle s'introdueixen els béns públics. Béns públics en si no parla de, en concret, les matemàtiques, quan ens costa, no. Anem a un parc, a un parc, en disfrutem, no? Vas a un CAP amb els metges, per tant també en disfrutes,
1: sí.
2: Trobes un policia, trobes una persona de neteja, doncs vull dir-te que són situacions molt quotidianes. Els mestres, quan ho reben i després ens ho expliquen, estan molt satisfets. Sí, sí.
1: Ara seguirem parlant d'aquest treball que esteu fent a través de aquest curs interessant de formació en educació financera pels mestres de primària, però deixem-me cobrir una altra finestreta, avui que tenim l'oportunitat, per parlar amb la Silvi Pérez. Ella és psicopedagoga, és psicòloga col·legiada i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Silvi, benvinguda de nou.
3: Moltes gràcies a tothom. Bona tarda.
1: Bona tarda a tu. No sé què en penses tu d'això de que es doni aquesta paga setmanal o mensual als infants.
3: Tot té matisos i mai és blanc o negre, quan sí. Parlem amb un psicòleg, però al final la paga no és ni bona ni dolenta en si mateixa, sinó precisament si sabem per què la volem fer servir. És a dir, l'adult que el pare, la mare, el progenitor, més igual el tutor, que dona una paga a un menor, ha de pensar amb quina finalitat estic donant jo aquesta paga.
1: Jo d'entrada, sí. Silvi, perdona, et diria, home, d'entrada creiem sí. Que podria afavorir, no, l'autonomia, la responsabilitat d'aquest infant.
3: Clar, és a dir, si aquesta paga permet aquesta regulació, que és el que estem ensenyant és autorregular-se amb els diners, per dir d'alguna manera, o establir una relació saludable amb els diners, llavors sí que ens serveix. Però no ha de ser una paga llavors condicionada a fer unes tasques a la llar, perquè les tasques a la llar s'han de fer per si mateixes, forma part d'aquesta col·lectivitat que estàveu parlant també. Llavors no ha de ser una paga en tant que jo et pago com un sou a canvi de que tu estiguis fent algunes coses, és a dir, no una... Per això el terme paga em xirria una miqueta, yeah. En el sentit que nosaltres entenem la paga com un sou. Llavors, no seria tant un sou, sinó a disposar d'una quantitat de diners que ens permeten equivocar-nos, prendre decisions, aprendre conseqüències, anticipar-nos. Si ha de servir per tot això, sí. Si ha de ser una recompensa per un salari per unes coses que jo estic fent a casa, no.
1: Ja, és a dir, això ens ho deia també l'Alba Castellví fa uns minuts, és a dir, no a canvi d'aquestes tasques domèstiques, no?, que hauríem de fer tots perquè col·laborem tots a dins de casa, però és clar, quan un ja és adolescent et diuen mama o papa, jo és que voldria tenir els meus diners per si em vull comprar, no?, una peça de roba que em fa il·lusió o vull anar a un concert i tu no m'ho pagaràs. Per això sí que seria adient, diguem.
3: Sí. Sí, podria ser adient, però sempre hem de recordar que al final el que educa no és tant això, sinó el modelatge que nosaltres fem. És a dir, estem en una societat que ens convida al consumir constantment. Llavors, ells creixen amb publicitat, amb influencers, nosaltres mateixos estem envoltats d'aquesta societat. Llavors, d'alguna manera, aquesta educació ha de passar també per de quina manera es parla de diners a casa, de quina manera, quines emocions hi ha associades en aquests diners. Són emocions d'angoixa, de patiment, són emocions més plaenteres, vull dir, tot això l'infant hi conviu. Llavors, la manera com hi relacionem els diners passarà molt més per tot això que no només per la dispondre d'una quantitat de diners o no a la setmana o al mes.
1: Ja t'entenc. I escolta, hauríem de parlar de diners, de pressupostos davant dels nostres fills i filles? Imaginem-nos, no?, una família que potser va justa de diners i s'està plantejant si té l'oportunitat, ara que estem al mes de juny, de marxar de vacances o de comprar l'ordinador pel proper curs escolar o de pensar simplement, no?, que van justets i els progenitors estan preocupats, per exemple, per arribar al final de mes, eh? Ja no per comprar una cosa extra, sinó per pagar la llum, el gas o el lloguer. Això ho hauríem de compartir amb els infants? És una conversa que hauríem de tenir no amb ells, però davant d'ells?
3: Sí, jo penso que el tema dels diners no hauria de ser ni un tabú, és a dir, ni una cosa a evitar, ni tampoc una obsessió. Hi ha famílies que també estan constantment dintre d'aquest... no, d'aquest bucle, no, de poder, dels diners, de si ens falta, de si no tenim, si tal. Llavors, ni un tabú ni una obsessió. Els diners formen part del nostre dia a dia i hem de poder normalitzar aquestes converses davant d'ells, sempre quan parlem de què ens costen les coses, com es prenen decisions de consum, no? El que estaves comentant, valorar si compro o no compro X coses, si faig o no faig segons quin cap de setmana, és a dir, per què esperem a vegades per comprar una cosa, no? Aquests tempos d'espera, o si ho financem, o si ho podem pagar. És a dir, aquest tipus de conversa jo crec que sí que val la pena tenir-la davant d'ells i amb ells, però no que sigui una cosa de la qual ens amaguem o parlem fluixet, però tampoc que ocupi constantment el dia a dia.
1: Ja. Aprofito abans d'acomiadar-me de tu, ja que la Silvi Pérez és psicopedagoga i és psicòloga col·legiada. Des d'aquest punt de vista, és a dir, des del punt de vista psicològic, ja es pot intuir, entre cometes, no sé si vosaltres en dieu la personalitat, la manera de fer del menor a l'hora de gestionar els diners, és a dir, fins i tot quan els nens i nenes són més petits, amb 7, 8 anys, 9, ja podem veure, ja podem intuir quina mena de persona, entre cometes, serà lògicament marcada també pel que tu deies, per aquell exemple que haguem vist a casa, però que ja diràs, ui, aquest serà d'estalviar, aquest ràpidament voldrà gaudir d'aquells diners, això ja es pot intuir en edats molt, molt primerenques?
3: Es pot intuir, sí, la paraula intuir sí, en tant que quan parlem de diners estem parlant també una mica de funcions executives, en el sentit de que hi han infants que saben esperar, hi han infants que s'anticipen més, hi han infants que no tenen por a equivocar-se, que no veuen els perills, que els hi costa més, no? Llavors, tu si comences a veure si tens un infant que tendeix més a la impulsivitat, no? al no pensar en conseqüències, a no tenir por a equivocar-se, aquí ja veuràs un estil. En un altre, doncs sí, que potser veus que habitualment doncs s'ho pensa tot molt, s'ho mesura, s'anticipa, s'ho planifica. Al final tot això és el que es traslladarà després en el seu dia a dia. I com que els diners estan en el nostre dia a dia, formarà part del seu patró de, no, de relació amb els diners. Per això deia allò de la relació saludable amb els diners.
1: No, important a més aquest concepte que sigui així, tenint en compte avui dia que els joves estan posats en totes aquestes qüestions. Ara em ve el cap, per exemple, tot l'exemple de les criptomonedes, criptomonedes, que ja comencen fins i tot adolescents, no?, a parlar-ne, a treballar amb elles. Per tant, és important. Sí, exacte, exacte. I el tema de les apostes, amb nanos cada cop més joves, encara que ara hi hagi famílies que es posin les mans al cap, però està passant amb menors, és a dir, no cal esperar a que siguin persones adultes, sinó això ja passa amb nanos de 15 i 16 anys. Silvi Pérez, moltes gràcies, com sempre.
3: Gràcies a vosaltres. Un plaer. Bona tarda.
4: Estàs escoltant...
5: Lleta Lliga.

0: Bruno Mars ens canta aquí que li encantaria ser bilionari, jo no milionari, sinó bilionari, diu, voldria ser multimilionari amb tota la meva ànima, no? Diu, amb aquesta cançó, que és una cosa bé, que de vegades desitgen, i fins i tot alguns infants, no? De dir, ostres, jo si pogués, sense saber encara el valor dels diners, m'ho compraria tot, si tingués aquesta targeta màgica amb la qual poder pagar amb tot. Estem conversant avui d'aquest fil de l'educació financera, hem començat, recordareu, famílies parlant, precisament sobre aquesta paga setmanal, si convé o no convé donar-la, si d'aquesta manera poden aprendre millor els nostres fills i filles, els vostres alumnes, a gestionar, a entendre millor el món, aquestes xarxes que hi ha, que de vegades no són tangibles, que no veiem, perquè l'economia, com la política, està immersa en tota la nostra vida quotidiana. I ens quedem ara amb les nostres convidades amb les que xerràvem fa un instant, la Manuela Bosch i l'Anna Maria Socarrats. Elles són professores a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i les hem convidat perquè tenen en marxa des de fa tres cursos un interessant curs online de formació en educació financera dirigit als docents, als mestres de primària. No sé, Manuela i Anna Maria, aquestes reflexions que ens feia ara, per exemple, la Silvi, no?, que ella em deia, és que això és el dia a dia, és a dir, de vegades diem, oi, és que parlar d'economia són de coses molt grosses, però això forma part del dia a dia, quan vas al supermercat a comprar, quan utilitzes els serveis, no?
1: Sí, exacte, eh? Quan surts a comprar, per tant, ara que parlava una altra vegada amb la Sílvia de la paga, doncs pensant en la paga no és l'única manera de poder fer arribar als infants el concepte d'educació financera. És una eina més. Per tant, acabes de dir anar a comprar. Clar, des de ben petit els pots portar a comprar el pa, a comprar petites coses quotidianes, i que allà ja parles o pots parlar, o és tan fàcil com veure el canvi. No necessàriament ho has de fer tot amb targeta de crèdit. Vull dir que la paga, sí, paga no, és una eina més. Hi ha molts conceptes de la vida dia a dia des de ben petits que ens hi acompanyen, perquè, d'acord, paguem amb targeta de crèdit. Això també es pot explicar, perquè, mira, fa gràcia dir-ho, no?, a vegades, però un nen molt petit, a l'escola, em deia una companya d'educació primària, que ell volia fer una cartolina per tal de donar-li amb el seu pare, perquè el seu pare, quan havia de passar aquella cartolina, doncs allò, bueno, que el seu pare, que a vegades suava, no li anava bé. Jo li oferia una targeta cartolina, que aquella li anirà bé sempre.
0: Que meravellós.
1: Vull dir que a vegades són detalls, és molts conceptes del dia a dia que intervens amb la educació financera.
0: Vosaltres els mostreu precisament a aquests mestres que segueixen aquest curs a través de quatre blocs molt diferents. Un actua a casa, l'altre a l'escola, l'altre banc a la botiga. Jo he tingut l'oportunitat de veure un d'aquests vídeos en el que ve d'entrada i hi ha una persona, l'avatar, que vol anar de compres amb bitllets de joguina. I, és clar, el dependent se'l mira com dient, em sembla que amb això no podràs pas pagar-me, no podràs anar a comprar, no? I a partir d'aquí assistim a la conversa entre dues persones, una que sembla l'experta i una altra que fa preguntes relacionades amb els diners. Anem a escoltar-ho.
2: Uf, qué complicado. Supongo que antes todo era más fácil. Solo se utilizaban monedas de oro.
3: ¿Qué quieres decir? ¿Antes? ¿Cuándo? ¿Y dónde?
2: ¿No ha habido siempre monedas?
3: Si te refieres a monedas como la moneda de un euro, pues no. El concepto de dinero existe desde antiguo. No hay una datación exacta, pero sabemos que diferentes pueblos utilizaron diferentes mercancías para realizar intercambios. La primera vez que conocemos que se acuñaron monedas fue en Anatolia, en Turquía, en el siglo VI.
4: ¿Qué saben? ¿Qué piensan? ¿Qué necesitan saber las niñas y los niños de educación primaria sobre el dinero? ¿Qué competencias financieras son necesarias para su formación como ciudadanas y ciudadanos, para su vida diaria? Preguntémonoslo desde diferentes ángulos. ¿Qué nociones tienen? Intenta pensar en lo que explican, dicen y oyen sobre el dinero en su día a día. Es interesante poder crear espacios y situaciones de aprendizaje de simulación de la vida cotidiana que permitan el desarrollo de competencias financieras junto a competencias lógico-matemáticas y comunicativo-lingüísticas. Los ambientes de tiendas y comercios pueden ser un buen recurso para hacerlo. También podemos problematizar la relación con el dinero, a partir de la reflexió a partir de personatges com aquest el comprador...
0: Aquest és un petit resum que nosaltres hem fet d'aquest vídeo que hem tingut l'oportunitat de veure, que forma part d'aquest curs online de formació per mestres perquè després puguin traslladar tots aquests conceptes a les aules de forma, com ens deia la Manuela Bosch fa uns minuts, de forma transversal, és a dir, que l'economia es coli en diverses assignatures, que no hagi de ser, com ens deia el Jordi Martínez, no? Que s'imparteixi en l'assignatura d'economia, llavors, esclar, fem el taller d'economia. Aquí no, perquè estem parlant des dels infants de 6 anys fins als 12, que s'adonin, no?, de que allò realment forma part de la vida, perquè estic veient molts dels cursos que feu i hi ha un titulat Què compres, quan compres, escolleixes o t'escolleixen? Això és important, fer aquesta reflexió. Quan podem estalviar, pots gastar el que no tens? És a dir, són aspectes que al final ens ajudaran a ser autònoms, a ser responsables i a tenir més consciència, no?, de com funciona tot.
5: Sí, la veritat és que, a veure, són pinzellades, perquè clar, és a un
0: nivell...
5: Vosaltres
0: heu fet una carrera sencera.
5: És un nivell... Però sí que és veritat que introduir coses... Silvi, no? Has dit que la...
0: La Silvi, sí, la psicòloga.
5: La Silvi parlava del consum responsable. Jo crec que és una de les coses molt importants també tindre en compte, i com deia l'Anna, és una de les coses... De transmetre que no pots tenir tot el que tu vols, has de, i que pots reciclar moltes coses que de vegades no ho fem, no? I coses que segurament si els expliques als nens són com esponges, no? Els nens molt petitets van agafant i agafar hàbits també, no? Que sé, l'estalvi, per exemple, nosaltres el tenim plantejat des de el primer cicle fins al tercer. El primer, doncs, els hi fem posar una guardiola porquet, no?, amb unes ampolles perquè ells vegin que poden anar posant les monedes que van recopilant, doncs, a mesura que van passant, los, no?, segons i tercer cicle, doncs, ja la idea de l'estalvi, doncs, ja comença a agafar més relleu, no? Incorporem el que deia el Jordi abans del tema del fons d'emergència, d'estalviar per si hi ha algunes coses que et venen sense esperar-ho i per tant, doncs, has de tindre uns diners per poder fer front. És a dir, que intentem fer activitats a diferents assignatures, però que per nosaltres, com a persones que hem organitzat o coordinat aquest curs, clar, seria ideal que fos un projecte d'escola, no? És a dir, que la mateixa escola en diferents activitats poguessin fer a través dels tres cicles les activitats que proposem, perquè llavors tindrien com una pinzellada. Clar, després fan el que poden, no? Imagino, perquè tenen que fer educació financera, educació vial...
0: Sexual,
5: un munt de coses. I suposo que els mestres al final... Però bueno, jo crec que nosaltres el que hem fet, Anna, no?, és proporcionar activitats que tinguin els mestres l'opció de poder utilitzar per a poder els nens... ser introduïts en conceptes que són bàsics per la vida diària i que pot ser d'una manera com tipus joc o tipus reflexió, doncs entren més ràpid i que sigui gradual al llarg dels tres cicles, no? Dels tres cicles de primària, i per a que quan arribin a secundària, doncs el Jordi es trobi en nens i nenes, doncs que tinguin una idea una mica, no?,
1: més completa,
5: sí.
0: Aquest treball el feu juntament en col·laboració amb la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, també amb la Fundació ICO, i tot surt, tinc entès, Manuela, precisament, ho dic perquè les famílies, està bé que ho puntualitzem, que no és una qüestió només entre cometes infants, és a dir, de fer aquesta educació a les aules, que ja veiem que és important, però la Manuela es va adonar que allò era important perquè quan aquí vam tenir tota la crisi de les hipoteques, tu vas veure de coses que estaven passant precisament amb adults que havien pres decisions equivocades. No?
5: Doncs sí, mira, això surt, ja com dic, fa molt temps, amb una companya jo soc del Departament de Matemàtiques, dintre de la facultat, jo i l'Anna, sí. Amb una companya del Departament d'Història Econòmica, imagina't, o sigui, quina diferència, no? Ens vam adonar que nosaltres ensenyàvem a la gent, no?, a la gent quan hi arribava a la universitat, però que segurament la ciutadania en general i els nens, clar, els canvis se poden fer quan comences des de molt petit. Llavors, nosaltres enteníem que com professors de la universitat podíem fer transferència dels coneixements que nosaltres teníem i vam triar, després d'analitzar, que a primària era un bon lloc per començar, no?, a fer aquesta transferència, i d'aquí és quan surt el tema del curs, no?, perquè, bueno, puguen ser els mestres qui tradueixin tot això que intentem explicar als nens amb la nomenclatura, no?, típica dels nens, i després que això doncs, vagi arrelant, perquè al final és una cosa que és un procés. L'educació financera, l'OCDE la defineix com un procés, és a dir, que no és una cosa de... Clar, per exemple, a secundària es fan tallers, però i estan molt bé, però vull dir-te que ha de ser una cosa continuada amb el temps, començar a primària i anar a secundària, a batxiller i anar progressant adequadament, no?
0: Això t'anava a dir, anar formant-nos al llarg de la vida, perquè a més la vida va canviant, no? I la tecnologia ens va facilitant el camí, però també ens va obligant a transformar-nos, no? La forma com pagàvem nosaltres quan érem petites no té res a veure amb com pagaran ara o com estan pagant ara els nostres fills i filles. I tota aquesta iniciativa, tota aquesta preocupació que va tenir la Manuel amb aquesta companya, que va acabar embolicant allò, com dèiem, a moltes entitats, anomenàvem la Fundació ICO, no?, la Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, doncs també s'ha traslladat amb una maleta que avui han obert a Lletra Lligada i ens han escampat per tot l'estudi tot aquest material i llibres, contes infantils, que també apropeu a aquelles escoles que us truquen i diuen ja ens ho manegarem nosaltres, és a dir, no és ben bé que vulguem fer el curs, però sí volem que vingui la maleta per treballar-la amb els nostres infants. Què hi ha dins d'aquesta maleta?
1: De dins de la maleta, que es diu Florin, té un nom.
0: Es diu Florin?
1: Sí. Això és arrel de la Laia Moreno, de la Fundació ICO,
0: sí.
1: Que es veu que quan era petita sempre li feia molta gràcia la moneda Florin perquè viatjava i ell tenia una família, em sembla.
0: Sí. I ja és una exòtica, doncs, calla, més,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i va dir, doncs, vas dirà Florin. Bé, doncs, de dins de la maleta hi ha, resumint-ho, com 30 activitats, 30 fitxes.
0: Sí.
1: 30 fitxes per l'alumnat, perquè ho puguin omplir, que són 10 per cada cicle. Val. I cada fitxa, per tal de que li pugui treure més suc el mestre de l'aula, va acompanyat d'una guia pel mestre, i allà doncs, li explica, no? Doncs bé, doncs, si aquesta parla dels béns públics, doncs, què són els béns públics? Doncs fes aquesta sopa de lletres que hi haurà en la fitxa de l'alumnat i hi trobaràs aquests icones i explica cada un d'aquestes paraules què volen dir, no? I com en podem gaudir i fer reflexions. Quantes vegades has anat doncs, a gaudir del parc aquesta setmana? I, bueno, mira, tot s'acaba com que nosaltres som de matemàtiques, Manu?
5: Sí.
1: Doncs ho acabem fent reduint amb números, no?
0: Quantes vegades i tal. Bé, qüestions pràctiques que imagino que és el que us demanen els mestres, també,
1: sí.
0: De dir, la teoria està molt bé, però digue'm
1: sí.
0: Això,
1: sí. Facilita-m'ho,
0: com ho porto això a l'aula, no?
1: Llavors, això ho vàrem resumir-ho amb un llibre, ho vàrem recollir en un llibre, aquestes 30 activitats, les guies del professorat, i els vam treure de diferents contes. Val? I aquests contes són els que formen part de la bibliografia de cada una d'aquestes guies del professorat.
0: I si hi ha, perdona, si hi ha alguna escola que ara ens estigui escoltant que digui, escolta, m'entusiasma això i de cara al setembre jo vull portar, no sé si la maleta o que els meus mestres facin aquesta formació, com ho poden fer? Amb qui es posen en contacte?
5: Bueno, si tu tenen el contacte directe, ens els passes a nosaltres.
0: Perfecte.
5: Si no, nosaltres dintre de la Universitat de Barcelona hi ha una web que es diu UBDivulga i allí dintre està el nostre projecte, i en qualsevol cas que ens busquin a la web de la Universitat de Barcelona, a Manuela Bosch o Ana Maria Socarrat, i contactaríem amb ells. Vale? La Fundació ICO també té una part d'educació financera on també
0: sí.
5: Poden trobar tota aquesta informació, és a dir que jo crec que possibilitats per accedir-nos no serà problema.
0: I ganes en tenen, les nostres convidades a que us hi apunteu.
5: Escolta, deixa'm que digui una cosa. Mira, en aquest curs, ja no expliquem
0: sí.
5: Més coses, aquest curs també una de les coses que han fet és, dintre de la bibliografia, han posat les fàbules d'Isop.
0: Ah!
5: El pare de l'Anna Maria,
1: sí.
5: Des de molt petit, li ha ensenyat moltes fàbules i hem considerat que dintre de l'educació financera encaixaven moltes de les fàbules que hi havia. I llavors, una de les coses que han fet és, dintre de la bibliografia, seleccionar quina de les fàbules amb, doncs, quina, com se diu?
1: Era adequada pel
5: sí.
1: Tema que es volia treballar.
5: Exacte,
1: no?
5: La moraleja en català, com es diu, el que es treu de la fàbula, és que ara
0: sí.
5: No em surt la
0: moralitat,
5: paraula.
0: Em sembla que li diuen, no? La moralitat?
1: Sí. Moralitat, potser sí. Doncs
5: és que, perdoneu, però no em sortia ara la paraula. Doncs a cada tema que hem seleccionat, doncs hem intentat buscar una fàbula I, bueno, és curiós també, no?, perquè pensem que són coses que potser altres generacions en feien molt d'ús. En la nostra s'ha perdut una mica, però, bueno, ara tornem. Hem pensat que podria ser també interessant, no?, treure d'aquestes fàbules, doncs, sí, algunes idees claus, no?,
1: que són actuals, vaja, sí, encara que sigui temps de que estiguin escrites, són faules molt actuals.
0: I tant, els clàssics ja sabem que ho són, sí, precisament sí, perquè sí, convé tenir-los presents cada dia.
1: Exacte.
0: I ja veieu allò que diem sempre, que les matemàtiques i les lletres cada cop està més demostrat que no estan precisament renyides, és a dir, tot el contrari, sí, que poden anar de la mà i que a més formen part, és a dir, ni les lletres volen dir només teoria, ni les mates només són coses allò molt rocambolesques, sinó que al final s'uneixen i serveixen pel dia a dia i per tant també per les nostres criatures. Manuela Bosch i Anna Maria Socarrats, moltíssimes gràcies a les dues per aquesta estoneta de ràdio compartida.
5: A vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a vosaltres, famílies. Espero haver col·laborat, o esperem haver col·laborat a tenir alguns conceptes més clars. Com sempre, a l'àmbit econòmic i a la ràdio, això és el fruit d'una tasca col·lectiva. A la producció, Sònia Rodríguez, i al control tècnic, Víctor Domínguez i Martín Noia. Aneu preparant la guardiola. Bona setmana, famílies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda a Ceuta. Aquesta hora, protesta de veïns espontània després que la que hi havia convocada quedés cancel·lada per la presència de grups agitadors d'ultradreta. L'objectiu de les persones que es manifesten a aquesta hora és arribar a la delegació de govern per protestar davant el que titllen d'abandonament per part de l'executiu.
2: Con flores, con nuestra voz, con nuestra presencia, queremos reivindicar la españolidad de Ceuta, queremos que se nos oiga, queremos darle voz a todo el mundo que no la tiene, queremos que todos los abuelitos y las abuelitas que tienen miedo en su casa, queremos decirle que estamos aquí, que no nos vamos a rendir, que los ceutíes somos fuertes.
3: Y Ceuta es un pueblo solidario, somos cuatro culturas y un solo corazón. Y vamos a seguir luchando por nuestros derechos y nuestras libertades, y por nuestros niños, que les han cortado su niñez, y queremos que vuelva.
0: El Partit Socialista respon al líder de l'oposició que la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència no podrà comparèixer al Senat de majoria popular, tal i com reclamava Alberto Núñez Feijó. Feijó, a més, ha anunciat que el PP es personarà a la causa oberta a l'Audiència Nacional que investiga l'entrada irregular de milers de migrants a finals de juliol. El comissari europeu de migració, de la seva banda, ha confirmat que estudia ja la petició d'ajuda en les tasques de triatge del Ministeri de l'Interior espanyol. Dos espanyols continuen desapareguts al Nepal, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Autoritats locals confirmen que els han localitzat sans i estalvis, però no els han pogut rescatar perquè es troben en zones incomunicades. El balanç conjunt entre Nepal i el Tibet suma 682 morts i 2.500 desapareguts per ara. Disculpin, per ara. Preocupa que el fang acumulat cedeixi i es produeixi una nova esllavissada. Marta Guinau, professora de Geologia de la Universitat de Barcelona, al Canal 24 Hores.
4: Se puede prever si se monitoriza. Hay sistemas de monitorización a través de imágenes satelitales que permiten monitorizar si el frente del glaciar se está desplazando, cómo se desplaza.
0: El fenomen que causa la mortal esllavissada de dimecres es coneix com a GLOF. Són inundacions sobtades causades pel desgel de llacs glacials.
4: Són processos que cada vez són més freqüents, aunque no con la magnitud con la que se ha producido en este caso en Nepal. Están siendo agravados por el calentamiento global.
0: I encara de l'exterior, a Noruega, Hakon VIII ja exerceix com a monarca després de la mort del seu pare, el rei Harald, ahir divendres. Al Palau Reial, el nou monarca i la seva filla han rebut els principals poders del país, entre d'altres la presidenta del Suprem, el president del Parlament o el bisbe president de l'Església Noruega. També ha pronunciat el seu primer discurs. En les properes hores s'espera que s'instal·li la capella ardent pel seu pare. Demà hi haurà misses arreu del país mentre continuen els preparatius pel funeral d'estat als propers que se celebrarà, volíem dir, els propers dies. I en clau cultural, primera jornada de la Calarra de Cervera que s'allargarà fins diumenge. L'esoterisme amb bruixes, diables i focs, el principal atractiu que converteix la capital de la Segarra en una cita ineludible per aquest cap de setmana. El mil·lenari de Cervera serà el fil conductor de l'edició d'enguany i ja en són 49. Aquest vespre cercavila abans del gran espectacle amb la correguda del mascle a Cabró com a principal reclam. Amb una mirada al rei Felip V tindrà com a personatge principal el rei Boig, més de 200 persones hi participaran. Carolina García, regidora de la Calarra.
5: Espectacle musicoteatral, el rei Boig, com una espècie de llegenda. És a l'edat mitjana i llavors, doncs clar, hi ha vassalls, hi ha cavallers i bueno, una mica ambientada amb aquest context.
0: I els esports? Derrota de l'Espanyol. Llorenç Llop, bona tarda a Sant Sebastià.
6: Bona tarda. Derrota del conjunt català a Noeta per 2-1. Els pericos ho han intentat fins al final, però no han pogut igualar el marcador i encaixen la segona derrota consecutiva a segona divisió. A 9:15, el Girona rebrà a Las Palmas. La notícia del dia, la retirada de Tadej Pogačar de la Vuelta després d'una caiguda molt forta que li ha causat diverses ferides obertes i un traumatisme cranioencefàlic. El director esportiu de l'equip UAE, Joxan Fernández Machín, ha explicat l'estat de salut del ciclista eslové.
7: De moral, destrucció. Trozado de dolores en el hombro, ha intentado seguir, quería incluso sujetar el brazo para poder levantarlo, le querían dar unas grapas para intentar seguir en la ceja porque tenía la ceja abierta, tendrá que darse varios puntos, situaciones que el ciclismo a veces nos deja.
6: Recordem que en MotoGP Marc Márquez ha guanyat la cursa a l'esprint del Gran Premi d'Aragó. Demà les dues, carrera llarga.
0: I abans de marxar, coneguem la previsió del temps per a demà. Jordi Orios Emet.
8: Demà diumenge serà un dia de temps estable a Catalunya amb predomini del cel clar i del sol, excepte intervals de núvols baixos a l'extrem sud al matí i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures, en ascens, excepte al Ter Sud, en variaran poc. Demà s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida i Girona. Pel que fa el vent, demà s'espera fluix variable al matí, tendint a partir del migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'EMET.
0: És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli. Amb Xavi Collado.
9: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Pere Pons, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, periodista, crític, musical i coordinador d'un llibre sobre Miles Davis, no? Com ha estat el escriure i investigar sobre aquesta figura musical?
1: Bé, sempre és un, bueno, sempre és un plaer i una, bueno, una sorpresa, doncs, anar buscant sobre aquests grans icones del jazz, perquè sembla que tot s'ha dit i a vegades doncs, descobreixes que hi ha coses que, bueno, que et revelen històries diferents, no? I en aquest cas, el Miles Davis, que té molts llibres i té molta literatura i molta documentació al seu voltant, era qüestió de portar alguna cosa nova, diferent, original. Mm. I amb això doncs, ens hi vam posar, amb aquestes empremtes que va deixar el Miles Davis al seu pas pels països catalans, i ens ha donat això com a fruit aquest sketch de Catalunya.
0: Quina va ser la seva relació amb Catalunya?
1: La seva relació, doncs, és una relació que remunta a l'any 67, vull dir que ja parlem de fa un quant temps, quan la primera vegada que ell travessa els Pirineus, després d'haver estat fent algunes gires per Europa, des dels anys 50, la primera vegada que travessa els Pirineus és per venir a Catalunya. Per venir a Catalunya, per venir a Barcelona, a l'any 67, i ja es crea la primera curiositat en aquesta història perquè ve per fer un concert que ell no fa, no? Que desapareix i deixa el grup allà totalment abandonat, i són els seus grans músics, que en aquell moment eren jo, David Hancock, Wayne Shorter, Tony Williams i Ron Carter, grans del jazz, que en aquell moment eren noves promeses i que estaven al seu grup, són els que fan el concert perquè ell desapareix. Ja és el primer vincle amb el nostre país, amb la capital, amb Barcelona, i aquesta primera espantada, aquesta primera fugida que genera, no? I llavors, a partir de llavors, no torna fins al 73, que torna una altra vegada a travessar els Pirineus i torna una altra vegada a fer-ho a Barcelona. En aquesta vegada també passen una sèrie d'històries, però sí que es fa el concert i genera també un clima molt especial al voltant de la figura de Miles Davis, que per la nit se'n va de jam session a la Sala Celeste Antiga de Barcelona, que acabava d'inaugurar, i es crea tota una sèrie de situacions que en el llibre s'expliquen al detall per testimonis de primera mà.

0: El llibre Pere ofereix una mirada coral que explica l'impacte dels concerts de Miles Davis a ciutats com Barcelona, Palma, València, inclús Andorra, no? Escaldes Argordany.
1: Sí, València també, sí, sí, veritat, sí, sí, sí, sí. Sí, és un, és una mirada coral que també el que busca aquesta mirada és també recollir el testimoni de periodistes, de programadors, de veus autoritzades, diguem-ne, en el moment que a vegades no han estat prou reivindicades, donant-les visibilitat a gent com Alfredo Papo, que va ser el fundador del Club de Jazz de Barcelona, que va ser el primer que va portar Miles Davis aquí a Catalunya, i també periodistes com l'Albert Mallofré, que aquí, aquest any també, precisament, celebra el centenari. Periodistes de pioners amb la crònica musical i jazzística al nostre país. També apareix Juan Claudio Cifuentes, el gran cronista del jazz, amb aquest programa meravellós Jazz entre Amigos de Televisió Espanyola, i també aquí a la ràdio, doncs també en programes de jazz de referència. I altres noms que van explicant també les seves experiències viscudes a través de les visites de Miles Davis, i de les visites no només amb els concerts, sinó també en tot el que passava al seu entorn. I llavors, doncs, és el que pretén aquest llibre, no? Rescatar la memòria de Miles, però des d'aquest punt de vista propi, amb una vinculació molt especial amb les terres catalanes.
0: Quant temps has estat amb la recerca per poder escriure aquestes 176 pàgines?
1: Bé, això parteix també d'una matriu que va ser a l'any 2011, motiu dels 20 anys de la, recordant els 20 anys de l'absència de Miles Davis, jo portava una revista que es deia Jazz, amb ser trencada, editada pel grup Enderroc, era el director, i allà ja vam fer un especial on van començar a esbossar aquest tipus, aquest vincle, no? I aquest punt de partida, que la revista evidentment va quedar condicionat per l'espai, doncs es va deixar molt material fora. I des de llavors, doncs, he estat, doncs, recopilant més material, afegint-li en aquella publicació i donant-li i buscant nous testimonis, i llavors això d'una forma constant, però no permanent, i he anat treballant, i ara amb motiu del centenari, doncs, i aprofitant que Enderroc, la mateixa editorial que portava la revista, té aquesta secció de llibres, doncs li vaig fer la proposta de convertir-ho en un llibre i deixar-ho això ben documentat amb tota la seva amplitud. O sigui que el temps, doncs, quan estem amb això, no podem d'estar bolxant com formiguetes d'una forma constant amb mil fons i mil històries, i llavors, doncs, és difícil de quantificar. Encara segueixo ara, doncs, i apareixen noves històries a partir de la publicació del llibre que en el llibre han quedat fora, que si hagués una segona edició acabarien d'ampliar. Això no acabes mai. Estàs sempre sí, investigant.
0: Sí, perquè sí, combines sí, d'alguna manera el que és memòria, anàlisi i documentació amb aquest llibre.
1: Sí, totalment. No. Sí, és un collage de tot plegat, perquè la qüestió és, doncs, això, aportar aquests testimonis i aquesta hemeroteca, que a vegades queda dispersa, ajuntar-la i donar-li una coherència, una unitat. Va ser el mateix amb el llibre de Tete Montoliu, també, sí, de una forma coral, en aquest cas, en el de Miles, més centrat en això, però jo crec que a part d'això també és important, jo crec, el llibre, perquè fins ara moltes coses que s'havien publicat de Miles Davis, molts llibres, no hi havia. Aquest és el primer llibre de Miles en català, llibre que a nivell bibliogràfic, doncs també és important que a l'hora de buscar els testimonis i a l'hora de buscar les referències a Miles Davis existeixi un llibre escrit íntegrament en català.
0: Podríem dir d'alguna manera que va revolucionar el món del jazz?
1: No, d'alguna manera no, absolutament. Vull dir, Miles va ser un dels catalitzadors, diguem-ne, de cada transformació del jazz des de l'etapa moderna, diguem-ne, no? Des dels anys 50 fins que va morir, pràcticament, fins al 1991, va estar sempre encapçalant o liderant o impulsant transformacions en el llenguatge de, no només del jazz, sinó també de la música popular i de la música moderna tal com l'entenem. Llavors, doncs, ell sempre va estar al capdavant. Fins a ben bé, al final, no va mirar mai enrere. Sempre la qüestió era, doncs, això, fer alguna cosa que s'adequés al temps que vivia, no? I això el motivava a ser un rebel permanent i a ser un inconformista i a també a trobar-se amb controvèrsies diverses, tant dins del sector del jazz com de la cultura o de la música, perquè la seva capacitat era constant, la d'innovar, la de transformar, la de generar doncs això, noves maneres de treballar amb el llenguatge musical, independentment de que això doncs, pogués agradar més o menys als que fins llavors eren els seus seguidors. No?

0: Quina importància, Pere, han tingut els testimonis dins d'aquest llibre?
1: En aquest llibre els testimonis han sigut fonamentals perquè són veus de persones que van viure allò directament l'estada de Mike Davis per aquí, des de programadors fins a periodistes i altres activistes del món del jazz, com Valentí Grau del Festival de Terrassa, que també va ser important per a l'acollida de Mike Davis aquí, o productors com el valencià Julio Martí, que va portar durant la dècada dels 80 va portar amb ell més de 40 concerts per l'estat espanyol, molt d'ells també en aquest territori dels Països Catalans, i també ens explica de primera veu la convivència amb Miles, les seues fílies, fòbies, les seues febleses, les seues virtuts. Desmitifica una mica aquella icona inabastable i l'humanitza, no? I aquests testimonis són importants perquè això, perquè li donen aquest caire més humà a la figura de Miles, i a través de la seva vivència doncs ens descobreixen coses que poder doncs, en els llibres més oficials no es contemplen, no?
0: Per al que dius, Pere, entenc que aquest llibre pot tenir un camí més enllà del que són les 176 pàgines, no? Per exemple, un documental amb tots aquests testimonis.
1: Sí, evidentment, i tant que sí. La qüestió seria fantàstic, perquè en qüestió el llibre també té una part visual, que és la part fotogràfica, que també és important, i també que són testimonis també d'aquell moment que van fer, doncs, i això també ens podria portar a fer un bon audiovisual completant-ho també amb les imatges que poden estar recuperades o gravades d'algunes d'aquestes visites, més enllà de la imatge estàtica de la fotografia, doncs, i després donar-li doncs, aquesta continuïtat. Sí, i tant, que podíem fer-ne un bon documental i encara podríem afegir-hi més testimonis, perquè, com ja he dit, una vegada publicat el llibre han aparegut també doncs, noves veus que han aportat també doncs, altres experiències que d'aquí no han quedat fora per limitació d'abast, no? Però sí que es podia fer un documental revelador en molts casos d'aquest vincle i també per explicar el que era el jazz en aquell moment dels anys 60, 70 a un lloc com Catalunya o l'estat espanyol, no? I com això també ha anat transformant-se.
0: Miles Davis, Sketches of Catalonia, és una publicació d'Enderroc Llibres, i amb Pere Pons, periodista, crític musical i coordinador d'aquesta obra. Gràcies, Pere, per haver atès la nostra trucada aquesta nit a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu a Sense Memòria us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. És una tria pensada per escoltar sense presses, recuperar detalls que potser se'ns van escapar i, sobretot, per continuar viatjant a través de la història i el patrimoni en aquests mesos de calor. Comencem.
1: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.
1: Antoni Rojas, Rabaneda, som en un matí de dissabte, tot just a l'entrada del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. Ens hem vingut així a la part, no al final de tot, però al nord de la Costa Brava.
2: Correcte. Nosaltres estem a la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda, en ple cap de Sant Sebastià, que és... Estem en el centre de la Costa Brava. Si miréssim cap al sud, tindríem la línia de costa on podem identificar Llafranc, Palamós, Sant Feliu de Guíxols. Si girem la mirada cap al nord, trobaríem la línia de costa que travessa Begur i va cap a Empúries. D'acord? Després, si mirem cap a llevant, tindríem el mar, la immensitat del mar, i cap a ponent, doncs, la plana. Estem en aquest lloc específic i aquí és on es troba el poblat.
1: O sigui, aquí tenim un poblat que va ser un poblat indiqueta, que va tenir una vida, diguem, entre els segles VI abans de Crist i finals del primer abans de Crist. Vull dir, aquí tenim una ocupació d'uns 600 anys d'una gent que, en general, se li deia ibers, però no estan sols, vull dir... Em dóna la sensació que estem en un espai que en aquella època va ser molt poblat.
2: Clar, Sant Sebastià de la Guarda és un dels poblats del territori indiget. I us preguntareu quina extensió tenia aquest territori. Doncs perquè ens fem una idea, les actuals comarques de Girona. I per tant, Sant Sebastià de la Guarda comença una activitat... a la segona meitat del segle VI abans de Crist, poques dècades després del que considerem la formació plena del món ibèric, d'acord? I la seva fi, les darreres empremtes d'activitat, és principis del segle I abans de Crist, quan els romans, que ja portaven un segle en aquest territori, ja comencen a intensificar la seva forma de ocupació territorial.
1: D'això en parlarem ara una mica més endavant, perquè a mi m'interessa sempre molt, és el seu punt d'interessant, quan parlem dels romans, quan els romans entren en contacte amb aquestes civilitzacions que tenim aquí a diferents indrets de la península, però Sant Sebastià de la Guarda, una de les coses que té és que potser no és el darrer, però és un dels darrers poblats ibèrics que diguem que aguanta, que té aquesta personalitat indigeta o ibera abans de que el món iber quedés totalment diluït entre els romans. Vull dir, són gairebé dels darrers que aguanten drets.
2: Correcte, és que estem trepitjant un territori amb una història fascinant. No? És apassionant pensar que fa més de 2.000 anys els romans arriben a Empúries, el 218 abans de Crist, perquè estaven en lluita amb els cartaginesos. Era una qüestió de poder, de sobreviure, una potència o l'altra. Quan arriben al territori els romans per enfrontar-se als cartaginesos, tenim en aquest territori la Gran Ullestret, que tenia una activitat de feia ja 4, 5 segles. Sant Sebastià també hi tenia activitat. Què passa 20 anys després de l'arriba dels romans? Ullestret, que és considerada la gran capital d'aquest territori, deixa de tenir activitat. Per què? Segurament perquè els romans volen començar a desmantellar l'estructura política i social del món iber. Alguns altres poblats, semblants als de Sant Sebastià, també deixen de tenir activitat. Quan hi ha una revolta indígena, en aquests moments, 20 anys després d'aquesta arribada dels romans, aquesta revolta és esclafada per Cató.
1: El meu amic Cató el Vell és que sembla, el tinc una mica entre cella i cella.
2: Clar, hi ha una revolta segurament de desesperació. Era l'últim moment de dir o ens enfrontem o desapareixem. Per tant, sí que una sèrie de poblats, però sobretot la gran capital, deixen de tenir activitat. Però Sant Sebastià i altres poblats, com Castell de Palamós, continuen. És el que hem pogut documentar aquí a Sant Sebastià. Encara perdurarà un segle més.
1: Som aquí, el que podríem dir... Anava a dir tot just a l'entrada del que es pot visitar del poblat, a més, a sobre d'una tarima, des d'on es poden veure la base de les construccions o d'algunes de les construccions que formaven part d'aquest poblat. Abans de deixar aquesta tarima i baixar, el que sí m'agradaria és que m'expliquessis alguna cosa més d'aquest espai, perquè clar, això va ser un poblat íber fins a algun moment del segle I abans de Crist, molt a prop tenir el far de Sant Sebastià, al costat tenim una hostatgeria, vull dir, això és un espai que independentment del seu ús fa més de 2.000 anys ha continuat tenint un ús humà. Què és el que es pot veure o que forma part ara de l'entorn que envolta aquest poblat?
2: Tenim a tota l'esplanada, a tota la superfície que ocupa el cim de la muntanya, que estem a 175 metres sobre el nivell del mar. Les investigacions que hem fet, que hauran de continuar, ens diuen que quan arriben els romans i dècades després trobem, identifiquem la màxima expansió del poblat, que coincideix amb la mateixa topografia, els límits topogràfics, d'acord? De nord a sud. Aproximadament, això comporta una hectàrea i mitja d'ocupació del poblat. Per sobre d'aquest poblat, que s'abandona a principis del segle I abans de Crist, que és el moment quan es funden Garunda, Plandae, l'Empúria Romana, tardaran segles en ocupar la muntanya de Sant Sebastià. És el segle XV quan tenim datada la construcció de la torre de Guaita i el segle XVIII una hostatgeria i una ermita. Per no dir el far de Sant Sebastià, que es construeix el 1850. Per tant, una continuïtat des del segle XV, després de segles sense activitat, des de l'abandó del poblat, fins a l'actualitat. Actualment també s'urbanitza, però pel que fa a les restes arqueològiques sí, hi ha un control, evidentment.
1: Actualment el que segurament tenim a l'estiu són molts turistes, o sigui, hi ha molt de moviment de gent per aquesta zona. Et sembla que baixem una mica d'aquesta tarima i anem a visitar? Em vas explicant algunes coses sobre com es vivia, com eren les cases, que és el que sabem de la gent que vivia aquí. Et sembla bé?
2: Doncs som-hi.
1: Anem.
2: Estem passejant pel camí central, però això, aquests habitatges...
1: Continua allà o no?
2: Sí.
1: Doncs anem... Bueno, en teníem baixat. On ens has portat?
2: Nosaltres ara estem trepitjant la part museïtzada del jaciment. La part museïtzada és la zona nord de l'assentament, perquè les parts centrals i sud encara no estan excavades per la urbanització que s'ha efectuat durant segles i fins a l'actualitat. Us emmarco breument aquestes fases que tenim estudiades del poblat. El que sabem fins ara és que a la segona meitat del segle VI abans de Crist hi havia com a mínim un petit nucli, potser un o dos habitatges, i fins i tot amb algun precedent d'una cabana molt simple, amb materials peribles, que no és gens inusual. Ho trobem a l'illa d'en Reixac. Tots aquells poblats que ja estan actius al segle VI abans de Crist, habitualment començaven en cabanes. El que fa, el que entenem per món íber, la cultura ibèrica, és precisament anar imposant estructures de pedra i fang. Per tant, és en aquesta cronologia que comencem a veure l'activitat del poblat. Un nucli sembla petit. Un segle després trobem que es construeix una sèrie d'habitatges de plena tradició arquitectònica ibèrica. És a dir, habitatges simples, de dues habitacions i adossats. Aquí hem trobat un mínim de 8 que queden tallats per aquesta urbanització de la zona. Però això és molt habitual en els poblats, tots els que heu visitat els podeu trobar a habitatges adossats, aprofitant el poc espai que sol haver en aquests llocs enlairats, aprofitant també els recursos naturals de l'entorn, però adaptant-se a la topografia. Un segle després d'activitat d'aquests habitatges adossats, passa alguna cosa. S'abandonen de cop i no sabem per què. No hi ha indicis d'incendi, d'enderrocs fortuïts, un terratrèmol, No tenim indicis. Si no, trobaríem molta més ceràmica, molta cultura material in situ, d'acord? I quin és l'element que ens ha sorprès? Doncs que a partir d'aquí no tornen a construir habitatges adossats. En aquest espai nord del jaciment es comencen a construir habitatges separats, sempre aïllats per places per espais oberts.
1: Perquè els oients s'ubiquin i es situïn o puguin valorar això que tu estàs explicant, el que significa és que estan fent una arquitectura que no té res a veure amb el que coneixem de l'arquitectura dels indiquetes. Vull dir, estan construint un espai urbà totalment atípic, desconegut i que no trobem en un altre lloc, o no, si l'hem trobat en algun altre lloc. I m'agradaria que avancéssim en això, vull dir, en què ho relacionem?
2: Les tècniques arquitectòniques són idèntiques a les que trobem a qualsevol poblat i no varien des del segle VI fins a l'abandó del poblat, com passa a qualsevol altre assentament.
1: O sigui, la construcció de les cases, és a dir, les cases, o sigui, el tipus de maons o de pedra, com es ubiquen, on posen les finestres, vull dir, són les mateixes que qualsevol altra casa ibera. El que canvia és com està fet el poblat, l'urbanisme.
2: Exacte. Quan anàvem excavant, veiem que trobàvem un habitatge i al costat no hi havia res. Bueno, pensàvem que havia desaparegut. Però després vam veure un patró, perquè a mesura que excavaven en extensió, vam veure que sortien més habitatges i sempre amb un espai entremig. Els íbers aprofitaven l'espai. Per tant, és una característica la densitat d'aquesta construcció d'habitatges. Després, depenent de la topografia de cada, i la orografia de cada indret, doncs, hi havia places al centre, un espai molt gran al centre, com pot ser el de Lloret de Mar, o carrers estrets, no?, per la circulació de la gent. Però el que ens sorprèn que a partir de finals del segle IV es comencen a construir aquestes cases que primer semblen disperses i amb espais grans. Passen les dècades, arriben els romans, desapareix Ullestret, desapareixen altres poblats i continuen d'altres, Sant Julià de Ramis, Sant Sebastià de la Guarda. En aquest moment, i no ho estic relacionant directament, però coincideixen cronològicament, Sant Sebastià creix, s'expandeix. I què passa almenys al nord del poblat? Que aquesta forma de construir continua. Casa, habitatge, espai obert. Casa, habitatge, espai obert.
1: I com ho relacionem en el segle IV que es faci aquest tipus d'urbanisme? Teniu alguna resposta? Ja sigui relació amb altres pobles, amb altres cultures, ja sigui relació econòmica... Vull dir, la gent, no m'imagino jo que en aquella època fes això perquè és que li agradava tenir el jardí davant de casa seva. Vull dir, això en aquell moment, algun ús o alguna resposta o alguna relació amb algun altre, alguna utilitat havia de tenir aquest espai. En això teniu com a mínim algunes hipòtesis?
2: Sí. No tenim grans respostes, perquè recordem, l'arqueologia doncs, és una tasca científica i sempre hem de distanciar-nos de l'especulació. Que és tentador, no?, anar imaginant com podria ser, però aquesta no és la nostra feina. Què trobem en aquests espais oberts? Hem de pensar que aquests jaciments també, aquests assentaments també estan erosionats pel pas del temps i no tenim tota la informació. Però sí que han tingut la sort que en alguns d'aquests espais hi han forns, per exemple. Hem localitzat un mínim de 2 forns, un destinat al pa i un altre metal·lúrgic. Per tant, el que podem arribar a concloure és que eren espais dedicats al treball, que tampoc es distancia del que podien fer en un altre assentament ibèric. Però per què en aquell moment, a partir de finals del segle IV, quan hi havia una arquitectura idèntica a altres poblats, hi ha aquest canvi, no?, de cases disperses, i quan passen dècades i estan els romans al territori, continua actiu, o sigui, és d'utilitat pels romans, els deixen viure, els deixen amb les seves tècniques, les seves explotació del territori, perquè segueixen aquest model. És una gran incògnita. No sabem si té una resposta econòmica, que s'especialitzin en algun aspecte econòmic, per comerciar, etc. En no tenir paral·lels en aquest territori, és encara més difícil de respondre. I a sobre, atès que no s'abandona per causes fortuïtes, ni aquests incendis, ni aquestes lluites, una lluita, un atac, un enderroc sobtat, encara tenim menys pistes, perquè els subjectes no queden en el seu lloc.
1: Clar, jo mentre t'escoltava, que donaves aquesta explicació, sobretot m'ha cridat molt l'atenció el fet de que hi hagués un espai de forn que es feia servir forn tant per alimentació com per tractament de metall. Clar, tu dius que aquest urbanisme, aquest ús de l'espai no és l'habitual en aquesta zona, en altres poblaments o poblacions d'aquesta zona, però potser l'hem de buscar o l'heu anat a buscar a altres espais. Vull dir perquè quan parlaves d'aquest ús econòmic i domèstic, o sigui, el metall i el forn de pa, jo ara pensava, potser arquitectònicament no és igual, però jo pensava en els usos en altres jaciments, en altres espais del sud de la península, de poblaments o poblacions autòctones que, per exemple, estaven en contacte amb comerciants o assentaments fenicis, i com en aquesta part del sud de la península l'activitat econòmica i social es transforma a partir del contacte amb els fenicis, i llavors quan trobes cuines, per exemple, en les que es feia gairebé en el forn, es feia gairebé el mateix tractament a l'aliment que al metall, en el metall amb el que després es comerciava, es donava material als fenicis, no? Llavors, quan incidies en això, clar, jo deia, potser aquí no tenia un similar o una activitat similar, però en altres espais sí que l'heu trobat, o potser és un camí a seguir a partir d'ara.
2: No hi ha cap indici que respongui a una activitat gran. Estem parlant d'accions domèstiques, si no tindríem més vestigis vinculats amb la metal·lúrgia, per exemple, i per tant era una societat en aquest territori molt ramadera, però sobretot de producció de cereal, amatge, comerç, i per tant no aniríem per aquesta línia. Ara per ara semblen doncs estructures domèstiques. Això no vol dir que en algun moment tingui alguna funció econòmica d'aportar elements de ferro, perquè hi ha molt de tràfic de gent, de diversos agents que s'especialitzen en accions comercials, en accions artesanals, i que en el poblat doncs es produeixen petites coses que serveixin per agents que vinguin o passin pel territori, no? O que arribin a l'abadia de Llafranc, eh? Però no estem parlant de grans accions o produccions econòmiques.
1: Exemple, Antoni, continuem caminant, sí. I anem parlant, i em vas això, o cap a on anem ara? Bueno, la gent no ho està veient. Això potser és una sitja, o
2: sí,
1: era una sitja?
2: No, sí, simplement
1: la resta, bueno, la sitja.
2: Ara estaríem en aquest moment tardà del poblat, en un exemple d'aquest espai obert, on ha quedat la marca, això és part de la musicització, d'on es situava el forn metal·lúrgic. Per què sabem que era metal·lúrgic? Doncs sobretot per l'estratigrafia que hi havia al costat, les capes de terra, on trobem doncs moltes cendres, petits elements de ferro, etc. No? Et dona llavors la pista, ho associes a aquesta producció.
1: Sabem que construïen, que fabricaven?
2: No. No arribem a tant, perquè està molt erosionat, eh?
1: Per cert, quanta gent, suposo que en totes les èpoques no va ser igual, però quanta gent podia viure aquí o va viure aquí?
2: És la gran pregunta, sobretot si fem visites guiades, doncs és una pregunta recurrent. I al llarg de la recerca en el món ibèric s'ha intentat calcular quanta gent podia viure en un poblat. No tenim prou dades per dir-ho de forma categòrica. S'han fet càlculs, per exemple, d'unitat familiar, no? En un habitatge, doncs, 5 persones podien viure, doncs depèn dels habitatges, doncs tantes persones. Aquí al poblat de Sant Sebastià estem a la zona nord, no tenim tota l'extensió fins al sud. Per tant, serien aproximacions que no ens donarien dades realistes, eh? Veritablement, no podem arribar a concloure quantes persones hi vivien, que segurament no eren només les que ocupaven els habitatges. Que aquesta és una altra dada. En aquesta zona nord i en aquesta cronologia més tardana hi vivia una certa classe social, i podríem explicar doncs aquesta separació d'habitatges. Si abans en el mateix lloc hi havia habitatges adossats, ara es separen per una qüestió socials, o la zona nord es dedica a temes més artesanals, i per tant estem parlant d'habitatges que potser no estaven ocupats per l'elit del poblat, sinó que potser hi havia artesans, hi havia altres agents que desconeixem.
1: Clar, perquè ara estem, si vols continuem caminant, però jo el que t'anava a comentar, nosaltres estem en el que es pot veure ara, el que s'ha excavat, en aquesta darrera fase d'ocupació del poblat de Sant Sebastià de la Guarda, però realment era, igual era més gran i hi ha més part per excavar, i a part que està enterrada encara, vull dir que fer el dibuix definitiu d'aquesta ocupació humana en aquest espai, doncs hores d'ara no el teniu, no?
2: Correcte. On hem pogut excavar en extensió, que és la metodologia que es fa servir actualment, és en aquesta banda nord. Per què? Perquè és on, durant aquests segles, fins a arribar a l'actualitat, s'ha construït menys. Penseu que aquí hi ha hagut horts del far, horts de l'hostatgeria, quan tenia la seva activitat original, s'han arribat a fer, potser als anys 70, arrossades, s'han plantat arbres, tot això afecta. Però no s'ha construït una torre o una ermita. Per tant, és la part més ben conservada. Si anem cap a la part central i sud, és on trobem aquestes construccions a partir del segle XV. Aquí és on hauríem d'anar ja fent excavacions molt acotades per veure què en queda. I comprovar els indicis que tenim, que és que arriba fins a pràcticament el far. No fa gaire, es van localitzar unes sitges al voltant del far. Perquè les sitges, on estan excavades a la roca, es conserven millor.
1: Antoni, això ho comento amb tu ara perquè els oients encara no ho saben, tu sí. Abans he anat corrent a preguntar-te, quan m'estaves parlant, realment era un forn per treballar el metall, però jo he vist l'estructura una mica rodona i he anat corrent a dir-te, oh, això era una sitja. I no ho era, perquè tu saps que jo vinc molt interessada que en una part d'aquesta entrevista acabarem parlant d'un possible o hipotètic crim, un true crime del segle II abans de Crist, amb la població o part de la població d'aquest espai implicada, i potser un romà de víctima. Però bueno, això és molta elucubració, molta imaginació, però tu saps que una de les històries que vas explicar un dia i que a mi em va agradar molt és aquest true crime que tenim localitzat aquí, no?
2: Correcte, això té diversos components del que coneixem del poblat.
1: Però ho expliquem després, vull dir que...
2: D'acord. Sí, perquè les sitges tenen alguns aspectes molt interessants aquí al poblat. Doncs després en parlem, Si voleu, seguim per
1: sí,
2: un altre...
1: Sí, on anem ara?
2: Un altre element...
1: Aquí, el del temple. O sigui, aquí hi ha un cartell que posa on és el temple. Realment s'ha trobat temple?
2: No. De fet, la musicització està... molt bé, és molt simple respecte a l'espai, sense intervenir massa, però té una sèrie de plafons, que és una pregunta i una resposta, d'acord? Llavors et diu, on és el temple? Doncs a Sant Sebastià no s'ha trobat. No vol dir que hi haguessin temples a tots els poblats. De la informació que tenim actualment, la religió, segurament les creences religioses es feien o temes cultuals es feien dins de l'àmbit de la casa. Potser que alguna estigui especialitzada en això, no?
1: Sí, a mi una cosa que em crida l'atenció, o més que cridar-me l'atenció, o sigui, m'interessa i alguna vegada m'agradaria continuar llegint o investigant o coneixent una mica en aquest camp, és precisament tot l'espai cultural i religiós dels ibers. Sí que identifiquen una part que es fa dins de l'àmbit familiar, i en general fora no hi ha temples, vull dir, la seva religió, anem a dir-li entre cometes, segurament estava més relacionada amb espais naturals, amb espais oberts, amb altars, segurament ara l'aire lliure, i no tant la idea que podem tenir de temple grec o romà, no?
2: Clar, recordem que quan parlem dels ibers, doncs van gairebé des del sud de França fins a mitja Andalusia, no? I la cultura material és molt diferent segons el territori i també les manifestacions, d'acord? Doncs, segons el territori, pots trobar temples clars, alguns d'influència mediterrània, des del punt de vista constructiu, però si viatgem a aquest territori indiget, o hi és tret, trobem un d'aquests temples que sembla que té aquesta influència constructiva mediterrània, però en aquests poblats més petits, que culturalment estan vinculats amb grans assentaments com Ullastret, localitzem petites pistes, d'acord? D'aspectes culturals. Les teles podien ser un cas, no? El que passa que aquí a Sant Sebastià es van trobar abans de les excavacions i fora de context, d'acord? Però pot ser una pista, un indici, un exemple d'aquests rituals, formes culturals. Nosaltres ara estem davant d'un habitatge que ja veus està seccionat per la carretera que passa per aquí, però precisament quan fèiem l'excavació d'aquesta part d'aquí, vam veure, excavant, que per sota d'aquest habitatge hi havia un altre d'aquesta línia d'habitatges adossats on, quan van construir, abans de fer el paviment, van deixar una sèrie d'ofrenes, que són alguns bassets. Això és més habitual en el món ibèric, ho podem trobar més habitualment en aquest territori, i de fet a Castell de Palamós es va localitzar un cas pràcticament idèntic i amb el mateix tipus de baset, que és el que es pot veure per exemple en un dels plafons. Això sí que és més habitual en aquest territori, o posar petites peces de metall o fins i tot això, produccions ceràmiques.
1: Que són ofrenes en si mateix, no? Són ofrenes a algun... Bueno, crec que tu participes en un article en el que, clar, és una hipòtesi, però identifiqueu el possible nom d'un déu desconegut fins ara. O sigui, vau trobar una inscripció a sota d'un platet. Correcte. Que podria indicar que aquell era un nom d'un déu, però només tindríem el nom i és una hipòtesi.
2: Ja saps que el món dels íbers té la mancança de grans descripcions d'altres cultures, com la romana o la grega. Per tant, desconeixem bona part del funcionament, no? En aquest territori sabem que hi havia un jaciment molt gran, altres de petits, però com funcionaven, com comerciaven, quina era la seva religió, quines eren les seves manifestacions. I un dels interrogants és l'escriptora, com sabeu. Es pot transcriure, però encara no es pot traduir. Però es va avançant molt. És habitual en aquests poblats petits trobar, doncs, una lletra en les produccions ceràmiques, en un got que pot venir de Grècia, en un altre que sigui també fabricat pel món íber, en un plat... En

0: en un matí de dissabte, anava a dir ennuvolat, entre ennuvolat i amb una mica de boira, des del jaciment Indiqueta. Indiqueta o Indigeta?
1: Indiget, com... Indiget.
0: Indiget.
1: Es podria acceptar Indiqueta, però actualment parlem en aquest territori de la indigèsia, i el territori Indiget i els indigets.
0: Doncs el jaciment o el poblat, el que queda del poblat Indiget de Sant Sebastià de la Guarda, al costat del far de Sant Sebastià, que vull dir que si has de venir aquí, si poses això a Google, és fàcil d'arribar. Poses far de Sant Sebastià i llavors arribes. Com deien, estem fent aquest programa des d'aquí amb el doctor en història Antoni Rojas Rabaneda. I, Antoni, hem estat parlant, hem estat visitant, diguem, el que seria la primera part visible o visitable d'aquest jaciment, però és més gran, no? O sigui, què anem a descobrir ara? O m'has d'ensenyar alguna cosa més d'aquí?
1: No, nosaltres el que estem passejant ara mateix, estem trepitjant, és com un espai irregular, que era l'espai de circulació en aquests habitatges del moment més tardà del poblat. Recordeu que hem dit que construïen habitatges separats i amb espais oberts? Doncs quedava un petit espai per anar de nord a sud, i és per on trepitjaven els ibers de Sant Sebastià, en aquest moment on els romans estan fent de la seva en tot el territori. I estem davant d'uns dels habitatges que conserva la planta sencera. Aquí veieu que queden seccionades per aquest camí o per l'erosió del terreny, però, Isabel, on situaries la porta?
0: Allà? No, no. Ah, clar, mira, el Pedro, que ve amb nosaltres, m'ho acaba d'assenyalar. Bueno, és que el Pedro ha estat ja en altres jaciments i els fixa molt més en les pedres.
1: Ja té la mirada més entrenada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs estem davant d'un habitatge que, com conserva tota la planta, és del més característic de l'arquitectura ibèrica i d'aquest tipus de jaciment. Com veieu, són dues estances, una planta rectangular, i és un habitatge molt simple.
0: Això que tenim al davant seria el pati?
1: Exacte.
0: O és estança també? És pati, no? Això és pati.
1: Fixeu-vos, exacte. Repetim, aquesta seqüència que amb els anys haurem d'analitzar, anirem veient doncs, si apareixen en altres poblats, quina és la causa, no?, d'això, si és només un barri del poblat, si simplement doncs, també es va extendre cap al sud. Però sí que tenim aquesta seqüència d'habitatge, espai obert, habitatge, espai obert. I ens paràvem davant d'aquest habitatge, que, ja dic, és de plena tradició ibèrica perquè conserva la llinda. I la llinda té una pedra diferent a la resta de blocs del mur. No és habitual que es conservi la llinda, es conserva només l'espai, l'espai sense pedra, i per tant és més fàcil identificar l'entrada. Però aquí es conserven dos blocs amb una pedra que sabem que venia dels clots de Sant Julià, que està a uns quilòmetres d'aquí, i que al llarg de les investigacions d'altres poblats sabem que es feia servir a Ullastret, a Castell de Palamós, etc. És a dir, tenien pedra del mateix entorn, però també feien servir altres tipus de pedra, potser amb una mica més d'intenció estètica, pels habitatges.
0: Tu saps que ara que m'ho has dit, clar, és fàcilment... Ara que ja ho sé, el que m'estàs explicant de la pedra, la diferència és fàcilment identificable.
1: Clar, sí, sí. Tot i que el pas del temps, no?, també gairebé va igualant, no?, els colors, les tonalitats, però sí que quan un... mira aquesta perspectiva, no?
0: Doncs, ho veu clar.
1: Doncs comença a veure més clar.
0: Saps abans, Antoni, quan m'estaves explicant o quan estàvem parlant de la inscripció del possible déu que havíeu trobat aquí i la dificultat amb gairebé totes les cultures íberes, o sigui, no conèixer la seva escriptura, el que expliquen, i en no tenir les referències d'altres pobles posteriors sobre ells, doncs encara és un món molt, molt, molt desconegut. I jo me'n recordo fa uns mesos parlant amb en Joan Santacana, que ell deia, una part de la conversa em deia que el que faltava era trobar les grans ciutats. Deia, el dia que trobem les grans ciutats i trobem, és probable que llavors trobem realment els seus documents, o sigui, el format que tinguin, escrits, diu, i llavors, diu, el dia que descobrem les seves ciutats, diu, els descobrirem, no?, a aquests pobles que en genèric els hi han dit ibers.

0: Sí, en el territori indiget tenim identificada la ciutat més gran, no? Jo l'he visitat, l'Illa d'en Reixac, el Puig de Sant Andreu, i és allà on hi hauria d'haver més escrits. Tenen el plom amb escriptura i molts exemples d'escriptura. Però ajudaria moltíssim, doncs, poder fer aquesta traducció, com a mínim, per anar lligant informacions d'altres qüestions. Som materials, la ceràmica...
1: Anem a parlar una mica dels romans, quan arriben i com, d'alguna manera, ho trastoquen tot. Clar, els romans, abans al principi ho comentaves, arriben amb el que serien ja la Segona Guerra Púnica amb els cartaginesos i entren per Empúries.
0: Sí.
1: Els romans, en aquell moment, no sembla que siguin directament interessats en aquest territori, tot i que els romans sempre han estat interessats en tot, no? Però potser tenien una altra prioritat quan fan una mica el primer gran contacte.
0: Correcte. Això, per exemple, aquí s'ha estudiat moltíssim. Des dels anys 90, que començaven a despertar les primeres grans excavacions, s'ha avançat moltíssim des dels anys 90, i en 30-40 anys hem aconseguit veure que, a part d'aquests assentaments enlairats, el territori estava molt més poblat, i tenim constància de petits jaciments que controlaven els camps de conreu, que controlaven camps de sitges. Per tant, és un territori molt més poblat del que podem veure potser en representacions en 3D o fins i tot dibuixos que anem publicant. Hi ha més tràfic de gent. Quan arriben els romans, es troben aquí una població activa durant 5 segles que havien tingut contacte directe amb altres cultures, com la grega, i que estaven acostumats al comerç. Però la producció, l'explotació dels recursos econòmics la realitzaven amb les seves pròpies tècniques i amb les seves pròpies tradicions. El 218, quan arriben, desembarquen a Empúries i s'extenen cap al sud, tenen primer uns objectius, que és el militar, contrarrestar a Cartago, els cartaginesos. El que sabem és que durant pràcticament un segle necessiten l'expertesa dels cibers d'aquest territori. I, per tant, necessiten disposar de cereal, necessiten arribar als llocs on hi ha aigua, necessiten tot tipus de recursos tècnics i humans. Per tant, deixen fer a bona part dels poblats ibèrics. Com estàvem en un context de conflicte, de guerra, sí que és veritat que els que s'han aliat amb el bàndol contrari sembla que aquests són els que desapareixen. I recordem que desmantellen Ullestret per no tenir un possible rival fort. Per tant, durant pràcticament un segle, deixen fer. És quan ja tenen controlat el territori, quan comencen a desplegar la seva concepció econòmica, social i de control territorial. És aquí on es notarà ja l'inici del final de l'estructura, de la manera de fer ibèrica.
1: És palpable? Es pot veure la romanització, per exemple, aquí a Sant Sebastià de la Guarda?
0: No, precisament a Sant Sebastià de la Guarda pràcticament no hi ha cap rastre arquitectònic del món romà.
1: Però a prop, per exemple? Perquè de vegades els romans el que feien era instal·lar-se a prop.
0: Sí. Et deia que no tenim un habitatge romà, o fins i tot molta producció ceràmica després del segle o abans de Crist, que diguis, hi ha presència romana. El que sí que tenim és alguns indicis de que els romans estan aquí. Per exemple, tot i que els cibers de Sant Sebastià no perden les seves tècniques arquitectòniques durant aquests 6 segles, ni després d'un segle d'activitat de presència romana al territori, veiem que en alguns habitatges trobem teules romanes i fragments de dòlia, que eren aquells grans recipients, sobretot per l'emmagatzematge del vi. Això què vol dir? Doncs que Roma està present al territori, segurament hi ha contactes, però que deixen fer el poblat. Sant Sebastià és un cas que s'abandonarà sense pràcticament influència romana. Si anem una mica més cap al sud, Castell de Palamós sí que és evident que aprofiten, els romans sí que instal·len allà una part de la seva concepció de l'explotació econòmica. Aquí a Sant Sebastià, la següent pista dels romans és a l'abadia de Llafranc, a les faldes de la muntanya. Allà, pràcticament en cronologies molt properes a l'abandó del poblat, s'inicia tot un seguit d'activitats econòmiques vinculades amb la producció de ceràmica, amb el vi i altres accions econòmiques.
1: I sempre buscant també badies, ports i punts de connexió. Encara que, o
0: sigui, bones connexions de comunicació, la facilitat de produir, per exemple, àmfores pel comerç del vi. Podien produir vi, fabricaven les seves pròpies àmfores i tenien el mar a prop per poder fer un cabotatge i un comerç costaner i importar-les cap a altres punts.
1: Antoni, aprofitant que estem davant del plafó informatiu que explicaria que és una sitja i a més on està marcat o reproduït on hauria quedat la resta de l'entrada de la part superior de la sitja, i aprofitant que estem parlant dels romans i que ens haurem d'anar sí o sí a principis del segle II abans de Crist, al 190 i pico, quan en aquesta zona hi ha una revolta, després d'aquella primera incursió dels romans que venen a lluitar a la Segona Guerra Púnica contra els cartaginesos, dècades després, aquí en aquest territori que estem trepitjant nosaltres ara, hi ha una revolta que ve a sufocar a Marc Porci Cató, Cató el Vell, i és en aquella època en la que hem de situar aquell esquelet que es va trobar, o aquelles restes òssees que es van trobar fa unes dècades durant l'excavació i que et va portar, anem a dir, a especular, a imaginar en que potser podria ser un crim que es va produir aquí. Posats una vegada en situació d'on volem anar o cap on volem enfocar el que queda de programa, primer les sitges.
0: És un altre dels elements que hem investigat al poblat. De la part excavada hem localitzat 26 sitges, les hem excavat. Algunes són immenses, arriben a tenir 5 metres de profunditat. Per què servien les sitges? Sobretot per emmagatzemar cereal. Penseu que estaven conreats als camps, a la plana, però aquí a Sant Sebastià, a 175 metres sobre el nivell del mar, transporten cereal i l'emmagatzemen. Poden ser per reserves de cereal o per una qüestió, fins i tot per comerç, per reserves també des d'un punt de vista econòmic, no? Fer reserva i després vendre-les. El cas és que des del segle IV, quan hi ha aquest canvi d'habitatges que parlàvem abans, es comença a emmagatzemar en sitges, en poques quantitats, en poques sitges. I és amb la presència dels romans en el territori quan s'incrementen el nombre de sitges. Això està estudiat, això és generalitzat. Segurament els romans necessitaven més cereal per les tropes, per altres itàlics que començaven a arribar al territori, no?, per qüestions econòmiques. I quan arribem a aquest segle II, que és quan ja s'ha produït aquella revolta, quan Cató l'ha esclafat, quan Ullestret s'ha abandonat, quan continuen altres assentaments, doncs Sant Sebastià creix, s'incrementa el nombre d'habitatges i continua emmagatzemant cereal en sitges. En una d'aquestes sitges, potser de les més tardanes, avançaríem la cronologia cap a pràcticament un segle II ben avançat, es va trobar un esquelet. Llavors ens hem de fer diverses preguntes. Primer, era un enterrament? No. Primer, perquè els ibers incineraven, ja ho sabem. Segon, perquè l'estudi antropològic que es va fer doncs informava que era un esquelet, un cos llançat de qualsevol manera, amb poca cura, per tant no hi havia cap indici de ritual. I l'altra pregunta és, té alguna cosa a veure la cronologia on es dona? Home, doncs, dels pocs casos que tenim en altres assentaments, que també es dona, no és un fet totalment inhabitual, coincideix la cronologia, sol ser en moments molt tardants, en aquest segle II, I. Això vol dir que és una època també de conflictes. Què va passar a Sant Sebastià? No ho podem saber, no? El cas és que 2.000 anys després, amb les excavacions, es troba aquesta persona dins d'una sitja, abocat, amb terra, amb ceràmica, però com una altra deixalla més. Però és important que és en aquest moment del segle II on podia haver conflictes, tensions, el que no sabem més si era un romà, si era un íber, si era un enemic o no.
1: Aquí és on entra el nostre CSI particular, per exemple, amb investigadors com la Viviana Agustí, a la que ja van conèixer l'any passat en una altra excavació arqueològica. Vull dir, aquí, i a partir d'aquí s'investiga tot, des de les dents, es pot intentar averiguar quina edat té, quina complexió física tenia, no? Quantes branques de la ciència o de la ciència arqueològica històrica es necessiten per poder investigar una cosa així.
0: Aquí la importància, no?, de les experteses, de l'especialitat, és el que ha donat més dades en els últims 20-30 anys, perquè cada cop es poden fer més analítiques d'aspectes que abans doncs, no podíem obtenir. Ja en el seu moment es va extreure molta informació d'aquest cos, no? Era un personatge robust, d'uns 40-60 anys, que tenia càries, o sigui que ja en el seu moment es va extreure molta informació. Malauradament, a no ser que avanci també molt la ciència, no tenim, no, el relat de qui era doncs, aquest senyor. Si era un habitant del poblat o si simplement era algú extern que va acabar dins de la sitja. Però sí que és veritat que és aquest moment pràcticament finalitzant el poblat, l'activitat del poblat.
1: Trobar-se amb un hipotètic crim de l'antiguitat d'aquesta manera sempre ho fa tot una mica més divertit.
0: Sobretot quan és inusual.
1: Però és inusual perquè no fa molt en un altre espai arqueològic i històric, parlant amb dues historiadores i arqueòlogues, me'n recordo, això ja era ja conversa fora de micròfon, que m'explicaven, tu no saps la quantitat de morts que trobem, o sigui, i no em refereixo només al tema enterrament, sinó fins i tot morts violentes, o sigui, has trobat les restes d'un assassinat de l'antiguitat o de l'edat mitjana, diu que ens trobem quan excavem, no? O sigui, aquesta sorpresa diu, és més habitual del que la gent s'imagina.
0: Clar, trobem contextos molt diferents, no? Tenim els cranis d'ulls estrets, que tenen una altra raó de ser, un altre context, ritual, simbòlic. El que no és tan habitual és trobar-te un cos dins d'una sitja, eh? Però sí que surten restes humanes en assentament d'aquest tipus, eh? Però els ibers s'incineraven. És una altra incògnita del món ibèric, en quins moments, totes les classes socials, on enterraven. A Catalunya, per exemple, tenim poquíssimes necròpolis localitzades, eh? Probablement perquè si tenien necròpoli era fora de l'espai del jaciment, i habitualment sempre s'ha excavat dins del recinte, eh? I és una qüestió fins i tot d'excavació en els entorns, no? Que també s'està fent darrerament, eh? Avui estrem mateix, doncs coneixem tot un món extern a les muralles d'artesans, d'activitats diverses que actualment se'ns escapa, no?, en altres tipus d'assentament.
1: Tu saps que et diria, jo segur que ja ho heu pensat vosaltres, el que et dona l'altra pista d'aquest no enterrament, vull dir, és que va ser llançat a una sitja, vull dir, les sitges quan deixaven de tenir la seva funció d'emmagatzematge de cereal i s'havien de clausurar, s'emplenaven amb tot tipus de restes.
0: Clar, si tornem a aquest pobre senyor, no? Pobre entre cometes, potser era una mala persona, era molt, i s'ho mereixia, però parlem de deixalles, no? I estem davant d'un cas, eh? Ara se'ns acostarà encara les portes per aquí, no? Però és tractat com una deixalla. Llavors, no arribem, encara no arribem amb la ciència, amb les dades arqueològiques, a saber què va passar. I no podem especular, però és divertit, no?, pensar-hi, que com a mínim, per exemple, hi ha una estoneta per pensar-hi, ho allunyem de la investigació, però que podia haver passat. Doncs, bueno, tenim com a mínim aquest context de que estan passant moltes coses. Estem pràcticament al final de l'estructura ibèrica. Les seves formes de fer ja no les trobarem més en segles posteriors. Aquests ibers s'aniran doncs, diluint entre la nova societat romana. Que, per cert, en el tema de Sitges i deixalles, algunes Sitges, quan les excaves, no trobes pràcticament res, i en altres, com va passar en una que tenim ben a prop, doncs vam localitzar 8.000 fragments de ceràmics, una cratera grega, amb escenes mitològiques, i també té la seva història. Durant l'excavació d'aquesta Sitge, recordo que quan vam començar a excavar-la, un catedràtic jubilat i de gran prestigi, en Josep Maria Nolla, ens visitava i va comentar: és la Sitge més pobra del nord-est de Catalunya, no?, en material. No? I això sempre ho recordem, no? L'equip sempre m'ho recorden. I al poc hi havia roda de premsa per fer una conclusió d'aquella campanya. Doncs quan teníem tots els periodistes, la gent que estàvem dins de la Sitge van començar a treure fragments de la cràtera. I tothom pensava que estava preparat, no? Vosaltres que sou periodistes, no? De dir, no, això ens ho han posat aquí, estan escenificant, doncs que han trobat moltes coses. I va ser així. No, al moment precís estava la premsa, i potser a nivell material, que no sempre és el més important, doncs és una de les Sitges amb més riquesa material de les que hem localitzat.
1: Estava esperant el seu moment. Escolta, com que m'ha agafat aquest punt de crims, què et sembla si parem i anem a buscar precisament a una de les investigadores d'aquestes restes humanes en el seu moment d'aquest hipotètic crim, a que ens digui què és el que va descobrir ella al laboratori? Anem a buscar la Viviana Agustí i després tornem a aquesta conversa i ens anem acomiadant una mica de la visita de Sant Sebastià de la Guarda. Et sembla?
0: Molt bé, perfecte, perquè el tema és apassionant.
2: Quan en Joan Llinàs, l'arqueòleg que en aquell moment feia la intervenció arqueològica a Sant Sebastià de la Guarda, va fer la troballa i va registrar el dipòsit, em va avisar i em va fer arribar les restes humanes al laboratori d'antropologia un cop ja extretes. Era un esquelet de total preservació que es conservava en prou bon estat com per fer un examen antropològic basat en les restes humanes, és a dir, les òssies i dentàries. L'estudi va concloure que es tractava d'un adult. Un adult una mica madur, havia superat la quarantena. I tenia un aspecte robust i uns trets o marcadors sexuals masculins. Doncs la veritat és que encara ens queden moltes coses per conèixer, no només de Sant Sebastià i d'aquesta Sitge, sinó en general del món iber, de tot el seu ideari i dels seus costums. Concretament, aquest cos sembla aquest esquelet en Sitge podria ser només una anècdota, un fet insòlit. Però entre línies també hi podem llegir altres cosetes en aquest fet. Podria haver estat un individu de poca o nul·la rellevància social. Potser un esclau, potser un presoner, potser un passavolant, algú a qui ningú coneixia o simplement un indesitjable a qui es va castigar amb aquest tipus de tomba irregular. Però amb el que tenim no podem anar més enllà.
1: Tornem a l'espai on érem, que és el jaciment de Sant Sebastià de la Guarda, i aparquem aquesta investigació sobre un possible crim de fa més de 2.000 anys, per veure si potser en algun moment ho podem acabar d'esclarir. Ves a saber, la ciència i la investigació avança molt, igual d'aquí uns anys podem donar més respostes o donar una identitat al cos aquest que es va trobar. Tenim amb nosaltres el doctor Antoni Rojas Rabaneda, i a mi abans d'acabar aquest programa i abans d'abandonar aquest espai, el que m'agradaria saber és quina és la situació actualment tant de la investigació d'aquest espai i després, en tot cas, quin seria el futur, però això ho podem parlar després.
0: Ara no s'està excavant perquè tenim moltíssimes dades, milers de dades, i per tant, com passen altres jaciments, que es diu habitualment que futures generacions doncs, hauran d'estudiar totes les restes materials o fins i tot a tornar a excavar, pel que fa a Sant Sebastià, hi ha encara molta recerca a fer. Jo mateix he estat anys només per una part de la investigació, que és estudiar 6 segles d'activitat i veure l'evolució arquitectònica iconològica de l'assentament, però precisament com a base per nous estudis més aprofundits de tots els conjunts ceràmics, qualsevol altre material, anar comparant amb altres excavacions, la mateixa distribució de l'urbanisme, a veure si apareixen noves dades en aquest sentit, que les reflexions o hipòtesis o fins i tot conclusions que realitzem ara doncs poden modificar. Tant de bo es poden modificar perquè hi hagi noves dades. Però també cal ara publicar a nivell científic i especialment divulgatiu. Cal transmetre al públic en general tot allò que sabem de l'assentament, i això és molt important, que la recerca generi impacte a la societat. Un d'aquests impactes ja és la museïtzació del jaciment. Actualment, qualsevol que s'acosti al far de Sant Sebastià, a la muntanya de Sant Sebastià, pot entrar lliurement. Això vol dir que no s'haurà d'excavar més? Jo diria que no. Que s'ha d'excavar, s'ha de tenir marge per excavar, tot i aquesta urbanització de l'indret. No com hem fet fins ara, que era excavar en extensió, sinó que anar analitzant, identificant aquelles zones on és possible excavar i resoldre grans dubtes.
1: Hi ha interès i recursos per fer aquesta continuació de l'excavació?
0: Jo crec que interès sempre hi és, l'arqueologia agrada, la història agrada, tots sabem que els recursos són limitats i, per tant, penso que aquí cal projectes ben edificats, com el que hem fet aquí. Nosaltres, quan vam començar a excavar amb la Universitat de Girona, ho vam fer amb un projecte d'excavació, estudi, posada en valor de les restes i publicació. És el més important, transmetre a les institucions, al públic en general, que pot donar fruits, tornar doncs, a fer una inversió, tornar a excavar, etc. Però també ho ha de voler la població, és com fer un museu, no? No podem anar fent museus perquè sí, sinó si realment respon a una necessitat de la societat. Jo crec que no hi ha d'haver problema en un futur, trobar recursos, hi ha convocatòries, hi ha entitats que poden anar a aportar i, per tant, la part més important és disposar d'un bon projecte. Per què es vol fer i què volem aconseguir? I estic ben segur que es tornarà a excavar. Però tenim molta feina encara per investigar i donar resultats molt interessants. Penseu fins i tot que la divinitat bascal l'hem conegut fins fa poc, perquè anem doncs, traient els materials i anant i cerquem, no? Doncs noves dades, noves conclusions i aplicar noves ciències en l'estudi.
1: T'ho deia perquè és cert que, crec que ho comentaves al principi, per exemple, el que és visible ara aquí, la part museïtzada, és, diem, la darrera part, la darrera època de supervivència d'aquest poblat, d'aquesta estructura urbana, però darrere queden com a 6 segles més. Em dona la sensació, tot i que en els darrers anys sembla que algunes coses han canviat, però em dona la sensació que durant molts anys, anem a quedar-nos només a Catalunya, hem descobert la superfície i durant molts anys ens hem conformat amb aquesta superfície fins a èpoques més recents.
0: Sí, també és una qüestió de comprensió, no? De museïtzació dels espais. Segurament en alguna ocasió heu visitat algun jaciment on no enteneu res perquè hi ha diverses fases constructives, no? Aquí, per exemple, a Sant Sebastià tenim la darrera fase perquè és més fàcil entendre una sola fase. Com estan distribuïdes els habitatges, com són els carrers, com aquest carrer central que han passat, on estan situades les sitges. Per tant, la nostra feina és fer visible aquestes altres fases a través de les publicacions. Les tecnologies ajuden, però també hi ha un factor de conservació. Si deixem les restes d'altres fases, al final les formes de conservar són molt complexes i, per tant, acaben perjudicant el mateix jaciment. Jo ja trobo bé que es pugui veure una sola fase, però hi ha d'haver complements perquè no quedi cap fase cronològica sense entendre. Però aquestes fases úniques ajuden a un usuari que arriba, no especialitzat, a entendre una part de la història d'aquest poblat.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Antoni Rojas Rabaneda, per aquest temps, per aquest repte que ens ha portat en aquests camins. Gràcies per atendre avui a Sense Memòria aquí a Sant Sebastià de la Guarda, un programa que hem fet també amb el suport i la producció d'en Pedro Blázquez. Si no, com el faríem, no? Moltes gràcies, Antoni.
0: Doncs tot un privilegi formar part del Sense Memòria.
3: Sense memòria. Ens agrada la història.

sons que neixen de la fricció, que són revelació, que esdevenen matèria plàstica. Estem parlant de tectònica del so i ens l'ofereix, com sempre, l'artista multidisciplinar Fito Conesa, que avui ens tornarà doncs, a sorprendre amb aquesta combinació de música i art contemporani. En un programa que sempre està atent als sons doncs, que són una mica, potser, més estranys en el sentit de que no són tan habituals. Avui reflexionarem sobre això també gràcies al llibre de Lady Pou, que acaba de publicar Elogi de l'imparell i com estem tota l'estona escoltant cançons en ritme parell. Realment hem perdut la diversitat rítmica. Quan més informació tenim al nostre abast, realment els nostres ritmes i els nostres patrons a l'hora de composar cançons s'estan tornant més simples. Ho analitzarem avui amb Lady Pou en un programa que, com sempre, us ofereix en aquesta versió d'estiu el millor que hem pogut escoltar aquesta temporada a la Barrera del So.

0: L'esquerda no sempre s'obre amb estrèpit. A vegades apareix lentament, com un eco que triga a extingir-se dins d'una habitació buida, o com dues plaques tectòniques que necessiten temps per abans de tornar-se a trobar. És precisament aquí, en aquest espai de fricció lenta, on cada mes ens situem amb l'amic, el Fito Conesa. Què tal? Com estàs? Benvingut.
1: Agradecida i emocionada sempre i preparada per tornar a travessar aquest territori juntes.
0: Aquest territori que sempre és una aventura amb tu, de la qual ens dus de la mà i en la que anem descobrint sons fascinants. Avui, de quina manera?
1: Avui farem una cosa que és un exercici per mi complex, però al mateix temps simple, jo crec que el simple sempre és molt complex, que és, evitarem al principi una grieta, però no seria un paisatge, com el paisatge sonor que vam parlar l'últim cop que va estar aquí, sinó un paisatge emocional. I anirem entrant aquest paisatge emocional per, de poc a poc, a diluir-ho a l'aire i a tornar a la realitat de nou.
0: Per tant, avui música i emoció a partir de l'esquerda. Estàvem escoltant a l'inici el Tomorrow's Gentle Rain de Rory Pilgrim, que és una peça que forma part de Raps. És un projecte on diverses veus floten plegades enmig de la incertesa. No són himnes grandiloquents, són com respiracions compartides, com si fossin com refugis sonors provisionals.
1: Sí, Raps és una obra audiovisual musical i performativa que es va desenvolupar entre el 2020 i el 2022. El Roy Pilgrim la va concebre col·laborant amb comunitats del Banking de Dagenham de Londres i el Voice d'Idaho. I és una peça que explora la relació entre la crisi climàtica, la salut mental i les xarxes de suport mutu. Cinema, poesia, testimoni real, i són 7 cançons interpretades amb músics comunitaris que conviuen dins d'un mateix organisme sensible i que ara, per fi, està ja a totes les plataformes d'escolta que abans no hi eren.
0: Anem a escoltar-ne un altre fragment.

0: deia música i emoció, i fins i tot la lletra ho ha dit en un moment, emotion, total. I realment ho estem vivint, eh?
1: Escoltàvem Flowers, que és una altra pista d'aquesta peça, que és rap, que va formar part, en realitat, d'una exposició que es va titular Radio Ballads a la Serpentine de Londres, l'any, com ho deia abans, el 2022, aquest any en el que estaven atravessant una època una mica d'incertesa rara i de pandèmia també, no? Jo recordo entrar-hi amb aquesta sensació, en aquesta exposició, i ara ho contaré una anècdota després, amb una sensació de fragilitat, però que vaig sentir que era compartida, com si tots portéssim una esquerda invisible sota la pell de la que ningú parlava.
0: Sí, sí. A Raps, la bassa es converteix en metàfora de supervivència col·lectiva, no hi ha una narrativa tancada, hi ha un espai emocional on les veus parlen de vulnerabilitat, de cures, de treball, de reconstrucció. En definitiva, una mica la música també com a eina política i efectiva.
1: Efectivament, i és que a mi, jo em recordo quan vaig visitar la Serpentine, vaig tenir el plaer, el luxe, no ho diríem, de visitar aquesta peça, que jo venia, bueno, com totes, crec, no?, atravessant aquesta idea de no entendre què passava, començàvem a sortir, aquesta idea de sortir al carrer, no?, que és com molt raro, no?, i vaig trobar aquesta peça entre violins, arpes, veus que explotaven alt, i jo vaig començar a plorar. Però no en plorar així d'estalla, sinó com... I me'n recordo que un vigilant de la sala, una dona, es va apropar a mi i em va donar un mocador. I jo estava com... I em va dir, no, tranquil, tothom que arriba aquí, i nosaltres, de fet, de vegades sortim fora. Perquè és bastant intens. I per mi va ser això, va ser com un moment de... I fins a fa... 3 setmanes que no vas trobar la peça ja, per això abans deia, no, ja està a les plataformes, que va ser un moment de revelació, de bueno, que finalment fort. Han fet un disc amb aquesta peça que era vulnerabilitat compartida i també aquesta sensació de, ostres, no soc jo, som totes, no?
0: Home, jo recordo també al sortir de la pandèmia, les primeres vegades que es podia anar al cinema, les primeres vegades que podies també visitar una exposició i tal, també me'n recordo de la primera vegada que vaig anar al cinema, que va ser per mi tot un viatge. Mira, no sé, que en aquell moment va donar la casualitat de que era l'Apocalypse Now, la versió del director, que déu-n'hi-do també, clar, vaig anar a veure una cosa, i vaig tenir un viatge que vaig sortir del cinema com de... Sí, que em vaig... O sigui, com, no sé, una pel·lícula, eh? Déu-n'hi-do, avui tinc la sensació que continuem evitant aquest entreespais, és a dir, per ara sento... Ara potser el sento més íntim, més profund, com una ferida subterrània que no és només física, sinó també emocional, el que estàvem dient, i també simbòlica.
1: Doncs, estimada meva, que tremoli la terra una altra vegada, que la veu baixi fins a la fondària i ho fem tot reverberar.

0: Si estàvem parlant d'emoció i de la música com a eina també política i efectiva, aquest Minera ens atravessa, també.
1: Sí, és el so ja no atravessa només com un cos individual de la veu de la Rocío Márquez en aquest cas, sinó que també torna a ser memòria col·lectiva. El flamenc apareix com un arxiu viu de la lluita obrera, no?
0: Però què és exactament una minera dins del flamenco?
1: La minera és un dels parts de flamenc vinculats històricament a les zones mineres del sud de la península. De fet, jo sóc de Cartagena i tenim la Unió a 8 quilòmetres i és un espai on les mineres sonaven i encara sonen un festival que es fa a l'estiu, el Festival de Cante de la Unió. I és un cant profund, auster, molt lligat al dolor, a l'esforç físic i a la memòria dels treballadors de la mina. Es parla sempre que és un cant que les mares, les filles i inclús els homes també cantaven esperant als miners que anaven a les mines, a treballar la terra.
0: Clar, és que retrata doncs, un ofici que, déu-n'hi-do, escoltàvem, el que escoltàvem està formant part de Minera, que és Un viaje lo más hondo de la lucha obrera, així es diu aquesta peça audiovisual, doncs, que també la podeu trobar fàcilment. Aquí la Rocío Márquez utilitza el flamenc i la memòria minera, ho estàvem explicant, no?, per explorar una esquerda que és històrica i col·lectiva. La seva veu travessa els túnels com un arxiu emocional. El cant no apareix només com a tradició musical, sinó com un cos doncs, que conserva resistència, absència i memòria obrera, no?
1: Efectivament, i a l'àudio podíem escoltar inclús la reverb de la seva veu projectada a aquests túnels que comuniquen l'exterior amb l'interior d'aquest espai tan complex i abrupto que és una mina, no? Sí. Per mi la Rocío Márquez és una d'aquestes artistes que construeixen cada disc com una peça expandida o que tanquen molt el tot i que són expandides, tenen un concepte molt clar i ho porten a l'extrem, no? A mi la seva em recorda que algo que crec que és molt important, no? Que evitar els marges no significa viure entre dues aigües, no? Sinó entendre que els espais fronters són en si mateixos un territori habitable, i aquest diàleg entre l'art contemporani i la música no és accidental, és, jo diria que per ella és una manera de situar-se al món.
0: Uh-huh. Baixar sota terra implica entrar en una zona suspesa entre foscor, precarietat i supervivència. La mina no és només un espai físic, és una cicatriu històrica, no? És un subsol on les veus doncs, continuen ressonant fins i tot després del silenci.
1: I és que en aquest programa abracem una idea molt clara. Hi ha sons que no s'escolten només amb l'orella, i ho parlem sempre, no? No és només escoltar amb les orelles, sinó que es perciben al pit, o sigui, tenim el cos vibrant. És la respiració, és la pressió del cos abans de parlar. I ara escoltarem Inhale, que és la peça que jo crec que hila molt bé aquesta cosa d'hila sempre que tenim, no? Uh-huh. Que comença amb una vibració íntima també, este inhale, en anglès d'inhalar, uh-huh, amb un metall que té una petita penumbra i que com a poc a poc se va obrint. Però bueno, escoltem.
0: Per tant, partim de la inhalació i després un metall, dius? A veure.

0: Això és intens i realment em remet molt, no sé, i veníem també de la minera, no sé, com a ferralla fins i tot, no?
1: Exactament, que és com escoltar una òpera de la pedra, no? Com si les roques estiguin cantant i cridant, no? És una mica així.
0: Uau, fascinant. Inale, Raven, digue'm si ho dic bé, Raven Chacón i Tatsuya Nakatani, i aquest és més fàcil, el Carlos Santisteban, converteixen l'escolta en una experiència física, ara ho estàvem explicant, no? Que és gairebé geològica. Aquesta percussió sembla emergir des de sota terra, cada silenci conté tensió, com si el so excavés una cavitat invisible dins de l'espai, i potser l'esquerda també és això, en realitat, una respiració doncs interrompuda.
1: És que aquesta peça es construeix a partir de vibracions, silencis i tensions acústiques que transformen l'acte d'inhalar en una experiència extrema de consciència corporal, de ser conscient del teu cos, i més que una composició tancada, funciona com una cambra de ressonància on cada so apareix des d'una profunditat subterrània.
0: Realment ens connecta molt. Sé aquestes coses que sempre diem, que no sabem exactament explicar, però que sí que en tenim sensacions. És aquesta manera de percebre el so que dius, això em sona, que sembla que m'estiguis garrapant per dins una mica, no?
1: Sí, és escoltar la terra, no? Parlaves tu abans, no? És geologia musical. No sé si aquest concepte, que s'agrada molt inventar conceptes, si existeix, però sí. Avui tenim
0: un altre, vinga, geologia
1: musical.
0: Geologia musical.
1: I és que el Raven Chacón, jo tampoc sé com dir-ho, o sigui, vull dir que l'has dit molt bé, jo intentaré dir-ho com tu. És un artista navajo que va néixer a Arizona i introdueix una escolta vinculada a la memòria indígena, a la seva pròpia memòria i el paisatge i la violència històrica que aquesta gent va patir, que encara pateix. El Tatsuya Nakatani aporta una percussió ritual i física que jo crec que és aquesta cosa més matèrica, més que podem sentir com més metàl·lica, no? Aquesta mm-hmm. idea de l'acústica del metall, no? De les mm-hmm. campanes, de la vibració de... I el Carlos Santisteban desplega electrònica, que jo crec que treballa més des de d'una mena de, jo diria, de reverberació inestable, no? Donc, és un trio...
0: A veure si ens la pots tornar a posar, Aro, si la pots recuperar un moment per sentir això que dèiem ara, no? Que és com aquesta cosa...

0: si realment allò, quelcom exterior ens entrés a dintre del cos.
1: Sí, semblen trompetes, però al mateix temps podien ser un ferro que s'ha quedat allà vibrant. Vull dir que és una cosa molt, molt estranya en el bon sentit, no? De l'estranyesa de què és això i de la curiositat que provoca aquesta estranyesa, no?
0: I cap on anem ara?
1: Bueno, ara farem un exercici que estem... Ja, vam començar aquest exercici fa ja estona, que has començat d'una veu molt física i molt tal cap a un paisatge que cada cop se difumina una mica més. I ara escoltarem una peça que és de la Caterina Barbieri i la Lira Pramuk, que és Tornem al viatge, que a nosaltres ens agrada molt. Farem una mica de viatge.
0: Som-hi.

0: aquí estem escoltant... Això es diu Note of Spirit, i estem escoltant una veu i també una síntesi electrònica que en realitat deixen de funcionar com a elements separats i comencen a entrellaçar-se dins d'una mateixa matèria vibratòria. En realitat és una certa repetició, una repetició doncs, que es torna hipnòtica, aquests drons, les modulacions vocals, que generen una mica de sensació de suspensió temporal, no? És un viatge doncs, que ens ha conduït cap a un espai, potser entre allò humà, allò espiritual, allò tecnològic...
1: Un viajazo, no? La Caterina Barbieri utilitza seqüències modulars, com tu ja adelantaves, no? Que avancen en espiral. No és un cercle, sinó és una espiral, creant patrons que mai acaben de tancar-se, sinó que mai condueixen cap a un lloc concret. I sobre aquestes espirals emergeix la veu de la Lira Pramuk, que es transforma constantment fins a perdre qualsevol identitat fixa, no? És com es muten, són un, no? El resultat no és exactament una cançó al nivell de composició clàssica, i és més aviat, i a mi m'agrada, un organisme acústic en moviment.
0: Exacte.
1: Una peça que no pretén narrar, sinó que obre una mena de trànsit interior, que en aquest cas és més, en aquest cas jo diria que seria més això, espiritual, però amb l'ajuda de la tecnologia, no?
0: Saps? Exacte. Com... Em recorda una mica també aquelles il·lusions auditives d'un cert com... final impossible, no? Que sembla que es va repetint i que no sempre està creixent, no?
1: Total, funciona una mica quan... Jo crec que a música, no sé si ho parlem algun cop, les arpegis funcionen així, no? Aquesta mena d'estructura musical que podries estar hores i hores donant voltes al cap, sí. I mai acaben, però no recordes quan va començar tampoc, no? És veritat, totalment.
0: I sí que realment hi ha aquesta sensació de, com de suspensió, eh? Anem uns minuts més endavant i escoltem un altre fragment.

0: I això és realment espectacular. O sigui, ara deia jo en broma fora de micròfon, ara estic arribant a Júpiter, no? És 2001. Estic...
1: Anem juntes en una nau ahir per investigar i viure lliure.
0: Increïble, eh? Aquí és, apareix una mica el nus, no? És a dir, no és una ruptura abrupta, és un nus invisible entre freqüències, respiracions, cossos que estem escoltant.
1: Sí,
0: aquí
1: és com una mena de no col·lapse, no? De, no, de, però és que escoltem seqüències electròniques que van girant en si mateixes. Jo parlava abans d'arpegis, però és que és exactament sí. Això, no? Que engatxen, que atrapen i que s'expandeixen però retornen un altre cop, no? I de repent, no? De llavors entra la veu de la lira Pramuk i comencem a estar ja conforts, però el bon sentit no sabem, en un sentit de que no ens importa, però tampoc sabem on comença el cos i on comença la màquina, no? La veu travessa l'electrònica com si flotés dins. No ho canta des d'un lloc estable, això està clar.
0: A veure... Clar, què és veu i què és màquina, no? Això és fascinant. Fito, tinc la sensació que acabem de dissoldre el so, com si es tractés, com si tot això fos un exercici de despreniment, un anar cap allò potser més mínim.
1: Jo adelantava abans, i ja te lo diria així, com amb els ulls brillant de l'emoció, perquè ha sigut també un recorregut molt emocional, però d'una emoció que és molt difícil d'ubicar dins de, si parléssim de les emocions com els sabors, no? del gust, del dulce, salat, això no sabria com ubicar-lo, però era una cosa molt emocional que es movia entre la melancolia, l'alegria, no sé què.
0: I
1: és que aquesta era exactament la intenció d'avui, no? D'evitar la ferida i les cerdes sense necessitar tancar-la del tot, no? Prescindir del paisatge que aquesta ferida genera i tornar cap a allò invisible o gairebé imperceptible o molt lluny. I si altres vegades, sempre convido, no? Sempre fan aquesta cosa de cercle i de tornar al principi. Avui, com ja apuntava la Caterina, la Lira, ja parlo d'elles com a
0: les amigues
1: nostres, són part del grup, ho farem des de... Tornarem en espiral al principi.
0: Doncs hem passat de la veu com a relat col·lectiu i vulnerable al flamenc, no? També amb el lament, a les porositats de la cova, a la vibració mínima. I com acaba aquest viatge avui?
1: Acabem amb un personatge que es diu Olivier Alari, que va fer un projecte fa ja molt de temps, potser que el 2010 o abans, que es diu Ensemble, que Aphex Twins va dedicar la va donar l'oportunitat de fer un disc dins de Fat Records, de la seva discogràfica, i dic això perquè és important, perquè és una persona d'aquestes que està com per allà fent i arriba el Aphex Twins, que jo trobo a faltar de vegades, i ho posa ahí, i què és que Ensemble? Ensemble és... Ara ho escoltarem, però faré 5 cèntims. I jo crec que és important entendre que l'emoció està en les paraules, però també l'emoció està en com treballem el so, com el so genera un espai al cap que de vegades també crea imatges, perquè és veritat que les paraules van directament, quan entenem els significats, obren un camp semàntic concret i em faig un viatge concret per el so, i en aquest cas serem una mica radicals amb aquesta peça, evoca i crea un espai també de, jo diria, de desconnexió. I estic molt content perquè era complicat fer aquest viatge, de començar d'algo tan concret a allò invisible o allò que es desapareix, no? I proposo la peça número 9 d'aquest projecte que es diu Ensemble. De fet, totes les cancions es diuen Ensemble 1, Ensemble 2, Ensemble 3. Escoltarem un petit trosset de la 9.
0: Vinga, doncs.

0: realment, aquest ensemble del projecte d'Olivia Lari és un territori una mica estrany, és a dir, és música que sembla que estigui present i absent alhora. Allò liminal també és això, que és el que sempre ens expliques tu, Fito.
1: Totalment, és un joc fix, és un joc on, bueno, ara estàs aquí, però estàs allà alhora, és una cosa com complexa i preciosa també, no? No és una reverberació, però és un so que continua després del so, que es tanca d'alguna manera la idea de composició lineal que tenim, i l'assemble és un exemple d'això, no? En realitat és repetició de sons en diferents canals, de... no és més que això, amb total complexitat, que això...
0: Però és allò que deies, no?, de que ens aboca aquest espai mental diferent, no?, que ens permet, doncs, no sé...
1: És un limbe sonor contemporani.
0: m'encanta la definició.
1: Un altre concepte.
0: A la secció d'avui ens ha conduït cap a un espai, cap a aquest limbo sonor contemporani, on el so, doncs, mai no desapareix del tot, sinó, doncs, que potser s'allunya lentament per deixar pas cap a altres afectacions.
1: On escoltar significa entrar dins d'un espai que encara s'està transformant.
0: Fito, sempre és un plaer de rebre
1: el meu
0: i de que ens proposis aquests viatges, en aquest cas emocionals, polítics alhora, suspesos temporalment, alhora absents i presents. Em sembla fascinant tot aquest viatge que ens proposa, doncs, el so. I que al final defineix una mica el que has explicat avui, defineix una mica l'objectiu d'aquest programa, La Barrera dels Sons, escoltar sons que ens toquin d'alguna manera diferent, no?
1: Gràcies a tu i a tot l'equip i a l'equip tècnic que està aquí també abraçant, perquè hem fet un exercici molt sen d'invisibilitat.
0: Sí.
1: Hem començat aquí i hem desaparegut.
0: Ens veiem el dijous, eh? Vens el dijous a la Paloma i a veure, creuem els dits, a veure si guanyem.
1: Estem
0: i si no, ho celebrarem igual, ja t'ho asseguro, eh? O sigui que la celebració està garantida. Moltíssimes gràcies, Fito, i amb vosaltres, no marxeu encara.

Tot sona al mateix compàs. Les ràdios, les playlists, les discoteques, els caps de cartell. Un mateix ritme binari i normatiu ocupa el 99% de l'espai sonor. A què es deu aquesta uniformitat rítmica inamovible? Perquè gairebé totes les cançons famoses i també les indies comencen, es desenvolupen i acaben amb el mateix tempo. Si

0: conscients que vivim en una uniformitat rítmica. Sabíeu que pràcticament totes les cançons que escoltem estan a ritme parell? És més, quasi totes, potser, en compàs 4x4. Com és que quan més accés a la música tenim, més uniforme és aquesta? Això ho sap bé Lady Pou, que és periodista, escriptor, músic, meitat de l'Ozara Fontán, també de Za, cofundador de l'Orquestra del Caballo Ganador, bé, i moltíssimes altres coses, i autor també d'aquest llibre que es diu Nou Elogis del Imparell. Què tal, com estàs, Edi?
1: Molt bé, content d'estar aquí, i gràcies per aquest resum tan ben explicat del llibre.
0: Escolta, havien de ser nou elogis, no? Havien de ser imparells.
1: Evidentment, no tindria sentit que el llibre de cop fos dos elogis de l'Imparell. I també és la col·lecció numèric d'Akio, en el que cada títol és un joc, que cada títol de la col·lecció ha de contenir un número. I llavors, doncs, vaig triar nou, que són els nou capítols, nou formes d'abordar aquesta temàtica que estàveu parlant, aquesta uniformitat rítmica en la que vivim.
0: Nou capítols, i a més, perquè, clar, jo aquí m'he començat a posar malalta, he començat a observar-ho tot. De fet, mira, aquesta cançó diu Everything, he comptat les vegades que canta Everything.
1: Ah, sí?
0: I són, concretament, 11 imparells,
1: bé,
0: també.
1: Bé, i nombre aquí... primer, 11.
0: Exacte, sí. Les pàgines del teu llibre, dic, a veure... O sigui, tot el rato he anat a buscar-te totes, eh?
1: Sí.
0: I dic, les pàgines del llibre, sí, imparells també,
1: bé,
0: 125.
1: Bé.
0: He pensat que ho hauries rumiat molt, això.
1: Sí, home, jo sóc molt friqui dels ritmes imparells, dels números en general. De fet, aquesta cançó, Everything in its Right Place, m'agrada perquè no és un 4x4 usual, sinó que la roda com dura, segons com ho miris, 10 bombos o un compàs de 5.
0: Sí. Tu t'has adonat, i així ho expliques en aquest llibre, no? Doncs que vivim en un absolut parell, quan la vida en realitat tampoc és així, perquè poses molts exemples que m'agraden molt de la tórtora, no? No canta,
1: sí, sí.
0: O les cigales a l'estiu...
1: Sí, és curiós. Jo, que sóc molt friqui dels ritmes imparells, de les músiques que desafien una mica aquests tempos, em preguntava per què realment quan poses la majoria de ràdios o els top 20, doncs sempre acabem en aquest 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bombo caixa. I no sortim d'aquí. A més, a sobre, les cançons solen durar més o menys el mateix, solen no canviar mai de tempo. I llavors, doncs, el llibre partia d'aquesta pregunta. Per què? Per què hem arribat aquí? Perquè... potser sempre ha sigut així, és així a tots els països del món, i investigant doncs m'he adonat que no, precisament, mai, no sempre ha sigut així i no sempre és així a tot arreu del món.
0: De fet, per investigar-ho, has estat escoltant, que jo he dit... A veure,
1: sí.
0: Estava a punt de trucar-te, estàs bé? Has escoltat, o sigui, no sé quantes cançons, tots els hits de l'any, de
1: milers
0: no sé
1: de
0: quants
1: cançons.
0: Anys...
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí, vaig començar per al top 50 de Spotify de gairebé la majoria de països. No tots, però la majoria. I llavors anar analitzant els ritmes de cada una d'aquestes cançons. Després també vaig i es complia aquesta màxima, no? Que sempre el 98%, potser n'hi havia alguna que era un compàs de 1, 2, 3, 1, 2, 3, però quasi totes eren 1, 2, 1, 2, sense canviar de ritme, sense accelerar, sense frenar. Després me'n vaig anar a les cançons, al top 20 o top 100 de cançons més venudes, després me'n vaig anar als anys 80, als anys 70, als anys 50, als top 20 dels anys 20 i 30 també aquí a l'Estat, i llavors doncs anar contrastant i anar mirant a veure aquesta intuïció que tenia des de quan fa que vivim en aquesta uniformitat. I crec que no fa tantes dècades i que s'està accelerant últimament.
0: Uh-huh. A mi el que m'ha sorprès és que, per exemple, quan analitzes, me'n vaig a la pàgina 31, quan analitzes alguns països que jo potser m'esperava que fossin diferents, diu l'alternança rítmica del Marroc no s'entén per altres països, no s'estén per altres països àrabs, perquè dius Algèria, tornem al 96%,
1: sí.
0: Egipte, arribem a un desesperançador 100%,
1: exacte.
0: L'Aràbia Saudita, l'Argentina, el Japó, el mateix, vull dir que jo pensava que serien països com que no tindrien tant compàs binari, no?
1: Jo també, i te n'acabes adonant que moltes músiques que estan en el top 50 d'aquests països són músiques de base molt occidental, un pop molt clàssic d'avui en dia, cantat per artistes d'allà, i potser amb el seu idioma. Però igualment, el ritme, al final, ha anat permeant i colonitzant aquest ritme que jo crec que ve molt d'arrel anglosaxona, no? Del pop, el rock, l'urban, tot això, doncs ha acabat permeant a gairebé tots els països.

0: pèrdua de diversitat sonora. Pèrdua de biodiversitat al capdavall. Intueixo que aquesta contradictòria uniformització balla al mateix ritme que el de les ciutats més boniques que, a cop de franquícia, turisme i late, es converteixen en no llocs, en ciutats qualsevol. El mateix ritme que marquen les tres grans tecnològiques quan fixen l'algoritme de les nostres relacions personals. Estem vivint en l'era del mínim comú denominador? Si el text estàndard és el tuit, si la imatge estàndard és el mem, si el vídeo estàndard és el reel de 30 segons, la música estàndard ha de ser el single i la seva unitat, el compàs binari. Algo pasó que me fue
1: incomodando. Algo pasó que me fue incomodando.
2: I és el que em passava a mi.
1: I és el que li va passar a l'Edi, que tota l'estona ha dit que no podem sortir d'aquest ritme parell. Escolta, ara ho estaves explicant una mica, però per què passa això, no? Tu feies referència a tota aquesta música d'arrel anglosaxona majoritària,
2: sí,
1: no?
2: A veure, jo faig la meva teoria. Sí. Crec que realment, i la teoria també recolzada sobre veient aquests estudis dels anys 20-30, per exemple, la música que més s'escoltava aquí a l'Estat, doncs era molt era un altre tipus de compàs, era el compàs ternari, que ha sigut el majoritari a Europa durant la majoria de segles anteriors. I llavors veus que acaba la Segona Guerra Mundial i de cop comença tot a uniformar-se. I dius, ojo, que aquí segurament qui ha guanyat la guerra, qui ha començat la seva colonització cultural pel món, doncs el món anglosaxó, Estats Units i Anglaterra, sobretot, però Estats Units principalment. I jo crec que des de llavors el pop, el rock, aquest bombo caixa es va imposant, però també vivim ja un fenomen més contemporani, que és que crec que tot l'algoritme, les formes que tenim d'escoltar avui en dia a través de les plataformes, doncs crec que encara accelera més aquest procés d'uniformització.
1: Ara parlem més extensament de tot això, de les conseqüències, per exemple, de l'streaming, però em fa gràcia també una reflexió que fas al llibre, que dius és que també l'èxit de la música anglosaxona ha estat convèncer-nos de que no existia, no, diguéssim.
2: Sí, sí. Saps la pel·lícula Sospitosos Habituals, sí, que diuen el millor truc del diable és convèncer-nos de que no existia? Doncs és una mica així. Tu vas a una botiga de discos i la majoria de categories de la botiga de discos són categories d'estils tradicionals de la música anglosaxona, el pop, el rock, el jazz, i de cop tens un calaixet que posa músiques del món, no? I al final, doncs això, ens hem convençut, jo també, jo el primer, amb l'adolescència, com m'expressava? Doncs m'expressava a través de formes copiant a Nirvana, a Rage Against the Machine, i fent-m'ho meu i pensant que això és la música, quan, ostres, hi ha moltíssimes formes d'entendre i de fer música.
1: I ells n'hi diuen odd time.
2: Exacte, sí, sí, sí. Els compassos que surten d'aquest compàs binari són odd time signatures, és a dir, compassos estranys, compassos raros. De fet, i també en el món acadèmic, també els compassos dels Balcans i tal, que també són molt imparells, també se'ls anomenen exact, que són compassos coixos, com si
1: fort,
2: la gent anés coixa, que dius, escolta, que això són danses que la gent balla de petits des de fa segles, vull dir que no, i no són coixos, i tampoc tenen un doctorat en dansa, i els ballen. I sí, clar, llavors, si tu també vas definint què és allò normal i què és allò estrany, doncs cada cop vas estranyent més el cercle.
1: I
2: no?
1: Així ens ho han ensenyat també a les escoles i fins i tot els propis mitjans de comunicació. Quantíssimes vegades punxem molt més música anglosaxona que no música, jo què sé, de
2: sí,
1: l'altra riba del Mediterrani, no?
2: Clar, aquí també és això, jo crec que hi ha una banda de que qui té la propietat dels mitjans i de la música són les tres grans multinacionals que al final distribueixen, les tres són americanes, per tant ens arriba molt més fàcilment aquest tipus de música. Tu, la recomanació de Spotify o de Tidal, jo tinc Tidal, i també la següent cançó, si poso l'autoplay, la majoria de cançons o nous descobriments són músiques que venen d'Estats Units. I clar, doncs així cada cop això, doncs seguim fent aquest cercle virtuós de música anglosaxona i cada cop menys música que vingui, jo què sé, de Bòsnia-Herzegovina, de Mongòlia o del Senegal.

0: La nostra societat necessita músiques simples, curtes, intercanviables, indistingibles, versions o plagis de melodies que ja coneixem. Que no ens facin pensar gaire, però que ens ajudin a córrer al ritme contemporani. Segurament escoltem música igual que ens alimentem, igual que comprem, igual que vivim. Ràpid i per emportar. En l'alimentació triomfa Globo, McDonald's i Street Food. En la música triomfen Spotify i les Big Three. En la comunicació triomfa Meta i Google. En el consum triomfa Amazon i Temu. Vivim mediats per un oligopoli de multinacionals amb les quals establim una relació individual però despersonalitzada. Quan no tenim temps per a pensar, l'estandardització ens dona seguretat. Optem per allò ja conegut, repetit i fabricat en sèrie.
1: Una mica de punk, també, per, per celebrar l'imparell, però bé, com deia aquest tall, no? Sí que és cert que vivim potser en un moment de tants estímuls, un tempo tan ràpid que tu dius, això necessita un ritme senzill, perquè si no...
2: Clar, jo m'acabo preguntant també és això, no? Que potser aquesta música, que és la més estesa, potser és la música que necessitem, perquè anem... Segur que els últims dies segur que algú li has dit va, vaig a tope, estem a tope, a les reunions, a la feina, no? Que sempre anem com sobrepassats, que és curiós això, no? En aquest temps de la intel·ligència artificial i de la... teòricament hauríem de treballar menys i de cop cada cop estem més enfeinats, més ocupats i potser necessitem una música curta, ràpida i una mica hedonista que ens faci seguir a ritme, no? Però a mi m'agrada intentar pensar de forma diferent i com diu la cançó de Refuse que estem escoltant de fons, doncs ballar totes les cançons equivocades i gaudir de tots els moviments estranys.
1: Una cosa que també deia abans és que m'agrada molt perquè... cada fragment del llibre pràcticament està introduït per una cançó,
2: sí.
1: una cançó que és amb ritme imparell, no? Mm-hmm. I hi ha cançons de tots els gèneres.
2: Sí. És que realment jo també em pensava quan era adolescent i buscava també doncs, que busques allò ser una mica diferent i portar la contrària, i realment, per ignorància, em pensava que aquests ritmes una mica més estranys eren propis de la música experimental, de la música més alternativa... I després, quan fas una mica... rasques una miqueta, te n'adones de que no, de que no és patrimoni d'allò experimental, ni elitista, ni snob en absolut. Hi ha ritmes imparells en la música més tradicional a gairebé tots els països. En la clàssica, en el folklore, en el pop, el rock, a tot arreu, a la clàssica...
1: Mm-hmm. Parlàvem d'això de massa estímuls i també de la conseqüència, potser, d'estar tan connectats amb el mòbil i, al final... d'escoltar música a través del mòbil. I aquí hi ha un concepte que, de fet, jo no sé si recordo haver-lo llegit abans, que és esquizofònia.
2: Ah, sí?
1: Què és això?
2: L'esquizofònia o esquizofonia, no sé com, perquè és una traducció de l'anglès, és un concepte d'en Murray Schafer que en parla de els sons quan estan totalment desconnectats de la seva font d'origen. És a dir, la tortura aquesta que deies, que jo sento gairebé cada dia en aquestes èpoques de l'any quan surto de casa, al poble on visc, doncs la tinc identificada, o el so d'un campanar, no? Saps d'on ve. En canvi, realment, avui en dia, com que tot ho veiem i ho sentim a través de la interfície, doncs tots aquests sons ja no saps ben bé qui els ha fet, d'on venen, i caminem pel carrer tota l'estona amb cascos, la majoria de gent, no? Estàs al metro, i dius, per tant, allò que veus i allò que sents i allò que vius no té res a veure a vegades. I pot provocar aquesta espècie de on soc, de qui soc, aquesta esquizofonia.
1: Això és brutal, eh? Sí, sí. I a través del mòbil, precisament, doncs, ens connectem a plataformes. Parles també de l'streaming, com que ha contribuït també moltíssim a aquesta doncs, uniformitat rítmica, no?
2: Home, jo crec que sí, que l'algoritme té uns patrons que et porten cap a un lloc i et silencien tots uns altres llocs que podrien ser interessants. I l'algoritme no és innocent, l'algoritme respon a uns interessos econòmics de qui el crea, de les seves grans empreses, i llavors doncs, hi ha una explicació molt simple, que és molt més fàcil vendre 1.000 bollicaos, o 1 milió, o 10.000 milions de bollicaos per tothom, perquè tinc una idea i la distribueixo així, que no pas intentar trobar l'aliment necessari per cadascú cada dia diferent. Això econòmicament no és tan rendible.
1: De fet, hi ha, per exemple, és a dir, com que l'streaming es cobra per reproducció, són temes que són més curts,
2: sí,
1: que no repeteixen la tornada i que d'aquesta manera, com que tenen més reproduccions, reporten més calés, no?
2: Sí, això va configurant la forma de, també de composar la música, sí, com que ho escoltem així. Abans, doncs, a la ràdio potser volies que la cançó durés una mica més perquè l'escoltessis més estona, repetim la tonada, la tornada, i en canvi ara amb l'Spotify va condicionant que jo crec que cada cop més grups posen la tornada al principi, perquè la gent als 20 segons sol canviar de cançó, per tant els 20 primers segons han de ser brutals, i després, si la fas més curta, tornes a posar play, cobres el doble, que no pas una escolta només.
1: Això és que és molt fort, eh? Realment.
2: Sí, bueno, sí.
1: Aquí al programa intentem doncs reivindicar molt el tema de l'escolta diferent o activa, prendre't el temps doncs per escoltar una peça que et pot canviar a tu,
2: i
1: saps?
2: Tant.
1: Com a, no sé, com a individu, tio.
2: Sí, però clar, necessites aquest temps. D'una banda, disposar-lo, sobretot disposar aquest temps materialment, perquè com tornem a allò que dèiem abans, anem a tope, i per tant penses que això potser no és útil i dius, va, vaig a una altra, o vols consumir molt ràpidament 10 cançons en 5 minuts, i en canvi, doncs, potser per gaudir realment d'aquesta cançó, tenir una experiència significativa, baixar el tempo, pensar una mica, doncs val la pena, vinga, va, vaig a escoltar-me un disc sencer, una cosa que avui en dia torna a ser revolucionària, no?
1: És molt fort, i tant. I hi ha un estudi, es va publicar un estudi que deia que també quan més es ven un estil musical, que una mica que sí, explicàvem del streaming, no? Va reduint la seva complexitat.
2: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Hi ha un estudi, crec que es va fer a Suïssa, no recordo, però sí, que demostra que realment jo crec que això també està vinculat al doncs, sistema més capitalista de producció en sèrie, i a mesura que es va fent una cosa més grossa i que va creixent, va perdent la seva riquesa i els seus matisos i les diferències petites. Per tant, sempre a favor de buscar allò petit, minoritari, gaudir-ho i explorar, i gaudir de la música, perquè és, joder, és un regal que tenim i que tenim accés gairebé gratuït, i al final acabem nosaltres, més enllà d'aquí, de la música que es fa, nosaltres ens acabem conformant amb aquest 1%, i això és curiós.

0: A la música li demano molt més que marcar-me el pas. Li demano que em sorprengui, que em relaxi, que em trenqui el cap, que m'apugi les pulsacions, que em desconcerti, que em provoqui, que m'incomodi, que em faci riure, que m'agermani, que m'elevi, que em reconciliï amb l'univers. Músiques per a diferents estats vitals. Músiques per acompanyar aquests estats i també per a propiciar-los. Músiques parells i imparells, lentes i ràpides, repetitives i inestables. Músiques que desbordin les llistes de Spotify, les recomanacions algorítmiques, les revistes musicals i l'FM. Music causes all bad
1: vibrations to fade away. Music is the healing of the universe, està cantant
2: Lady. Sí, sí, la força curativa de l'univers.
1: I per què? Per què la música és la força curativa i per què l'imparell pot remar a favor d'aquesta força curativa?
2: Jo crec que la música és un, això, és un regal que tenim, és un llenguatge, són moltes coses al mateix temps, no només és una professió o una especialització, que també jo crec que ens hem anat especialitzant i cada cop més hi ha gent de jo és que no en sé de música, jo és que no m'ha... Jo crec que és, o sigui, tothom és capaç de fer música, d'una banda, i el que és segur, encara més, tothom és capaç d'apreciar tot tipus de música diferent. El que passa és que ens hem d'atrevir a sortir d'aquest costum o a mesura que ens fem grans, també jo crec que ens anem tancant també amb l'educació que rebem. I igual que passa en tots els àmbits de la vida, que anem pensant, bueno, això és així i punt. No? I del que no ho entenc em provoca un cert rebuig. Doncs jo crec que si mantenim aquesta curiositat, ostres, doncs viurem una vida més satisfactòria, segur, més oberta, ens entendrem millor entre tots, i crec que fer aquest exercici, aplicar-lo a la música, de tenir aquesta curiositat musical, per tant, obrir l'escolta, també ens farà, espero i confio, obrir l'escolta doncs, amb discursos que són diferents i no casar-nos amb el single del discurs polític, per exemple, que seria doncs, el discurs d'ultradreta, que és molt simple, s'explica molt ràpid i, ostres, ja està, i sembla imbatible. No, no, anem a entrar en la complexitat d'això, anem a explorar les diferents visions del món. No? Doncs amb la música crec que ens pot ajudar a fer això.
1: Estem en un moment potser social i polític on sembla que necessitem que ens ho resolguin fàcilment i que ens diguin això és així claríssim i això és així, no? I és blanc i és negre, quan en realitat les coses normalment tenen grisos i matisos, que és la manera per entendre per què succeeixen les coses. Pot ser també que això doncs, s'estigui traduint també en la música, no?
2: Totalment. Jo crec que vivim sota aquest bombardeig d'informació que la resposta més normal i comprensible és davant del bombardeig d'informació necessitem una resposta simple. I el que hem d'intentar és, davant d'aquest bombardeig d'informació, reclamar el tenir temps, perquè, clar, vivim en una època molt precària tots i, per tant, no tenim temps, tenir temps per desgranar la realitat i no comprar el primer discurs, que és el que ha pagat més diners per sortir-te primer en el mòbil, i el que és el més simple. I, per tant, doncs això, explorar les diverses possibilitats que ofereix el món, perquè el món ofereix moltes possibilitats sonores, però també moltes formes d'organitzar-nos, molts sistemes econòmics i moltes formes de relacionar-nos entre nosaltres.
1: Uh-huh. I, Lady, una pregunta. Com recorda que va fer aquest procés de transformació? Perquè hi ha una cosa graciosa, i és que comences el llibre explicant que tu abans una mica toc, saps?
2: Una mica molt toc, tenia un trastorn obsessiu compulsiu fort.
1: Val, i estaves al revés, obsessionat pel parell.
2: Sí, jo crec que sempre soc de naturalesa nerviosa i intento treballar-ho també, doncs amb l'escolta tranquil·la de música o del silenci, i de petit jo crec que això, vivia bastant obsessionat en que tot estigués en ordre, i per mi l'ordre estava en les coses parelles, simètriques, és a dir, si tocava amb la mà dreta aquesta taula, després l'havia de tocar amb la mà esquerra, després no era suficient, havia de fer dreta, esquerra, esquerra, dreta, i després ja m'havia de repetir un mantra de no jugo, després no jugo, imprimeixo això que tinc dins del cap, no jugo, imprimeixo, no jugo. Fricades de toc que qualsevol persona que tingui alguna cosa semblant, que m'han anat escrivint, la gent que s'ha llegit el llibre. Sí, que també tenien així, gent que sumava els números de les matrícules i havien de sumar parell, per exemple, també.
1: Hosti,
2: si no, es sentien molt inquiets. I hi ha un moment en què jo crec que la música en l'adolescència em va ajudar, aquesta música una mica diferent, em va ajudar a pensar, ostres, no, això també està totalment sincronitzat i acompassat, però no és parell. I a partir d'aquí, doncs, em va fer replantejar aquesta forma que tenia de tot ha d'estar en un cert ordre molt simple. No, no, espera, espera, escolta, i aprecia que hi ha moltes possibilitats d'ordenar el món.
1: I aleshores vas fer creacions com les que fas, per exemple, amb Za, que és, doncs, en realitat és potser deixar un canal obert, no? Lliure.
2: Sí. I barrejar-ho tot, també. Amb Za el que ens agrada és les barreges impossibles. Una mica, saps, la nocilla amb el salami, no? A veure què passa. Doncs amb la música igual. Hosti, què passa si agafo aquesta música més... que agafa aquests tipus de ritmes més propis de la música del Japó, amb distorsió boja americana, saps? I una mica de rumbita. A veure què passa, no? I amb molt d'humor, no? I amb la Sara també tenim... Clar, la Sara ve de... La Sara Fontan ve de la clàssica i, per tant, té un bagatge superdiferent del meu, que jo vinc del hardcore punk. I la barreja... En la barreja està al plaer, totalment.
1: Totalment. Creus que estem potser començant a ser una mica més conscients d'això? És a dir, no sé, ara tenim... Nosaltres fem aquest programa, tu has fet aquest llibre, igual que doncs, hi ha persones que sí que estan dient, hosti, potser que baixem una mica el ritme, potser que deixem d'estar tant a xarxes o que tinguéssim una vida més connectada amb nosaltres. Potser que el silenci... I la lentitud tornin a les nostres vides. També creus que en la música està passant això? Per què no anem a obrir una mica més el ventall?
2: Jo crec que m'agradaria pensar que sí, i crec que sí. Evidentment, el vostre programa és un exemple. Jo crec que en certs àmbits de la música hi ha un cansament de l'imperi, i en els àmbits també, en molts àmbits fora de la música també hi ha un cansament de l'imperi, i el Donald Trump ha vingut a accelerar aquesta decadència, no? Com Neró va acabar cremant Roma, el seu propi imperi, doncs ja era la decadència de l'imperi romà. Potser estem aquí. I també hi ha molta música que comença a mirar altres arrels i les porta al present, no? En tenim aquí molts casos, l'Estat de Relena aquí, o el Rodrigo Cuevas... Hi ha molta gent que fa coses molt interessants fora d'aquest compàs uniforme i tan anglosaxó. Per tant, sempre hi ha esperança. Mai hem de perdre l'esperança, però també crec que hem de plantar-nos i entendre les estructures de poder, sobretot, i veure que aquí, al final, amb la música i en molts altres àmbits, estem governats per quatre senyors molt multimilionaris que viuen als Estats Units, casualment, i que a partir d'aquí ordenen com escoltem la música i com vivim i com ens comuniquem.
1: Doncs això és una mica el que explica també, aplicat en aquest cas, sobretot el ritme, a Lady Pou, en aquest nou Elogis de l'Imparell, de l'editorial H.I.O.
2: Sí.
1: I que podeu doncs, ja adquirir les llibreries i que realment us el recomanem perquè és molt entretingut també, vull dir que encara que no t'agradi la música... està...
2: Sí, era la intenció, perquè jo sóc molt lector de llibres de música, però entenc que a vegades hi ha alguns llibres que són els d'etnomusicologia en particular, són molt complicats si no has estudiat això, a mi em costa perquè jo sóc periodista, i després altres que tracten l'oient com si fos molt... Com, això de música, no, és impossible que ho entengui. I trobar aquest terme mig és el que més m'ha costat i agraeixo que t'ho hagis passat bé.
1: En què estàs treballant ara, també?
2: Doncs ja tinc una idea d'un altre llibre.
1: Sí?
2: Sí, una mica que pot ser en certa manera la continuació d'aquest, que és explorar tota la música que passa fora dels escenaris. És a dir, la música que fem, allò que a vegades anomenem malament per criticar-ho també, com els ritmes imparables, els ritmes odd time signatures, la música de costellada. Mm-hmm. Aquella música que fem pel plaer de fer-la i que està fora d'una indústria o una professió. I estic començant a treballar en això i encara falta molt, però m'ho estic passant molt bé ja investigant.
1: Doncs aquí t'esperem quan ho
2: per
1: tinguis.
2: Per fer música de costellada.
1: Exacte, ja tindrem preparada la calçotada.
2: Exacte.
1: Edi, moltíssimes gràcies
2: a tu,
1: per la feina, per la música sempre i pel teu bon humor, que sempre és un plaer.
2: Moltes veure't. Gràcies i enhorabona pel programa.
1: Gràcies. I amb vosaltres, tornem en aquest cas la setmana vinent a les 11 a Ràdio 4. Merci.
2: Adéu.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
2: Ràdio 4.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Hora Clàssica. Ja sabeu sempre que sona aquesta la nostra sintonia. I avui posem el focus en una figura clau de la musicologia del segle XX, mossèn Higini Anglès. Ho fem amb motiu de les jornades d'estudi que els dies 27 i 28 d'aquest mes de febrer se celebraran a Reus, dedicades precisament a revisar el seu llegat científic i la seva influència